0: Cada diumenge a ICAT t'oferim tres propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, les gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més. El Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Melo. Així acabem els diumenges a ICAT.

0: l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors.
1: Dues hores de programa.
0: Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.

0: Sí.
1: Simplificat.
0: Sí. Desubica't.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. La tensió torna a disparar-se a l'Orient Mitjà. L'Iran ha atacat Israel per primer cop des de l'alto el foc decretat a l'abril. I el govern de Benjamin Netanyahu ja ha contraatacat, malgrat les crides a la calma de Donald Trump. Diverses fonts apunten que Israel ha llançat aquesta matinada atacs selectius contra objectius militars a l'oest i al centre de l'Iran i que s'han sentit explosions a la capital, Teheran. És la resposta de Tel Aviv després que el règim dels ayatollahs llancés ahir al vespre una dotzena de míssils contra Israel, un atac que era a la vegada la resposta de Teheran al bombardeig israelià del cap de setmana sobre les milícies proiranianes d'Hezbollah instal·lades a Beirut, la capital del Líban. Aquesta escalada de tensió entre Israel i l'Iran preocupa Donald Trump, que tem que faci saltar pels aires les negociacions de pau entre Washington i Teheran. El president dels Estats Units s'ha erigit en mediador entre les dues parts. A Teheran li adverteix que els seus atacs compliquen qualsevol negociació per posar fi a la guerra i li demana que torni a la taula de negociació. I d'altra banda ha assegurat que pressionarà Israel perquè aturi l'escalada bèl·lica. En aquest sentit, i a declaracions de diversos mitjans nord-americans, Trump ha afirmat que el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, haurà d'acceptar qualsevol acord que Washington pugui tancar amb l'Iran. Avui fa precisament 100 dies que Trump va decidir iniciar el conflicte bèl·lic amb l'Iran. Repassem ara altres informacions en format breu amb la Carola Gil.
2: La visita del Papa Lleó XIV continua avui a Madrid amb un dia de forta càrrega política. Al matí pronunciarà un discurs al Congrés com a cap d'Estat del Vaticà. Es convertirà així en el primer papa a parlar des de l'hemicicle. A la tarda es reunirà amb víctimes d'abusos de l'Església.
1: Els sindicats d'educació anuncien una manifestació demà coincidint amb l'arribada del Papa. La voluntat del professorat és que no afecti el desenvolupament de les proves d'accés a la universitat, que també es faran aquest dia. La mobilització té per lema "Demanem fets, no miracles", i començarà abans de l'arribada de Lleó XIV a Barcelona.
2: Nou assassinat en ple carrer a la zona franca de Barcelona. El crim s'ha produït al mateix carrer on fa 3 setmanes va morir un home en un tiroteig. Els Mossos busquen l'autor dels trets. Fonts properes a la investigació vinculen els fets a grups de crim organitzat de l'Europa de l'Est.
1: La consellera de Cultura, Sònia Hernández, proposarà que la Patum de Berga rebi la creu de Sant Jordi. La plaça de Sant Pere de Berga es va convertir ahir a la nit en un autèntic mar de foc amb la darrera patum completa de les festes del Corpus. Més de 6.000 persones van omplir de goma com la plaça. Una placa recorda el punt exacte de Barcelona on Antoni Gaudí va ser atropellat per un tramvia.
2: L'acte d'homenatge es va fer ahir quan es complien just 100 anys del tràgic accident que li va acabar provocant la mort. La placa s'ha col·locat a la vorera central de la Gran Via de les Corts Catalanes, gairebé a la cantonada amb el carrer Bailén. El comissari de l'any Gaudí, Galdrit Santana, va apuntar la possibilitat de portar la vida de l'arquitecte al cinema.
3: El dramatisme de la seva mort dona argument propi per a una superproducció cinematogràfica que tant de bo trigui poc a generar-se amb un gran director de cinema.
2: Recordem que la inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família està prevista per al 10 de juny, data en què va morir l'arquitecte.
1: Esports, clara victòria de Florentino Pérez a les eleccions a la presidència del Reial Madrid. Pérez ha comparegut davant dels mitjans abans fins i tot que es fessin públics els resultats oficials i ha confirmat que José Mourinho serà el nou entrenador de l'equip. El mandatari blanc ha obtingut més del 60% del suport en una jornada en què el seu rival, Enrique Riquelme, ha denunciat irregularitats amb el vot per correu que han fet que s'anul·lessin centenars de paperetes de la candidatura de Pérez.
2: El Joventut de Badalona s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga ACB després d'eliminar el Baskonia. En el tercer partit, els verdinegres han guanyat a la pista de l'equip basc per 88-96. Dimarts arrenca la primera semifinal, Barça-Tenerife, i dimecres la segona, València-Joventut.
1: I el Barça ha guanyat la Copa del Rei d'handbol després d'imposar-se per 17-37 al Bidasoa. És la 30a Copa de la seva història i la 13a consecutiva.
0: Fins aquí les notícies.
4: les 5.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dilluns 8 de juny. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que avui serà un dia calorós, força estiuenc i assolellat, amb alguns núvols baixos o boirina a les Terres de l'Ebre. A la tarda el temps canviarà amb nuvolades i xàfecs al Pirineu, especialment al Ripollès, la Cerdanya i la Catalunya Nord. Màximes de 30 a 33 graus a l'interior i fins a 35 graus al Pla de Lleida. Marta Viana, bon dilluns, bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a la Seu d'Urgell el sol sortirà a les 6 i 18 del matí i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 11 minuts. Això són 7 minuts més que fa una setmana.
0: Lara García, també molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui, 8 de juny, fa anys
0: que anem. Oi. A veure, tornem-hi.
1: És que estic preocupada arrenquem per com pronunciar. A veure. Estic preocupada per com pronunciar el nom de Kanye West o sí. Kanye West.
0: Kanye
1: perquè
0: West.
1: Mai sé com és.
0: Kanye West.
1: Doncs ja m'he entrebancat aquí.
0: No passa
1: Kanye
0: res.
1: West, el raper conegut també per les seves constants polèmiques al llarg de la seva trajectòria, ens ha deixat frases com aquesta. Apunta les estrelles que si caus aterraràs sobre els núvols.
0: Oh, escolta, per favor, quin romanticisme que té un raper com Kanye West.
1: És l'única frase bonica que tenia Kanye West.
0: Estic convençut. Sí. Bé, avui us convidem a engegar la setmana submergint-nos al mar perquè avui... També, ara m'estàs passant això, ara.
1: Perdó.
0: Perquè avui, 8 de juny, se celebra el Dia Mundial dels Oceans.
2: We're stepping in, we're not stepping out. Well, I know, sir, this is how your teens have big up this style.

0: El Dia Mundial dels Oceans se celebra avui 8 de juny. Es va establir de manera oficial per les Nacions Unides i vol conscienciar sobre el paper fonamental que tenen els mars a les nostres vides i l'impacte dels humans en ells. No cal ni dir que els oceans són vitals per la Terra, generen com a mínim el 50% de l'oxigen del nostre planeta, allotgen la majoria de les espècies de tot el món i, a més de tot això, suma-li que són la principal font de proteïnes per a més de 3.000 milions de persones. També absorbeixen aproximadament el 30% del diòxid de carboni produït per la humanitat, cosa que ajuda, evidentment, a mitigar el canvi climàtic. En resum, cuidem els nostres oceans avui i tots els dies de l'any. I, mentrestant, arrenquem el dilluns agafant aire i fent una capbussada en una tassa plena de cafè.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Cinc del matí, 9 minuts, un cafè i arrenquem la setmana. Saltem del llit. Maiol Roger, també molt bon dia. Bon dilluns.
2: Molt bon dia, com estàs?
0: Molt bé, com ha anat el cap de setmana?
2: Molt bé, excepcional.
0: Veus que bé?
2: Has vist?
0: Perfecte.
2: Content que hagis posat Shaggy per començar el matí.
0: Una miqueta de... Under the Sea.
2: Ah, sí, sí, Under the Sea. Escolta'm, avui parlarem de... No, faig broma. Cançó, per cert, que hi ha moltes versions, però l'original és fantàstic, Under the Sea.
0: Jo diria que és una de les millors, l'original, també t'ho dic.
2: De Disney, per mi, de les preferides.
0: Sí, sí, sí, molt d'acord.
2: Escolta'm, avui parlarem del Madrid, perquè ahir va haver eleccions amb la victòria esperada de Florentino Pérez, però déu-n'hi-do, déu-n'hi-do el vot de càstig que hi va haver. També parlarem de la visita del Papa, que avui parla al Congrés dels Diputats, aviam què diu, perquè ha fet un missatge bastant polític. Després, a les 10:10, parlarem de l'inici de la selectivitat, que comença demà, i de l'ansietat que tenen alguns joves per l'examen. No sé si recordeu vosaltres encara la selectivitat i si teniu ansietat o no.
0: Vaig passar pitjor amb el carnet de conduir, mira què et dic.
3: Totalment.
0: El ja pràctic de conduir és horrorós.
2: Però te'l vas treure a la primera?
0: El pràctic, el teòric a la segona, pràctic a la primera.
2: No, ja està, i ara ja el tens i ben merescut.
0: Home, i tant, i la carretera ho agraeix.
2: Farem secció del cor amb Laura Fa a 11:15 i a les 11, Joan Pera, l'actor, que sempre ve de gust rebre'l aquí a Catalunya Ràdio i una mica de temes pendents, ja haurem fet el dilluns tot complet.
0: Doncs vinga, preparats per arrencar el matí de Catalunya Ràdio a partir de les 6 amb Ricard Ostrell. Gràcies, Maiol, fins ara. Carola Gil, també molt bon dia.
3: Bon dia, matiners.
0: Et va costar molt treure el carnet de conduir o no?
3: No, bé, crec que la pràctica vaig aprovar la segona, la teòrica la primera.
0: Ah, molt bé, sí, sí. Anem al revés, doncs.
3: Sí, jo vaig suspendre que em van dir sortirem a la primera, i vaig sortir a la segona i em van dir molt bé, ja pot aparcar,
0: malament,
3: gràcies.
0: Malament, malament. Escolta'm, i més enllà de tot això, què ha passat al món mentre dormíem?
3: Mira, doncs aquesta matinada hi ha dos ciutadans nord-americans que volen rebentar-li la festa d'aniversari a Donald Trump, i és que vol preparar una festa pel seu aniversari molt especial.
0: A veure.
3: L'expresident dels Estats Units vol celebrar els seus 80 anys convertint els jardins de la Casa Blanca en una mena de Las Vegas amb combats de la UFC, que és una empresa de les més grans del món d'arts marcials. La intenció del president nord-americà és instal·lar una gàbia on es facin combats d'arts marcials mixtes, les anomenades MMA, que barregen disciplines com la boxa, el kickboxing, el judo o el karate. La idea de Trump és muntar un gran espectacle als jardins presidencials, una barreja d'esport, show televisiu i superproducció americana. Però bé, la jugada sembla que se li ha complicat. Dos ciutadans han presentat una demanda per intentar aturar aquest esdeveniment. Acusen Trump d'utilitzar un espai públic per fer negoci privat i asseguren que tant ell com el president de la UFC, que és un amic íntim de Trump, hi poden guanyar molts diners. I aquí vénen les xifres. Segons la denúncia, s'estan venent paquets VIP per assistir als combats, sí, per $1,500,000.
0: Uau. Mare meva, de veritat.
3: A més, recorden que Trump té invertit $50,000 en accions de la companyia UFC. Per tant, els denunciants doncs alerten que aquesta gran estructura metàl·lica també podria suposar un cost d'uns $700,000 en reparacions un cop s'hagi fet aquesta pasteta de Donald Trump. Veus que, déu-n'hi-do, no, no s'està de res.
0: Mare meva.
3: Ara em comentava l'Àlex que potser vés a saber si alguna estrella del Real Madrid també pot ser el combat, no?
0: Ah, mira, ho haurem de...
3: Tenen bons punys.
0: Si finalment se celebra, haurem d'estar
3: alerta. Serà el 14 de juny, eh?
0: Ens ho apuntem, doncs. Això serà aquest cap de setmana, dilluns...
3: La setmana que ve, no? No sé quin dia cau.
0: Que és cap de setmana. Diumenge, diria que és el dia 14.
3: Diumenge.
0: Que sí? Gràcies, Carola.
3: Fins ara. Adéu.
0: Dos minuts, arribem ja a un quart de sis del matí, fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres, fent els matiners a Catalunya Ràdio, i avui volem saber per què el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
4: Bon dia, matiners. El món és un lloc millor per grups de música com Nick Cap. Els irlandesos de Belfast van actuar dissabte al Primavera Sound davant de milers de persones i ho van fer amb el seu hip-hop en irlandès i el seu contingut polític intacte a favor de la unificació d'Irlanda. Una demostració que no cal canviar de llengua per anar pel món i tenir bona acollida, ni tampoc renunciar als teus principis. Per més detalls, val la pena veure la pel·lícula que du el mateix nom del grup, protagonitzada pels propis membres de la banda.
0: Gràcies, com sempre, Andreu. I aquestes hores del matí, Marta Viana, de què parlarem poc?
3: Doncs a veure què us sembla el tema. De viatjar sol si tens parella. Es veu que molts tenen, la concepció que si tens parella ja ho has de fer tot amb ella. I hi ha qui veu que si una d'aquestes dues persones se'n vol anar de viatge, doncs ja això és un símptoma d'alarma, que les coses doncs no estan gaire bé. Què passa? Que cada vegada ara hi ha més gent que està desmuntant aquesta teoria i molts experts apunten que això pot ser fins i tot un al·licient per la parella per acabar tenint una relació molt més forta, perquè acabes podent ser tu 100% a la relació. Experts diuen que hi ha molta gent amb la necessitat d'independència, llibertat i autonomia, i d'altres que simplement doncs no tenen aquesta necessitat i tan feliços.
0: És que et dic una cosa, viatjar sol és una meravella.
3: I tant.
0: Això de la parella, que és un símptoma d'alarma, però si és una fantasia no poder-te dedicar uns dies per tu.
3: Sí, però hi ha gent que no ho acaba d'entendre, això.
0: La dependència emocional, el que vindria a ser. I mentrestant, amb quina bona notícia arrenquem aquest dilluns?
3: Doncs que una trentena de submarinistes van participar ahir en una jornada de neteja de tovalloletes al fons marí a la platja de Sant Feliu de Guíxols, justament avui que dèiem que és el Dia Mundial dels Oceans. L'activitat organitzada pel Centre de Busseig Sublímits forma part d'una campanya per sensibilitzar sobre l'impacte d'aquest residu. Han actuat en una zona especialment afectada perquè, tot i que hi ha sistemes de filtratge, i desemboca una riera i, a més, les corrents marines fan que els residus, aquestes tovalloletes, s'acumulin a prop de la costa. Sentim a Lola Cervantes, que és directora del centre.
5: Pues una tovalloleta pot estar 50 anys fins que es degrada del tot, però és que el problema no és que es degradi, és que no es degrada del tot, i queda el plàstic, que després és microplàstic, que després el mengen els peixos. O sigui, és que mai arribarà a degradar-se, mai.
3: L'any passat, en la mateixa campanya, van retirar 300 quilos de tovalloletes humides, que és una xifra que esperen repetir aquest any.
0: No hi ha res més que em posi de més mala llet que estar bussejant, estar mirant al fons marí i veure tota la merda que els humans hi anem tirant.
3: Hi ha moltíssima.
0: És que és una passada. I segons quins llocs estàs allà idíl·licament i et trobes una llauna d'algun refresc, alguna bossa de plàstic. Per tant, interessant aquesta iniciativa amb la que engeguem també els matiners d'aquest dilluns. I mentrestant, aparteu les criatures, que arriba l'Ot Serra amb un motiu per saltar del llit. Bon dia, Ot.
6: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit per als solsonins és decidir quines millores són prioritàries per al municipi. El pròxim 17 de juny hi ha una trobada per valorar i triar entre les 47 propostes que poden entrar als pressupostos de l'Ajuntament. Algunes actuacions sobre la taula són l'ampliació de l'Skatepark, la creació d'una ruta històrica i patrimonial amb videoguies adaptades en llengua dels signes i nous aparcaments de bicicletes i patinets. També la cobertura de l'escenari de la plaça del Camp i un nou espai de socialització per a gossos, entre d'altres. Es poden consultar totes al portal web de pressupostos participatius de l'Ajuntament de Solsona. S'acabaran decidint en una votació popular.
0: Un quart de sis del matí i dos minuts, i alerta perquè és moment de desplegar la revista del cor dels matiners, perquè volem saber precisament com batega el cor aquest matí.
3: Doncs batega amb Sharon Stone. L'actriu ha parlat en un podcast estatunidenc sobre el moment en què va acabar el seu matrimoni, després que el seu marit s'enfurís més amb ella per la seva decisió de fer-se una mastectomia doble, extirpar-se els dos pits, a causa d'un tumor maligne. Ho explicava així.
7: And my husband said, this is ridiculous. And got up and left the room.
8: Which part was ridiculous?
7: That I would have a bilateral.
8: Oh.
7: He was furious.
8: Oh.
7: The doctor said to him, if I had more patients like her, we'd have more women alive today. I said, I make the
3: decisions. Estava furiós i el metge li va dir, si tingués més pacients com ella, avui hi hauria més dones vives. Has de seure. Jo li vaig dir, jo prenc les decisions i no tu. Això va ser el final del matrimoni.
0: Doncs també felicitem a Sharon Stone per aquestes declaracions, una entrevista que val la pena també escoltar de forma íntegra, perquè el cert és que explica coses molt interessants. I el cor també batega amb Almudena Cid, que pobre Almudena Cid. T'ho dic ja, que deixem ja en pau a la pobra Almudena. Què ha passat, Marta?
3: Déu-n'hi-do, l'exgimnasta, que recordem, estava casada amb el presentador Cristian Gálvez, es van separar el 2021, però continuen preguntant-li
8: pel seu exmarit. Ara Telemadrid li ha volgut preguntar sobre Gálvez, perquè es veu que ha sigut un dels presentadors dels actes del Papa aquests dies a Madrid, i Almudena ha deixat en això quan li han preguntat precisament què en pensava sobre la participació del seu exmarit.
9: Te voy a hacer yo una pregunta.
10: Cuéntame.
9: ¿Por qué a él nunca le preguntáis por mí? Cuando le preguntes, yo contesto.
10: Vale, pues...
9: Porque me parece tan injusto. Sí. Todo esto desde hace 5 años.
10: Pues ahí, pues...
9: Y es de muy mal gusto. Perdona que te lo diga, es de mal gusto. Porque no lo estáis haciendo en igualdad ni de condiciones, ni de... No estáis siendo... Pues hombre, ahora mismo una situación un poco desagradable. O sea, estoy deseando irme y tomarme un refresco. Que espero que reflexionéis también un poco. Porque genera... No, me duele que me hagáis estas preguntas. Y no me he ido, pues...

0: Ah, potser que canviem una miqueta la pregunta. I crec que és bastant educada responent als periodistes,
1: molt,
0: eh? També t'ho dic.
1: Ho ha fet molt bé.
0: Vinga, va, que seguim. Pràcticament arribant a les 6:15 del matí, fent els matiners d'aquest dilluns 8 de juny des de Catalunya Ràdio. Aquestes hores també volem saber l'ara quins sons deixa la ràdio.
2: Divendres al matí de Catalunya Ràdio van plantejar un nou dilema, preguntant-nos si és adequat deixar diners als amics. I atenció a la història que explica Àngel Llàcer i a la reacció de la Judit Mascó.
3: La cosa més forta que m'ha passat mai és una amiga meva que em va trucar i em va dir: em pots deixar avui, aquesta tarda, 200.000 euros?
0: No.
3: Llavors jo la vaig trucar i dic: escolta, Maripili, és veritat això?
1: Clar.
3: I em va dir: sí, sí, perquè és que demà he de pagar impostos i no tenia aquells diners disponibles.
1: Sí, nen, però tens unes amigues molt heavy.
0: Escolta una cosa. Enviaré un WhatsApp aquest matí a Àngel Llàcer perquè vull saber qui li va demanar 200.000 euros...
1: Fortíssim.
4: És que és una bestiesa, eh?
0: Vosaltres deixaríeu diners als vostres amics o no?
1: 200.000 segur que no. Segur que no. Això segur que no.
0: Fins quants diners estaríeu disposades a deixar al vostre amic o la vostra amiga?
1: Pocs.
0: També poden pensar els oients, des de casa. Poquets, què és? Això és la dada maiol, eh?
1: 200 màxim.
0: 200 euros, Lara García.
1: Jo podria deixar 1.000.
0: 1.000.
1: 1.000 eurets, però no a tots els amics, eh?
4: Depèn de per què, també, saps?
0: Jo és que crec que no s'ha de barrejar, no s'ha de barrejar, tot
1: jo
0: això.
1: Jo crec que no. Ja sé a qui li deixaria i a qui absolutament no li deixaria.
0: El teu és com li dius que no.
1: No.
4: Li dius
1: no. No. Espavil.
0: No ha de ser tan fàcil. En tot cas, 200.000 euros, que et demanin de com 200.000 euros. Home, també et dic que els has de tenir.
1: Clar.
0: Saps?
1: Sí, però ja li van preguntar aquí, potser sí que en tenien, en aquest cas.
0: Després l'envio a WhatsApp, que jo no em puc quedar
1: ara
0: intrigant.
1: Ara tinc curiositat.
0: Home, ja t'ho dic ara. Vinga, va, que seguim.

0: Estem escoltant la música del mestre Bowie, perquè què passava, Marta, tal dia com avui?
1: Doncs un 8 de juny del 1974, David Bowie arribava al número 1 del Regne Unit amb Diamond Dogs, un disc que es mantindria 4 setmanes seguides al capdamunt de les llistes. La seva portada es va convertir en una de les més polèmiques de la història. De fet, l'artista belga Guy Pillard va pintar Bowie com si fos una criatura meitat home, meitat gos, i el problema, doncs, precisament va ser que la il·lustració original mostrava clarament els genitals d'aquest híbrid, i la discogràfica, doncs, va obligar a canviar-ho immediatament. D'aquesta censura només se'n van salvar unes poques còpies, i avui, doncs, evidentment, són peces de col·leccionista.

0: La música de David Bowie avui als matiners de Catalunya Ràdio i a aquestes hores del matí. Ricard, posa'm aquesta sintonia que ens fa connectar amb els astres ara. Bon dia, matiners. Quin dia us espera astrològicament parlant? Doncs si voleu connectar-vos amb els planetes, com molt bé sabeu, cada matí ens ho explica la gent d'astrocat.cat. Cristina Borreguero, molt bon dia.
1: Bon dia, matiners. Avui, dilluns 8 de juny, es perfecciona el quart minvant a peixos. Aquesta fase lunar ens convida a baixar el ritme, escoltar més la intuïció i deixar anar allò que emocionalment ja ens pesa massa. Peixos ens parla de sensibilitat, descans i connexió interior, però també ens recorda que no cal carregar-ho tot a sobre. Així que avui, si podeu, feu una mica de neteja emocional. Menys soroll, menys exigència i més espai per respirar i estar en silenci. Bona setmana.
0: Doncs a veure quina setmana ens espera, perquè últimament, escolta, Mastrocat ens diu que frenem, sí, que respirem, que...
2: ens hem de relaxar molt.
0: Sí, que no entrem en conflictes, i és un recurrent d'aquests últims dies d'Astrocat, eh?
2: Però està bé, és recta final de la temporada.
0: Sí, la gent està una mica crispada.
2: Exacte.
0: Vinga, Lara García, desperta! Qui m'ho faràs?

0: espelmes avui, que està mirant a l'infinit.
1: Sí que és ara.
2: Sí, ara estem una mica la mirada perduda, perdoneu.
0: Bella, gràcies per contribuir en els nostres comentaris del dia. Gràcies,
1: sí,
0: Lara. Clar que sí, home. Vinga, Lara, qui m'ho farà espelmes avui?
1: Avui felicitem la presentadora de la televisió, Emma García.
0: Ara.
1: Segur que farà una gran festa per celebrar que arriba estupenda als 53 anys. A uns quants quilòmetres d'aquí també fa anys el raper Kanye West,
0: veus?
1: Que ho farà 49 espelmes. El periodista esportiu i col·laborador del Matí de Catalunya Ràdio, Emilio Pérez de Rozas,
0: sí,
1: en fa 74 i acabem felicitant a Nancy Sinatra, no sé si us sona el cognom, efectivament és la filla
0: clar
1: de Frank
0: sí,
1: Sinatra, i avui també fa anys 86, per molts anys a tots i totes, i bon inici de setmana.
3: Els més matiners.
0: Doncs d'aquí uns moments, per cert, repassarem alguns dels moments que ens ha deixat la televisió aquest cap de setmana. Recordarem el pas d'Àngels Gunyalons pel col·lapse de Jordi González, que va parlar del català i de mirar el passat. D'aquí uns moments la recordarem. I avui, per cert, també fa anys un artista que ens ha regalat cançons que perduren en el temps. És la música de Bonnie Tyler. Avui l'artista, quina meravella, bufarà 75 espelmes.

0: perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio analitzarem el resultat de les eleccions al Reial Madrid a l'Àgora Esportiva. A partir de les 11, entrevistarem l'actor Joan Pera. Francesc Garriga farà el compte enrere per la visita del Papa a Lleó 14 a la tarda. Al Catalunya Nit, Toni Padilla portarà la seva mirada particular sobre els esports.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Hola amigos, soy Antonio. Antonio Banderas. Aquí el más zorro de todos es Xavi Canalias. Ya lo sabéis, de 5 a 6 en Catalunya Ràdio. Els matiners, no te ho perdis.
0: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalias.
3: I per cert, com cada hora aquestes hores del matí, com cada dia, ara sí, us convidem a participar al programa. Ja podeu començar a trucar-nos en directe al 932074474 i explicar-nos per què esteu desperts a aquestes hores del matí. Mentrestant, són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dilluns 8 de juny. Àlex Bosch, bon dia.
4: Bon dia.
3: Amb l'Àlex repassem els titulars d'aquest matí. La treva a l'Orient Mitjà penja d'un fil.
4: L'escalada de tensió entre Israel i l'Iran no s'atura. El cap de setmana l'exèrcit israelià va bombardejar la capital del Líban, Beirut. El seu objectiu eren les milícies pro-iranianes de Hezbollah, que es refugien en els suburbis del sud d'aquesta ciutat. La resposta de l'Iran va ser un atac amb míssils sobre territori d'Israel, el primer des de l'establiment de la treva a l'abril. I aquesta matinada Tel Aviv ha respost llançant un atac selectiu sobre instal·lacions militars al sud i al centre de l'Iran. I, de fet, aquesta matinada s'han sentit sirenes de Tel Aviv davant el llançament de míssils provinents del Iemen.
3: Donald Trump, que és qui avui fa 100 dies va iniciar el conflicte amb l'Iran, ara demana calma.
4: L'escalada bèl·lica entre l'Iran i Israel pot torpedinar les negociacions per un acord de pau entre Washington i Teheran. Per això demana al govern iranià que torni a seure a la taula de debat i alhora demana a Netanyahu que deixi de llançar atacs sobre l'Iran.
3: Lluny d'aquest conflicte, Catalunya es prepara per l'arribada demà del Papa.
4: Avui ja hi haurà les primeres restriccions de trànsit a Barcelona mentre el pontífex continua la seva visita a Madrid. Al matí serà rebut al Congrés i es convertirà en el primer pontífex a pronunciar un discurs des de l'hemicicle. Ho farà com a cap d'estat del Vaticà i en un context de força crispació política a l'estat espanyol. A la tarda està previst que es reuneixi amb víctimes d'abusos de l'Església en una trobada de caràcter privat sobre la qual no han volgut donar per ara més detalls.
3: Ahir, Lleó 14 va fer una missa multitudinària davant d'un milió de fidels.
4: També va participar en una trobada amb representants de la cultura, l'esport i l'economia, en què va condemnar l'egoisme i va fer una crida a la responsabilitat per anar més enllà del negoci.
5: Que la activitat empresarial no vea al empleado como un factor más, que el progreso tecnológico tome en cuenta a los ancianos, a los pobres y a quienes no tienen voz.
3: I a casa nostra, un nou assassinat a trets en ple carrer a Barcelona.
4: Va ser ahir al vespre a la zona franca de Barcelona, al mateix carrer, on fa 3 setmanes ja va morir un home en un tiroteig similar. Els Mossos busquen l'autor dels trets i apunten a una revenja entre grups de crim organitzat de l'Europa de l'Est.
3: Pendents també de les eleccions a Perú.
4: El recompte és molt ajustat, ara mateix el 50%. Agafa un lleuger avantatge la candidata de l'oposició, la conservadora Keiko Fujimori, filla de l'expresident Alberto Fujimori, esquitxat per la corrupció i exiliat al Japó. El seu rival és el reformista de l'esquerra, Roberto Sánchez.
3: I pendents també d'un terratrèmol.
4: Aquesta matinada s'ha sacsejat al sud de les Filipines i ha estat important, una magnitud de 7,8. Almenys una persona ha mort i 4 més han quedat ferides pel fort sisme. El balanç és prou provisional perquè, segons la policia filipina, diversos edificis i habitatges s'han ensorrat a l'illa de Mindanao, prop de l'epicentre del terratrèmol. I compta perquè, a més, hi ha una alerta de tsunami. En les pròximes hores es podrien registrar onades importants a les costes de les Filipines, Indonèsia, Taiwan i també al Japó.
3: I en esports, 4 anys més de presidència del Reial Madrid per Florentino Pérez.
4: Ha aconseguit una victòria clara. Ha tingut 2 vots per cadascun dels que ha aconseguit el seu rival, és a dir, pràcticament un 65% dels suports. El seu rival era l'empresari Enrique Riquelme. Florentino Pérez ha comparegut davant dels mitjans, abans fins i tot que es fessin públics els resultats oficials, i ha confirmat que José Mourinho serà el nou entrenador de l'equip. La candidatura de Riquelme ha denunciat irregularitats en el vot per correu i, de fet, s'han anul·lat centenars de paperetes de la candidatura de Florentino Pérez.
3: Doncs tenim Florentino per 4 anys més.
4: Vinga.
3: Gràcies, Àlex.
4: Adéu-siau.
3: 6:00 a.m, 4 minuts. Marc Jurado, bon dia.
6: Què tal, bon dia.
3: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
7: Molt bon dia.
3: Aquestes hores del matí, com sempre, cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
6: Avui, Canalies amb el Papa Lleó XIV i Florentino Pérez en totes les portades del dia. Comencem amb la premsa que s'edita a Madrid, epicentre de totes dues notícies, la visita del Papa i la victòria de Florentino. I ho fem amb La Razón, que obre l'edició amb una fotografia a tota pàgina de la missa multitudinària a Cibeles, el titular petit en un racó de Madrid, al cel amb Lleó XIV.
7: També és el tema i la foto principals del País, que explica que el Papa reivindica el seu discurs social en un acte multitudinari. El Mundo, per la seva banda, diu que el pontífex reivindica el futur de la fe en una missa històrica. A La Vanguardia llegim que el Papa atreu multituds i el periòdico titula un lacònic 1,5 milió d'ànimes.
6: Pel que fa a Florentino Pérez, Diari Ara recompta caòtic al Real Madrid. Diari As, Florentino 2030, marca victòria i toc d'atenció. El Mundo, Florentino guanya, però el vot de càstig qüestiona el seu canvi societari.
7: I altres temes de la portada. El periòdico Leire Díez va voler desacreditar el Suprem per accelerar l'amnistia, i El País, l'Iran dispara diversos míssils contra Israel després d'uns bombardejos sobre Beirut.
3: I avui a les pàgines d'opinió, reflexions sobre la visita del Papa.
7: A La Vanguardia, Ivan Redondo, consultor polític i exdirector de gabinet de la presidència en Pedro Sánchez, destaca que Lleó XIV es converteix avui en el primer cap d'estat de Ciutat del Vaticà que fa un discurs al Congrés dels Diputats.
6: Redondo opina que Prevost demana acabar amb la polarització política perquè sap que si Espanya es trenca internament, també ho farà la Unió Europea.
7: La directora del periòdico, Gemma Martínez, destaca que fins i tot els que no comparteixen la fe catòlica poden reconèixer la força d'algunes de les reflexions de Lleó XIV.
6: Diu que el Congrés ha d'aprofitar la presència avui de Prevost i fugir de xocs partidistes per comprendre que una democràcia necessita recuperar el sentit de projecte compartit.
7: El Mundo també destaca en l'editorial que la visita del Papa al Congrés és un moment històric.
6: I considera que la visita de Lleó XIV, que s'està donant un bany de masses, està agafant una dimensió que va més enllà d'un viatge pastoral.
7: L'editorial de l'ABC considera que el Papa està donant una lliçó d'esperança a Espanya.
6: I diu que la visita de Lleó XIV demostra que Espanya alberga una demanda de sentit més profunda del que alguns relats reconeixen.
7: Al País, el professor d'ètica i filosofia Diego S. Garrocho recorda que en el seu primer discurs com a papa va reivindicar l'esperança, una cosa molt intempestiva, diu, en un món esgotat per la desorientació, la divisió i la violència.
6: I afegeix que les paraules de Prevost recorden que cap època ni cap generació estan condemnades per sempre si hi ha persones valentes.
7: A l'editorial Lara es pregunta si els joves són víctimes de la intel·ligència artificial i recorda que el Papa, en la seva primera encíclica, ja va advertir dels perills d'aquesta tecnologia.
6: Considera que la deriva de la revolució postindustrial de la IA ens ha de preocupar a tots i lamenta que la intel·ligència artificial ja afecta laboralment els joves.
3: 6:07 a.m. A Maria, Sílvia Solanes, bon dia.
8: A Maria, bon dia.
3: Què tal?
8: Bé.
3: Res d'intel·ligència artificial, tu ets una dona real.
8: Clar. Aquí estem.
3: De moment potser no ens han clonat la veu, però...
8: Tot arribarà.
3: Tot arribarà. Esperem-nos d'aquí uns anys que potser direm, mira, recorda Silvio quan va picupar. Qui s'ha fet l'espavilat, per cert?
8: Doncs mira, un grup que es dedicava a vendre begudes que recollien de gots i ampolles del terra en un concert de Banguil en un municipi de Sevilla, en concret a Santi Ponce. La policia local havia activat un dispositiu especial per vigilar la venda il·legal i a banda d'aquestes begudes van decomissar també la venda de 50 quilos de car, truites i ampolles que no tenien les mesures higièniques adequades. Us avui al correu d'Andalusia.
3: El sistema peculiar que ha trobat una rosaire del Delta de l'Ebre per espantar els flamencs.
8: Doncs mira, plantar al camp 50 estelades. D'aquesta manera foragit els ocells en plena campanya de la sembra. Les banderes onegen repartides per tota la finca i converteixen el camp en un paisatge singular que crida l'atenció i que veiem al digital a Guaita. I és que per als flamencs, els arrossars acabats de sembrar són un dels seus objectius preferits. De fet, és habitual veure-hi cintes, banderes i altres elements. I ara també 50 estelades.
3: Qui està desaparegut?
8: Doncs el considerat nen prodigi de la IA a la Xina. Es tracta de Liang Wenfeng, que ha revolucionat la intel·ligència artificial generativa amb el DeepSeek però veiem a La Vanguardia que se li ha perdut el rastre. Porta més d'un any sense fer aparicions en públic i ara la seva empresa ha començat a fer anuncis amb una altra persona al capdavant. Això no fa res més que alimentar les especulacions.
3: Déu-n'hi-do, veurem com acaba aquesta història i el programa ens encanta parlar de menjar i ara us hem d'informar que ja tenim l'etapa del Tour de França.
8: Sí, coincidint amb el Grande per
3: la
8: prova.
3: No l'etapa, eh?
8: L'etapa.
3: No l'etapa.
8: Menjar, ja ho has dit. Exacte. Menjar.
3: Per si de cas.
8: Sí. Coincidint amb el Grande Part, que serà Barcelona, com tots sabeu, la capital catalana sumarà els pastissos del Tour, que ja tenim aquells pastissets amb els colors dels mallots. Doncs bé, ara que no podia ser una altra manera, una etapa, i han buscat un color d'aquesta etapa. Quina havia de ser?
3: El groc, clar.
8: Doncs han fet la truita del Tour, una recepta original d'Ot Salvans, del restaurant Manda Huevos, que s'ha inspirat en la bomba de Barcelona. Es podrà tastar restaurants, bars i parades de menjar per als 40 mercats que hi ha a la ciutat. Ho recull el Tour Barcelona.
3: Vinga, també és dilluns, arrenquem la setmana. Hem tingut un cap de setmana de sol, de bones temperatures. Què ens espera per avui, Marc?
6: Doncs ens espera seguir parlant de temps de preestiu, també notable sens de fet la temperatura aquesta tarda, després d'una matinada, això sí que ha estat una miqueta més fresca, sobretot a l'interior. Avui sol, només alguns núvols baixos al sud de Tarragona, tarda amb tempestes al Pirineu i també a la Catalunya Nord.
3: Vinga, que en només 5 minuts arribem a 3 quarts de 6 del matí. Molt bon dia a tots, matiners i matineres, acompanyant-vos, com sempre, en aquest primer tram del dia fent els matiners. I amb la Marta és moment també de repassar alguns apunts culturals. Amb què comencem, Marta?
9: Doncs avui amb una previsió per aquest vespre, perquè s'entrega el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes al poeta Biel Mesquí del Palau de la Música Catalana. I avui també previsió perquè comença la Festa del Cinema fins dijous 11 de juny. Podeu anar al cine amb entrades a 3,50 €. Més coses, en aquest cas a Girona, perquè avui comença la Fira del Llibre Infantil i Juvenil i també a Girona es presenta Flaix de Tardor, que és la iniciativa del Temporada Alta que porta doncs, tots els espectacles internacionals, alguns per primera vegada a l'estat, durant la tardor a Barcelona.
3: I alerta, hem de parlar també d'un artista que ens encanta i que es diu Alejandro Sanz. Això? Què és això?
9: Doncs el primer concert que ha fet Alejandro Sanz a Sevilla, amb una mica de remix i tecno, però el cas és que ha llançat un dard contra Bad Bunny amb tot el tema de la casita. Ha començat a girar a Sevilla, com dèiem, i es veu que hi ha instal·lat una caseta. No hi havia famosos, no hi havia cares conegudes, sinó que va utilitzar només aquesta casa per cobrir doncs, tota la part tècnica del concert, i es veu que al mig de tot, mentre estava cantant, va deixar anar. Heu vist que tenim una caseta, no? Aquí són més simples, si no tens Instagram, aquí sí que entres.
3: Bé, una picadeta que no acabo d'entendre tampoc molt bé.
9: Mira, mentre ho estava mirant, pensava, no és la primera vegada, o almenys em sona que no és la primera vegada que hi ha Alejandro Sanz i Bad Bunny, que hi ha alguna cosa allà.
3: Una cosa de tensioneta.
9: Allà alguna tensioneta.
3: Hem de fer alguna col·laboració, a veure si s'aproximen una miqueta l'una a l'altra.
9: No sé per què em sona que algun altre mal rotllo que hi havia hagut, alguna altra edat, no sé.
3: Veurem què és el que passa, si Alejandro Sanz, doncs, escolta, em va tirant aquestes petites fletxes a Bad Bunny. Mentrestant, quan ens anem aproximant ja cap a 3 quarts de 6 del matí, avui movem el dial alerta fins al 5 de juny de l'any 91. Arantxa Sánchez Vicario s'enfrontava a Steffi Graf en el que ja era un dels duels més esperats del tennis. El resultat, partit de menys d'una hora, i 6-0 i 6-2 per l'Espanyola. I així es narrava la prèvia al partit de Catalunya Ràdio.
10: Roland Garros viurà avui un nou duel entre Arantxa Sánchez Vicario i Steffi Graf, un duel que va paralitzar el país l'any 89 quan Arantxa va derrotar la jugadora alemanya i va guanyar el torneig. Ara el partit és de semifinals. Arantxa, però, no ha tornat a guanyar Steffi des d'aquella final i el balanç és clarament favorable a la jugadora alemanya per 10 victòries a una. Arantxa i Steffi, però, hauran d'esperar que Mònica Seles i Gabriela Sabatini acabin l'altra semifinal femenina del torneig que es disputa ara mateix. Marxem cap al punt on avui estarà posada tota l'atenció esportiva. Roland Garros, Catalunya Ràdio, Jaume Boix, bona tarda.
11: Hola, bona tarda. La pista central plena com un ou i, evidentment, després d'aquest partit, la revenja del 89. El partit entre Steffi Graf i Arantxa Sánchez Vicario serà la dotzena confrontació entre totes dues jugadores. Fins ara només ha guanyat un cop Arantxa Sánchez Vicario, la final del 89.
3: Recordant, com sempre, el so de la ràdio a aquestes hores del matí i quan falten 17 minuts per les 6 del matí, A l'Iran passen pocs minuts de les 7. Allà hi tenim el nostre corresponsal mundial. És en Guillem Soler. Molt bon dia, Guillem.
12: Bon dia, matiners. Enmig del desert central de l'Iran, a la ciutat de Kashan, hi ha un cultiu molt especial, les roses. Des de mitjans de maig fins a mitjans de juny se celebra a aquesta zona el Golab Giri, un festival que transforma els seus pètals en una preciadíssima aigua de roses. Abans de començar el procés per fer aquesta aigua de pètals, es col·loquen grans olles a prop del riu i la gent canta oracions religioses en una gran cerimònia col·lectiva. Els carrers i les places també s'omplen de milers de roses precioses en una festa que reuneix a més d'un milió de visitants. El cultiu de roses a l'Iran es remunta uns 7.000 anys enrere i el Golab Giri és una festa mil·lenària que no ha patit gaires modificacions amb el temps, així que encara conserva l'essència dels seus orígens. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des de l'Iran, pels matiners de Catalunya Ràdio.
3: Gràcies, com sempre, en Guillem Soler i el que ens explica donant voltes per tot el món. Maiol Roger, bon dia de nou.
13: Bon dia de nou.
3: D'aquí 15 minuts comença el Matí de Catalunya Ràdio. Què ens heu preparat per aquesta edició d'avui dilluns?
13: Doncs mira, em sap greu discrepar el Guillem Soler, però de la part de l'Iran que no està de festa, que
3: exactament.
13: És la immensa majoria per aquest intercanvi amb Israel que hi ha hagut aquesta nit. Us explicarem l'última hora, també pendents, perquè avui hi ha discurs històric del Papa al Congrés dels Diputats. I després també us explicarem les eleccions al Real Madrid i aquesta victòria de Florentino Pérez per menys marge, diguéssim, del que s'esperava fa dues setmanes quan ho va anunciar. De fet, farem agora esportiva especial amb el Ramon Bés, el Francesc Garriga, la Laia Tudela, el Joel Díaz, i connectarem també amb l'Alfredo Relaño i el Salvador Sostres. Després farem un tema sobre l'ansietat i la selectivitat, que ja saps que hi ha molts joves que estan estudiant ara. Bueno, ara espero que no.
3: Ara
13: que estiguin descansant, però que es llevin d'aquí una estona per estudiar. Perquè dimarts comença la selectivitat i és un moment decisiu per molts estudiants i estarà bé parlar amb una psicòloga per adolescents, una professora i un estudiant que ens atendrà, suspendrà durant uns minuts el seu estudi per atendre'ns a partir de les 10. Després farem secció del cor amb la Laura Fa, tindrem a Joan Pere, lector, aquí a la cadira on ara va sec de l'estudi 1, exactament, i després els temes pendents i una mica, no, que si vols venir d'imitador, els temes pendents, parlarem amb el Jovany. Sí, li ha quedat molt bé. I ja està, una mica concurs pendent i ja serà dimarts, o sigui, final de dilluns, vaja, que per nosaltres és dimarts. És entre Joan Pere i una mica més sòrdid, saps?
3: Que sóc horrorós, en tant. Que anem-hi o no?
13: Vinga.
3: Arriba la dada Maiol. Alerta als oients que, com sempre, teniu ganes de participar a aquestes hores del matí. A veure què ens sorprèn avui Maiol Roger. Sara, alerta, eh?
13: Doncs va, un cop Florentino Pérez ha revalidat la victòria, una dada sobre el Madrid. Que se quema! Tamasso, que quedàvem de petits. Va, i en concret, quants ingressos té el Real Madrid cada any?
3: Milions.
13: Sí, molt bé.
14: No, sí,
13: molt
14: sí,
13: parem. Sí, no,
14: però
13: no,
14: sí, Forquilleta.
15: Forquilla, perquè...
13: Forquilla,
15: no en fem una idea.
13: Entre 1 milió d'euros i 100.000 milions d'euros.
3: És que clar, ha d'ingressar molts diners.
13: Si em diu Forquilla, m'ho invento.
3: Clar, però és que hem de ser intuïtius.
14: 70.000.
13: 70.000
3: milions.
14: 70.000 milions.
3: Massa. Jo diria que 30.000. És que és molt, 20.000.
14: És molt. 25.000.
3: 20.
14: 1.000. 1.000
3: milions. 2.000 milions.
14: Però què dius? Sí.
13: Però si esteu dient 70.000, 2.000 és menys.
3: Clar.
13: És que sou... Què dius, 2.000 milions?
3: Jo i la Sara diem 2.000 milions.
13: Us quedeu aquí? Doncs la que més ha costat és Sara Llobet.
3: No, perquè... perdona. En conjunt...
13: Ai, has començat canalies. A dir 70.000 milions. La mitjana entre els dos són 36.000. En fi, aquesta temporada el Real Madrid...
3: Que la Sara afina molt, eh?
13: Aquesta temporada el Real Madrid treballa amb un pressupost de 1.248 milions d'euros, mentre que el Barça en té un de 1.075 milions.
3: Doncs veus, ja hem ingressat uns milionets més. Gràcies, Maiol.
13: Fins ara.
3: 9-3-2-0-7-4-7 4, d'aquí uns moments, com sempre, parlem amb matiners i matineres. A aquestes hores ja esteu desperts.
15: Senyores i senyors, bon dia.
0: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
15: Leire Díaz, bon dia.
16: Bon dia. No sé nada, no sé nada, sinceramente.
15: Parece ser que requieren documentación de pagos del PSOE a usted.
16: Bueno, estoy muy tranquila con eso.
17: Si aquest acord realment sortís que no, no veig massa altra opció que anar a un escenari de caos i d'habilitament absolut del sistema educatiu.
18: Tinc informació clara i parlarà català a Montserrat i parlarà també català a la Sagrada Família.
15: Candela Peña, què passa?
19: Quina il·lusió.
15: Ah, hem engreixat una mica.
19: No, estàs boníssim, Ricard. Oh. Ets un referent, tens actualitat.
15: Sí.
0: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
20: Les dones i els dies.
0: Amb Montse Virgili.
21: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
20: Per orelles fines i cors oberts.
21: Jo em valorava per la meva literatura. El que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven als pits.
20: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
21: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
0: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies. Amb Montse Virgili.
21: Però què pensava que era la intel·ligència?
0: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
22: I m'he comprat un armari.
3: Oh. Ah, ara ja sí, eh? A la que compres l'armari.
22: Sí, sempre anava a burra.
13: Una burra, els penjadors.
22: Però és que ja estava fart, ja em veia, o sigui, anava a dormir i em veia tota la jaqueta, ho veia tot, era com, ja sé, no vull veure la meva roba, vull un armari. És molt complex, eh, tenir un armari. És que visc en un setè, tu ara treu-lo.
13: No! Home, és el cardis d'alta baix del balcó.
0: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
23: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
0: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
3: Recte final ja dels matiners d'aquest dilluns 8 de juny. D'aquí uns moments escoltem Els Matiners, que a aquestes hores ja esteu desperts. Ens podeu trucar com sempre, que ens encanta que ens truqueu i ens saludeu al 93207474. Mentrestant també repassem alguns dels sons que ens ha deixat la televisió aquest cap de setmana, com per exemple la visita de la meravellosa Àngels Gunyalons al col·lapse de Jordi González a TV3. Va deixar anar un parell de reflexions, l'entrevista va ser interessantíssima, sí. Però ens quedem amb aquests dos moments, on parla precisament l'Àngels Gunyalons del passat, però també del present.
24: Tu faries alguna cosa per perpetuar la teva joventut?
25: Tots fem coses. Bueno, perpetuar... Perpetuar, no, però tots, a tots ens agrada... El que sabem de nosaltres és el nostre passat. No sabem el futur, però ens agafem aquest passat, sí. No? Moltes vegades el que em passa és que em miro al mirall i penso, ostres, t'ho estic horrenda, no sé què. I de cop... Sé que si em faig una foto en aquell moment i la miro d'aquí 5 anys, diré, horrenda, estava fantàstica.
24: Clar.
25: No valorem el nostre present perquè el referent és el que hem tingut, no? El que hem perdut.
3: I també una altra reflexió interessant que va fer Àngels Gunyalons sobre el català, sobre la llengua.
25: El castellà és una llengua preciosa, però no és la nostra. L'accepto, la rebo, però no ha d'anar en detriment de la nostra. La nostra és una cultura mil·lenària que té un gran històric i que ens defineix. I penso que fomentar el respecte per totes les cultures i les llengües que conformen aquesta península és un deure. Crec que de vegades s'ha ensenyat malament a la gent i aleshores la gent de vegades ve aquí i diu, escolta, m'entens que hablar... No costa res respectar això.
24: Es poden fer petites coses, cada dia.
25: Jo crec que sí. Jo
24: fer aquesta pedagogia, diguem-ne, quotidiana, jo entro i demano el cafè amb llet en català.
25: Jo faig molt, mantinc el català. Molt, molt,
24: molt. I si em diu que no ho entén, li tornaré a dir en català i li explicaré què vol dir en castellà.
25: També crec que el teatre té un deure en aquest sentit. I penso que la gent que estudia teatre o que es vol dedicar al teatre ha de saber parlar bé el català. Aleshores, estic farta de no sentir les obertes. És el coll, no el coll. Almenys jo intento parlar-lo bé, com toca i amb naturalitat.
3: Bona reflexió també d'Àngels Gunyalons.
22: Sempre té raó.
3: Sí. És que Àngels Gunyalons ens encanta.
22: Sempre.
3: Podeu recuperar l'entrevista a través de la plataforma 3CAT. I una altra dona empoderadíssima és Letícia Dolera, que a través del compte també de 3CAT, a través del compte d'X, ha volgut parlar de com van reaccionar els protagonistes de Pubertat quan van saber de què tractava la sèrie.
26: Quina va ser la reacció dels protagonistes adolescents quan els vau explicar de què tractava la sèrie? No era una cosa que els sonés estranya. O sigui, als 13 anys ja han sentit parlar de porno, de sexe i de violència, de les tres coses. Llavors, al contrari, no? Va ser interessant, doncs, poder xerrar amb ells i amb elles i pensar junts. I que la sèrie fos també una oportunitat per ells per treballar temes que de vegades no es treballen en profunditat a les escoles, no? Per manca de recursos.
3: Doncs també fantàstica, Letícia Dolera.
1: Tinc moltes ganes de veure aquesta sèrie.
3: No l'has vist encara, pobertat?
1: No.
3: Home, l'has de veure, l'has de veure. Molt bé, molt bé, molt bé. Us la recomanem, perquè val molt la pena. El cert és que és així. 9-3-2-0-7-4-7-4, aquestes hores del matí. Deixeu-me que saludi l'Olga. Olga, bon dia.
2: Hola, bon dia.
3: Com estàs, Olga?
2: Molt bé, molt bé. Començant la setmana.
3: Veig que, de moment, al cotxe.
2: Sí, sí, sí, sí, vaig camí de la feina.
3: I d'on vens, Olga, i cap on vas?
2: Visc a Montmeló i treballo a la Vall d'Hebron.
3: I entenc que entrem a treballar bastant d'hora, almenys aquestes hores del matí.
2: A les 7, el que passa que vaig més d'hora per al tema del tràfic i de l'aparcament, i així em prenc un cafè escoltant la ràdio i després llegint una mica.
3: Home, espero que escoltis els matiners una mica, Olga.
2: Sí, no, en tiro tot el matí, Sí,
3: Olga, fins a molt tard, quan pots agafar el cotxe? És a dir, quina és l'hora més tard que pots posar-te al volant per no trobar-te trànsit a aquestes hores?
2: Mira, surto de casa a les 5:35, ai, 40:45 ja és impossible. Ja n'hi ha molt de tràfic.
3: I fins a quina hora treballes, Olga?
2: De 7 a 2.
3: Bé, escolta'm, l'horari no està gens malament, no?
2: No, no, molt bé, molt. Bueno, tinc guàrdies els caps de setmana, treballo una guàrdia al mes, però bé, bé. Els dies a diari, molt bé.
3: I últimament com tenim a Vall d'Hebron? Tranquil·let o no?
2: Bueno, ara just començarà. Quan els nens ja agafin vacances, sempre que els malalts també.
3: Sí. Com va això? A veure, explica'ns-ho.
2: Sí, no sé, és que els nens deixen d'anar al col·le i la gent deixa d'anar a visitar-se a l'hospital i deixa de posar-se malalta. Cada any passa el mateix, baixa molt la feina.
1: Que curiós.
2: Tot en funció escolar.
3: És a dir, que la que els alumnes deixen d'anar de l'escola, es nota aquestes visites a la Vall d'Hebron, eh?
2: Sí, sí, sí, sí, molt,
3: molt. I tu per què creus que passa això?
2: Pues, aviam, també és veritat que molts nens en van al poble, eh? Perquè els pares treballin, nens que... moltíssim, molts nens van al poble. Nens que porten medicació, ho sé perquè quan jo vaig estar a la farmàcia de l'hospital, preparàvem la medicació pels dos mesos que marxàvem amb els avis a fora.
3: Ben curiós, eh?
1: Clar, la gent marxa de vacances. Ah,
3: exactament.
1: No?
2: Bueno, perquè com que els pares treballen, doncs els hi envien al poble i se'n van
1: amb els avis.
3: No està mal tirat, tampoc. Olga, gràcies per seguir-nos i que tinguis un bon inici de setmana.
2: Moltes gràcies. M'agrada molt, el vostre programa.
3: Que bé, quina meravella. Gràcies. Doncs hi serem cada dia de dilluns a divendres, Olga.
2: Molt bé, gràcies.
3: Que adéu, vagi bé, adéu. Lara García, també molt bon dia.
1: Adéu, fins
3: demà. Demà hi tornem. D'aquí uns moments escoltem l'Eloi Cordomí amb la previsió del temps i també saber si té alguna anècdota preparada. Abans, per això, la música de Bruno Mars amb aquesta cançó que està a punt de sonar i que es diu Billionaire.

0: per arribar pràcticament ja a les 6 del matí fent els matiners a Catalunya Ràdio. Eloi Cordomí, molt bon dia.
1: Bon dia, bona hora, com estem?
0: Molt bé, com ha anat el cap de setmana?
1: Bé, bé, bé, tranquil·let, prou tranquil·let.
0: Bé, això està molt bé. Comencem la setmana tranquils, també?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Abans de saber quin temps ens espera, per això...
2: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
0: A veure, què ha passat, Cordomí?
1: T'ho juro que ahir pensava, dic, mira, no tinc res per explicar-li perquè no hi ha cap anècdota.
0: Però després la vida et sorprèn, la vida et sorprèn.
1: Sí, la vida em sorprèn i al vespre vaig pensar en tot, dic, ja està, ja ho tinc. És que ja fa dies que, te'n recordes, recobrem la història de les gallines i el gall, eh? Sí. Jo tenia quatre gallines i un gall. Sí. El gall el vaig treure perquè picava les gallines i se les muntava i les deixava desplomades.
0: Exactament.
1: Llavors el gall el vaig donar...
0: Fora, sí, sí, sí, sí.
1: Sí. Llavors ara tinc quatre gallines,
0: sí.
1: Una de les quals ara mateix fa coc, coc, coc, coc, com si fos un gall. Els gallers fan coc, coc, i els galls fan quiquiriqui, no? Doncs ara hi ha una gallina que fa coc, coc, coc, coc, i ahir la vaig pescar muntant-se una altra gallina.
0: M'estàs dient que la gallina ha adoptat el paper de gall?
1: Sí, sí, sí, sí. Si jo crec que té una personalitat alterada o no ho sé, o se sent gall, no ho sé.
3: Ricardo Estrans.
4: Hola.
1: Sí, sí. Té una identitat sexual. Sí.
0: Està claríssim que ha adoptat una altra personalitat en aquest cas del gall. Sí, sí, està clar.
3: Està perfecte.
0: Està bé, està bé. Doncs escolta'm, Eloi, en 15 segons m'ho pots liquidar, això?
1: Sí, avui farà sol i a la tarda tindrem quatre ruixats al Pirineu i Prepirineu. Potser n'arriba alguna ponent, però avui amb poca precipitació i temperatures bastant moderades. I demà baixa la temperatura, d'un parell de dies.
0: Doncs bé, que tornem demà, Cordomí. També una abraçada, que vagi molt bé.
1: Adéu.
0: Adéu. Doncs vinga, una gallina que munta gallines. Com comencem aquesta setmana.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Mar Negre. Capítol 6. El poeta és mort.
2: Si vols que t'ho digui, ja estic una mica fins al que no sona d'haver de passejar-nos per tot el país entre paradetes de llibres i que el molt fill de puta del lletre ferit no faci ni esment d'aparèixer. Es deu haver collonit. O em prepara una dessonada, vés a saber. Però mentre nosaltres, com al cul d'en Jaumet...
3: Saps que m'encanta quan t'enfades? Trobo que quan vols arreglar el món tu sol estàs més guapo que mai.
2: I a mi el que m'agrada és que parlem seguint exactament els tòpics dels enamorats. I això que m'havia jurat que a mi mai no em passaria.
3: Tampoc t'havies imaginat mai que acabaries embolicat amb la teva cap, que sobre és sergent i que acaba de ser mare soltera. Així que mira, posats a canviar plans, això de parlar com dos enamorats de mel i sucre tampoc em sembla el pitjor.
2: El més divertit serà quan ens demanin allò de com va començar la vostra història o com us vau conèixer i poder dir que, mira, mentre estàvem perseguint un criminal anomenat el Lletre Ferit, vam anar recorrent el país i en una fira del llibre, en un moment de tensió, ens vam abraçar i una cosa va dur l'altra. I ja ho veus, havent de dissimular quan estem de servei, però a la vegada tenint la sort de compartir-ho tot. I de si s'escau, poder aparcar el cotxe en un voral. Sort que anem de paisà, que d'uniforme hauríem cantat molt més.
3: Sí, això sí que és una sort. A més, amb totes les reivindicacions de les companyes de promoure una roba no sexista i còmoda, que hi estic totalment a favor, que ningú no em malinterpreti ara, que mai no se sap on té col·locat el micròfon la fiscalia, amb tot això de la roba, et deia, l'uniforme trobo que em queda fatal. Així de paisà, si vull, puc mostrar que encara tinc un bon cul.
2: Això sempre. Però sense uniforme i sense res, també ho pots mostrar, que tens un bon cul i un bon de tot.
3: Tu, que em mires amb bons ulls i que ets així de maco. Però no ens n'anem per les bardisses. De moment, haurem de deixar-nos la roba posada i estar ben atents. Tinc la sensació que avui es mourà alguna cosa. I com a mínim la fira ens haurà servit per venir fins aquí. Sempre m'havia fet il·lusió, això de conèixer Folgueroles. Segurament perquè ens van fer estudiar tant Verdaguer a l'institut que d'alguna manera ja tenia ganes de veure on va néixer.
2: Doncs mira, ara ens atensarem fins a la casa on va néixer. Allà hi ha algun dels companys de guàrdia i comprovarem que tot el dispositiu està en ordre i ben desplegat.
3: A tu te'l feien llegir a l'institut, en Verdaguer?
2: Només el Canigó. Tenia un professor de literatura, en Pere Roca Guinarda, que era un apassionat de la natura i que sempre deia que la motxilla de qualsevol excursionista català hi ha d'haver sempre un exemplar del Canigó, perquè a qualsevol excursió sempre hi haurà un bon moment per poder llegir-lo. El cas és que des de llavors me l'hem portat sempre, amunt i avall, i és una de les meves lectures preferides. I més, dalt d'un cim. A vegades, els mestres tenen raó. Passa que en aquest país ningú els fa ni puto cas i els hem tret tota l'autoritat.
3: I més, si són de literatura.
4: Mira-te'ls, tan enamorats que estan gràcies a mi. Ves per on, les meves accions encara han tingut efectes col·laterals inesperats. I no puc dir que no facin bona parella, aquests dos. Tant anar amunt i avall perseguint-me, i al final el que han fet ha estat trobar-se a ells mateixos. Ja era hora que la sergent pogués tenir alguna alegria, pobra dona. I ell, de moment, és força valent, perquè no té recances en entomar una relació amb una dona més gran que, com qui diu, fa dos dies que ha tingut una criatura. I jo que me n'alegro, perquè no tinc res en contra seu. No els vull cap mal. Jo tinc una missió concreta i ells fan feina per evitar-la. I això no deixa de ser un joc i un repte, a veure qui arriba més lluny. I ja em va bé tenir algú que em persegueixi, perquè així tot té més emoció i fins ara els he estat donant peixet. Però aquí, a Folgueroles, començaran a canviar les coses. De moment, ja els torno a tenir localitzats, aquest parell. Això, rai. I pensar que els he cansat una mica ja em va bé, que van haver d'anar a Figueres i a Palamós i veure que no avancen en res en la investigació deu ser ben frustrant. Però, mira, crec que això els anirà bé com a parella. Ara que els tinc localitzats, he d'anar a veure si ha arribat la següent víctima i a preparar-ho tot, que si tot surt com ho tinc planificat avui, el lletre ferit tornarà a cobrir-se de glòria.
5: De golfos de neguit, d'onades de tristesa.
3: Hauràs de reconèixer que si Verdaguer hagués estat americà, en tindríem sèries i pel·lícules. I aquí, a casa nostra, hi ha poca cosa. Algun documental sobre ell i algun espectacle dramàtic i llibres. Això sí, tots els estudis que vulguis, totes les edicions crítiques, agudes i per haver, i fins i tot una fundació que es dedica a recuperar-ne l'obra. I biografies, i fins i tot novel·les amb el mossèn com a protagonista. Però ens falta això, la gran pel·lícula o la gran sèrie que el consagri encara més com el que és.
2: I tants altres que es mereixen una pel·li i que si fossin americans la tindrien. Començant pel rei Jaume I el Conqueridor i acabant amb en Narcís Monturiol. Si vols, jo hi afegiria en Joan Martorell i l'Ausiàs Marc, algun altre rei medieval, en Guillem de Berguedà, en Salvador Dalí o en Josep Pla.
3: Com sempre, cap dona.
2: No m'hi havia fixat.
3: Aquest és el problema. Mira que en tenim de ben interessants, també. Podríem començar per Aurem Biaix d'Urgell i acabant la Rodoreda, passant per Elisenda de Montcada, Isabel de Villena, Teresa Claramunt, Caterina Albert o Caritat del Río, que sens dubte és la meva preferida. Una espia sensacional al servei de la causa soviètica. O sigui, que ja va sent hora de començar a enxamplar mires. Que els homes sempre us esteu mirant al melic.
2: A les seves ordres, sergent. Tens tota la raó i et reconec que d'alguna no en tenia ni idea. Però mira, aquí sí que hi ha la casa d'una altra noia que també mereixeria una bona pel·lícula i que se'n parlés més, perquè hauria estat una excel·lent escriptora si la dissort no s'hagués creuat el seu camí.
3: És la casa de l'Anna Dodes?
2: Veig que estàs ben informada.
3: No gaire, no et pensis. Em sona el nom i una mica el cas, però no en sé gaire res.
2: Doncs era una jove promesa de la poesia i de la filologia i de la música. Havia escrit alguns contes, alguns petits assajos, i amb una amiga seva, Gemma Rajamí, se'n van anar a fer un viatge que tenia com a destinació final l'Alguer. Però les varen assassinar segurament el 13 d'agost de 1986 a Brisac, Occitània. Tot i que això va ser el lloc on les van enterrar. Les havien trobat al bosc en un lloc proper, però indeterminat. Només se sap que les dues anaven a Sardenya i que volien arribar amb autostop fins al lloc on poder agafar el vaixell més barat.
3: Quina bestiesa. I se'n sap res?
2: Torna a ser un d'aquells casos sense resoldre. Mai no s'ha trobat el seu assassí o els seus assassins, si és que van ser més d'un. A poc s'ha anat publicant la seva obra literària, i de l'Anna Doda se n'ha mantingut el record. No tan així de la seva companya. I sí, aquesta és la casa on va néixer. Tothom ve a veure la del poeta, però està bé recordar que també hi va haver un altre poeta important a Folgueroles, i sobretot pensant com de bona podria haver arribat a ser si ja havia fet el seu esclat literari. Jo no en tinc ni idea de poesia, però tothom diu que era molt bona.
3: És per això que penses que el lletre ferit pot atacar avui?
2: És probable. No ho sé, és com un pressentiment. El lloc és preciós. Som en un mercat vell de poesia. Per tant, un escenari prou atractiu. En una de les pàtries literàries del país i, a més, amb un programa d'activitats ben atapeït. Si el lletre ferit vol atacar, aquest és un escenari ideal per fer-ho. I, a més, hi ha tanta gent que ens complicarà força poder veure'l. i poder actuar per intentar atrapar-lo. Jo crec que és el dia perfecte.
3: Sí, això sí que m'ha sorprès. Hi ha molta més gent al Mercat Vell de Poesia que en alguna de les altres fires a les quals hem anat. No ho hagués dit mai. I el que em sorprèn és que hi ha molta gent jove. A més, mira, remenant i mirant llibres. És sorprenent.
2: Deu funcionar perquè ja fa anys que va en marxa. I ja saps que en aquest país, si una cosa no ha funcionat a la segona ocasió, no sol arribar gairebé mai a la tercera. I ja estic content que sigui una fira de segona mà. Sempre m'han agradat.
3: Per què?
2: Doncs mira, en primer lloc, perquè són una contribució a l'economia circular. Empren un producte que ja no és habitualment a les botigues convencionals i li donen una segona vida. I que aquest producte sigui un llibre, i més un llibre de poesia, a mi em fa un goig especial. Què vols que et digui? A més, són una oportunitat per acostar el món de la cultura a tothom. D'acord que hi ha llibres que són molt cars i molt buscats, però també n'hi ha molts de xulíssims per 2 o 3 euros. I també perquè crec que tota aquesta gent que es dedica a aquest negoci, el dels llibres vells, vull dir, tenen un punt romàntic i boig molt interessant. Són botiguers, però els que a més són llibreters i estimen el que tenen i ho valoren, per mi, són molt admirables. Em fa molta gràcia que hi siguin, independentment que jo compri o no compri llibres. Simplement saber que existeixen em reconcilia una mica amb el que som. I a més, entra de ple en els criteris de sostenibilitat. Estan donant una altra vida als llibres. Si ho penses bé, tot plegat no deixa de ser ben bonic. I si ara, a sobre, canviessin de musiqueta, encara seria millor, que ja estic del Roger Mas una mica fins al que no sona. Mira que m'agrada aquest paio, eh?
4: Us penseu que sóc imbècil? I us penseu que ho podeu tenir tot controlat? Però em subestimeu. Avui us donaré una lliçó que no oblidareu en uns quants dies. Avui descobrireu el veritable poder del lletre ferit. Ja podeu posar parelles de Mossos patrullant a l'escenari i a la casa del poeta i alguns altres de paisà, que us tinc controlats i que el meu pla serà infal·lible. Per molt que vulgueu, no em podreu atrapar. I en aquest cas, serà la pròpia víctima qui arribarà a la seva dissort. Passegeu. Passegeu el vostre amor per la molt anomenada Vila de Folgueroles, que ben aviat seré jo qui marqui el compàs de la seva vida i dels seus habitants. Espereu que es faci migdia i veureu com no hi ha res que em pugui aturar en el meu camí, perquè he renunciat a tot per fer més gran els meus actes. Us convindria llegir una mica més a Verdaguer per entendre les meves motivacions, com quan escriu la pobresa. Tot ho he perdut. L'honor i la riquesa, les corones de llor que he somiat. Me diu germà la rònega pobresa, s'avergonyeix de mi la vanitat. Tirí per la finestra ma fortuna, veient millor fortuna esdevenir. Enllançava les coses d'una a una, les ales me sentia alleugerir. Me vingué amb la pobresa la bonança, perdent los béns també em perdia el jou. Si de res jo sentia la recança, me deia Déu, de mi no en tindràs prou? Ah, és tan fascinant la vida d'aquest home que em fan ràbia els que volen estudiar i se li apropen. I així és com he escollit la meva propera víctima. 10 minuts més i serà a dalt de l'escenari. Llavors arribarà el moment que tothom està esperant el meu retorn. I ja veuran que tot està pensat i calculat, que hi ha un pla que està guiant tots els meus actes i que no estic boig, que el que estic fent és per salvar la literatura catalana.
3: Els he vist molt tranquils, el parell que està fent guàrdia a la Casa Verdaguer.
2: Oh, avui hi ha hagut més visites que cap altre dissabte o diumenge. Però tampoc no deu haver fet llarg. Potser entre setmanes, si fan més visites d'estudiants, el ritme deu augmentar. Però tampoc no ho sé. Ho hauríem de preguntar, per pura curiositat. Però sí, tens raó. Són en un bon lloc els agents que els ha tocat cobrir la casa. Ni tan sols s'hi han de matar gaire.
3: Ens veus així, quan siguem grans? Vestits d'uniforme, en un poble petit, i vetllant pel manteniment de la pau social i l'ordre?
2: Val més això que ser a l'oficina de denúncies com a policia en segona activitat. Sobretot, perquè això d'escriure màquina mai no ha estat el meu fort, i ara que s'han carregat els accents diacrítics ja no acabo de reconèixer ni el català que vaig estudiar. I així, passejant pel poble, i anar fent, i qui dia passa any empeny, segur que deu ser més divertit. I poder anar explicant batalletes, com aquella que un cop vam estar perseguint un paio que es feia dir a si mateix el lletre ferit. Tindria el seu què.
3: Doncs haurem d'anar pensant en algun poble xulo.
2: I que no sigui d'aquells on hi va la pixapinada a l'hivern per anar a esquiar. Ni la pixapinada a l'estiu per fugir de la calor de Barcelona i poder banyar-se a la platja o a la piscina mentre importen la seva música de merda i fan com si la vida fos un puto anunci de cervesa.
3: Fet. Ja podem començar a buscar. Que trobar això no és fàcil. I a mi em falten només 15 anys per arribar als 50 i que em considerin una vella exterminable.
2: Mira que n'ets d'exagerada. Va, va, marxem, que ja se sent que anuncien el pregó. Aviat serà migdia i començarà la festa grossa. I hem d'estar més atents que mai, que de fet serà el moment en què hi haurà el màxim de gent concentrada en un sol punt. I si el nostre home busca fer una acció d'impacte, aquest serà el moment indicat.
6: Senyores i senyors, us anunciem que en 10 minuts a la plaça de l'Església es farà el pregó del Mercat Vell de Poesia de Folgueroles a càrrec del poeta, músic i professor Jaume Coll Mariner. No us ho perdeu.
3: Anem-hi abans que arribi tota la gentada. Potser també que hi fem anar els altres operatius, tant uniformats com de paisà.
2: Aquí el caporal Vaireda a totes les unitats. Ocupem els espais que tenim tots assignats a la plaça. No dubteu en fer qualsevol intervenció si veieu algun element sospitós. Sergent, tots ho han copiat correctament i estan ocupant les seves posicions.
3: Perfecte. Tothom en posició i amb els ulls ben oberts. Aquest pot ser un dels moments preferits del lletre ferit per actuar. Estigueu ben atents. Ulls ben oberts.
7: Benvolguts, ciutadans de Folgueroles. Benvolguts, amics de tot arreu. Avui és un dia especialment important per mi. No sé quin ha estat el motiu que ha propiciat que els organitzadors d'aquest Mercat Vell de Poesia de Folgueroles m'hagin escollit per fer el pregó del mercat. Però certament n'estic encantat i honorat. En primer lloc, el que suposa aquesta festa de la paraula que s'ha relat perfectament en el nostre calendari cultural i s'ha convertit en una cita indefugible pels amants de la poesia. En segon lloc, perquè se celebra el poble on va néixer Jacint Verdaguer, que per molts és el far, l'home que ens guia, el poeta que va ajudar-nos a salvar els mots i els va fer tan grans com el seu magnífic Canigó, una de les muntanyes mítiques del país, i que encara ho és més gràcies a ell. El poeta

0: 60. El poeta és mort. A totes les unitats, busquem un tirador amb una ballesta o amb un arc o amb una cosa semblant. La víctima té una fletxa enorme clavada al cos. No té pols, no respira. Confirmo la mort a l'espera que arribi l'equip sanitari. Que tothom estigui a cobert.
1: Tothom fora de la plaça, tothom a cobert.
0: Veig moviment en una finestra del primer pis. Podria ser des d'on han fet el tret. Surto cap allà. Si algú de l'operatiu em veu i pot seguir-me, perfecte.
1: Caporal, no hi vagi sol. Espera reforços. És una ordre.
0: Negatiu. És ara o mai? Potser encara l'enxampem al lloc dels fets.
1: Imbècil. Que algú cobreixi el caporal. Un altre equip que faci un cordó per ajudar els sanitaris. Caporal, ja et veig. Et tinc a uns 50 metres. No pugi sol a l'edifici. Espera reforços.
0: Negatiu, sergent. No podem esperar els reforços o se'ns escapolirà.
1: D'acord, procedeixi. Equip, doneu cobertura al caporal tot d'una que arribeu.
0: Soc al pis. Porta oberta. Espero reforços.
1: Mig minut i arribo.
2: Entrem. Jo primer. Tu em cobreixes.
1: Som-hi.
2: Negatiu. Aquí no hi ha ningú.
1: Negatiu. Aquí tampoc. Stanis, vine a veure això.
2: Hòstia puta. La mare d'en Tano, que n'era gitano. Què collons és, això?
1: Fa tota la pinta de ser una ballesta antiga i, sens dubte, deu ser l'arma del crim.
0: A tots els operatius. A tots els operatius. Reforcem entrades i sortides del poble. Els reforços ja estan demanats. Cal identificar tothom. No sabem què busquem. Presumiblement home. D'entre 35 i 50 anys, que va sol. Tot i que en realitat no en tenim ni puta idea. Deixeu passar les famílies amb nens. Que els controls arribin fins a Vic.
1: Que vingui algú aquí a vetllar, que ningú no toqui res fins que arribin els companys de la científica. Anem nosaltres a l'escenari a veure el cadàver i a parlar amb els sanitaris. Suposo que de seguida compareixeran les autoritats. Ja m'encarregaré jo de parar el primer cop, per intentar que pugueu treballar una mica.
2: Gràcies.
1: I si alguna altra vegada et poses a córrer sol, sense protecció i sense obeir una ordre, seré jo qui et foti un tret al genoll. Et prefereixo coix que mort.
2: Companys, podeu apagar el soroll de la sirena? Ja no hi ha res a fer i podem treballar tots molt més tranquils. Ja hem avisat el jutjat de Vic i arribaran de seguida, i també els companys de la científica i el metge forense. Quan arribin, us prego que us poseu a la seva disposició.
1: Com ha anat això? Què em pots explicar?
2: A falta del que pugui dir el forense i els companys de la científica, la víctima és Jaume Coll Bariner, poeta, músic i professor associat a la Universitat de Vic, i el pregoner en aquesta ocasió del Mercat Vell de Poesia de Folgueroles. Segons els sanitaris, una fletxa de grans dimensions li ha travessat exactament el cor i ha estat la causa de la mort. Sembla que ha travessat tot el cos i s'ha acabat clavant a l'escenari, la qual cosa demostra la immensa potència amb què s'ha disparat. Segons que he pogut veure a internet, la víctima era baixista d'un grup de música prou conegut, Obeses, i havia fet força recerca sobre Verdaguer. Suposo que dos motius de prou pes com per fer que fos l'escollit per al pregó. I tu, què tens?
1: Un alcalde que està emprenyat i acollonit a parts iguals, però disposat a col·laborar en tot el que faci falta. De moment, hem donat ordres de desmuntar la fira a tots els llibreters i s'està demanant a la població civil del poble que tornin a les seves cases, com abans millor, per facilitar la identificació dels cotxes. Es calcula que més de la meitat dels visitants ja han pogut sortir del poble. Alguns ho varen fer totalment bojos abans de poder endreçar el dispositiu de gàbia, i potser el nostre home és un d'aquests que ha sortit disparat i ara ja serà impossible atrapar-lo. I el que tenim és ja alguns vídeos que circulen a les xarxes. He demanat als companys que identifiquin immediatament els usuaris dels comptes que els han penjat originàriament i que són els principals testimonis. També convé que parlem amb calma amb ell i la regidora de Cultura, que eren a l'escenari i que són els únics que han pogut veure alguna cosa. Pensa que tots els altres estàvem de cara al poeta i, lògicament, no hem pogut veure d'on provenia el tret.
2: Mala notícia, això dels vídeos que ja circulen per xarxes. L'operació Gàbia l'hem feta per protocol, però normalment no sol funcionar. Si jo fos el lletre ferit, m'hauria perdut entre la gentada i esperaria...

0: Dinaria aquí al poble fins a la tarda o al vespre. Dinaria en algun restaurant, aniria parant l'orella, intentaria també veure què sabem i què fem, fer el curiós i després tranquil·lament marxar. És prou intel·ligent i crec que coneix una mica els nostres mètodes com per saber que el primer que farem seran els controls de les sortides. Jo crec que és aquí, al poble, i això ho complica tot encara molt més a l'hora de trobar-lo.
1: És molt possible que tinguis raó. De totes maneres, mantindrem la gàbia una hora més per si tinguéssim sort. I sobretot perquè això ens permet una sortida més endreçada de tots els assistents a la fira i generar una certa sensació que estem fent alguna cosa. Ens cal poder veure ja aquests vídeos i, a ser possible, més grans que no pas amb el mòbil. L'inspector Serra està venint cap aquí i suposo que hauran de començar a prendre decisions. I abans que arribi tothom, crec que tenim una estoneta per anar a veure el pis que has trobat.
0: D'acord. Potser aquí trobarem alguna cosa més que ens pugui ajudar.
1: Per començar, hi ha la ballesta, que crec que deu haver estat l'arma del crim.
0: Doncs som-hi. Suposo que encara trigaran una mitja hora.
2: Mira-te'ls com corren ara aquest parell. Ara els tindré ben entretinguts una estona al pis des d'on he disparat. Allà he deixat prous pistes i objectes com perquè es puguin entretenir una bona estona buscant i pensant. Creuran que el lletraferit és boig si ha fet servir una ballesta medieval per poder carregar-se el pregoner. I també els faré ballar el cap quan es trobin un exemplar tot subratllat i anotat de flors del Calvari. I començaran a especular amb el sentit de tot plegat. I a la vora, la ballesta. I he deixat retallat el magnífic poema Amors bescantadors, on potser hi ha la clau de tot i que em vaig aprendre en el seu moment de memòria. Amadíssims enemics, si algú me'n vol ser encara guardians del meu honor, mirall de les meves taques, arbejadors de mon camp, traieu-me'n les herbes males. Traieu-ne espines i tot. Jo us daré foc per cremar-les. Si flors hi arribo a collir, les guardaré per vosaltres. Lo bé que m'heu fet és gran. De genolls a vostres plantes, jo us n'adono grans mercès. Déu us n'adona la paga. Ah, jo he patit com el poeta, el major dels desenganys, però m'he refet com ell i ara estic posant ordre entre tots aquells que em volen tant de mal. Jo tinc una missió. He vingut al món a salvar la literatura catalana i potser per fer-ho n'he de destruir una part. Ja poden buscar, ja, que el lletraferit continuarà la seva tasca. Ara els deixaré dues hores de pau i llavors vindrà... Ah! El terratrèmol! Mentre celebrarem la victòria com Déu mana, taula reservada a Can Pasqual, un parell de llibres de poesia que he comprat i la satisfacció de la feina ben feta que, com diu la dita, no fa destorn. I si això és la guerra, ah! Que no vingui la pau!
3: Heu escoltat El poeta és mort, capítol 6 de Mar Negra, de Sebastià Benassar. Una coproducció de Ràdio L'Escala i La Xarxa, dirigida per Anna Casas, amb muntatge sonor d'Àlex Seriol. Amb les veus de Bel Font, Cris Cantal, Magda Bosch, Jordi Piqué i Jaume Coll. I al capítol següent, l'Antònia Siquier i l'Estanislau Baireda emprenen una persecució a tota màquina amb una operació gàbia que vol atrapar l'ocell assassí d'escriptors. Serà el capítol 7 de Mar Negra, reconstrucció dels fets.

0: agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: Consells pràctics davant d'una caiguda.
3: Davant d'una caiguda és crucial actuar amb calma i precaució per evitar lesions majors. Primer, si estàs ferit, intenta no moure't i demana ajuda immediatament. Si creus que pots aixecar-te, fes-ho lentament. Primer, girant-te de costat i recolzant-te sobre les mans i els genolls. Després, utilitza una superfície estable, com una cadira, per ajudar-te a posar-te dret. Un cop dempeus, revisa si tens alguna lesió i busca atenció mèdica si és necessari. Aprendre a aixecar-se correctament i prendre mesures preventives pot marcar la diferència en la recuperació després d'una caiguda.
1: Salut Activa.
4: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: La gent gran, en general, és la que més cau, i si cauen tenim problemes perquè poden haver-hi fractures, sobretot de fèmur, i llavors això comporta que hi hagin ingressos i que sigui com tot més complicat, no? Doncs per poder evitar tot això, important que la llar estigui ben adequada, i una de les coses més important és treure molts mobles que tenim que no calen, com per exemple una estora al terra. Hem de vigilar com està posada perquè és un lloc on poden ensopegar molt més fàcilment. Si tenim algun esglaó, posar alguna llumeta perquè es pugui veure bé i evitar també ensopegar. I molt de compte en el lavabo, que és l'espai on normalment hi ha més caigudes i rellisquem més per la humitat, a l'hora de dutxar-se, quan t'aixeques del llit i vas al lavabo que no portes un calçat que sigui adequat. L'ideal seria portar una sabata que sigui ben agafada de la zona del taló per evitar lliscades. Si tenim una banyera, hauríem de canviar-la per un plat de dutxa perquè està demostrat que hi ha menys caigudes en els plats de dutxa que no en les banyeres. I si tenim problemes a l'hora d'aixecar-nos del lavabo, està correcte tenir un agafador per evitar també aquest risc. I el més important, ser conscient de les nostres limitacions, com per exemple, si estem sols a casa, doncs no pujar una cadira, perquè si caiem al terra doncs no tenim a ningú que ens pugui ajudar. Si no podem fer-ho nosaltres, demanar ajuda perquè es pugui fer aquesta acció.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.

0: Remor de pedra.
1: L'hidrogen i l'oxigen són una combinació que, des de temps immemorials, ha estat font de vida i un punt de referència econòmic i social. Sí, parlem de l'aigua. Des de petits nuclis fins a grans civilitzacions com Mesopotàmia han nascut i crescut al voltant d'ella. Però nosaltres posarem la mirada molt més a prop, al riu Gaià. Remor de pedra recupera la memòria d'un llegat que forma part de la nostra història, del nostre patrimoni. Us proposem un recorregut pel riu Gaià cercant totes les construccions i elements patrimonials i d'enginyeria hidràulica que al llarg dels segles la humanitat ha ideat per a cercar, emprar i emmagatzemar l'aigua, és a dir, per a viure. Una sèrie de podcasts per entendre millor el nostre patrimoni fluvial i les obres d'enginyeria hidràulica que ens han permès viure i evolucionar.
0: Això és Remor de pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la Xarxa Audiovisual Local.
1: Al podcast parlem d'aigua i patrimoni, però també parem l'orella. En cada capítol trobareu el cant de tres ocells diferents. Pareu atenció i al final de l'episodi us direm quines espècies heu escoltat. Totes les trobareu a la guia Els ocells del riu Gaià, que ha editat l'Associació Mediambiental La Sínia a la col·lecció Ocells de butxaca. Al capítol d'avui ens endinsem en una estructura molt important durant segles que ha caigut en desús, els pous de gel. Com eren? Per què servien? On els trobem? Respondrem a molts interrogants de la mà de l'investigador local Pep Saragossa, que els ha estudiat en profunditat i ha impulsat la recuperació i museïtzació del pou de gel del Castell del Catllar, un dels més peculiars del país que visitem amb ell. També en coneixerem d'altres al curs alt del riu Gaià, a Santa Coloma de Caral, amb els seus veïns Júlia Ramon, estudiosa de la història local de Santa Coloma de Caral, i en Salvador Palau Rafeques, conegut per tothom per Galo, estudiós de la història local i guia turístic del municipi.
2: Pou de gel, del llatí puteus gelum. La nevera, pou de gel, pou de glaç o poua de neu, és una construcció foradada a terra, de planta rectangular o el·líptica, que es realitzaven per omplir-les de neu o gel després de les nevades, per tal de disposar-ne durant la resta de l'any. Generalment, eren pous circulars. La part superior es tancava amb una coberta en forma de volta que tenia unes cobertures per permetre la introducció i l'extracció de la neu o el glaç, i també una sortida inferior per a l'operació d'extracció.
0: Remor de pedra.
2: Remor de pedra.
0: Remor de pedra.
2: Remor de pedra.
0: Un podcast d'aigua i patrimoni.
1: Neveres i congeladors són electrodomèstics quotidians només des de fa unes dècades. Eren els pous de gel els antics refrigeradors? Era aquest el seu únic ús? Avui ho esbrinarem. En Pep Saragossa ens detalla com se les empescaven segles enrere per a conservar el gel i la neu. Els pous de gel i neu eren construccions ben pensades.
3: Conservaven era, diguéssim, el gel o la neu. I és clar, estan col·locats sempre de cara a nord, en una zona obaga, que durant l'hivern no hi toca gens el sol, i estan enfonsats al terra, perquè doncs, la temperatura es mantingui. No? Llavors, sempre l'únic que es veu dels pous, doncs, diguéssim, és la volta que surt, que surt del terreny. Clar, és un pou, com el seu nom diu, és un pou que està enfonsat.
0: Remor de pedra.
1: No parlem només de conservació de gel, també el fabricaven. En Pep Saragossa descriu com ho aconseguien a diferents punts del país.
3: Aquí doncs, el fabricaven ells, pel peu del pou passa el rec que donava, carregava els horts i donava portar l'aigua al poble, al Catllà. Llavors ells construïen unes basses, feien unes basses que posaven uns 10 centímetres d'aigua, a la nit es glaçava, l'endemà doncs treien aquest glaç i, com que, clar, aquí estem amb una alçada de 40 metres sobre el nivell del mar, el qual també, tot i que feia més fred, no en feia tant aquí. Llavors la capa de gel no era tan doble, el que feien era trencar-ho i fèiem uns motllos, fer unes barres de gel que poguessin doncs, aguantar la temporada aquesta que està dintre, perquè tot i que conserva, un 30% de gent desapareix. Que aguantava, però clar, té d'anar. I per això els pous de gel tots tenen un desaigüe, perquè si l'aigua aquesta de la descongelació es quedés allí, es formaria una massa de gel i llavors no podies treure'l. I clar, tots tenen aquest desaigüe, no? Que és una característica dels pous que tenen de tenir. N'hi ha un que és el de Guissona, que és un pou molt interessant, es pot visitar, i està en un lloc que tenia moltes dificultats per fer un desaigüe. El que van fer va ser un pou més fondo, que l'aigua anés allí. Llavors la gent, els pagesos del voltant, tenien sempre aigua fresca, vull dir, a mà, per poder-la aprofitar. Vull dir que van fer una segona funció del gel.
1: Com construïen els pous de gel? Quins materials s'hi empraven? Coneguem l'exemple concret del Catllà.
3: La construcció, la roca marca el nivell natural del terreny, llavors ells van agafar. Aquí el sistema constructiu va ser, abans de res, van construir la volta i una vegada van tenir la construcció feta, llavors van fer el pou. D'aquesta manera doncs, no van tenir les dificultats que s'han tingut al treure la runa i tot, doncs tinguent la construcció, sense fer la construcció, ha sigut més difícil apuntalar la volta, doncs, diguéssim. No? Si t'hi fixes, la volta està feta amb un enforcat, amb un encofrat de canyes, que encara es veuen totes les canyes, la marca de les canyes, i aquell forat que està tapat, que és rectangular, allò era la boca de descarga. Allí, doncs, dalt posaven uns tres peus amb una corriola i és per allà on treuen el gel. Perquè, clar, ells tenien d'anar, hi havia unes escales molt llargues, tenien de posar l'escala de fusta, anar posant el gel i anar augmentant, i llavors per treure-ho, clar, llavors ho feien doncs, amb una corriola, doncs, diguéssim, no? Amb una politxa. La porta d'accés als pous, els pous tenien dos elements per entrar, aquest, i llavors un dalt, que de baix el veurem, que era per treure el gel, el dalt, el cap de la cúpula. Quan el pou deixa de funcionar, fan una construcció adossada i ells el que fan per tenir més espai, pel desaigüe entren cap dintre i l'amplien, que és ara el que veurem. I aquest pou doncs, té aquesta característica que podem entrar per sota. I llavors doncs, és una vista molt, molt, molt, molt impactant, molt guapa, doncs, no?
0: Ramó de Pedra.
1: Trobem pous de gel a altres punts.
2: Un altre pou de gel el trobem a Vila-rodona, a la guia El Gaià, recorregut i patrimoni de l'editorial Piolet, se'ns parla del Pou de la Neu de Vila-rodona. Té una estructura cilíndrica i és de pedra seca. Té una cúpula de pedra i una obertura rectangular de càrrega d'uns 80 per 80 centímetres. El diàmetre és d'uns 7 metres i la fundària de 4 metres. La construcció s'hauria de situar a la fi del segle XVI o inicis del XVII, coincidint amb la prosperitat generalitzada de la indústria del gel a Catalunya i l'anomenada petita edat de gel. El pou s'omplia de neu i gel a l'hivern en un acte que es diu empouar. A manca de neu, si l'hivern no era adequat, s'hi emmagatzemaven també pans de gel que s'obtenien en basses de poca fundària construïdes expressament a la llera del riu.
0: Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
1: Com eren els pous de gel i com funcionaven? En Galo, guia de Santa Coloma de Queralt, i la Júlia, estudiosa de la història local, ens acompanyen a conèixer els del terme municipal, però també descobrirem alguna curiositat.
4: Veus aquest camí que puja?
5: Sí.
4: Veus com una taca negra? Allà és la porta. La porta d'accés a la poua de neu. A dalt hi ha una trapa que servia una trapa, vol dir una obertura, servia per tirar-hi la neu. Primer ja t'he comentat que aquest pou feia forma cònica. La majoria de pous de gel tenien un desaigüe per la neu que, pel gel que es fonia d'allò. Aquest, doncs, no tenia desaigüe, feia com un cono, cobrien a nivell pla amb branques de pi, allí amb palla acabaven de tapar i posaven la neu. I amb un gruix de neu tornaven a posar el boll, que és la llavor, la pallofa del blat. Llavors feien capes per poder-ho treure així. Això ho arrendava l'Ajuntament, i el qui ho arrendava tenia que donar equis robes a l'Ajuntament i al senyor de la vila. Si un any no nevava, tenia que anar a buscar-li un fos gel i portar-la aquí a Santa Coloma. Vull dir que quedava arruïnat l'any que no d'allò qui ho havia arrendat. El pou de gel és totalment diferent, és molt més gran. Aquest té 8 metres d'alçada per 5,5 d'amplada. És tot en pedra seca, tota la volta en pedra seca. El pou de gel, doncs, bueno, aquí també s'hi posava gel, per exemple, anaven a baix del riu, quan glaçava també tot el gel que podien recollir també hi posaven. Però el pou de gel tenien basses a tocar en el riu, omplien cada dia, segons la temperatura, 10 centímetres o 20 d'aigua, allò es glaçava i quan tenien un metro aproximadament ho serraven blocs d'un metro cúbic. Això ho pujaven amb mules cap als pous de gel, que eren en llocs molt obacs, i allí els situaven per l'estiu treure'ls. El d'allò, ja, la zona de Barcelona, Sant Llorenç amunt i tot això, hi ha la Serra de l'Obac, tot allò estava ple de pous de gel, que inclús tenien butlla per treballar en dies de festa per poder portar el gel cap a Barcelona. O sigui, era diferent un pou d'una poa. I aquesta és la diferència.
5: Saps on hi ha un també de pou de... No sé si és de gel o és de neu. Segurament que és de neu, el Catllà. El Catllà l'hem visitat. Ja. És molt maco.
4: Era també de gel, sí. El Pep Calçó també va d'allò. Aquell el van rebaixar encara, el van fer molt més alt. Vull dir que d'allò, sí, n'hi ha el Catllà, que sembla que no glaçava tant, però el riu en devien treure, i si nevava, doncs, funcionaven. Vull dir, per això, sí.
6: I bàsicament era per després comercialitzar el gel a l'època...
4: Era molt local, això, perquè en tenen les arrobes, d'allò. És curiós que hi havia unes carnisseries tocant a l'església i en deien les carnisseries del peix fresc. I a no ser qui posessin el gel aquest per conservar-lo, perquè a Tarragona quedava a 60 quilòmetres o pot ser un peix fresc. I els peixos d'aquí, hi podia anar tothom, però eren peixos. El barb i no sé quin altre tipus de peix era ple d'espines que no se'ls menjava ningú. I això de la carnisseria, la peixateria, el peix fresc, dedueixo que poder posaven el gel també servia. El gel aquest servia per malalties, per febres i això, per alleugerar malalties més que res. En fi.
5: Del peix, jo havia menjat peix del Gaià, eh? No sé qui anava a pescar i va portar-li la mama uns quants peixos. I me'n recordo que, no sé quina classe de peixos, tu sabràs més que jo.
4: Però
5: i la carpa, potser. Que me'n recordo que, esclar, va obrir la d'allòs i estava plena d'ous. I allò, des de llavors, no puc veure els ous. El caviar sí, però els altres menes d'ous no els puc veure. Però ens ho menjàvem perquè als anys 50 la gent, doncs, hi havia molta, no diem gana, però quasi que hi havia molta necessitat. I havia menjat peixos d'aquí del riu Gaià.
0: Ramó de Pedra.
1: Quan estaven operatius els pous de gel o les poues de neu? Històricament, aquestes construccions han estat molt importants arreu del món per diversos motius i han anat evolucionant. Ens ho explica en Pep Saragossa.
3: Històricament, és clar, era l'hivern que feien el gel, la guardaven, i llavors l'Ajuntament del Catllà té una disposició que durant el mes de juny i juliol es pot a la taverna, que també era propietat municipal, doncs es podia vendre vi i aguardent fresc, no? El que passa que, doncs, és això, el gel, teòricament, fa molts segles que es fan servir. La primera documentació de l'ús del gel és Mesopotàmia. Fa 3.000 anys a Ur es van trobar unes tauletes amb escriptura cuneiforme del negoci del gel. Vull dir que fa 3.000 anys, a Pròxim Orient, que encara hi ha, a Síria hi ha uns pous grandiosos, encara han conservat els pous. Després els grecs també hi ha documentació, hi ha imatges, i tenien, doncs, unes gerres especials. Això es va perdent, però se'n va usant. Per exemple, a l'edat mitjana, aquí a Catalunya, hi havia les poues, que deien, no? Que això eren congestes, al Pirineu, allà el lloc on hi havia una mica que era fondo, doncs s'arreplegaven tota la neu, llavors la tapaven amb branques i tot, i feien servir aquell gel a l'estiu. Esclar, feien servir, diguéssim, els senyors, diguéssim, no? Però, a partir del segle XVI, un metge que havia estat a Roma, que es deia Andrés Laguna, fa un llibre sobre les qualitats i les propietats medicinals que té el gel i es posa, bueno, es comença una indústria del gel i es comencen a fer pous, és quan es comença aquest negoci, doncs, diguéssim. Aquí a Catalunya, l'any 1600, un frare que es deia Pere Gil escriu una geografia de Catalunya que comenta aquesta preindústria, doncs, no? I diu que el gel el fan servir els regalats de Catalunya. Vull dir que els rics eren els que... Però, bàsicament, el gel servia per medicina. Vull dir, el gel serveix per fer baixar la febre, per fer baixar les inflamacions, per ús tòpic, no? Per exemple, per les cremades. Hi ha una planta que és el pericó, que va molt bé per i barrejada en gel, doncs, esclar, posaves damunt de les cremades el gel i altres malalties, doncs, que tenien, no? Tenim de tenir en compte que les primeres màquines de fer gel artificial, a finals del XIX, es posen a les farmàcies. Vull dir, les tenen les farmàcies, el que vol dir l'ús del gel quin era, no? Sí que hi ha receptaris, doncs, de gelats, però bàsicament, és per ús sanitari. Aquí l'Ajuntament s'ha trobat els documents, s'han trobat una disposició que, per exemple, doncs, esclar, si fa poc fred, hi ha poc gel, llavors el preu puja, és l'oferta i la demanda, no? Però l'Ajuntament fa una disposició, el que ha arrendat el pou, que diu que té de tenir una partida de gel a preu que s'hi pugui, que la gent pugui anar, fins i tot els pobres de necessitat, diu. Vull dir que si un desgraciat tenia mal de cap, pogués comprar gel.
7: Com extreien i emmagatzemaven el gel als pous? En Pep Saragossa ens ho explica.
3: Feien, per exemple, allí on glaça molt, doncs, esclar, quan fa uns gruixos d'uns 10 centímetres, doncs, no? Ells se posaven damunt amb un xurrac i el serraven i feien unes plaques de gel. I llavors el transport era molt fàcil. Però aquí l'estat tan poc alçada, el no veig massa doblada, el que feien era això, agafar del rec, amb uns motllos feien, el piconaven fent aquestes peces, fent unes peces que pesaven vora uns 100 quilos, perquè amb la pèrdua d'un 30% de la pèrdua, doncs ja arribés un material. Llavors, aquestes peces les col·locaven damunt d'un llit de palla i entre una peça i l'altra també posaven palla i boll, perquè no s'ajuntessin. A l'hora de treure el gel fos fàcil treure les peces, doncs, no? Perquè, si no, doncs s'hi ha ajuntat tot i haguessin tret trossos de gel, no?
6: Molt bé, i el transportaven per aquí, per la rodalia, l'emmagatzemaven també durant mesos?
3: Sí, bueno, aquí, quan arribava, doncs, això, el mes de juny, doncs començaven a vendre, esclar, la gent venia aquí i el comprava, no? Llavors hi havia llocs que el que tenien, doncs, tenien pou, per exemple, a la Catedral de Tarragona, al claustre, hi ha un pou de gel, que no és tan gran com aquest, és petitet, però era el pou que ells, el gel que compraven, el conservaven allà dintre. Vull dir, esclar, la gent venia a buscar el gel que necessitava, el feia servir i ja està. Però aquí els monestirs i a la catedral, els canonges, doncs clar, ells tenien una reserva per anar, doncs, disfrutant del gel.
0: Ramó de Pedra.
7: A l'entrada del pou de gel del Catllar ens crida l'atenció el color de la roca, típic de la Costa Daurada, i les restes antiquíssimes de fòssils marins que hi podem observar a simple vista. Ens comenta en Pep Saragossa la grandària d'aquest pou de gel.
3: Aquí, a la zona d'aquí del Baix Gaià i a Tarragona, el substrat és del Miocè i són aquestes arenes del fons del mar, no?, que hi ha fòssils dintre, marins, no? Se'n diu una lumaquela, perquè, bueno, és el nom científic que té, i té diferents graus de duresa, doncs, no? Hi ha puestos que és més tova, però doncs, hi ha puestos que és una pedra consistent, doncs, no? Aquesta, doncs, bueno, no va ser massa... Si t'hi fixes, aquests cops que hi ha, això són cops d'una eina que es deia escoda, que era com un pic, però una mica com un martell amb punxes, doncs, diguéssim, no? I es treballava molt bé. Vull dir que també a l'hora de fer un pou miraven doncs, que fos fàcil d'excavar, que fos... Vull dir, té totes unes característiques que si la roca era massa forta ho rebutjaven, buscaven un altre lloc. Quan queda en desús, doncs, que el que he dit abans, que entrem pel desaigüe, ells el que fan és aprofundir-ho, doncs, 3 metres més. I, esclar, es veu més gran del que era, no? Perquè ara té 12 metres i, esclar, en tenia 9. Si t'hi fixes, tu, aquí, que hi ha la ratlla que es veuen els cops més ben fets, doncs, i dalt és fi, ho veus, aquí hi ha una ratlla, doncs això és aquí on t'arriba pou. I per això, clar, és tan gran, no?
7: Parets i restes molt antigues. Però quan es va construir exactament, en Pep Saragossa ho ha pogut esbrinar.
3: És de l'any 1660 i, doncs, llavors se construeix, no? Va, doncs, s'ha trobat l'acte de construcció. En quant el paleta diu que dona una garantia de 3 anys, no? I que si cau abans de 3 anys el torna a fer de franc. Vull dir que va treballar bé perquè ha durat quasi 400, no? Vull dir que era un bon element, aquest senyor.
7: En Pep Saragossa, paleta de professió, va col·laborar a recuperar i restaurar el pou de gel del Catllà, però també en té molts d'altres documentats arreu del país.
3: Aquí al Gallà n'hi ha 4, aquest del Catllà, llavors hi ha una Vila Rodona, i després dalt Castell de Ramonet, que està al peu del Montagut, del Castell de Montagut, no? I eren aquests. Després n'hi ha Santa Coloma, a l'Estret de la Riba hi havia el de la Riba, el de Vilaverd, que encara hi ha el de Vilaverd, el de la Riba va desaparèixer, l'ampliar la carretera, el van d'allò, llavors, esclar, a les muntanyes de Prades hi ha uns quants, diguéssim, no? N'hi ha de molts importants. L'últim que es va construir va ser el de Poblet, que està allí a la Pena, és un dels últims que es va construir a finals del 19, però doncs la zona és... Aquest que allà on ens trobem, el del Catllà, té la característica que he dit abans, que estem a molt poca alçada sobre el nivell del mar. Llavors, quan es va començar a investigar sobre el pou de gel, això aquí, al Camp de Tarragona, ho fa un investigador que es deia Ramon Amigó, i va publicar l'any 76 un llibre que es deia Les neveres preindustrials del Camp de Tarragona. Jo, quan vaig veure el llibre, vaig dir que allà no hi serà, i em vaig endevinar. Llavors, quan el vaig conèixer, doncs ell, clar, em va comentar que havia fet recerca i per sota dels 300 metres d'alçada no en trobava. Llavors, clar, no va anar a visitar tots els pobles, per això aquest se'l va deixar. Posteriorment va fer un altre, llavors ja està catalogat, ja entén. Però, doncs, té aquesta, no?, que estem a molt poca, que no és el que està més baix de nivell de Catalunya, perquè n'hi ha un sota Ull Estret, a l'Empordà, que està a 25 metres, perquè allí hi ha una llacuna endorreica que quan plou s'omple d'aigua, doncs s'aprofitava aquesta aigua, i que ella està a 25, però bueno, és el segon més baix de Catalunya.
7: En Pep Saragossa va estar present en tot moment a la recuperació i restauració del pou de gel del Castell del Catllà.
3: Bueno, la festa de restauració, però tossina l'Ajuntament. La primera fase es fan les dues torres, que ho fa una empresa que es diu Recop, però jo, treballar a l'Ajuntament, jo soc paleta i treballava a l'Ajuntament, doncs vaig estar aquí, no controlant, però ajudant i dient més o menys, vigilant, doncs, que les coses doncs, se fessin correctament.
6: És una de les joies d'aquest castell del centre d'interpretació.
3: Sí, és que, clar, castells n'hi ha molts, n'hi ha de macos, de sencers, de desmuntats, però tenen les mateixes característiques. En canvi, clar, en un castell trobar un pou de gel, que n'hi ha molt pocs, i que es pugui visitar, doncs té aquest avantatge. I després, l'avantatge que té aquest pou és això, com que podem entrar pel desaigüe, no hi ha una plataforma dalt, no hi ha una escala de ferro que baixa fins baix, vull dir que el veus tot sencer, que és el que no veus amb els altres pous de gel. Els pous de gel sempre tenen un accés, i llavors l'accés et dificulta, diguéssim, veure tot el pou sencer com es fa aquest.
0: Esteu escoltant Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
7: Subsistir, evolucionar i aprendre són tres mots que en aquest capítol hi són molt presents. Els pous de gel significaren una millora substancial per a la forma de vida i el comerç. I a la conca del riu Gaià hi són molt presents. Hem escoltat també la importància de recuperar la memòria i el patrimoni i com, des de la passió i la professionalitat, s'ha aconseguit. I no ens oblidem dels ocells, que avui han estat presents novament al podcast. Els heu escoltat? Els heu reconegut?
0: En aquest capítol heu escoltat el cant d'aquests ocells.
2: Capsigrany. L'Anius senator.
0: Ocell estival que trobem als camps i zones de conreu de març a setembre.
2: Corb comú. Corbus corax.
0: Ocell que resideix a les roques, a camp obert i a les zones de conreu tot l'any.
2: Pinsà comú. Fringilla coeleps.
0: Au resident als camps i boscos de tot el curs del riu. Més informació a la Guia dels ocells del riu Gaià, editada per l'Associació Mediambiental La Sínia, a la col·lecció Ocells de butxaca. Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la Xarxa Audiovisual Local. Aquest podcast l'han fet possible Raquel Martínez, Mònica Socias i Josep Maria Soler.
8: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Lleó 14 oferirà aquest matí un discurs al Congrés dels Diputats. Serà la primera vegada que ho faci un pontífex i caldrà veure si el també cap d'estat del Vaticà incideix en qüestions polítiques més enllà del to marcadament social que ha exhibit en els seus missatges durant la visita a Espanya que arriba avui al seu equador. Abans de la seva intervenció, Lleó 14 reunirà amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i aquest dilluns també s'espera que mantingui una trobada amb víctimes d'abusos sexuals en el si de l'Església Catòlica. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 8 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Barcelona es prepara per l'arribada del Papa demà i això ja es nota en diverses afectacions a la mobilitat i un increment de les mesures de seguretat. Des d'aquest matí ja hi ha restriccions a diversos punts claus de l'agenda de Lleó 14, com els entorns de la catedral i de l'estadi olímpic Lluís Companys. Davant de les limitacions en la mobilitat que s'accentuaran a partir de demà en motiu d'aquesta visita, la Generalitat recomana el teletreball en aquells casos que sigui possible. Parlarem tot seguit dels drets laborals en aquest sentit amb Ramon Alexandre Salvat, secretari de la secció de dret laboral del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un home al barri de la Marina del Port de Barcelona. La policia busca l'autor d'un crim que algunes hipòtesis relacionen amb màfies de l'est. Fa només 3 setmanes que hi va haver un altre tiroteig mortal al mateix carrer. Rodalies comença a recuperar a partir d'avui el servei ferroviari habitual al Garraf. Tornen gradualment els trens de la línia R2 Sud entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona i els serveis regionals de les línies del sud del país. De moment, es manté el transport alternatiu per carretera. Dels esports, el Joventut s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga ACB amb un triomf a la pista del Baskonia per 88-96. Ricky Rubio, amb 23 punts i un 28 de valoració, ha liderat els verd i negres que no arribaven tan lluny des de feia 3 anys. Ara el proper rival serà el València en una sèrie que arrencarà dimecres a la Fonteta. I en cultura, Berga s'acomiada de la Patum després d'una Patum completa multitudinària a la plaça de Sant Pere. Més de 6.000 persones han participat en un acte capitanejat pels salts de les comparses que han posat el punt final a 5 dies de celebració d'aquesta festa que és patrimoni immaterial de la humanitat. Passen 3 minuts de les 7, volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana i com sempre fem, connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dilluns i de moment sense incidències destacables arreu de la xarxa viària. Sí que parlem, però, ja de retencions habituals cada vegada amb més intensitat als voltants i accessos de Barcelona. Ja tenim cues en tot el nus de la Trinitat, que ens deixa de retruc doncs, molta congestió de més de 5 quilòmetres a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Arreu del Vallès també ja tenim retencions a la AP7 en els dos sentits de la marxa al punt de Barberà del Vallès. També al punt de Mirasol en sentit sud. També tenim retencions a la C58 des de Sabadell en direcció a la capital catalana. L'altitud habitual en sentit sud a la C59 a Caldes de Montbui i també a la C17 a Parets del Vallès. Ara mateix la C60 també és on hi ha més retencions en sentit nord entre Argentona i la Roca del Vallès amb més de 5 quilòmetres de cues. Pel que fa al Llobregat, entrada encara amb l'altitud intensa a la A2 i a la B23 des de Sant Andreu de la Barca i el Papiol també cap a Barcelona. Pel que fa a les vies costaneres, sobretot la C32 circula amb 2 quilòmetres de retencions intermitents des de Viladecans en sentit nord. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I la previsió del temps, com sempre, és cosa d'en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Molt bon dia. Comença la setmana amb molta tranquil·litat i, de fet, al llarg d'aquest matí, amb molt pocs núvols. Alguns anirem tenint cap a les comarques de l'Ebre. De fet, a hores d'ara, temps ben carregat en aquella banda al sud de Tarragona i a la resta del país, cel molt més transparent i amb una temperatura agradable. S'ha dormit encara força bé. En canvi, al llarg d'aquest migdia d'aquesta tarda, farà una mica més de calor que no pas ahir i arribarem a fregar, per exemple, els 36 5 graus a l'ombra a les comarques de Ponent. També podem dir que aquesta tarda apareixeran més núvols. Per una banda, a l'Ebre, amb algun xàfec. Per una altra, al Pirineu, també amb tempestes. I avançada la tarda, entre les comarques de Ponent, les de Tarragona, Barcelona, alguns núvolots amb algunes gotellades disperses. Per tant, acabarà el dia una miqueta més regirat que no pas la calma d'aquest matí. Estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Lleó XIV es convertirà aquest dilluns en el primer papa en oferir un discurs al Congrés dels Diputats. El pontífex intervindrà a la cambra aquest matí en l'equador de la seva visita a Espanya i just la vigília de l'arribada demà a Catalunya. S'espera que en el seu discurs torni a abordar qüestions com els valors socials de l'Església, la dignitat humana, les migracions o el servei de la política al bé comú. Uns postulats que ja ha esgrimit en les darreres hores en l'acte més multitudinari i obert al públic a Madrid, que ha congregat més d'un milió de persones. Ens en dona els detalls la Norma Lebrero.
4: A Madrid li havien preparat al papa un acte a l'estadi Movistar Arena vinculat amb la cultura, l'economia i l'esport. Hi ha actuat, per exemple, Sara Baras i ha parlat el vicerrector de la Universitat Complutense i l'actor Antonio Banderas. Al matí, Lleó XIV havia fet el seu primer bany de masses pels carrers de la capital. Ha recorregut amb el seu papa mòbil els principals carrers de Madrid fins a la plaça de Cibeles. Hi havia 1.200.000 persones aplegant-lo, segons l'organització. Davant la mítica estàtua madrilenya i amb la presència dels reis d'Espanya i les princeses, el papa oficial a la missa de Corpus ha demanat viure la fe d'una manera col·lectiva i no individual.
5: Y aquí una encomienda para de España de hoy y de mañana, que la religiosidad que desde hace siglos anima este país no sea un museo del pasado que visitar, sino una escuela de fe de la que beber también hoy. Y que también nosotros estamos llamados a estar presentes en las situaciones y en los desafíos de la sociedad, a no huir, a comprometernos personalmente en la construcción del bien común.
4: Després ha encapçalat la processó de Corpus. Ha estat un recorregut curt, però Lleó XIV ha sostingut ell mateix la custòdia consagrada, tot trepitjant les catifes de flors amb els colors de la bandera vaticana.
1: Abans de la seva intervenció al Congrés, el papa reunirà amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. De l'agenda de Lleó XIV d'aquest dilluns també n'han transcendit que en algun moment es trobarà amb víctimes d'abusos sexuals en el si de l'Església, malgrat que no n'han donat més detalls. En aquest sentit, el primer denunciat d'abusos a Montserrat, Miguel Hurtado, ha carregat contra el pontífex per evitar el contacte amb activistes i considera un acte de violència institucional la visita que farà dimecres a l'abadia.
6: I una de les preguntes incòmodes que el papa vol evitar és per què ha decidit anar a l'escena del crim, l'abadia del Montserrat, la zona zero de la pederàstia clerical catalana, sense reunir-se amb les víctimes del delicte i sense assegurar-se que les víctimes han sigut reparades.
1: I justament Barcelona es prepara per rebre el papa Lleó XIV demà dimarts en la seva primera visita oficial a la capital catalana. I això ja es comença a notar a l'aeroport del Prat amb un increment del volum de passatgers i de les mesures de seguretat. En té més detalls la Noelia Aguilar del Prat TV.
7: Barcelona es prepara per rebre el papa Lleó XIV en la seva primera visita oficial a la capital catalana, un fenomen històric que es comença a notar a l'aeroport del Prat. A uns dies de l'arribada del pontífex, hi ha qui aprofitarà la seva estada a la ciutat comtal per intentar acudir a alguna de les seves aparicions públiques.
8: Habíamos programado este viaje con anticipación, antes de saber que el papa viajaba, pero si tenemos oportunidad, lo haremos con muchísimo gusto.
9: Hay que aprovechar esta oportunidad para poder tratar de verlo, ¿no?
7: El sector dels taxis encara veu difícil fer una previsió del moviment que es pugui generar durant els pròxims dies.
10: No, de moment no he tingut cap. De moment no. Imagino que a partir d'avui o demà ja tindrem algú. Imagino que sí. Però de moment no.
11: Supongo que para el papa vendrá gente, sí, sí. Pero lo que estoy viendo en Madrid es una barbaridad. Es una pasada. De momento gana el Primavera Sound 1-0.
12: Es un turismo que no, como no lo tenemos por la mano, no sé cómo puede resultar.
7: El Papa Lleó XIV arribarà a Barcelona el dimarts 9 de juny i algunes de les seves aparicions destacades seran la visita a l'Abadia de Montserrat el 10 de juny a les 12 del migdia i la Santa Missa a la Sagrada Família el mateix dia per la tarda, que culminarà amb la benedicció de la Torre de Jesucrist.
1: Doncs a partir d'avui ja es noten de ple les afectacions a la mobilitat per aquesta arribada. Des de les 7 del matí ja s'apliquen restriccions als entorns de la Catedral de Barcelona i també de l'Estadi Olímpic Lluís Companys, els primers escenaris de la visita de Lleó XIV. A partir de demà dimarts també es restringirà la mobilitat als carrers del voltant de la parròquia de Sant Agustí i sobretot de la Sagrada Família, on es tallarà la circulació en un perímetre de seguretat de 9 illes de cases al voltant del temple. Aquest cap de setmana ja s'han desplaçat alguns contenidors i el veïnat s'ha hagut d'adaptar a aquesta situació excepcional.
12: Nos acostumbraremos, van a ser dos días, no pasa nada. No pasa nada, yo creo que es cuestión de educarnos un poco también.
13: Es necesario este que fe, ya está, no n'hi ha una altra opció, no? Vull dir que tenim la gent que passava per algun puesto i suposo que n'hi ha molta gent aquí.
14: Ens han tret els contenidors d'on tiràvem les escombraries i ara hem d'anar a un altre puesto. I això és un rotllo.
1: Doncs davant d'aquest escenari, la Generalitat finalment s'ha alineat amb el Ministeri de Treball i també recomana el teletreball durant aquests dos dies. Una recomanació que, a més, ha estat acordada amb sindicats i patronals i que moltes empreses ja estan aplicant. Però què passa amb els treballadors que es troben en zones afectades i a qui l'empresa no els ha ofert aquesta opció? Què poden demanar i amb quin suport legal compten? Doncs per aclarir-ho ens acompanya Ramon Alexandre Salvat. Ell és secretari de la secció de Dret Laboral del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, l'ICAP. Bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
15: Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
1: Ho deia, eh? Generalitat, Ministeri, sindicats i patronals s'han alineat recomanant el teletreball dimarts i dimecres. Però què significa exactament recomanació en termes jurídics? Què pot esperar un treballador i què pot exigir l'empresa?
15: Doncs, malauradament, la recomanació governamental en aquest cas no és, no la convertirà obligatòria ni molt menys per les parts. En aquest cas, específicament, les empreses podran optar entre oferir aquesta mesura de conciliació o no fer-ho. I, per tant, realment no existeix un suport legal perquè els treballadors puguin exigir aquesta mesura. No és com el Covid o com una situació on hi ha una dana en el que sí que hi ha un suport legal per evitar aquests desplaçaments, bàsicament per una qüestió de prevenció de riscos laborals, no? I, per tant, es produeix una situació de buit legal complexa en la que el més important serà que hi hagi una correcta comunicació entre treballadors i empreses per evitar problemàtiques.
1: Doncs va, si un treballador es troba, això que dèiem, en una zona especialment afectada per talls o desviaments, quins passos pràctics ha de fer avui mateix, per exemple, per demanar teletreball? Ho ha de notificar? Ho ha de justificar? Què és el que realment el protegeix i què ha de fer ell per preservar-se, si més no?
15: Bé, la meva recomanació en aquest cas seria que s'enviessin per qualsevol mitjà que sigui fa faena, un correu electrònic, un WhatsApp, si és la mesura habitual de l'empresa, informació sobre aquesta mena de restriccions a la mobilitat, la possible dificultat per arribar puntual a la feina, etc. És a dir, l'important és que hi hagi una actuació proactiva de bona fe per part del treballador o la treballadora dient, escolti, jo necessito aquesta mesura, i si aquesta mesura no és obeïda, no és atribuïda per part de l'empresa, tindria ja alguna mena com d'excusa o situació en la que s'excloiria, per exemple, doncs un incompliment contractual per actuacions imputables a la persona treballadora. Si el treballador o la treballadora avisa o adverteix que hi haurà aquests problemes, doncs que no s'estranyi després l'empresa si s'ha produït una restricció o un enrederiment.
1: I encara un altre tercer i un últim dubte. Per als treballadors que no poden teletreballar, però aquí les restriccions de mobilitat potser els obliguen a sortir o entrar abans, a invertir més temps o a reorganitzar-se. Quines alternatives reals preveu la normativa per a dos dies excepcionals?
15: Sí, la normativa bàsicament no permet una flexibilitat unilateral o extraordinària en aquesta mena de situacions. El que sí que evita és que l'empresa pugui prendre mesures disciplinàries en contra de la persona treballadora. És a dir, evidentment, la bona fe, l'exigència de la bona fe demanarà per part de les empreses i dels treballadors certa flexibilitat o cert marge. És a dir, si el treballador ha d'entrar o la treballadora una hora abans a la feina, hauria de pactar amb l'empresa poder sortir una hora després. El que passa és que és una cosa casuística. Per tant, la recomanació és sempre bona fe, advertència prèvia, previsibilitat i comunicació màxima. És a dir, l'important és que tinguin evidències de que s'han comportat amb bona fe i de que qualsevol incompliment no serà mai imputable a la seva persona. Això és el que jo els recomanaria.
1: Doncs Ramon Alexandre Salvat, gràcies per atendre'ns aquest matí, per les recomanacions, pels aclariments i que hi hagi un bon dia, que vagi un bon dilluns.
15: A vosaltres, bon dia, adéu-siau.
1: Adéu-siau. Doncs demà i dimecres el món sencer mirarà, sens dubte, cap a Barcelona. Més de 1.600 periodistes nacionals i internacionals d'una trentena de països narraran la visita del Papa Lleó XIV des d'aquí. Tot i que la feina dels periodistes serà itinerant perquè seguiran cada pas del pontífex, l'organització ha preparat per a ells dos punts fixos de treball. Són un interior d'illa del carrer de Mallorca, propietat del patronat de la Sagrada Família, i el pavelló 1 del recinte de Fira de Barcelona de Montjuïc. Tots dos s'han convertit en centres de premsa. La visita de Lleó XIV també serà transmesa al món amb el senyal internacional de televisió, i BTV serà un dels operadors que contribuirà en aquesta tasca, cobrint part del recorregut del Papa Mòbil de camí a la Sagrada Família i la trobada del pontífex amb la comunitat de la parròquia de Sant Agustí. I justament el 10 de juny de 1926, Antoni Gaudí va morir després d'haver estat atropellat per un tramvia. 3 dies abans, a la Gran Via de les Corts Catalanes. 100 anys després d'aquell accident, el districte de l'Eixample ha homenatjat l'arquitecte amb la descoberta d'una placa commemorativa al mateix punt, davant del número 665, per reconèixer tant la dimensió internacional de la seva obra com el seu arrelament a la ciutat. L'acte, que ha inclòs una lectura de textos i una mostra de dansa a càrrec de l'Esbart Gaudí, ha servit per recordar el contrast entre la mort anònima de l'arquitecte, que inicialment no va ser reconegut després de l'accident, i el reconeixement universal que té actualment. Així ho han explicat el regidor del districte, Jordi Valls, i el director general de Patrimoni de la Generalitat, Joaquim Borràs.
16: Va més enllà del record. Introdueix en el paisatge urbà de la ciutat una mirada sobre la figura de Gaudí que integra el geni i la persona, l'obra universal i la trajectòria vital també en el seu moment final.
17: Gaudí era un personatge que no necessitava mostrar-se ni vanagloriar-se, al contrari, fins al punt de que al moment de la seva mort doncs, va passar estrictament desapercebut.
1: Passen 2 minuts d'un quart de 8 del matí. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort en un tiroteig d'un home aquest diumenge al barri de la Marina del Port de Barcelona. La policia ha obert una investigació per aclarir els detalls d'aquesta mort violenta i busca l'autor del crim. Fonts coneixedores investiguen si el tiroteig té a veure amb màfies de l'est. Fa tot just 3 setmanes, el 16 de maig, hi va haver un altre tiroteig mortal en el mateix carrer. I Rodalia recupera de manera progressiva a partir d'avui el servei ferroviari habitual al Garraf, un cop finalitzades les obres de millora de la infraestructura executades per Adif als túnels entre les estacions de Sitges i Garraf. Concretament, es restableixen de forma gradual els serveis habituals de la línia R2 Sud entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona, la circulació habitual dels serveis regionals a les línies R14, R15, R16 i R17 i el servei ferroviari de la línia R15 entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre. El pla alternatiu de transport per carretera es mantindrà durant tota la jornada, durant la qual els autobusos seguiran en funcionament. I des que ha començat l'any han mort 54 persones en accidents de trànsit i 23 d'aquestes són motoristes. Les darreres víctimes mortals a les carreteres catalanes han estat precisament 2 motoristes que han perdut la vida aquest dissabte en 2 accidents produïts a Martorell i a la Ràpita. Per aquest motiu, el Servei Català de Trànsit ha recuperat una campanya de conscienciació dirigida als motoristes per reduir la seva taxa d'accidents greus i mortals. I a partir d'avui, l'Ajuntament de Barcelona concentra tots els dispositius de suport al procés de regularització extraordinària de persones estrangeres al centre de Miquel Bleach, al districte de Sants-Montjuïc. El consistori indica que es tracta d'una nova fase després que, en conjunt, s'hagin atès més de 60.000 usuaris i fet més de 100.000 tràmits. D'altra banda, l'administració local ha decidit tancar el servei del pavelló 2 de Fira de Barcelona, que es va activar el 5 de maig. Manté oberts, això sí, l'Oficina d'Atenció Ciutadana Monumental els dissabtes i el Servei d'Atenció a Immigrants, Emigrants i Refugiats. Els 5 passatgers catalans que viatjaven al creuer Ondius han tornat a donar negatiu a la prova d'antivirus i ja són a casa seva per continuar l'aïllament. Els afectats van rebre l'alta dissabte a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, on es trobaven en observació asimptomàtics i en bon estat en general. D'acord amb els protocols sanitaris, els 5 catalans seguiran en situació d'aïllament a casa seva amb les mesures de seguretat recomanades durant el període previst, és a dir, 14 dies més

0: dimecres a la Fonteta. L'altra semifinal entre el Barça i el Tenerife començarà demà al Palau. L'entrenador de la penya, Dani Miret, valorava la classificació.
1: Hemos hecho un partido excelente, tanto defensivamente como ofensivamente. Han aparecido muchos jugadores que necesitábamos hoy y muy contentos por poder ganar en un campo tan complicado y dar el paso que nos faltaba de poder jugar un partido de esta concentración y de esta personalidad fuera de casa, que es el paso que habíamos de hacer hoy.
0: El Barça no ha fallat a la Copa del Rei d'handbol i ha aixecat el títol per 13è cop consecutiu. Els blaugranes van ser molt superiors al Bidasoa en la final i es van imposar per un contundent 17-37. Dick Amem, amb 8 gols, i Lluís Frade, amb 7, van ser els màxims golejadors del duel. L'exhibició arriba just abans de la gran cita del curs, la Final Four de Colònia, que es decidirà el proper cap de setmana. El tècnic, Carlos Ortega, valora la victòria.
2: Queríamos acabar el partido hoy con mejores sensaciones de los otros dos partidos, porque hubieron luces y sombras, y era el último partido antes de la Final Four, y creo que el equipo ha salido muy enchufado del principio. Se me acaban los calificativos para mi equipo y para mis jugadores. Muy contento, ahora tenemos 3 días para preparar los últimos detalles del partido de Albor, la semifinal que nos toca, y bueno, creo que el equipo va a llegar en buenas condiciones.
0: L'Europa ha dit adéu al somni de l'ascens a segona divisió. Una derrota per 3-2 contra el Celta Fortuna ha eliminat del play-off l'equip escapulat. Jordi Cano va obrir el marcador, però els gallecs el van capgirar amb 2 penals. De nou, Cano va fer l'empat, també des dels 11 metres, i va forçar la pròrroga. En el temps extra, un gol d'Angelito Arcos en el 107 va decidir l'eliminatòria. La lluita per l'ascens queda ara amb només un català, el Sabadell. El tècnic dels graciencs, Adai Benítez, feia balanç de l'eliminatòria.
3: Hem sigut els 5ens d'aquesta lliga regular i crec que hem fet una eliminatòria digna de lo que hem fet a la temporada i de l'equip que érem. A partir d'aquí, agrair a tots els jugadors i a tots el que han fet per mi, igual que jo m'he deixat la vida per ells, i crec que això ja queda dintre del meu cor fins aquí, aquesta etapa de 2 anys.
0: I Florentino Pérez continuarà al capdavant del Real Madrid després d'imposar-se a les eleccions a la presidència amb un 65% del suport. El seu rival en la cursa electoral, Enrique Riquelme, només ha obtingut 11.800 vots, 10.000 menys que el president madridista, que allargarà la seva presidència fins al 2030. Un cop confirmada la seva victòria, Florentino es mostrava triomfalista.
4: Hemos ganado en todas las mesas electorales. Es decir, en todas las edades. Y hemos obtenido también el segundo mejor resultado de la historia de las elecciones del Real Madrid. El primero también lo obtuvimos nosotros en el año 2004. Es un resultado extraordinario.
0: El Calafell ha quedat eliminat del play-off pel títol a l'Hockey Lliga Masculina després de caure per 3-4 en el quart partit de la sèrie de semifinals contra el Liceo. L'altre finalista es decidirà demà entre l'Igualada i el Barça amb el Palau Blaugrana com a escenari. El conjunt de l'Anoia ha forçat el 5è i definitiu partit amb una victòria per 2-1 a les Comes. Després d'una primera part sense canvis al marcador, els igualadins van remuntar el gol de Sergi Llorca amb 2 dianes de Biel Llanes i Marc Carol en 2 minuts. El jugador de l'Igualada, Miguel Canyadillas, i el blaugrana Sergi Llorca analitzen el duel.
5: Habrá que ganarlo, va a ser muy muy difícil, es un equipazo más en su casa, pero confiamos, somos un gran equipo, les hemos ganado ya 2 veces de 4, una allí, y sabemos que podemos, entonces darlo todo y ya se verá.
6: Sabem com jugar a l'Igualada, són partits que els intenten fer llars, que competeixen molt bé, hem d'estar millor per imposar-nos, confiem en l'equip i així ho farem.
0: Més de 6.000 persones han omplert de gom a gom la plaça de Sant Pere de Berga en l'última Patum completa d'aquest Corpus. La plaça ha saltat, cridat i ballat al ritme del tabal i de les melodies interpretades per la cobla Ciutat de Berga. Els salts de les comparses, doncs, han posat punt final a 5 dies intensos de celebració a la capital del Berguedà, per la qual han passat milers de persones i en què s'han cremat prop de 400 quilos de pólvora. En la clausura

0: A la festa, la consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, ha anunciat que proposarà que la Patum rebi la Creu de Sant Jordi. Nombrosos pobles i ciutats de Catalunya han celebrat el diumenge de Corpus. Una de les cites destacades ha estat a Lleida, on centenars de persones han visitat el carrer Major per veure les tradicionals catifes de flors esteses per tot el centre de la ciutat. A la capital del Segrià tenen esperança que a finals d'any aquesta festa sigui declarada Patrimoni Immaterial de la UNESCO. És una informació de Jordi Sebastià des de Lleida Televisió.
1: Serà cap a la tardor, quan l'òrgan encarregat de donar el vistiplau a la candidatura internacional digui que les catifes són patrimoni material. Des del Patronat del Corpus de Lleida recorden que aquesta proposta ve de diferents països de tot el món, on es practica d'una manera o altra i en diferents moments de l'any aquesta tradició catifaire. A casa nostra, com cada diumenge de Corpus, Lleida s'ha engalanat amb les catifes i la reincorporació d'ara fa uns anys de l'ou com balla.
2: Els carrers plens per veure doncs, com balla un ou amb aigua i com s'han pogut fer aquestes catifes amb flors i altres elements naturals que donen i configuren aquesta diada de Corpus. Una diada, a més, que marca un principi o un final, no? Perquè, si tot surt bé, al desembre les festes tradicionals de Corpus de Lleida, formant part d'una candidatura internacional, seran proclamades Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat.
1: La festa ha finalitzat al vespre amb el tradicional seguici del Corpus sobre les diferents catifes que han engalanat la ciutat durant tot el diumenge.
0: I amb aquesta tronada extraordinària, Reus ha celebrat l'aniversari número 700 de la festa de Corpus a la ciutat. Els actes han arrencat aquest diumenge amb les catifes florals al matí i ja a la tarda s'ha fet amb la processó, amb els elements festius com els nanos, la mulassa, els gegants i l'àliga. Tot seguit ha desfilat la part religiosa que ha acabat el recorregut a la plaça Mercadal.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix-nos a les xarxes socials.
2: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
3: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
4: Vols anunciar el teu establiment o servei?
3: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
4: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
3: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
2: ...93-792-1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93-792-1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
5: Coneixes els serveis que oferim des de promoció econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 2601 i informa't. Estem al teu servei.
6: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
7: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
8: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que Lleó 14 oferirà aquest matí un discurs al Congrés dels Diputats. Serà la primera vegada que ho faci un pontífex i caldrà veure si el també cap d'estat del Vaticà incideix en qüestions polítiques més enllà del to marcadament social que ha exhibit en els seus missatges durant la visita a Espanya que arriba avui al seu Equador. Abans de la seva intervenció, Lleó 14 es reunirà amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i aquest dilluns també s'espera que mantingui una trobada amb víctimes d'abusos sexuals en el si de l'Església Catòlica. Abans de ser proclamat papa, Lleó XIV ha visitat en fins a dues ocasions l'Ateneu Sant Roc de Badalona i s'especula que podria ser una de les seves parades en la seva agenda dels pròxims dies. En parlarem amb la presidenta de la Fundació Ateneu Sant Roc, Anna Vicente. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns 8 de juny. Barcelona es prepara per l'arribada del Papa demà i això ja es nota en diverses afectacions a la mobilitat i un increment de les mesures de seguretat. Des d'aquest matí ja hi ha restriccions a diversos punts claus de l'agenda de Lleó XIV, com els entorns de la catedral i de l'estadi olímpic Lluís Companys. Davant de les limitacions en la mobilitat que s'accentuaran a partir de demà en motiu d'aquesta visita, la Generalitat recomana el teletreball en aquells casos que sigui possible. Sigui com sigui, Ramon Alexandre Salvat, secretari de la secció de Dret Laboral del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, ha alertat des del Notícies en xarxa que la falta de cobertura legal ho deixa tot en mans de la bona voluntat de les empreses.
9: Les empreses podran optar entre oferir aquesta mesura de conciliació o no fer-ho. I, per tant, realment no existeix un suport legal perquè els treballadors puguin exigir aquesta mesura. No és com el Covid o com una situació on hi ha una dana, en el que sí que hi ha un suport legal per evitar aquests desplaçaments.
8: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un home al barri de la Marina del Port de Barcelona. La policia busca l'autor d'un crim que algunes hipòtesis relacionen amb màfies de l'est. Fa només 3 setmanes que hi va haver un altre tiroteig mortal al mateix carrer. Rodalies comença a recuperar a partir d'avui el servei ferroviari habitual al Garraf. Tornen gradualment els trens de la línia R2 Sud entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona i els serveis regionals de les línies del sud del país. De moment, es manté el transport alternatiu per carretera. Dels esports, el Joventut s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga ACB amb un triomf a la pista del Baskonia per 88-96. Ricky Rubio, amb 23 punts i un 28 de valoració, ha liderat els verdinegres que no arribaven tan lluny des de feia 3 anys. Ara, el proper rival serà el València en una sèrie que arrencarà dimecres a la Fonteta. I Berga s'acomiada de la Patum després d'una Patum completa multitudinària a la plaça de Sant Pere. Més de 6.000 persones han participat en un acte capitanejat pels salts de les comparses que han posat el punt final a 5 dies de celebració d'aquesta festa que és patrimoni immaterial de la humanitat. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, a aquesta hora, un accident a la C-60 a l'altura de la Roca del Vallès obliga a tallar un carril en sentit nord i provoca 6 quilòmetres de cues. El nus de la Trinitat també va força carregat amb una congestió de 5 quilòmetres a les dues rondes en sentit Llobregat. Al Vallès tenim retencions també a l'AP-7 entre Mollet i Barberà en sentit sud i entre Sant Cugat i Cerdanyola en sentit nord. I pel que fa al temps, comença la setmana amb molta tranquil·litat i pocs núvols que seran més presents cap a l'Ebre. El cel serà molt més transparent a la resta del territori. Al llarg del migdia, aquesta tarda, farà més calor que no pas ahir. S'esperen els 35 graus a Ponent i avançada la tarda, entre Ponent, Tarragona i Barcelona, podrien caure també algunes gotes. Acabarà el dia més regirat que no pas ho va fer ahir.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
8: Quan passen 4 minuts i mig de 8:15, tanquem la portada i entrem en matèria. Lleó XIV es convertirà aquest dilluns en el primer papa en oferir un discurs al Congrés dels Diputats. El pontífex intervindrà a la cambra aquest matí en l'equador de la seva visita a Espanya i just la vigília de l'arribada demà a Catalunya. S'espera que en el seu discurs torni a abordar qüestions com els valors socials de l'Església, la dignitat humana, les migracions o el servei de la política al bé comú. Uns postulats que ja ha esgrimit en les darreres hores en l'acte més multitudinari i obert al públic a Madrid que ha congregat més d'un milió de persones. Ens en dona tots els detalls la Norma Lebrero.
1: A Madrid li havien preparat al papa un acte a l'estadi Movistar Arena vinculat amb la cultura, l'economia i l'esport. Hi ha actuat, per exemple, Sara Baras i ha parlat el vicerrector de la Universitat Complutense i l'actor Antonio Banderas. Al matí, Lleó XIV havia fet el seu primer bany de masses pels carrers de la capital. Ha recorregut amb el seu papa mòbil els principals carrers de Madrid, fins a la plaça de Cibeles. Hi havia 1.200.000 persones aplegant-lo, segons l'organització. Davant la mítica estàtua madrilenya i amb la presència dels reis d'Espanya i les princeses, el papa oficia la missa de Corpus ha demanat viure la fe d'una manera col·lectiva i no individual.
10: Hi ha aquí una encomienda per l'Espanya d'avui i de mañana, que la religiositat que des de hace siglos anima este país no sea un museo del pasado que visitar, sino una escuela de fe de la que beber también hoy. Y que también nosotros estamos llamados a estar presentes en las situaciones y en los desafíos de la sociedad, a no huir, a comprometernos personalmente en la construcción del bien común.
1: Després ha encapçalat la processó de Corpus. Ha estat un recorregut curt, però Lleó XIV ha sostingut ell mateix la custòdia consagrada, tot trepitjant les catifes de flors amb els colors de la bandera vaticana.
8: Abans de la seva intervenció al Congrés, el papa es reunirà amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. De l'agenda de Lleó XIV d'aquest dilluns també n'ha transcendit que en algun moment es trobarà amb víctimes d'abusos sexuals en el si de l'Església, malgrat que no n'han donat més detalls. En aquest sentit, el primer denunciant d'abusos a Montserrat, Miguel Hurtado, ha carregat contra el pontífex per evitar el contacte amb activistes i considera un acte de violència institucional la visita que farà dimecres a l'abadia.
11: I una de les preguntes incòmodes que el papa vol evitar és per què ha decidit anar a l'escena del crim, l'abadia del Montserrat, la zona zero de la pederàstia clerical catalana, sense reunir-se amb les víctimes del delicte i sense assegurar-se que les víctimes han sigut reparades.
8: Doncs Barcelona es prepara per rebre el papa Lleó XIV demà dimarts en la seva primera visita oficial a la capital catalana. I això ja es comença a notar a l'aeroport del Prat amb un increment del volum de passatgers i de les mesures de seguretat. En té més detalls la Noèlia Aguilar, del Prat TV.
12: Barcelona es prepara per rebre el papa Lleó XIV en la seva primera visita oficial a la capital catalana, un fenomen històric que es comença a notar a l'aeroport del Prat. A uns dies de l'arribada del pontífex, hi ha qui aprofitarà la seva estada a la ciutat comtal per intentar acudir a alguna de les seves aparicions públiques.
13: Habíamos programado este viaje con anticipación, antes de saber que el papa viajaba, pero si tenemos oportunidad lo haremos con muchísimo gusto.
14: Hay que aprovechar esta oportunidad para poder tratar de verlo, ¿no?
12: El sector dels taxis encara veu difícil fer una previsió del moviment que es pugui generar durant els pròxims dies.
15: No, de moment no he tingut cap. De moment no. Imagino que a partir d'avui o demà ja tindrem algú. Imagino que sí. Però de moment no.
16: Supongo que para el papa vendrá gente, sí, sí. Por lo que estoy viendo en Madrid es una barbaridad. Es una pasada. De momento gana el Primavera Sound 1-0.
17: Es un turismo que, no, como no lo tenemos por la mano, no sé cómo puede resultar.
12: El papa Lleó XIV arribarà a Barcelona el dimarts 9 de juny i algunes de les seves aparicions destacades seran la visita a l'abadia de Montserrat el 10 de juny a les 12 del migdia i la Santa Missa a la Sagrada Família el mateix dia per la tarda, que culminarà amb la benedicció de la Torre de Jesucrist.
8: Més enllà de l'aeroport, hores d'ara i a Barcelona ciutat ja es noten de ple les afectacions a la mobilitat per aquesta arribada del papa. Des de les 7 del matí ja s'apliquen restriccions als entorns de la Catedral de Barcelona i de l'Estadi Olímpic Lluís Companys, els primers escenaris de la visita de Lleó XIV. A partir de demà dimarts també restringirà la mobilitat als carrers del voltant de la parròquia de Sant Agustí i sobretot de la Sagrada Família, on es tallarà la circulació en un perímetre de seguretat de 9 illes de cases al voltant del temple. Aquest cap de setmana ja s'han desplaçat alguns contenidors i el veïnat s'ha hagut d'adaptar a aquesta situació excepcional.
18: Nos acostumbraremos, van a ser dos días, no pasa nada. No pasa nada, yo creo que es cuestión de educarnos un poco también.
19: Es necesario este que fe, ya está, no n'hi ha una altra opció, no? Vull dir que tenim la gent que passava per algun puesto i suposo que n'hi ha molta gent aquí.
20: Ens han tret els contenidors, no tiràvem les escombraries i ara hem d'anar a un altre puesto. I això és un rotllo.
8: Demà i dimecres, doncs, totes aquestes restriccions seran, evidentment, més potents, més fortes, es notaran més, seran més presents i, per tant, poden complicar l'arribada als centres de treball. I és per això que la Generalitat finalment s'ha alineat amb el Ministeri de Treball i també recomana el teletreball durant aquests dos dies. Ramon Alexandre Salvat, secretari de la secció de Dret Laboral del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, ha alertat, però, que les empreses no estan obligades a concedir el teletreball i recomana una actitud proactiva per part del treballador per evitar problemes legals. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
9: Les empreses podran optar entre oferir aquesta mesura de conciliació o no fer-ho. I, per tant, realment no existeix un suport legal perquè els treballadors puguin exigir aquesta mesura. No és com el Covid o com una situació on hi ha una dana, en el que sí que hi ha un suport legal per evitar aquests desplaçaments. Es produeix una situació de buit legal complexa en la que el més important serà que hi hagi una correcta comunicació entre treballadors i empreses per evitar problemàtiques. És a dir, l'important és que hi hagi una actuació proactiva de bona fe per part del treballador o la treballadora, dient, escolti, jo necessito aquesta mesura, i si aquesta mesura no és obeïda, no és atribuïda per part de l'empresa, tindria ja alguna mena com d'excusa o situació en la que s'excloiria, per exemple, doncs un incompliment contractual.
8: Dos dies en què el món sencer mirarà cap a Barcelona. Més de 1.600 periodistes nacionals i internacionals d'una trentena de països narraran la visita del papa Lleó XIV des d'aquí. Tot i que la feina dels periodistes serà itinerant, perquè seguiran cada pas del pontífex, l'organització ha preparat per a ells dos punts fixos de treball. Són un interior d'illa del carrer de Mallorca, propietat del patronat de la Sagrada Família, i el pavelló 1 del recinte de Fira de Barcelona de Montjuïc. Tots dos s'han convertit en centres de premsa. La visita de Lleó XIV també serà transmesa al món amb el senyal internacional de televisió i BTV serà un dels operadors que contribuirà en aquesta tasca, cobrint part del recorregut del papa mòbil de camí a la Sagrada Família i la trobada del pontífex amb la comunitat de la parròquia de Sant Agustí. I en el marc dels preparatius per a la visita del Papa a Barcelona, la ciutat ha retut homenatge a Antoni Gaudí en el lloc on va ser atropellat mortalment per un tramvia. Aquest diumenge fa just 100 anys amb la instal·lació d'una placa commemorativa a la Gran Via, just a l'altura del número 665. Amb aquest element es crea un nou espai de memòria que té com a objectiu reconèixer la figura de l'arquitecte, així com el llegat universal de la seva obra. L'acte ha servit per recordar el contrast entre la mort anònima de l'arquitecte i el reconeixement universal que té actualment. Així ho han explicat el regidor del districte, Jordi Valls, i el director general de Patrimoni de la Generalitat, Joaquim Borràs.
4: Va més enllà del record. Introdueix en el paisatge urbà de la ciutat una mirada sobre la figura de Gaudí que integra el geni i la persona, l'obra universal i la trajectòria vital també en el seu moment final.
21: Gaudí era un personatge que no necessitava mostrar-se ni vanagloriar-se, al contrari, fins al punt de que al moment de la seva mort doncs, va passar estrictament desapercebut.
8: En aquest context, el periodista Vicenç Lozano, amb una àmplia i llarga trajectòria en la cobertura de l'actualitat al Vaticà, ha remarcat en declaracions a la xarxa la importància del llegat de Gaudí i el mimetisme que hi veu en la pròpia història de l'Església.
22: La inauguració de la Torre de Jesucrist, que és el gran motiu doncs, d'aquest viatge, no només a Catalunya, sinó a Espanya en general, jo crec que és realment la unió entre l'espiritualitat i l'art. La unió entre un concepte de veure les coses, de fer la catedral del poble d'alguna manera que ha estat, en definitiva, la seva família, una construcció lenta, com és la mateixa història de l'Església, però segura.
8: Al barri de Sant Roc, a Badalona, la Fundació Ateneu Sant Roc fa dècades que treballa per la cohesió social en un dels entorns més vulnerables del país. Ara fa 10 anys, l'aleshores prior general dels Agustins, Robert Prevost, avui Papa Lleó XIV, va visitar aquest espai per conèixer de prop la seva feina. Ara que la visita del Papa a Catalunya és imminent, volem recuperar aquella connexió i entendre què va veure en aquell moment i què representa avui la tasca de l'Ateneu. L'Anna Vicente és la presidenta de la Fundació Ateneu Sant Roc. Bon dia i gràcies per atendre'ns.
23: Bon dia, gràcies a vosaltres.
8: Què és l'Ateneu de Sant Roc i quina és la tasca que desenvolupeu perquè ara fa 10 anys un prior general dels Agustins anomenat Robert Prevost vingués a veure-us i un any després tornés a venir?
23: Doncs és un espai on treballem amb gent vulnerable del barri i on intentem sobretot el tema de la cohesió social, perquè és un barri amb molta problemàtica. I la veritat és que ell va tenir molta sensibilitat, va ser capaç de captar tota la feina que fèiem amb infants, amb dones, i posar-ho en valor. I per nosaltres això va ser doncs, un punt important.
8: I què ha representat per vosaltres ara que aquell prior que havia entrat a casa vostra sense protocol ara torni a Catalunya com a papa?
23: Doncs, a veure, primer va ser una sorpresa en el moment en què el van anomenar. El cert és que per nosaltres és una persona més que ha passat per l'Ateneu, perquè passa moltíssima gent, intentem rebre tothom i mostrar tot allò que estem fent, sempre de manera oberta. Per nosaltres doncs, és un pas més. Ens ha trasbalsat a nivell de mitjans de comunicació, que hem quedat en el centre, però el cert és que la feina continua, és una feina que no s'acaba mai i per tant nosaltres ens felicitem de que ell hagi arribat perquè pensem que és una persona amb unes qualitats humanes importants.
8: Tot i que no aparegui a l'agenda oficial, confieu que pugui fer una visita improvisada a Sant Roc o en tot cas confieu poder tornar-lo a saludar aviat en algun punt, doncs, si més no, aquí a Barcelona?
23: Aviam, dubto que per tots els temes de logística i de seguretat ell pugui desplaçar-se a Sant Roc. El que sí que hem estat convidats com a entitat, amb moltes altres entitats socials, és a la trobada a l'Església de Sant Agustí, on rebrà tot d'entitats del tercer sector.
8: I, finalment, molt ràpid, Ana Vicente, en un barri tan divers i tan fràgil com Sant Roc, què representa avui la feina que feu des de l'Ateneu i què passaria si no hi fóssiu?
23: Doncs és una feina molt important, perquè vol dir acollir, vol dir donar respostes molt diverses i molt importants a gent que està vivint en unes situacions molt caòtiques, en quant, sobretot, al tema de la vivenda, en quant a la fragilitat d'haver-se de desplaçar a diferents llocs del món sense una llengua coneguda, i després de tot el treball de convivència del dia a dia. Crec que si no hi fóssim, doncs la problemàtica seria molt més greu i la gent estaria molt més desprotegida.
8: Ana Vicente, gràcies per atendre'ns, bon dia. I, evidentment, us hem trasbalsat els mitjans de comunicació, però també ha servit per posar-vos al centre i donar-vos a conèixer amb una obra que fa molt temps que treballeu i que potser no a tot arreu coneixien. Gràcies, bon dia.
23: Gràcies a vosaltres, això sense dubte. Gràcies.
0: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
8: Passen 3 minuts de 3 quarts de 8. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort en un tiroteig d'un home aquest diumenge al barri de la Marina del Port de Barcelona. La policia ha obert una investigació per aclarir els detalls d'aquesta mort violenta i busca l'autor del crim. Fonts coneixedores investiguen si el tiroteig té a veure amb màfies de l'est. Fa tot just 3 setmanes, el 16 de maig, hi va haver un altre tiroteig mortal en el mateix carrer. Rodalies recupera de manera progressiva a partir d'avui el servei ferroviari habitual al Garraf. Un cop finalitzades les obres de millora de la infraestructura executades per Adif als túnels entre les estacions de Sitges i Garraf. Concretament, es restableixen de forma gradual els serveis habituals de la línia R2 Sud entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona, la circulació habitual dels serveis regionals a les línies R14, R15, R16 i R17 i el servei ferroviari de la línia R15 entre Mora la Nova i Riba-roja d'Ebre. El pla alternatiu de transport per carretera es mantindrà durant tota la jornada, durant la qual els autobusos seguiran en funcionament. I a partir d'avui, l'Ajuntament de Barcelona concentra tots els dispositius de suport al procés de regularització extraordinària de persones estrangeres al centre de Miquel Bleach, al districte de Sants Montjuïc. El consistori indica que es tracta d'una nova fase després que, en conjunt, s'hagin atès més de 60.000 usuaris i fet més de 100.000 tràmits. D'altra banda, l'administració local ha decidit tancar el servei del pavelló 2 de Fira de Barcelona, que es va activar el 5 de maig. Manté oberts, això sí, l'oficina d'atenció ciutadana monumental els dissabtes i el servei d'atenció a immigrants, emigrants i refugiats. Els 5 passatgers catalans que viatjaven al creuer Ondius han tornat a donar negatiu a la prova d'antivirus i ja són a casa seva per continuar l'aïllament. Els afectats van rebre l'alta dissabte a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, on es trobaven en observació, asimptomàtics i en bon estat en general. D'acord amb els protocols sanitaris, els 5 catalans seguiran en situació d'aïllament a casa seva amb les mesures de seguretat recomanades durant el període previst, és a dir, 14 dies més fins a completar els 42 dies d'acord amb el protocol. Clam unànime en defensa de l'entorn del riu Ripoll, el principal pulmó verd de Sabadell. Entre 3.000 i 6.000 persones, segons les diverses fonts, han omplert aquest diumenge el centre de la ciutat per dir no a una modificació urbanística que, asseguren, obre la porta a nous usos industrials i comercials a l'entorn de la llera del riu Ripoll. Les entitats avisen que el pols continuarà als carrers si el consistori no prioritza la renaturalització definitiva de tot l'entorn fluvial. I una trentena de submarinistes voluntaris han participat en una jornada de neteja de tovalloletes del fons marí a la platja de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. L'activitat, organitzada pel Centre de Busseig Sublimits, forma part d'una campanya per sensibilitzar sobre l'impacte d'aquest residu difícil de reciclar. La zona està especialment afectada perquè, tot i que hi ha sistemes de filtratge, hi desemboca una riera i, a més, els corrents marins fan que la brossa s'acumuli prop de la costa. El Joventut s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga ACB amb un triomf a la pista del Baskonia per 88-96. Ricky Rubio, amb 23 punts i un 28 de valoració, va liderar els verdinegres, que feia 3 anys que no arribaven tan lluny al play-off. Ara el proper rival serà el València, que ha eliminat el Bilbao als quarts en una sèrie que arrencarà dimecres a la Fonteta. L'altra semifinal entre el Barça i el Tenerife començarà demà al Palau. L'entrenador de la penya, Dani Miret, valorava la classificació.
2: Hemos hecho un partido excelente, tanto defensivamente como ofensivamente. Han aparecido muchos jugadores que necesitábamos hoy y muy contentos por poder ganar en un campo tan complicado y dar el paso que nos faltaba de poder jugar un partido de esta concentración y de esta personalidad fuera de casa, que es el paso que habíamos de hacer hoy.
8: El Barça no ha fallat a la Copa del Rei d'handbol i ha aixecat el títol per 13è cop consecutiu. Els blaugranes van ser molt superiors al Bidasoa en la final i es van imposar per un contundent 17-37. Dica Mem, amb 8 gols, i Lluís Frade, amb 7, van ser els màxims golejadors del duel. L'exhibició arriba just abans de la gran cita del curs, la Final Four de Colònia, que es decidirà el proper cap de setmana. El tècnic, Carlos Ortega, valora la victòria.
3: Queríamos acabar el partido hoy con mejores sensaciones de los otros dos partidos, porque hubieron luces y sombras, y era el último partido antes de la Final Four, y creo que el equipo ha salido muy enchufado del principio. Se me acaba el calificativo para mi equipo y para mis jugadores. Muy contento, ahora tenemos 3 días para preparar los últimos detalles del partido de Aalborg, la semifinal que nos toca, y bueno, creo que el equipo ha llegado en buenas condiciones.
8: I l'Europa ha dit adéu al somni de l'ascens a segona divisió. Una derrota per 3-2 contra el Celta Fortuna ha eliminat del play-off l'equip escapulat. Jordi Cano va obrir el marcador, però els gallecs el van capgirar amb 2 penals. De nou, Cano va fer l'empat, també des dels 11 metres, i va forçar la pròrroga. En el temps extra, un gol d'Angelito Arcos, en el 107, va decidir l'eliminatòria. La lluita per l'ascens queda ara amb només un català, el Sabadell. Florentino Pérez continuarà al capdavant del Real Madrid després d'imposar-se a les eleccions a la presidència amb un 65% del suport. El seu rival en la cursa electoral, Enrique Riquelme, només ha obtingut 11.800 vots, 10.000 menys que el president madridista, que allargarà la seva presidència fins al 2030. Un cop confirmada la seva victòria, Florentino es mostrava triomfalista.
5: Hemos ganado en todas las mesas electorales, es decir, en todas las edades. Y hemos obtenido también el segundo mejor resultado de la historia de las elecciones del Real Madrid. El primero también lo obtuvimos nosotros en el año 2004. Es un resultado extraordinario.
8: La selecció espanyola disputarà a les 4 de la propera matinada l'últim amistós abans de l'inici del Mundial. S'enfrontarà al combinat del Perú a la localitat mexicana de Puebla. Els de Luis de la Fuente, que no van passar de l'empat a 1 contra l'Iraq en l'altre partit preparatori, ultimen els detalls per al debut de la Copa del Món, que serà d'aquí a una setmana contra Cap Verd. I arribarem a les 8 en punt amb la cultura. Més de 6.000 persones han omplert de gom a gom la plaça de Sant Pere de Berga en l'última Patum completa d'aquest Corpus. La plaça ha saltat, cridat i ballat al ritme del tabal i de les melodies interpretades per la cobla Ciutat de Berga. Els salts de les comparses, doncs, han posat punt final a 5 dies intensos de celebració a la capital del Berguedà, per la qual han passat milers de persones i en què s'han cremat prop de 400 quilos de pólvora. En la clausura de la festa, la consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha anunciat que proposarà que la Patum rebi la Creu de Sant Jordi. I els castellers de Vilafranca han signat la primera gran actuació de la temporada en el marc de la Diada de Colles Campiones del concurs. Al Vendrell, els verds han descarregat les dues primeres construccions de gamma extra amb un 4 de 9 amb folre i agulla i un 4 de 9 amb folre. La Colla Vella també ha ensenyat múscul descarregant un 3 de 9 amb folre i carregant un 5 de 9 amb folre. Els anfitrions, els nens del Vendrell, han completat una diada de mèrit en l'any del seu centenari, descarregant un 4 de 8.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per...
2: Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població? Ràdio Arenys t'ofereix tota la informació relativa a la teva comunitat, d'una manera dinàmica i propera. Els temes més rellevants del teu entorn, allò que afecta el teu dia a dia, ho trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en informació local.
3: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
4: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum a Arenys de Mar.
5: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns... Menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
4: Veniu a veure el futbol en companyia.
5: Disposem de terrassa.
4: Som a la Riera, Parafita 117.
5: Truqueu al 93 792 0019.
4: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels aranyencs.
3: Segueix-nos a les xarxes socials.
0: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Lleó 14 oferirà aquest matí un discurs al Congrés dels Diputats. Serà la primera vegada que ho faci un pontífex i caldrà veure si el també cap d'estat del Vaticà incideix en qüestions polítiques més enllà del to marcadament social que ha exhibit en els seus missatges durant la visita a Espanya, que arriba avui al seu Equador. Abans de la seva intervenció, Lleó 14 reunirà amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i aquest dilluns també s'espera que mantingui una trobada amb víctimes d'abusos sexuals en el si de les Església Catòlica. Abans de ser proclamat papa, Lleó XIV ha visitat en fins a dues ocasions l'Ateneu Sant Roc de Badalona, una entitat que dimecres participarà en la recepció que li faran a l'església de Sant Agustí del Raval. La presidenta de la Fundació Ateneu Sant Roc, Anna Vicente, ha destacat des del Notícies en Xarxa la feina de l'entitat en la transformació social.
2: Doncs és una feina molt important perquè vol dir acollir, vol dir donar respostes molt diverses i molt, molt importants a gent que està vivint en unes situacions molt caòtiques. Crec que si no hi fóssim, doncs la problemàtica seria molt més greu.
1: Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dilluns 8 de juny i al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Barcelona es prepara per l'arribada del Papa demà i això ja es nota en diverses afectacions a la mobilitat i un increment de les mesures de seguretat. Des d'aquest matí ja hi ha restriccions a diversos punts claus de l'agenda de Lleó 14, com els entorns de la catedral i de l'estadi olímpic Lluís Companys. Davant de les limitacions en la mobilitat, que s'accentuaran a partir de demà en motiu d'aquesta visita, la Generalitat recomana el teletreball en aquells casos que sigui possible. Sigui com sigui, Ramon Alexandre Andrés Salvat, secretari de la secció de Dret Laboral del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, ha alertat des del Notícies en Xarxa que la falta de cobertura legal ho deixa tot en mans de la bona voluntat de les empreses.
3: Les empreses podran optar entre oferir aquesta mesura de conciliació o no fer-ho. I, per tant, realment no existeix un suport legal perquè els treballadors puguin exigir aquesta mesura. No és com el Covid o com una situació on hi ha una dana en el que sí que hi ha un suport legal per evitar aquests desplaçaments.
1: A les restriccions de la mobilitat de demà caldrà sumar-hi també la vaga de mestres i professors convocada durant la mateixa jornada. Un dimarts en què comença la selectivitat i les biblioteques públiques també fan vaga estenent el conflicte a tot Catalunya. Denuncien precarietat laboral i falta de personal. Avui mateix decidiran quines accions més de protesta faran els pròxims dies. En parlarem tot seguit amb Irene Lameiro, bibliotecària i delegada sindical de la CGT. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un home al barri de la Marina del Port de Barcelona. La policia busca l'autor d'un crim que algunes hipòtesis relacionen amb màfies de l'est. Fa només 3 setmanes que hi va haver un altre tiroteig mortal al mateix carrer. Rodalies comença a recuperar a partir d'avui el servei ferroviari habitual al Garraf. Tornen gradualment els trens de la línia R2 Sud entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona i els serveis regionals de les línies del sud del país. De moment, es manté el transport alternatiu per carretera. Dels esports destaquem que el Joventut s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga ACB amb un triomf a la pista del Baskonia per 88 a 96. Ricky Rubio, amb 23 punts i un 28 de valoració, ha liderat els verd i negres, que no arribaven tan lluny des de feia 3 anys. Ara, el proper rival serà el València en una sèrie que arrencarà dimecres a la Fonteta. Berga s'acomiada de la Patum després d'una Patum completa multitudinària a la plaça de Sant Pere. Més de 6.000 persones han participat en un acte capitanejat pels salts de les comparses que han posat el punt final a 5 dies de celebració d'aquesta festa que és patrimoni immaterial de la humanitat. Passen 4 minuts i mig de les 8 del matí, és hora punta. Volem saber a aquesta hora si hi ha gaires problemes a la xarxa viària catalana. Per això connectem un dia més i a aquesta hora amb el Servei Català de Trànsit i amb en Roger Serra. Molt bon dia, Roger.
4: Hola, bon dia, Helena. Doncs sí, parlem de problemes. Estem en plena hora punta, com molt bé deies, en retencions destacades, però habituals a la majoria de vies que envolten Barcelona. Hem de destacar, però, avui la C60. Fa molta estona, el tram de la Roca del Vallès, de fet, el túnel, hi ha hagut d'un accident en sentit Granollers. Aquest accident ja està resolt, però trobareu més plena del que és habitual, com et deia, a la C60, amb aturades de més de 6 quilòmetres entre Argentona, la Roca del Vallès, en aquest sentit, en sentit Granollers. De la resta de vies, les més carregades, la que baixa des del Baix Llobregat cap a Barcelona, autovia A2, amb retencions de més de 8 quilòmetres entre Castellbisbal i Sant Feliu de Llobregat, i més endavant uns 4 entre Sant Joan d'Espí i la zona de Cornellà de Llobregat, això autovia A2 i sempre en sentit Barcelona. C-17 també especialment plena durant més de 4 quilòmetres entre Lliçà i Mollet del Vallès en direcció Barcelona, i l'autopista del Vallès, la C-58, una altra via amb molt trànsit, sobretot entre Terrassa i Sabadell i més endavant entre Montcada i Reixac i el Nus de la Trinitat. És tot des del Servei Català de Trànsit.
1: I ara temps pel temps amb en Lluís Miquel Pérez. Avui tindrem un xic més de calor que ahir. Bon dia, Lluís Miquel.
5: Bon dia, Helena. Doncs així és. De fet, el matí sí que comença, si fa no fa, com ahir a aquesta hora, pel que fa a la temperatura, però en qualsevol cas l'ambient és força agradable. Sí que ha pujat una mica la temperatura arran de mar respecte ahir a aquesta hora, i sobretot a les Terres de l'Ebre, que és on els núvols són més presents en aquests moments. S'han format fins i tot alguns bancs de boira a les cotes més baixes, a prop del mar o cap al delta. Aquests núvols a la resta del país no s'estan donant aquest matí. Al llarg del migdia i de la tarda, aquesta temperatura s'alegrarà una mica més que la d'ahir, pujarà amb més èmfasi a gran part del país i, de fet, arribarà a fregar els 35 graus a l'ombra a les comarques de Ponent. Ara bé, també aquesta tarda aniran apareixent cada cop més nuvolades. Avançada la tarda, deixaran ruixats a l'Alt Pirineu, després a les comarques de Girona, d'altres xàfecs a les Terres de l'Ebre, i ja molt avançada la tarda, fins i tot primeres hores de la nit, algun ramet entrarà per les comarques de Ponent, de la Catalunya Central, i gotellades fins i tot, que arribaran al Camp de Tarragona, a l'àrea de Barcelona. Per tant, a últimes hores del dia, el temps serà una miqueta més regirat. Tampoc pas gaire. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa. Edició matí.
1: Lleó XIV es convertirà aquest dilluns en el primer papa en oferir un discurs al Congrés dels Diputats. El pontífex intervindrà a la cambra aquest matí en l'equador de la seva visita a Espanya i just la vigília de l'arribada demà a Catalunya. S'espera que en el seu discurs torni a abordar qüestions com els valors socials de l'Església, la dignitat humana, les migracions o el servei de la política al bé comú. Uns postulats que ja ha esgrimit en les darreres hores en l'acte més multitudinari i obert al públic a Madrid, que ha congregat més d'un milió de persones. Ens en dona els detalls la Norma Lebrero.
6: A Madrid li havien preparat al papa un acte a l'estadi Movistar Arena vinculat amb la cultura, l'economia i l'esport. Hi ha actuat, per exemple, Sara Baras, i ha parlat el vicerrector de la Universitat Complutense i l'actor Antonio Banderas. Al matí, Lleó XIV havia fet el seu primer bany de masses pels carrers de la capital. Ha recorregut amb el seu papa mòbil els principals carrers de Madrid, fins a la plaça de Cibeles. Hi havia 1.200.000 persones aplegant-lo, segons l'organització. Davant la mítica estàtua madrilenya i amb la presència dels reis d'Espanya i les princeses, el papa oficia la missa de Corpus ha demanat viure la fe d'una manera col·lectiva i no individual.
7: Hi ha aquí una encomienda per l'Espanya d'avui i de mañana, que la religiositat que des de hace siglos anima este país no sea un museo del pasado que visitar, sino una escuela de fe de la que beber también hoy. Y que también nosotros estamos llamados a estar presentes en las situaciones y en los desafíos de la sociedad, a no huir, a comprometernos personalmente en la construcción del bien común.
6: Després ha encapçalat la processó de Corpus. Ha estat un recorregut curt, però Lleó XIV ha sostingut ell mateix la custòdia consagrada, tot trepitjant les catifes de flors amb els colors de la bandera vaticana.
1: Abans de la seva intervenció al Congrés, el papa es reunirà amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. De l'agenda de Lleó XIV d'aquest dilluns també n'ha transcendit que en algun moment es trobarà amb víctimes d'abusos sexuals en el si de l'Església, malgrat que no n'han donat més detalls. En aquest sentit, el primer denunciant d'abusos a Montserrat, Miguel Hurtado, ha carregat contra el pontífex per evitar el contacte amb activistes i considera un acte de violència institucional la visita que farà dimecres a l'abadia.
8: I una de les preguntes incòmodes que el papa vol evitar és per què ha decidit anar a l'escena del crim, l'abadia del Montserrat, la zona zero de la pederàstia clerical catalana, sense reunir-se amb les víctimes del delicte i sense assegurar-se que les víctimes han sigut reparades.
1: Lleó 14 arribarà demà a Barcelona, us ho estem dient, per activa i per passiva, i l'afectació de la seva visita se centrarà a diversos punts calents de la ciutat. Seran l'Estadi Olímpic, la parròquia de Sant Agustí, el Raval, la Sagrada Família i la Catedral de Barcelona. Precisament, les primeres restriccions han arrencat aquest matí a l'entorn de la Catedral de la ciutat i al Palau Episcopal, on s'allotjarà el Pontífex. En aquesta àrea de Barcelona hi ha limitacions de trànsit i d'estacionament, i es prohibeix fins i tot aparcar motos o bicicletes a la vorera. Connectem, doncs, amb el Marc Núñez i amb l'Anna Ruiz, que són justament a Ciutat Vella. Bon dia, Anna. Esteu davant exactament de la catedral, ja et veig.
9: Bon dia, Helena. Sí, com es desperta l'avinguda de la catedral i els seus voltants són dels quatre indrets de la ciutat sobre els quals pivota la visita a partir de demà del Papa Lleó XIV a la capital catalana. Doncs es desperta més presència habitual dels Mossos del que és habitual, amb tanques de seguretat ja a punt, amb alguns accessos tancats i també amb la prohibició d'estacionar bicis i motos a les voreres. I això, tot i que algunes motos continuen sobre les voreres, els Mossos estan donant una mica més de marge perquè els seus propietaris tinguin temps de reaccionar i retirin els vehicles el més aviat possible, perquè des de les 7 del matí que es prohibeix estacionar les motos sobre les voreres en aquesta zona, com dèiem, Helena, un dels quatre punts neuràlgics de la ciutat sobre els quals pivota la visita del Papa a partir de demà, perquè un cop aterri a la ciutat de Barcelona demà dimarts visitarà la catedral per una trobada de germanor i després també visitarà l'Estadi Olímpic per una vella multitudinària. Aquest altre indret, l'Anella Olímpica de Montjuïc, és la que també s'ha despertat aquest dilluns amb les primeres restriccions de trànsit, els primers controls i les primeres dificultats d'estacionament. Així que els barcelonins, també tots aquells que venen des de la regió metropolitana a treballar o passar el dia aquí a la ciutat de Barcelona, s'estan acostumant ja a aquestes hores a la visita del Papa i a canviar algunes de les rutines pel que fa a la mobilitat, sempre buscant la informació última per poder passar els dies de la millor manera possible.
10: Sí que m'afecta, perquè treballo aquí a la plaça de la Catedral, llavors demà m'he agafat festa per no tenir problemes, i dimecres crec que hauré de venir, tot i que intentaré teletreballar. Vinc amb els ferrocarrils de la Generalitat. Vull dir, avui no he trobat cap problema amb els Mossos d'Esquadra, però avui no he trobat problema.
11: No gaire. En realitat només baixo un parell de dies aquí a Barcelona i com baixo a primera hora del matí no crec que trobi gaires problemes. A les 6 del matí quan l'agafo, 6 i mitja, no n'hi ha gaire problema.
9: I tot i que les primeres restriccions ja s'han aplicat a partir de les 7 del matí en aquesta zona, l'avinguda de la catedral, com podeu veure, Helena, continua sent el centre d'atenció de molts turistes i vianants que encara estan esgotant aquestes últimes hores abans que l'afectació sigui total a partir de demà dimarts. A més de l'Estadi Olímpic, a més de la catedral, el Papa visitarà dimecres Sagrada Família, l'Eixample estarà afectant al seu cor la visita del Papa, són 9 illes que es blindaran. Hi haurà molts canvis pel que fa al transport públic, així que la pàgina web de TMB serà una de les pàgines indispensables perquè els usuaris puguin estar atents de qualsevol canvi pel que fa a la mobilitat. Sí que hi haurà una major freqüència en el metro, però els busos podrien canviar de rutes i atenció perquè la parada de Sagrada Família no funcionarà. Això serà dimecres. El Papa també dimecres visitarà Can Brians i l'Abadia de Montserrat, i totes les restriccions de trànsit es mantindran fins dijous, tot i que el Papa hagi marxat ja de Barcelona.
1: Gràcies, Anna. Doncs, en tot cas, és evident que seran dos dies força complicats per la mobilitat, especialment al cor de Barcelona, però hem vist que la gent ja s'ho intenta muntar per evitar aquesta disbauxa. Gràcies, Anna, que vagi molt bé. Totes aquestes restriccions de mobilitat que us explicàvem poden complicar, està clar, l'arribada als centres de treball, i és per això que la Generalitat finalment s'ha alineat amb el Ministeri de Treball i també recomana el teletreball durant aquests dos dies. Ramon Alexandre Salvat, secretari de la secció de Dret Laboral del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, ha alertat, però, que les empreses no estan obligades a concedir el teletreball i recomana una actitud proactiva per part del treballador per evitar problemes legals. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
3: Les empreses podran optar entre oferir aquesta mesura de conciliació o no fer-ho. I, per tant, realment no existeix un suport legal perquè els treballadors puguin exigir aquesta mesura. No és com el Covid o com una situació on hi ha una dana en el que sí que hi ha un suport legal per evitar aquests desplaçaments. Es produeix una situació de buit legal complexa en la que el més important serà que hi hagi una correcta comunicació entre treballadors i empreses per evitar problemàtiques. És a dir, l'important és que hi hagi una actuació proactiva de bona fe per part del treballador o la treballadora dient, escolti, jo necessito aquesta mesura, i si aquesta mesura no és obeïda, no és atribuïda per part de l'empresa, tindria ja alguna mena com d'excusa o situació en la que s'excloiria, per exemple, doncs un incompliment contractual.
1: Un Lleó XIV que, abans de ser proclamat papa, ha visitat en fins a dues ocasions l'Ateneu Sant Roc de Badalona, una entitat que dimecres participarà en la recepció que li faran a l'església de Sant Agustí del Raval. La presidenta de la Fundació Ateneu Sant Roc, Anna Vicente, ha destacat des del Notícies en Xarxa la feina de l'entitat en la transformació social.
2: Doncs és una feina molt important perquè vol dir acollir, vol dir donar respostes molt diverses i molt importants a gent que està vivint en unes situacions molt caòtiques en quant, sobretot, al tema de la vivenda, en quant a la fragilitat d'haver-se de desplaçar a diferents llocs del món sense una llengua coneguda. Crec que si no hi fóssim, doncs la problemàtica seria molt més greu.
1: Quart de nou, els Mossos d'Esquadra investiguen la mort en un tiroteig d'un home aquest diumenge al barri de la Marina del Port de Barcelona. La policia ha obert una investigació per aclarir els detalls d'aquesta mort violenta i busca l'autor del crim. Fonts coneixedores investiguen si el tiroteig té a veure amb màfies de l'est. Fa tot just 3 setmanes, el 16 de maig, hi va haver un altre tiroteig mortal en el mateix carrer. I Rodalies en recupera de manera progressiva a partir d'avui el servei ferroviari habitual al Garraf, un cop finalitzades les obres de millora de la infraestructura executades per Adif als túnels entre les estacions de Sitges i Garraf. Concretament, es restableixen de forma gradual els serveis habituals de la línia R2 Sud entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona. La circulació habitual dels serveis regionals a les línies R14, R15, R16 i R17 i el servei ferroviari de la línia R15 entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre. El pla alternatiu de transport per carretera es mantindrà durant tota la jornada, durant la qual els autobusos seguiran en funcionament. I els 5 passatgers que viatjaven al creuer Ondius han tornat a donar negatiu a la prova d'antivirus i ja són a casa seva per continuar l'aïllament. Els afectats van rebre l'alta dissabte a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, on es trobaven en observació, asimptomàtics i en bon estat en general. D'acord amb els protocols sanitaris, els 5 catalans seguiran en situació d'aïllament a casa seva amb les mesures de seguretat recomanades durant el període previst, és a dir, 14 dies més fins a completar els 42 dies d'acord amb el protocol. Matí solidari al Camp de Mar de Tarragona, que per tercer any consecutiu ha acollit la festa Posa't la Gorra, organitzada per la FANOC amb el suport de diverses entitats i l'Ajuntament. La festa ha tornat amb un programa ple d'activitats, amb tallers, màgia, humor, jocs i actuacions musicals. La gorra d'enguany, dissenyada per l'il·lustrador Joan Turu, simbolitza el valor de l'acompanyament i la complicitat. El seu preu simbòlic de 8 euros ha servit d'entrada, doncs, per mantenir els serveis d'acompanyament i ajudar a les famílies. Crespià ha viscut aquest cap de setmana l'inici de la transhumància amb el pas d'un nombrós ramat d'ovelles pels camins de l'entorn rural del municipi del Pla de l'Estany. La jornada ha aplegat veïns i visitants que han seguit de prop l'arribada i el moviment dels animals en un ambient popular, com també de reivindicació del món ramader. Sota el lema Transhumància per la vida, revolució en moviment, la iniciativa posa en valor una pràctica tradicional vinculada al territori, al paisatge i la vida de pagès. Arnau Rubio és el pastor transhumant.
12: És el poble més allunyat, on surt el ramat més gros, i sempre mirem de fer una jornada una mica pedagògica, mirant d'aprofitar, pues, per fer al matí una mica de xerrada, taula rodona, passar algun documental relacionat amb les ovelles, i llavors acompanyem amb un acte, amb un dinar popular, amb productes locals de xai de Crespià, mel de Crespià. Sortim des de Crespià i acabem fins d'aquí 8 dies, estem 8 dies caminant, que arribem al Pla d'Anyell i a la Molina.
1: La vaga de les biblioteques públiques fa un salt qualitatiu i deixa de ser un conflicte local per convertir-se en una mobilització de tot el sector a Catalunya. El que va començar com una vaga indefinida a Barcelona i a la Diputació s'estén ara a biblioteques municipals d'arreu del país en un model dispers entre ajuntaments, diputacions i Generalitat i regulat encara per una normativa dels anys 90. El sector denuncia dècades de precarietat

0: un servei bibliotecari públic de qualitat i per unes condicions de treball dignes, dieu, eh?
1: Exactament. Com tu dius, hi ha tota una sèrie de reivindicacions que són històriques i comunes ja de tot el territori i que ja és hora que s'abordin a nivell de sector.
0: Quina és l'arrel del conflicte, més enllà d'aquestes qüestions que evidentment són determinants i que demaneu? Fins a quin punt el desgast que ara esclata té a veure amb un model dispers entre les administracions, ajuntaments, diputacions i Generalitat, i una normativa que, si no tinc mal entès, ha quedat ja obsoleta, eh, també?
1: Sí, exacte, és que ja ho estàs explicant tu bé. D'una banda, si parlem a nivell de tot Catalunya, doncs això, hi ha biblioteques de diferent tamany, que depenen de diferents administracions, hi ha personal, que hi ha biblioteques que només són una persona o dues, en petits pobles. Aleshores, aquesta dispersió també fa que costi anar una i que posar en comú que al final estem totes amb la mateixa problemàtica de sobrecàrrega de feina, de manca de personal i recursos, de condicions laborals i horàries abusives, retallades de drets, i ha arribat un moment que la cosa ha esclatat i ja no podem més. Ha esclatat també perquè a la ciutat de Barcelona, les biblioteques que pertanyen al Consorci de Biblioteques de Barcelona, estàvem en un moment d'adhesió al nou conveni de l'Ajuntament. Però ara ja podem parlar de que ens quedem en una situació, tota la plantilla, d'incertesa jurídica, perquè aquest divendres 5 de juny, l'Ajuntament va decidir tancar el diàleg, tancar la negociació en contra del que està demanant la ciutadania, la plantilla, els grups polítics. Tanquen el diàleg, donen la negociació com a fallida i ens quedem fora de conveni. No sabem què passarà a partir d'ara. Nosaltres apel·lem perquè s'obri un altre cop la porta de la negociació i escoltin la seva plantilla, si us plau.
0: Irene, divendres la protesta va acabar, si no tinc mal entès, amb càrregues policials davant de l'Ajuntament. Com ho vau viure des de dins? I què diu aquest episodi sobre la manera com s'està gestionant el conflicte?
1: Doncs va ser una brutalitat policial desmesurada. Jo no t'ho puc dir en primera persona, jo parlo a partir del que m'han explicat les companyes i les imatges que he vist, perquè jo justament estava al primer pis de l'edifici novíssim de l'Ajuntament, el que va ser l'última reunió de negociació o d'intent de negociació. Però es pot veure les imatges que hem compartit que les forces de l'ordre van fer servir fins i tot porres extensibles contra el col·lectiu bibliotecari. Vull dir, que sortim al Polònia, hi ha altres programes d'humor que se'n riuen de com fem les vagues, fent allò de... com no podem ser un col·lectiu més tranquil i pacífic. Els anys que ens ha costat posar-nos en lluita i van fer ús de porres extensibles. Com he dit, fins i tot a un company el van entrar cap a dintre, el van aïllar, immobilitzar, quasi ofegant-lo, fins que van començar les companyes a picar els vidres perquè el deixessin sortir. Bé, absolutament desproporcionat, com dic. Però bueno, és una manera de fer que està fent servir el consistori d'aquesta ciutat contra tots els sectors que estan en vaga, perquè és que hi ha com tres fronts. D'una banda estem totes les biblioteques de Catalunya en vaga indefinida de divendres i dissabtes, que va començar divendres passat. D'altra banda estem les biblioteques de Barcelona Ciutat en vaga indefinida total des del 26 de maig. Portem ja dues setmanes i encetem la tercera. I per últim també estan en vaga indefinida d'alguns dies a la setmana, perdó, molts sectors de la ciutat que ens ajuntem sota el paraigües o el nom de l'escut social de la ciutat o dels sectors més feminitzats, que són les OACs, les escoles bressol, els serveis socials pròpiament, els de feminismes, els d'ajuda a la infància i a l'adolescència. O sigui, és que són serveis vitals de cura de la ciutadania i no ens escolten.
0: Precisament per això una mica la vaga aquesta arriba, i de fet ja fa dies que dura, com ens explicaves, en plena preparació de la selectivitat, amb biblioteques que són també espais d'estudi i refugis climàtics. Com ho expliqueu això a la ciutadania?
1: En el moment de refugi climàtic. Doncs li demanem a la ciutadania suport. El missatge és: Collboni, obre les biblioteques, si us plau. Parlem d'una vegada, enceteu el diàleg de nou i arreglem aquesta situació. El que està demanant la plantilla és un mínim, són unes condicions dignes, són uns horaris que permetin la conciliació vital. Si és que no estem demanant res que no pugui assumir aquest Ajuntament, que té No sé si l'any passat va tancar l'exercici amb 51 milions d'euros de superàvit.

0: i després deixa morir els seus serveis més preuats.
1: Irene Lameiro, estarem pendents, doncs, de tot plegat. Gràcies per atendre'ns aquest matí. Bon dia, que vagi bé.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: El Joventut s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga ACB amb un triomf a la pista del Baskonia per 88-96. Ricky Rubio, amb 23 punts i un 28 de valoració, va liderar els verd i negres que feia 3 anys que no arribaven tan lluny al play-off. Ara el proper rival serà el València, que ha eliminat el Bilbao als quarts en una sèrie que arrencarà dimecres a la Fonteta. L'altra semifinal, entre el Barça i el Tenerife, començarà demà al Palau. Florentino Pérez continuarà al capdavant del Real Madrid després d'imposar-se a les eleccions a la presidència amb un 65% del suport. El seu rival en la cursa electoral, Enrique Riquelme, només ha obtingut 11.800 vots, 10.000 menys que el president madridista, que allargarà la seva presidència fins al 2030. Més de 6.000 persones han omplert de gom a gom la plaça de Sant Pere de Berga en l'última patum completa d'aquest Corpus. La plaça ha saltat, cridat i ballat al ritme del tabal i de les melodies interpretades per la cobla Ciutat de Berga. Els salts de les comparses, doncs, han posat punt final a 5 dies intensos de celebració a la capital del Berguedà, per la qual han passat milers de persones i en què s'han cremat prop de 400 quilos de pólvora.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: Fisioteràpia i dependència.
3: La fisioteràpia juga un paper clau en la millora de la qualitat de vida de les persones amb dependència. A través d'exercicis adaptats i tècniques terapèutiques es pot augmentar la mobilitat, la força i l'autonomia d'aquests pacients. Això permet una major independència en les activitats diàries i una millor participació en la vida de la comunitat.
1: Salut Activa.
4: Doncs te'n sents com una persona gran, com si ets un cuidador d'una persona gran. És molt important que aquesta persona, per ser més independent i per poder fer les activitats de la vida diària, es pugui moure's, no?, o fer exercici. Nosaltres, com a fisioterapeutes, el que recomanem més és fer un petit treball de força que això ens ajudarà molt al nostre dia a dia. Uns exemples d'exercicis, per exemple, podria ser assentats en una cadira, fer un estirament de la cama, com si féssim una extensió de la cama, i tornar. Llavors, també, per exemple, amb braços, assentats a la cadira, que fem unes peses, de cadascú amb el seu pes, el que necessiti, i aixequem els braços amunt i baixem. Això ho podem combinar aguantant el moviment, o sigui, estant quiets estirant la cama, per exemple, o aguantant amb els braços amunt. I a partir d'aquí, també és molt important fer un bon treball respiratori mentre fem exercici, i això ens ajudarà molt a les nostres activitats de la vida diària.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: La xarxa de comunicació local.
5: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
6: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que Lleó 14 oferirà aquest matí un discurs al Congrés dels Diputats. Serà la primera vegada que ho faci un pontífex i caldrà veure si el també cap d'estat del Vaticà incideix en qüestions polítiques més enllà del to marcadament social que ha exhibit en els seus missatges durant la visita a Espanya que arriba avui al seu Equador. Abans de la seva intervenció, Lleó 14 es reunirà amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i aquest dilluns també s'espera que mantingui una trobada amb víctimes d'abusos sexuals en el si de l'Església Catòlica. Abans de ser proclamat papa, Lleó XIV ha visitat en fins a dues ocasions l'Ateneu Sant Roc de Badalona, una entitat que dimecres participarà en la recepció que li faran a l'Església de Sant Agustí del Raval. La presidenta de la Fundació Ateneu Sant Roc, Anna Vicente, ha destacat des del Notícies en xarxa la feina de l'entitat en la transformació social.
7: Doncs és una feina molt important perquè vol dir acollir, vol dir donar respostes molt diverses i molt, molt importants a gent que està vivint en unes situacions molt caòtiques. Crec que si no hi fóssim, doncs la problemàtica seria molt més greu.
6: Barcelona es prepara per l'arribada del Papa demà i això ja es nota en diverses afectacions a la mobilitat i un increment de les mesures de seguretat. Des d'aquest matí ja hi ha restriccions a diversos punts claus de l'agenda de Lleó 14, com els entorns de la catedral i de l'estadi olímpic Lluís Companys. Davant de les limitacions en la mobilitat que s'accentuaran a partir de demà en motiu d'aquesta visita, la Generalitat recomana el teletreball en aquells casos que sigui possible. Sigui com sigui, Ramon Alexandre Salvat, secretari de la secció de Dret Laboral del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, ha alertat des del Notícies en xarxa que la falta de cobertura legal ho deixa tot en mans de la bona voluntat de les empreses.
8: Les empreses podran optar entre oferir aquesta mesura de conciliació o no fer-ho. I, per tant, realment no existeix un suport legal perquè els treballadors puguin exigir aquesta mesura. No és com el Covid o com una situació on hi ha una dana en el que sí que hi ha un suport legal per evitar aquests desplaçaments.
6: A les restriccions de la mobilitat de demà caldrà sumar-hi també la vaga de mestres i professors convocada durant la mateixa jornada, un dimarts en què comença la selectivitat i les biblioteques públiques també fan vaga estenent el conflicte a tot Catalunya. Irene Lameiro, bibliotecària i delegada sindical de la CGT, n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa.
9: aquesta dispersió també fa que costi anar una i que posar en comú que al final estem totes amb la mateixa problemàtica de sobrecàrrega de feina, de manca de personal i recursos, de condicions laborals i horàries abusives, retallades de drets, i ha arribat un moment que la cosa ha esclatat i ja no podem més.
6: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un home al barri de la Marina del Port de Barcelona. La policia busca l'autor d'un crim que algunes hipòtesis relacionen amb màfies de l'est. Fa només 3 setmanes que hi va haver un altre tiroteig mortal al mateix carrer. Rodalies comença a recuperar a partir d'avui el servei ferroviari habitual al Garraf. Tornen gradualment els trens de la línia R2 Sud entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona i també els serveis regionals de les línies del sud del país. De moment, es manté el transport alternatiu per carretera. Dels esports, el Joventut s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga ACB amb un triomf a la pista del Baskonia per 88-96. Ricky Rubio, amb 23 punts i un 28 de valoració, ha liderat els verd i negres que no arribaven tan lluny des de feia 3 anys. Ara el proper rival serà el València, en una sèrie que arrencarà dimecres a la Fonteta. Iberga s'acomiada de la Patum després d'una Patum completa multitudinària a la plaça de Sant Pere. Més de 6.000 persones han participat en un acte capitanejat pels salts de les comparses que han posat el punt final a 5 dies de celebració d'aquesta festa que és patrimoni immaterial de la humanitat.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
6: Lleó XIV es convertirà aquest dilluns en el primer papa en oferir un discurs al Congrés dels Diputats. El pontífex intervindrà a la cambra aquest matí en l'equador de la seva visita a Espanya i just la vigília de l'arribada demà a Catalunya. S'espera que en el seu discurs torni a abordar qüestions com els valors socials de l'Església, la dignitat humana, les migracions o el servei de la política al bé comú. Uns postulats que ja ha esgrimit en les darreres hores en l'acte més multitudinari i obert al públic a Madrid, que ha congregat més d'un milió de persones. Ens en dona els detalls la Norma Lebrero.
10: A Madrid li havien preparat al papa un acte a l'estadi Movistar Arena vinculat amb la cultura, l'economia i l'esport. Hi ha actuat, per exemple, Sara Baras i ha parlat el vicerrector de la Universitat Complutense i l'actor Antonio Banderas. Al matí, Lleó XIV havia fet el seu primer bany de masses pels carrers de la capital. Ha recorregut amb el seu papa mòbil els principals carrers de Madrid, fins a la plaça de Cibeles. Hi havia 1.200.000 persones aplegant-lo, segons l'organització. Davant la mítica estàtua madrilenya i amb la presència dels reis d'Espanya i les princeses, el papa oficial a la missa de Corpus ha demanat viure la fe d'una manera col·lectiva i no individual.
11: Y aquí una encomienda para de España de hoy y de mañana, que la religiosidad que desde hace siglos anima este país no sea un museo del pasado que visitar, sino una escuela de fe de la que beber también hoy. Y que también nosotros estamos llamados a estar presentes en las situaciones y en los desafíos de la sociedad, a no huir, a comprometernos personalmente en la construcción del bien común.
10: Després ha encapçalat la processó de Corpus. Ha estat un recorregut curt, però Lleó XIV ha sostingut ell mateix la custòdia consagrada, tot trepitjant les catifes de flors amb els colors de la bandera vaticana.
6: Abans de la seva intervenció al Congrés, el papa es reunirà amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. De l'agenda de Lleó XIV d'aquest dilluns també n'ha transcendit que en algun moment de la tarda es trobarà amb víctimes d'abusos sexuals en el si de l'Església. En aquest sentit, el primer denunciant d'abusos a Montserrat, Miguel Hurtado, ha carregat contra el pontífex per evitar el contacte amb activistes i considera un acte de violència institucional la visita que farà dimecres a l'abadia.
12: I una de les preguntes incòmodes que el papa vol evitar és per què ha decidit anar a l'escena del crim, l'abadia del Montserrat, la zona zero de la pederàstia clerical catalana, sense reunir-se amb les víctimes del delicte i sense assegurar-se que les víctimes han sigut reparades.
6: Lleó XIV arribarà demà a Barcelona i l'afectació de la seva visita es centrarà a diversos punts calents de la ciutat. Seran l'Estadi Olímpic, la parròquia de Sant Agustí al Raval, la Sagrada Família i la Catedral de Barcelona. Precisament les primeres restriccions han arrencat aquest matí a l'entorn de la Catedral de la capital catalana i al Palau Episcopal, on s'allotjarà el pontífex. En aquest punt de Barcelona hi ha limitacions de trànsit i d'estacionament i es prohibeix fins i tot aparcar motos o bicicletes a la vorera. Connectem, doncs, amb en Marc Núñez i amb l'Anna Ruiz, que són justament a Ciutat Vella. Bon dia, Anna. Què diuen els veïns de Ciutat Vella i d'aquí en concret, del costat de la catedral?
13: Bon dia, Helena. Compte enrere per a l'arribada del Papa a la ciutat de Barcelona i a aquesta hora s'ultimen i s'acceleren els últims preparatius davant de la catedral amb la instal·lació, per exemple, de les tarimes que utilitzaran els mitjans de comunicació per poder emetre i retransmetre l'inici de la visita del Papa a la ciutat de Barcelona. La seva primera parada aquí, a la catedral de Barcelona, un cop aterri a l'aeroport del Prat demà al matí. I aquest matí també han arrencat les primeres restriccions a aquesta zona de la capital catalana. Ja estan les tanques de seguretat preparades, s'han tallat alguns accessos i des de les 7 del matí que està prohibit estacionar bicis i motos sobre la vorera. I tot i això, alguns dels conductors continuen deixant les seves motos. A aquesta hora els Mossos d'Esquadra han deixat un temps de marge, però ja estan comunicant a la Guàrdia Urbana les matrícules de les motos que continuen sobre la vorera, així que els seus propietaris hauran de reaccionar amb immediatesa per poder retirar-les. I tal com dèiem, Helena, els usuaris, els veïns de Barcelona, també els treballadors que procedeixen de la regió metropolitana i que passen per aquesta zona de Barcelona cada dia, estan canviant les seves rutines i estan atents a la informació més immediata pel que fa a la mobilitat.
14: Sí que m'afecta, perquè treballo aquí a la plaça de la catedral. Llavors, demà m'he agafat festa per no tenir problemes i dimecres crec que hauré de venir, tot i que intentaré teletreballar. Vinc amb els ferrocarrils de la Generalitat. Vull dir, avui no he trobat cap problema amb els Mossos d'Esquadra, però avui no he trobat problema.
15: No gaire. En realitat, només baixo un parell de dies aquí a Barcelona i com baixo a primera hora del matí, no crec que trobi gaires problemes. A les 6 del matí, quan l'agafo, 6 i mitja, no n'hi ha gaire problema.
13: A més de la seva visita a la catedral de Barcelona, el Lleó XIV farà demà dimarts una vella multitudinària a l'Estadi Olímpic. Així que les restriccions també han arrencat aquest matí a la zona de l'Anella Olímpica de Montjuïc. I dimecres serà el torn de la Sagrada Família, de l'Església de Sant Agustí i també de la seva visita a Camp Brians i a Abadia de Montserrat. Així que, Helena, aquesta part de Barcelona en ebullició, s'ultimen els últims preparatius abans de l'arribada del Papa davant un munt de turistes i de vianants curiosos i davant l'expectació.
6: Doncs gràcies, Anna, per la fotografia, en el qual encara veiem això, aquesta certa permissivitat de persones que aprofiten l'últim moment per fer la darrera fotografia a la catedral de Barcelona darrere teu. Gràcies, Anna, que vagi molt bé. Totes aquestes restriccions de mobilitat poden complicar l'arribada als centres de treball, ara ens ho explicava l'Anna, i és per això que la Generalitat finalment s'ha alineat amb el Ministeri de Treball i també recomana el teletreball durant aquests 2 dies. Ramon Alexandre Salvat, secretari de la secció de Dret Laboral del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, alerta, però, que les empreses no estan obligades a concedir el teletreball i, per tant, recomana una actitud proactiva per part del treballador per evitar problemes legals. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
8: Les empreses podran optar entre oferir aquesta mesura de conciliació o no fer-ho. I, per tant, realment no existeix un suport legal perquè els treballadors puguin exigir aquesta mesura. No és com el Covid o com una situació on hi ha una dana en el que sí que hi ha un suport legal per evitar aquests desplaçaments. Es produeix una situació de buit legal complexa en la que el més important serà que hi hagi una correcta comunicació entre treballadors i empreses per evitar problemàtiques. És a dir, l'important és que hi hagi una actuació proactiva de bona fe per part del treballador o la treballadora dient, escolti, jo necessito aquesta mesura, i si aquesta mesura no és obeïda, no és atribuïda per part de l'empresa, tindria ja alguna mena com d'excusa o situació en la que s'excloiria, per exemple, doncs un incompliment contractual.
6: Els dies 9 i 10 de juny, demà i demà passat, el món sencer mirarà cap a Barcelona. Més de 1.600 periodistes nacionals i internacionals d'una trentena de països narraran la visita del Papa Lleó XIV des d'aquí. Tot i que la feina dels periodistes serà itinerant, perquè seguiran cada pas del pontífex, l'organització ha preparat per a ells dos punts fixos de treball. Són un interior d'illa del carrer de Mallorca, propietat del patronat de la Sagrada Família, i el pavelló 1 del recinte de Fira de Barcelona de Montjuïc. Tots dos s'han convertit en centres de premsa. La visita de Lleó XIV també serà transmesa al món amb el senyal internacional de televisió, i BTV serà un dels operadors que contribuirà en aquesta tasca, cobrint part del recorregut del Papa Mòbil de camí a la Sagrada Família i la trobada del pontífex amb la comunitat de la parròquia de Sant Agustí. En el marc dels preparatius per a la visita del Papa a Barcelona, la ciutat ha homenatjat Antoni Gaudí en el lloc on va ser atropellat mortalment per un tramvia. Aquest diumenge fa just 100 anys, amb la instal·lació d'una placa commemorativa a la Gran Via, just a l'altura del número 665. Amb aquest element es crea un nou espai de memòria que té com a objectiu reconèixer la figura de l'arquitecte, així com el llegat universal de la seva obra. L'acte ha servit per recordar el contrast entre la mort anònima de l'arquitecte i el reconeixement universal que té actualment. Així ho han explicat el regidor del districte, Jordi Valls, i el director general de Patrimoni de la Generalitat, Joaquim Borràs.
16: Va més enllà del record. Introdueix en el paisatge urbà de la ciutat una mirada sobre la figura de Gaudí que integra el geni i la persona, l'obra universal i la trajectòria vital també en el seu moment final.
17: Gaudí era un personatge que no necessitava mostrar-se ni vanagloriar-se, al contrari, fins al punt de que al moment de la seva mort doncs, va passar estrictament desapercebut.
6: Doncs precisament en aquest context, el periodista Vicenç Lozano, amb una àmplia trajectòria en la cobertura de l'actualitat al Vaticà, ha remarcat en declaracions a la xarxa la importància del llegat de Gaudí i el mimetisme que hi veu en la pròpia història de l'Església.
18: La inauguració de la Torre de Jesucrist, que és el gran motiu doncs, d'aquest viatge, no només a Catalunya, sinó a Espanya en general, jo crec que és realment la unió entre l'espiritualitat i l'art. La unió entre un concepte de veure les coses, de fer la catedral del poble d'alguna manera que ha estat, en definitiva, la Sagrada Família, una construcció lenta, com és la mateixa història de l'Església, però segura.
6: Un Lleó XIV que, abans de ser proclamat papa, el 2016, va visitar en fins a dues ocasions l'Ateneu Sant Roc de Badalona, una entitat que dimecres participarà en la recepció que li faran a l'església de Sant Agustí del Raval. La presidenta de la Fundació Ateneu Sant Roc, Anna Vicente, ha destacat des del Notícies en Xarxa la feina de l'entitat en la transformació social.
7: Doncs és una feina molt important perquè vol dir acollir, vol dir donar respostes molt diverses i molt importants a gent que està vivint en unes situacions molt caòtiques en quant sobretot al tema de la vivenda, en quant a la fragilitat d'haver-se de desplaçar a diferents llocs del món sense una llengua coneguda. Crec que si no hi fóssim, doncs la problemàtica seria molt més greu.
6: Tres quarts de nou, els Mossos d'Esquadra investiguen la mort en un tiroteig d'un home aquest diumenge al barri de la Marina de Port de Barcelona. La policia ha obert una investigació per aclarir els detalls d'aquesta mort violenta i busca l'autor del crim. Fonts coneixedores investiguen si el tiroteig té a veure amb màfies de l'est. Fa tot just tres setmanes, el 16 de maig, hi va haver un altre tiroteig mortal en el mateix carrer. I Rodalies en recupera de manera progressiva a partir d'avui el servei ferroviari habitual al Garraf, un cop finalitzades les obres de millora de la infraestructura executades per Adif als túnels entre les estacions de Sitges i de Garraf. Concretament, es restableixen de forma gradual els serveis habituals de la línia R2 Sud entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona. També la circulació habitual dels serveis regionals a les línies R14, R15, R16 i R17 i el servei ferroviari de la línia R15 entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre. El pla alternatiu de transport per carretera es mantindrà durant tota la jornada, durant la qual els autobusos seguiran en funcionament. Des que ha començat l'any han mort 54 persones en accidents de trànsit i 23 d'aquestes són motoristes. Les darreres víctimes mortals a les carreteres catalanes han estat justament dos motoristes que han perdut la vida aquest dissabte en dos accidents produïts a Martorell i a la Ràpita. Per aquest motiu, el Servei Català de Trànsit ha recuperat una campanya de conscienciació dirigida als motoristes per reduir la seva taxa d'accidents greus i mortals. I els 5 passatgers catalans que viatjaven al creuer Ondius han tornat a donar negatiu a la prova d'antivirus i ja són a casa seva per continuar l'aïllament. Els afectats van rebre l'alta dissabte a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, on es trobaven en observació, asimptomàtics i en bon estat en general. D'acord amb els protocols sanitaris, però, els 5 catalans seguiran en situació d'aïllament a casa seva amb les mesures de seguretat recomanades durant el període previst, és a dir, 14 dies més fins a completar els 42 dies d'acord amb el protocol. Clam unànime en defensa de l'entorn del riu Ripoll, el principal pulmó verd de Sabadell. Entre 3.000 i 6.000 persones, segons les diverses fonts, han omplert aquest diumenge el centre de la ciutat per dir no a una modificació urbanística que, asseguren, obre la porta a nous usos industrials i comercials a l'entorn de la llera del riu Ripoll. Les entitats avisen que el pols continuarà als carrers si el consistori no prioritza la renaturalització definitiva de tot l'entorn fluvial. I una trentena de submarinistes voluntaris han participat en una jornada de neteja de tovalloletes del fons marí a la platja de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. L'activitat, organitzada pel Centre de Busseig Sublimits, forma part d'una campanya per sensibilitzar sobre l'impacte d'aquest residu difícil de reciclar. La zona està especialment afectada perquè, tot i que hi ha sistemes de filtratge, hi desemboca una riera i, a més, els corrents marins fan que la brossa s'acumuli prop de la costa. La vaga de les biblioteques públiques fa un salt qualitatiu i deixa de ser un conflicte local per convertir-se en una mobilització de tot el sector a Catalunya. El que va començar com una vaga indefinida a Barcelona i a la Diputació s'estén ara a biblioteques municipals d'arreu del país en un model dispers entre ajuntaments, diputacions i Generalitat i regulat encara per una normativa dels anys 90. El sector denuncia dècades de precarització, manca de personal i desigualtats territorials i reclama una actualització profunda del model bibliotecari català. Avui dilluns, la plantilla decidirà en assemblea fins on estan disposats a arribar, just la vigília de l'inici de la selectivitat. N'hem parlat amb Irene Lameiro, bibliotecària i delegada sindical de la CGT, que ha explicat la situació a la ciutat de Barcelona.
9: Aquesta dispersió també fa que costi anar una i que posar en comú que al final estem totes amb la mateixa problemàtica de sobrecàrrega de feina, de manca de personal i recursos, de condicions laborals i horàries abusives, retallades de drets, i ha arribat un moment que la cosa ha esclatat i ja no podem més. Ha esclatat també perquè a la ciutat de Barcelona l'Ajuntament va decidir tancar el diàleg i ens quedem fora de conveni. No sabem què passarà a partir d'ara. Nosaltres apel·lem perquè s'obri un altre cop la porta de la negociació i escoltin la seva plantilla, si us plau.
6: Nou minuts ens separen de les 9 del matí. És temps ara per a la crònica esportiva amb la Marta Casas. Marta, molt bon dia.
19: Hola, bon dia.
6: El Joventut que s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga ACB.
19: I després d'aconseguir una valuosa victòria en una de les pistes més complicades del campionat, la del Baskonia, amb un triomf per 88-96, una victòria que va desfermar l'eufòria al vestidor verd i negre, i no és per menys. Ricky Rubio, amb 23 punts i un 28 de valoració, va liderar els verd i negres, que feia 3 anys que no arribaven tan lluny al play-off. Ara el proper rival serà el València, que ha eliminat el Bilbao als quarts en una sèrie que arrencarà dimecres a la Fonteta. L'altra semifinal, recordem, enfrontarà el Barça i el Tenerife i començarà demà al Palau. L'entrenador de la penya, Dani Miret, valorava la classificació.
20: Hemos hecho un partido excelente, tanto defensivamente como ofensivamente. Han aparecido muchos jugadores que necesitábamos hoy y muy contentos por poder ganar en un campo tan complicado y dar el paso que nos faltaba de poder jugar un partido de esta concentración y de esta personalidad fuera de casa, que es el paso que habíamos de hacer hoy.
19: El Barça no ha fallat a la Copa del Rei d'en Vol i ha aixecat el títol per 13è cop consecutiu. Els blaugranes van ser molt superiors al Bidassó en la final i es van imposar per un contundent 17-37. Dica Mem amb 8 gols i Luis Frade amb 7 van ser els màxims golejadors del duel. L'exhibició arriba just abans de la gran cita del curs, la Final Four de Colònia, que es decidirà el proper cap de setmana. El tècnic blaugrana, Carlos Ortega, valora la victòria.
21: Queríamos acabar el partido hoy con mejores sensaciones de los otros dos partidos, porque hubieron luces y sombras, y era el último partido antes de la Final Four, y creo que el equipo ha salido muy enchufado del principio. Se me acaba el calificativo para mi equipo y para mis jugadores. Muy contento, ahora tenemos 3 días para preparar los últimos detalles del partido de Aalborg, la semifinal que nos toca, y bueno, creo que el equipo va a llegar en buenas condiciones.
19: Florentino Pérez continuarà al capdavant del Real Madrid després d'haver-se imposat a les eleccions de la presidència amb un 65% del suport. El seu rival a la cursa electoral, Enrique Riquelme, només ha obtingut 11.800 vots, 10.000 menys que el president madridista, que allargarà la seva continuïtat al capdavant del club fins l'any 2030. Un cop confirmada la seva victòria, Florentino es mostrava triomfalista.
22: Hemos ganado en todas las mesas electorales. Es decir, en todas las edades. Y hemos obtenido también el segundo mejor resultado de la historia de las elecciones del Real Madrid. El primero también lo obtuvimos nosotros en el año 2004. Es un resultado extraordinario.
19: El Calafell ha quedat eliminat del play-off pel títol a l'Hockey Lliga Masculina després de caure per 3-4 en el quart partit de la sèrie de semifinals contra el Liceo. L'altre finalista es decidirà demà entre l'Igualada i el Barça, amb el Palau Blaugrana com a escenari. El conjunt de l'Anoia ha forçat el 5è i definitiu partit amb una victòria per 2-1 a les Comes. Després d'una primera part sense canvis al marcador, els igualadins van remuntar el gol de Sergi Llorca amb dues dianes de Biel Llanes i Marc Carol en 2 minuts. El jugador de l'Igualada, Miguel Canyadillas, i el blaugrana Sergi Llorca analitzaven el duel.
23: Habrá que ganarlo, va a ser muy muy difícil, es un equipazo más en su casa, pero confiamos, somos un gran equipo, les hemos ganado ya 2 veces de 4, una allí, y sabemos que podemos, entonces darlo todo y ya se verá.
24: Sabem com jugar a l'Igualada, són partits que els intentes fer llargs, que competeixen molt bé, hem d'estar millor per imposar-nos, confiem en l'equip i així ho farem.
19: Doncs demà partit a Caixa o Faixa, al Palau. Veurem si Igualada o Barça són el rival al Liceo, que, com ja explicàvem, espera la final de l'Hockey Lliga.
25: Doncs demà ens ho expliques.
19: Fins demà. Adéu.
25: Gràcies, que vagi bé. Més de 6.000 persones han omplert de gom a gom la plaça de Sant Pere de Berga en l'última patum completa d'aquest Corpus. La plaça ha saltat, cridat i ballat al ritme del tabal i de les melodies interpretades per la cobla Ciutat de Berga. Els salts de les comparses, doncs, han posat punt final a 5 dies intensos de celebració a la capital del Berguedà, per la qual han passat milers de persones i en què s'han cremat prop de 400 quilos de pólvora. En la clausura de la festa, la consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha anunciat que proposarà que la Patum rebi la creu de Sant Jordi. Doncs així, ballant i saltant amb la Patum, ens acomiadem avui. Fins demà, que vagi bé. Us esperem a les 7.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Continguts en xarxa.
2: La cartellera es renova amb Backrooms, un film de terror que triomfa als Estats Units. Alberto San Juan és un capellà acusat d'abusos a La Luz i, pensat pels que un dia van jugar amb els ninots de Mattel, s'estrena He-Man i los Masters del Universo.
3: ¿Qué has encontrado?
4: Un lugar. He encontrado un lugar.
2: Backrooms és una pel·lícula de terror de baix pressupost que triomfa als Estats Units. El plantejament és senzill. Una porta estranya apareix al soterrani d'una exposició de mobles. Quan el pacient d'una terapeuta desapareix en una dimensió més enllà de la realitat, ella haurà d'endinsar-se en territori desconegut per salvar-lo.
4: És maravilloso. ¿A que sí?
5: ¿Cómo es que quiere colgar los hábitos? ¿Ha perdido la fe?
6: Lo he meditado mucho y quiero vivir una vida nueva.
2: L'actor Alberto San Juan interpreta un capellà a La Luz. És en Manuel, un sacerdot molt apreciat a la seva parròquia que està a punt de penjar els hàbits i començar una nova vida. Però quan el seu passat amenaça amb sortir a la llum, es veurà obligat a afrontar el pes de les seves pròpies accions. Comença així un viatge sense retorn que desafiarà la institució que el va protegir.
4: El Señor me ha hablado y ya no tengo miedo. Porque este es el único camino, el de la verdad.
3: ¿Qué más?
7: ¡Yo tengo el poder!
2: El film He-Man i los Masters del Universo explica la història d'un nen de 10 anys, el príncep Adam, que es va estavellar a la Terra en una nau espacial. L'accident el va separar de la seva espasa màgica, l'únic vincle amb la seva llar a Eternia. Quan la troba dues dècades després, és transportat de tornada a l'espai per defensar el seu planeta de les malvades forces de Skeletor. Per aconseguir-ho, primer s'haurà de convertir en He-Man, l'home més poderós de l'univers.
8: Yo te enseñaré lo que es el auténtico poder.
9: Ya no hay nada más que decir.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Hem mobilitat un accident dificulta la circulació a la C58 a Terrassa amb vehicles al voral. També una variant, en aquest cas a la B10 a Santa Coloma de Gramenet, deixa un altre carril tallat i dificulta encara més la circulació en aquesta via. A banda, retencions a l'AP7, a Barberà del Vallès, a la C58 a Montcada, a la C31 a l'Hospitalet, a la B24 a Pallejà i a la C32 a Castelldefels. I pel que fa al servei ferroviari, Rodalies recupera avui progressivament el servei habitual al Garraf. Un cop acabades les obres als túnels entre Sitges i Garraf, es restableixen, per tant, les circulacions de l'R2 Sud, els regionals del Sud i l'R15 una setmana abans del previst. Tot i això, els autobusos del pla alternatiu es mantenen durant tot el dia d'avui per tal de facilitar la mobilitat dels usuaris. I Lleó XIV oferirà aquest matí un discurs al Congrés dels Diputats. Serà la primera vegada que ho faci un pontífex i caldrà veure si el també cap de l'Estat del Vaticà incideix en qüestions polítiques, més enllà del to marcadament social que ha exhibit en els seus missatges durant la visita a Espanya, que arriba avui al seu Equador. Abans de la seva intervenció, Lleó XIV reunirà amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i avui també s'espera que mantingui una trobada amb víctimes d'abusos sexuals en el si de l'Església Catòlica. I, de fet, Barcelona es prepara per l'arribada del Papa demà i això ja es noten diverses afectacions a la mobilitat i un increment també de les mesures de seguretat. De fet, en les zones d'alta afectació recomana fer teletreball. Tot i així, rebon Alexandre Salvat, que és el secretari de la secció de dret laboral del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, ha alertat però que les empreses no estan obligades a concedir-ho als seus treballadors. Ho ha explicat avui a la xarxa.
2: En aquest cas, específicament, les empreses podran optar entre oferir aquesta mesura de conciliació o no fer-ho. I, per tant, realment no existeix un suport legal perquè els treballadors puguin exigir aquesta mesura. No és com el Covid o com una situació on hi ha una dana en el que sí que hi ha un suport legal per evitar aquests desplaçaments.
1: Des d'aquest matí ja hi ha restriccions a diversos punts claus de l'agenda, com són els entorns de la catedral, volíem dir també de l'estadi olímpic Lluís Companys. I la Generalitat ha posat en marxa el PEREMCAT, un pla pioner per recuperar els ecosistemes marins del litoral català amb l'objectiu de restaurar els hàbitats degradats abans del 2030. El projecte, amb una inversió de més de 3 milions d'euros, se centrarà en algues, praderies, marines, rodolits i també fons de coral·ligen. Els primers treballs de diagnosi ja han començat a la Costa Brava i serviran per identificar les zones més afectades i definir també les actuacions de restauració i conservació. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: A Ràdio Arenys ens encanta la música. Els grans artistes, els grans temes i les noves propostes tenen un lloc de privilegi a l'antena de Ràdio Arenys. Som la teva ràdio i et coneixem. L'emoció de la música la trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia. I segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en música.
4: A Ràdio Arenys, pluja d'estels.
5: Les estrelles xerraires són fetes a tallats i despreses del cel, una a una disperses, besen les parets fosques i s'estenen a terra, aquí a la ràdio, per guarir-se del fred. Que bonics són, clar, són les estrelles del Papa Seid. Jo agafo uns quants estels i els pujo aquí a la ràdio per omplir una estona de diversitat i color. Només parlarem de coses boniques, d'aquest món tan farcit de coses belles. Començarem amb meravelles del món, algunes de les meravelles del món. Durant molt de temps, el 7 es va considerar un número màgic. Els babilònics el van identificar amb els 7 planetes. Els seus temples eren de 7 nivells i eren 7 els dies de la setmana.

El 7. Nombroses religions el tenen com un número sagrat. El canelobre jueu, la mènora, té 7 braços i el 7 apareix més de 500 vegades a la Bíblia. Perquè es considera un número màgic, s'anomena més que cap altre a moltes frases i proverbis. El 7 forma part de nombrosos productes, com el Jumbo 747, i diuen que el setè fill d'un setè fill posseeix uns poders especials. És el número favorit de la majoria de la gent i quan es demana que s'escolli un número de l'1 al 10, se sol agafar el 7. Les llistes amb 7 coses són tan llargues que resulta difícil recordar-les, així que alguna cosa recordarem d'aquestes meravelles del món.

els set colors de l'arc de Sant Martí. La llum forma part d'un rang de radiació anomenat espectre electromagnètic, que inclou els raigs X i unes ones de ràdio invisibles. La llum blanca es compon de set colors: vermell, taronja, groc, verd, blau, anyil i violeta. Però, separats, només podem veure'ls en condicions molt especials. Quan els raigs de sol travessen la pluja, els colors es fragmenten i es reflecteixen a les gotes d'aigua. Alguns experts diuen que només se'n veuen sis, però el científic Isaac Newton hi va afegir l'anyil per allò de la màgia del set.

Fins i tot la Lluna canvia de fase cada 7 dies. El 7 diu Hipòcrates que té virtuts ocultes, és el dispensador de la vida i font de canvi.

0: A Ràdio Arenys, Pluja d'Estels.
1: Se li atribueixen significats espirituals i místics. Avui el set i algunes meravelles del nostre món que està tan farcit de coses velles.

0: Ernest Fonges, un gran historiador nascut a principis del segle passat, va passar 30 anys de la seva vida visitant les incontables meravelles. Va escriure dos llibres i explicava més de 700 meravelles en lloc de les 7 que contem com a clàssiques i que es van descobrir després de la seva mort.
1: People who need people.
0: William Shakespeare va dividir les 16 edats de l'home,

I hi ha tantes meravelles, meravelles del culte. El temple de Santa Sofia, a Istanbul, Turquia, el va construir l'emperador Constantí i és una de les esglésies més esplèndides de la cristiandat.

Una altra meravella moderna, el Centre Pompidou, és impressionant. El disseny interior i exterior sorprèn els visitants amb les escales i suports a la vista exterior. Rep més de 30.000 visitants anuals.

El 7 és considerat un número màgic perquè es composa del sagrat número 3 i del terrenal número 4. Així, d'aquesta manera, estableix un pont entre el cel i la terra. Per Pitàgores, el 7 era un número perfecte. Dante el feia servir a les obres i la Bíblia el menciona molt perquè estableix una connexió poderosa entre el món diví i el físic.

Més meravelles, les piràmides de Gies, els jardins penjants de Babilònia, l'estàtua de Zeus a Olímpia, el mausoleo de l'Icarnàs, el Colós de Rodes, una estàtua gegant i el temple d'Artemisa a Efes. No incluïen el far d'Alexandria perquè encara no l'havien construït, però sí parlaven de les muralles de Babilònia, totes dins el gran imprevisible Alexandre el Gran.

Els estudis Universal dels Àngeles es poden experimentar efectes especials com terratrèmols i rèpliques d'escenes de pel·lícules molt fantàstics, quasi real.

El Monte Rushmore, aquest monument a Dakota del Sur, Estats Units, és el conjunt escultòric més gran del món. Amb els rostres dels presidents George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt i Abraham Lincoln, es va començar el 1927. Al cap dels quatre gegants de 18 metres d'alçada, recordeu la pel·lícula de Hitchcock con la muerte en los talones? A Gary Grant caient per una de les cares, agafant-se el nas?

Una altra meravella, el Museu Guggenheim de Bilbao. Magnífic, amb blocs de pedra calcària recoberts de titani i parets de vidre.

Al segle XVII, època de viatgers i descobridors, es va fer una altra llista de meravelles del món. La muralla xinesa, l'església de Santa Sofia, i es va ampliar la llista, i així que van tenir que passar bastants anys perquè els homes es donessin compte de que en el món, l'ample món, hi havia més de 7 obres dignes de veure's.

que és una meravella del món. No hi ha suficient explicació per aquest concepte. Són molt difícils de veure i, sobretot, que algú les hagi fet existir. Les set meravelles mostren l'art, l'arquitectura, però només són un grup selecte. També hi ha la meravella de l'escriptura i no complert tot amb les construccions antigues més notables.

Una altra història, els 7 pecats capitals, també coneguts com els pecats cardinals, són la gula, la peresa, la luxúria, l'orgull, la ira, la ràbia, l'enveja i l'avarícia. La Bíblia no els esmenta, sinó que l'escriptor cristià, Santo Tomàs de Aquino, el va descriure com els pecats més greus de tots i pels quals s'havia de castigar severament a qui els practicava. Tomàs de Aquino, 1225 al 74.

El 1999, el suís Weber va presentar el projecte de les meravelles del món i des de llavors es van anar reduint. Entre elles, l'Alhambra, i les noves meravelles seleccionades van ser la Gran Muralla Xinesa, la ciutat de Petra, Jordània, el Crist Redentor al Brasil, el Machu Picchu al Perú, Chichen Itza i el Taj Mahal a l'Índia. Hi ha moltes meravelles al món.

El Taj Mahal, l'edifici de marbre magnífic, blanc com la neu, el parc i els estels, i sobre el cel indi, es fon amb el clima i amb l'ànima dels visitants. El Shah influïa molt en la princesa, que va morir al naixement del vuitè fill. El gran mogol va fer transportar la seva esposa morta i l'enterrar als jardins, al costat del riu Hadma, i va dir que mai els peus de la meva princeseta trepitgin la terra, només trepitjaran el màrmol blanc, el Taj Mahal.

Queden tantes meravelles, meravelles del culte, palaus i castells meravellosos, meravelles arquitectòniques, monuments esplèndids, meravelles naturals. Algun altre dia dedicarem més temps a aquestes meravelles, que semblen impossibles de veure i, sobretot, que existissin i que algú les fes existir.

una vegada, fa bastants anys, en el 2004, es va fer una exposició anomenada Els ulls de la nit. Resseguia la costa de tot l'estat per explicar la història dels fars i dels faroners, centrant l'interès tant en la seva importància tècnica com en el seu component romàntic. En Els ulls de la nit feien un repàs de la història dels fars, començant pel més antic i mític, el que donava accés al port d'Alexandria. Durant la dinastia de Ptolemeus, era una de les 7 meravelles del món.

i va ser construït cap als anys 300 abans de Crist per l'arquitecte Sostratos. Sobre una base quadrada s'aixecava una torre de 100 metres d'alçada. A dalt de tot hi havia un foc que cremava nit i dia, que s'alimentava de foc i de resina. La llegenda del far d'Alexandria diu que l'arquitecte va buscar durant molt de temps un material que suportés i resistís la força del mar i al final es va construir al dalt de grandíssims blocs de vidre. El 1375, un terratrèmol el va destruir. Es deia Faros, pel nom de la península, que estava situat a les ruïnes. Es va buscar, buscar i no s'ha trobat mai.

Al so de les onades arriben tots els plors. Els plors dels nens amb sal i sorra als ulls, els plors dels peixos arraulits a les galledes, els plors ensorradissos dels castells de sorra, els plors silents de les rosades pells. Ella només escolta el plor llunyà d'un cor sota la gran ombrel·la de l'amor. Hermínia Massa.

Això és molt romàntic. Pintura per veure els cels. Fes dos forats en una tela. Penja-la on puguis veure el cel. Canvia-la de lloc. Prova-ho a la finestra del davant i a la de darrere per veure si els cels són diferents. Veuràs un cel diferent. Això ho va escriure Yoko Ono l'estiu de 1961.

No oblidem el Crist Redentor de Brasil, inaugurat el 1931. Té 38 metres d'alçada. És una estructura art déco que van tardar 5 anys en fer-la. Es pot veure de tots llocs, i amb un viatge en minibús, i anar a les platges d'Ipanema, Copacabana, al Pan de Azúcar, es pot veure de tot arreu.

La Gran Piràmide de Giza és una de les estructures icòniques del món, construïda fa més de 4.500 anys. És l'única meravella que queda del món antic.

Amb més de 2.300 anys, la muralla xina és la més visitada del món. Al principi tenia 21.000 quilòmetres d'ascensió, encara que ara té 8.900. És l'obra d'enginyeria més gran del planeta.

També hi ha l'Alhambra, l'únic monument espanyol que es va seleccionar, però entre el 21 lloc del món, perquè van elegir-lo contra el 8è i 14 a la taula de la classificació. És com una perla encastada en un món vermell, l'Alhambra.

Un poema curtet de Joana Raspall, La meva estrella. Si pogués comprar una estrella, per petitona que fos, em pensaria ser l'amo del tresor més fabulós. Em faria per anar-hi un coet especial. Quan aquí els llums s'encenguessin, jo ja seria dalt.

I ara una altra meravella, que no hem parlat, però és una meravella natural, preciosa, que queda a tothom boquibadat. És el massís de Montserrat. El massís de Montserrat és el resultat de l'acció erosiva i transportadora d'un riu antic que, curiosament, circulava a l'inrevés dels rius actuals, com el Nil. És a dir, naixia al Mediterrani i desembocava a la conca de l'Ebre. Els sediments de Montserrat corresponen al que es coneix com Fan Delta, acumulacions de materials transportats per aquest riu.

0: La moreneta, anomenada familiarment així pel seu color fosc, és una talla romànica de fusta de finals del segle XII, i el seu color és el resultat de la transformació del vernís de la seva cara i de les mans a causa del temps. Això és el que diuen.
1: Penso que un sueño parecido no volverá más.
0: La moreneta va ser originalment blanca al segle XII i la van pintar de torrat al segle XVI i de negre al passat XIX. L'estudi ha desvetllat que la moreneta que s'exhibeix a l'abadia és l'original del segle XII.

La biblioteca de Montserrat té gairebé 300.000 volums. Una escolania de cantors, un museu, Montserrat és cultura.

0: A Ràdio Arenys, pluja d'estels.
1: La Basílica de Montserrat s'inscriu arquitectònicament entre la tradició gòtica i la renaixentista, que es començava a aplicar al segle XVI a Catalunya. Amb la Guerra del Francès, l'església quedà malmesa i fins a les darreries del segle XIX no va poder ser refeta.

Així que entrem, el primer que veiem és la capçalera de la nau, on es troba el cor i l'altar major. Al centre de la part superior apareix una fornícula templet on ja es pot veure el tron d'argent amb la imatge de la Verge Maria.

A diferència d'altres esglésies, la Basílica de Montserrat té una nau única, amb capelles comunicades entre els contraforts i tribunes laterals a la part superior. Tot al voltant de la nau hi ha nombroses llànties votives de gran valor artístic i representatives de l'orfebreria catalana. A pilastres centrals hi ha les escultures del profeta Ezequiel, Jeremies, Isaías i Daniel, tallades en fusta per Josep Llimona.

0: Fins aquí, Pluja d'Estels. Va engegar l'Estel Toni Cintes Nicolau. Disseny musical fet per Carla Ricard. Guiant la música, moltíssimes gràcies, Elena Soldate i Joan Bosch, com sempre. Veu, històries, pensaments, Assumpta Vitòria. Amb el suport del nostre estimat director Joan García. Espero que hagi sigut un programa distret, que us hagi tranquil·litzat i us hagi fet passar una estona molt, molt bonica. Gràcies, amics. Adéu.
1: A Ràdio Arenys, Pluja d'Estels.

0: Ràdio Arenys. El Rial, el centre odontològic de confiança on cuidem de la teva salut bucodental. Al nostre centre hi trobaràs totes les especialitats: odontologia general per nens i adults, ortodòncia, odontologia preventiva, cirurgia bucal i implantologia, endodòncies, pròtesis i odontologia estètica. Troba'ns al Rial Segle Vella número 36 o al telèfon 93 792 2101. Centre Odontològic El Rial.
1: A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Perafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és estar al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats.
2: 93 792 1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
3: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
0: Ràdio Arenys.

0: Sabies que...
1: Les abelles són essencials per a la pol·linització de moltes plantes, però la forma en què recolecten i transporten el pol·len és especialment fascinant. Quan una abella visita una flor, el seu cos, especialment les potes i l'abdomen, es cobreixen de pol·len a causa de l'electricitat estàtica. Les flors estan carregades elèctricament i les abelles generen una càrrega oposada en volar, creant una atracció que facilita la recol·lecció del pol·len. Tot i això, les abelles no només recullen el pol·len accidentalment. Tenen estructures especialitzades en les potes del darrere, conegudes com a corbícules o cistelles de pol·len. Les abelles usen les potes per pentinar el pol·len del seu cos i el barregen amb nèctar o saliva per formar un material enganxós. Aquest s'emmagatzema a les corbícules, que poden carregar fins al 30% del pes corporal de l'abella. El més sorprenent és que les abelles poden volar de tornada al rusc amb aquesta càrrega, cosa que demostra una impressionant capacitat de vol. Un cop al rusc, el pol·len s'emmagatzema en unes cel·les com a aliment per a les larves i fermenta per convertir-se en pa d'abella, una font rica de proteïnes essencials per a la colònia. Aquest procés no només assegura la supervivència del rusc, sinó que també pol·linitza les flors, permetent la reproducció de moltes espècies vegetals, demostrant així la importància vital de les abelles als ecosistemes.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Lleó XIV oferirà en una estona un discurs al Congrés dels Diputats. Serà la primera vegada que ho faci un pontífex i caldrà veure si el també cap de l'Estat del Vaticà incideix en qüestions polítiques més enllà del to marcadament social que ha exhibit en els seus missatges durant la visita a Espanya que arriba avui al seu Equador. Abans de la seva intervenció, Lleó XIV s'ha pogut reunir aquest matí amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i també s'espera que mantingui una trobada amb víctimes d'abusos sexuals en el si de l'Església Catòlica. I Barcelona es prepara de fet per l'arribada del Papa demà i això ja es nota en diverses afectacions en la mobilitat i també un increment de les mesures de seguretat. De fet, en les zones d'alta afectació es recomana fer teletreball. Des d'aquest matí ja hi ha restriccions a diversos punts clau, com són els entorns de la catedral i també de l'Estadi Olímpic Lluís Companys. I la vaga de biblioteques públiques fa un salt qualitatiu i deixa de ser un conflicte local per convertir-se en una mobilització de tot el sector a Catalunya. El que va començar com una vaga indefinida a Barcelona i a la Diputació s'estenarà a biblioteques municipals d'arreu del país. Avui la plantilla decidirà en assemblea fins on està disposada a arribar i d'això n'ha parlat avui a la xarxa l'Irene Lameiro, que és bibliotecària i també delegada sindical de la CGT.
2: A la ciutat de Barcelona, les biblioteques que pertanyen al Consorci de Biblioteques de Barcelona, estàvem en un moment d'adhesió al nou conveni de l'Ajuntament. Però ara ja podem parlar de que ens quedem en una situació, tota la plantilla, d'incertesa jurídica, perquè aquest divendres 5 de juny, l'Ajuntament va decidir tancar el diàleg, tancar la negociació en contra del que està demanant la ciutadania, la plantilla, els grups polítics. Tanquen el diàleg, donen la negociació com a fallida i ens quedem fora de conveni.
1: El sector denuncia dècades de precarització, manca de personal i desigualtats territorials i reclama una actualització profunda del model bibliotecari català. I en mobilitat, un accident a la B30 Cerdanyola del Vallès, direcció Tarragona, talla hores d'ara un carril i provoca lentitud. També una avaria a la 2 a Vilassana, deixa un altre carril tallat, direcció Barcelona i finalment una segona avaria, en aquest cas a la B10 a Santa Coloma de Gramenet, també deixa un altre carril tallat en aquest punt. I a banda, avui Rodalies recupera progressivament el seu servei ferroviari un cop acabades les obres als túnels entre Sitges i Garrafes. Estableixen, per tant, les circulacions de l'R2 Sud, els regionals del Sud i l'R15, una setmana abans del previst. Tot i això, els autobusos del Pla Alternatiu per Carretera es mantenen durant el dia d'avui per tal de facilitar la mobilitat dels usuaris. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
4: Benvinguts a Conserva Cinera, un programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim la ràdio d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial de la millor música de tots els temps. Aquí, a Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Concertbacinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
2: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
3: Com pot ser, si sempre feu fotos?
2: Sí, però no són de veritat.
3: I si li regalem un reportatge?
2: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
4: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
5: Vol donar una nova vida a casa seva? És hora de canviar. I a JM Estudi Reformes en som especialistes. Transformem la seva banyera en un modern plat de dutxa, guanyant espai i comoditat. Cuines, banys, parquets i amb finançament a mida perquè tot sigui més fàcil. Ens trobaran a Canet de Mar, plaça Busquets 2, local 1, o truqui al 640-677-806. JM Estudi Reformes Integrals. Fem realitat casa seva.
6: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
7: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialsa Clavella 16.
6: AXA Capgròs Assegurances, la tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
8: Aquest estiu reforça el teu anglès. A English Center ja tenim els cursos intensius. T'oferim classes de reforç, recuperacions d'anglès de primària, ESO, batxillerat i selectivitat i preparació pels títols oficials de Cambridge amb excel·lents resultats. Ens impliquem amb l'alumne. El teu futur t'ho reclama a crits. Vine a preparar-te a English Center a la Riera Francesc Macià 85 d'Arenys de Munt i t'informarà la Marina trucant al telèfon 93 795 0164. I també estem a la Riera Pare Fita 72 d'Arenys de Mar i t'informarà la Lourdes, trucant al telèfon 93 795 9088 o al web englishcenter.cat. Ens trobem ben a prop teu.
1: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.

0: Sabies que...
1: A les profunditats de les coves de Naica, a Mèxic, es troba un dels fenòmens més impressionants i rars del planeta, els vidres de selenita, també coneguts com a fongs de vidre. Aquests vidres gegants poden assolir fins a 11 metres de llarg i 4 d'amplada, creant un paisatge subterrani que sembla tret d'un altre món. La formació d'aquests cristalls ha estat un procés extremadament lent, que ha pres aproximadament mig milió d'anys. La combinació única de condicions dins la cova, com ara temperatures extremadament altes, a prop dels 58 graus i una humitat de gairebé el 100%, juntament amb una presència d'aigua rica en minerals, ha permès el creixement d'aquestes estructures cristal·lines gegantines. La cova on es troben, coneguda com a cova dels cristalls, és un dels entorns més hostils per als humans, a causa d'aquestes condicions extremes, cosa que limita el temps que els científics i exploradors poden passar-hi dins. El més curiós és que aquests vidres no només són un espectacle visual, també ofereixen pistes sobre la geologia i la química de la Terra, proporcionant informació invaluable sobre com es formen certs minerals i com els processos geològics han modelat el nostre planeta al llarg de milions d'anys.
2: Ràdio Arenys.
3: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
4: Saturn. Arribem a Saturn, per a molts el planeta més bonic. Els brillants i extensos anells li confereixen, certament, un aspecte irreal. Vista a través d'un bon telescopi, sota bones condicions, és un espectacle indescriptible, difícil d'oblidar. Com que els anells es troben sobre el mateix pla equatorial del planeta, canvien d'orientació segons la inclinació vista des de la Terra. Hi ha ocasions que els anells s'obren fins a abastar tot el disc planetari dins l'elipse que dibuixen. En canvi, hi ha altres moments en què els anells estan totalment de perfil, fent-se invisibles. Aquest procés es repeteix cada 15 anys. I ara, durant aquests dies, durant la primavera de 2025, estan de perfil. Saturn no és molt menor en grandària que Júpiter, però conté molta menys massa que el seu germà gran. La seva densitat és fins i tot menor que la densitat de l'aigua. Si col·loquéssim Saturn enmig d'un oceà, suraria, flotaria com un iceberg. D'altra banda, està situat dues vegades més lluny que Júpiter, el que fa que rebi quatre vegades menys d'energia del Sol que Júpiter. Tot i això, Saturn irradia cap a l'exterior dues vegades i mitja més energia de la que rep del Sol, irradia energia del seu interior. Per això, se suposa que la circulació atmosfèrica de Saturn està governada bàsicament per aquesta radiació interna. Tots aquests factors ja poden fer suposar que Saturn és menys actiu que Júpiter. Així és, si l'observem a través d'un bon telescopi, el globus de Saturn es presenta bastant uniforme, sense totes aquelles tempestes que té el seu germà Júpiter. Saturn té dos moviments principals, el de translació al voltant del Sol, que dura 29,4 anys, i el de rotació, que dura unes 10 hores. La combinació d'una baixa densitat i una elevada velocitat de rotació, i que es tracta d'una bola de gas, fa que Saturn no sigui exactament una esfera, sinó que sigui aplanat, amb un radi polar una mica menor que l'equatorial. En lloc d'esfera, té forma d'elipsoide. La seva estructura interna és pràcticament idèntica a la de Júpiter, amb hidrogen metàl·lic en un mantell inferior, una barreja d'hidrogen i d'heli en el mantell superior, el nucli és semblant a la composició de la Terra, però més dens. Els anells de Saturn són, certament, la característica més notable del planeta. S'estenen entre 6.000 i pico quilòmetres fins a 120.000 quilòmetres de mar sobre de l'atmosfera del gegant. Encara que els que veiem des de sempre, els que es veuen millor amb telescopi, arriben fins a uns 66.000 quilòmetres. Els altres costen molt més de veure. Estan exactament en el pla equatorial del planeta i el seu gruix és petitíssim. Es creu que no superen els 20 metres de gruix. Estan formats per partícules amb mides que van des del micròmetre fins a la mida d'una casa. la seva brillantor es deu a la composició majoritària de partícules de gel que reflecteixen molt la llum. Saturn té 82 satèl·lits coneguts, dels quals n'hi ha un, Tità, que destaca per la seva mida, massa i perquè és l'únic que té una atmosfera. Després n'hi ha de 7 de mitjans, Japet, Rea, Dioni, Tetis, Encèlad, Mimas, Hiperió, i la resta són molt petits. La gran majoria són asteroides capturats per la gravetat del planeta.
2: Radio Arenys, la primera en entreteniment.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Pendents en aquests moments del discurs del papa Lleó XIV al Congrés dels Diputats. En aquests moments, fa tot just uns minuts, que ja ha començat el seu discurs, després que la presidenta del Congrés dels Diputats, Francina Armengol, li donés les gràcies i la benvinguda al Congrés. Escoltem ara aquesta connexió en directe.
2: En este hemiciclo se da forma jurídica a la convivencia social. Aquí las diferencias se escuchan, se ordenan y cuando es posible se convierten en decisión compartida. Por eso, más allá de la legítima diversidad de posiciones, toda tarea legislativa acaba encontrándose con una pregunta decisiva. ¿Qué concepción de la persona humana inspira las leyes y qué tipo de sociedad construye esas leyes?
1: Bé, aquesta és la primera vegada que fa un discurs un pontífex i caldrà veure si el també cap d'estat del Vaticà incideix en qüestions polítiques més enllà del to marcadament social que ha exhibit en els seus missatges durant la visita a Espanya que arriba avui al seu Equador. Abans de la seva intervenció, Lleó XIV s'ha reunit també aquest matí amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ha aprofitat la trobada per regalar-li un bonsai d'olivera com a símbol de pau i de diàleg. Paral·lelament, també el primer denunciant d'abusos sexuals de l'Albadia de Montserrat, Miguel Hurtado, ha acusat el govern espanyol de mantenir al calaix la llei d'imprescriptibilitat per no molestar el pontífex durant la seva visita. En aquest context, ha reclamat des de l'Anunciatura Apostòlica a Madrid la compareixença del ministre de la Presidència, Félix Bolaños, i ha demanat als partits que defensin la tramitació de la norma al Congrés. I, de fet, Barcelona es prepara també per l'arribada del papa demà i això ja es noten diverses afectacions a la mobilitat i un increment també de les mesures de seguretat. Des d'aquest matí ja hi ha restriccions a diversos punts claus de l'agenda del papa. A Sants Montjuïc, per exemple, ja hi ha restriccions de circulació i també d'estacionament a l'entorn de l'anella olímpica de Montjuïc. També es veuen afectats els accessos a l'estadi olímpic, al Palau Sant Jordi i als principals vials de la zona. A Ciutat Vella també hi ha talls de trànsit i limitacions també d'estacionament a l'entorn de la catedral de Barcelona i al Palau d'Episcopal. A banda, també s'han reforçat les línies del transport públic, com els trens de l'R2 Nord, i en les zones afectades, de fet, es recomana fer teletreball. I pel que fa a la mobilitat en aquests moments, a l'APC l'incendi d'un vehicle provoca retencions i també un carril tallat a Vilobí d'Onyà. També un altre accident, en aquest cas a la B30, a Cerdanyola del Vallès, direcció Tarragona, talla un carril i provoca lentitud. Finalment, una avaria a la 2 a Vilassana també deixa un altre carril tallat direcció Barcelona.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Arenc.
4: Segueix-nos a les xarxes socials.
3: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
5: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sakara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol, número 104, d'Arenys de Mar. Telèfon 93-795-7492. Viatges Sakara, la teva agència de confiança.
6: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis «Per què no ho vaig fer abans?». Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
7: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bar Nostrum a Arenys de Mar.
8: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
7: Veniu a veure el futbol en companyia.
8: Disposem de terrassa.
7: Som a la Riera, Parafita 117.
8: Truqueu al 93 792 0019.
7: Bar Nostrum, des del 98, al servei dels aranyencs.
9: Oh, Des del Cor Aixa us volem dir que ja fa 35 anys que cantem i que ho fem amb més ganes que mai. Enguany, el concert de Sant Zenon el farem amb els nostres amics de la Societat Coral El Vallès de Ripollet. Us presentarem l'obra Stabat Mater, de Joseph Haydn, 65 cantaires, 15 músics de l'orquestra Terrassa 48, 4 solistes i la direcció d'Alfred Canyamero. I tots vosaltres gaudint de la música, no hi podeu faltar. Dissabte, 4 de juliol de 2026, a les 10 del vespre, a l'església Santa Maria d'Arenys de Mar. Us hi esperem. Entrades a Antràpolis i a la Riera Perafita número 1.
10: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.

0: Vallès, fent camí per convertir allò personal en palanca de canvi. Un programa en directe des de l'estudi 1 de Radio Arenys, un espai on parlar d'allò que sovint no parlem, de com vivim la masculinitat avui, en un món constant canvi, on sembla que l'únic que no canvia és la masculinitat. Mirarem de parlar de tot el que ja no ens serveix, de tot el que encara estem construint. Vulnerabilitat, rols, paternitat, salut emocional, sense filtres, sense drames. Un espai on totes les persones hi són benvingudes, siguin del sexe que siguin, siguin del gènere que siguin, perquè això va de tots. Estem en directe i volem escoltar la teva veu. Teniu alguna cosa a dir? Una experiència, un dubte, un jo crec que truqueu ara al 93 795 79 12. El micròfon és vostre. Un programa creat per Rim Garcia, dirigit i conduït per David Herrero, i avui amb el so, com cada dilluns, tenim a la Marina Cabrera. Bon dia, Marina.
1: Bon dia, David. Bon dilluns.

0: Benvolguda audiència, jo sóc l'Albert Estengre i ja sabeu que els dilluns al migdia tenim una cita per parlar de contes. Bé, per fer un vermut de contes aquí a Ràdio Arenys. Però avui aquest vermut no serà pas de contes, sinó que serà de viatges. Bé, no ben bé de viatges. Avui aquest vermut ens l'oferirà en Joan Carles Martín, que ha convidat a l'Èrica, una dona que ens presentarà el seu llibre de viatges. Bé, més ben dit, un llibre que ens ajudarà a planificar molt bé qualsevol viatge que de cara a aquest estiu tinguem en el cap.
1: Avui, al Cercle dels Mentiders, tenim una motxilla literària diferent. Ens visita una dona que ha escrit un llibre sobre viatges, però no tant sobre on anar, sinó sobre com anar. I, a més, des d'una perspectiva de dona i per dones. La Erika Castillo, autora del llibre Viajar sola empieza así, el que li hagués agradat saber abans de recórrer el món sola. Hola, Erika. Benvingut al Cercle dels Mentiders.
2: Hola, què tal? Moltes gràcies per convidar-me.
3: Totes les anades i vingudes omplen d'històries la motxilla.
1: Aquí tinc un exemplar del teu llibre, vale? Un llibre que li vaig comprar per Sant Jordi d'enguany i que em va dedicar. I com tot bon llibre, hi ha una petita biografia de l'Èrica, de la que us en faré 5 cèntims. Doncs ella és l'Èrica Castillo Oliver, que va néixer a Barcelona el 28 de gener de 1992, i des de petita es preguntava què esmorzava la gent a cada país del món. I aquesta curiositat va ser l'inici dels seus viatges i d'una certesa que l'acompanya des d'aleshores. Viatjar és una manera de conèixer a través d'altres paisatges, d'altres persones i d'altres cultures. I diu que cada experiència, diu, em va fer qüestionar-me, desaprendre i descobrir la meva pròpia veritat. I que avui acompanya dones que volen viatjar soles i no saben per on començar. A través de mentories, de xerrades, també dissenya experiències en grup, on porta dones de diferents indrets del món amb ella, coneixent els països de debò. I el destí d'aquest viatge, anomenat vida, no és un lloc, sinó la dona en què et vas convertint. Erika, què et va portar a escriure aquest llibre?
2: Doncs jo crec que durant tots els viatges que he anat fent sola, sempre m'he trobat algú que m'ha preguntat que si no tinc por, que com ho faig, que... Sobretot el tema de la por, no? De... I si no em sento sola... Llavors, l'últim viatge que vaig fer com més llarg a Amèrica Llatina, vaig conèixer a unes noies que devien tenir, no sé, 16, 17 anys, i elles ja tenien fills i em van fer com moltes preguntes sobre la meva vida i em va donar com pensar de que per mi viatjar sola és una elecció i que per elles no era ni tan sols una oportunitat, no? I llavors va ser com... M'agradaria doncs, que les persones que vulguin començar a viatjar tinguin doncs, totes les respostes de les preguntes que jo tenia en aquell moment quan vaig començar a fer-ho i què millor doncs, que deixar-ho escrit. És una mica les meves memòries i la meva experiència.
1: Podríem dir que aquest ha estat el viatge que ha marcat un abans i un després a la teva vida?
2: Jo crec que tots, però sí, va ser un viatge que em va fer pensar molt de, ostres, tinc una feina que sí que em dona per pagar les meves factures, però realment tampoc m'acaba d'encaixar. M'he replantejat una mica què volia fer amb la meva vida i en què podia aportar una mica de valor, no?, en aquest món, que al final és una cosa que ara mateix em preocupa. I sí, em va fer com aquest canvi de paradigma, no?, de deixar una mica de sortir del pilot automàtic i de fer coses que realment doncs, sí que m'agraden.
1: Què hi trobaran les lectores que no trobin en una guia de viatges convencional?
2: A veure, jo no parlo de lo típic de què veure a Londres 10 dies, perquè si és el que esteu buscant, no ho trobareu en aquesta guia. Jo realment el que parlo molt és de com organitzar un viatge, però també de tot el que passa abans de que tu estàs organitzant aquest viatge, de dir, ostres... Normalment, quan pensem en fer alguna cosa, dius, bueno, me'n vull anar, no sé, a Borneo sola... però fins que prens la decisió hi ha una sèrie de fases, no?, en què et sents insegura, de que no ho vols dir a la gent perquè et diran que, jo què sé, que estàs boja o que faràs sola. Com prendre una decisió, com fer un pla també estratègic de, escolta, que segurament tens una feina, no?, com deixar la feina una mica al costat, agafar-te una excedència, com fer un pla econòmic també, però també la planificació i gestionar totes aquestes emocions que tu vas transitant mentre planifiques el viatge i estàs de viatge i també al tornar. Mm-hmm. Que poc es parla de què passa quan tornes d'un viatge que et sacseja una mica la vida, no? I com integrat pues, tot el que has viscut en la teva vida normal.
1: Mm-hmm. Però llavors, quin és el primer pas que recomanes a l'hora de preparar un viatge?
2: Realment, saber què vols fer en aquell viatge, amb quins recursos comptes, ja siguin econòmics, també de gestió teva, no? Perquè hi ha gent que diu, hòstia, és que jo me'n vull anar, jo que sé, a Nova York, però és que jo no he estat mai sola. Bueno, però llavors potser s'ha començat per un pas entremig, no? Però crec que el més important és tenir la decisió de voler-ho fer. Mm-hmm. Perquè a vegades volem fer coses però que es queden en vull fer-les però no les fas. I prendre la decisió és una cosa que sembla fàcil però a vegades no ho és.
1: Ja. Perquè quins errors cometem quan anem a organitzar un tipus, un viatge d'aquest tipus? Quin és els errors més comuns?
2: Un viatge sola, vols dir?
1: Sí.
2: Jo no considero que hi hagi un error en concret, sinó que moltes vegades, si no tenim la decisió clara, no arriba a fer cap port i que moltes vegades anem amb massa por i no ho acabes tampoc de disfrutar o que hi ha gent que simplement pues, no saben organitzar-s'ho o no... Jo crec que és més donar el pas, saps? Donar el pas i sentir-se amb aquesta confiança que tu tens a dintre teu. Però que, bueno, moltes vegades escoltem pues, que aniràs sola, que et passaran coses, que si no t'avorriràs, i a vegades això té molt de pes.
1: Clar, s'ha de planificar bé, no es pot deixar res a la improvisació.
2: No, o sigui, jo em refereixo a l'hora de planificar. Jo, personalment, no tinc un cronograma de tot el que faré. Però sí que una persona que no està acostumada a viatjar necessita unes pautes. No és el mateix organitzar un viatge de 5 dies que un viatge de 2 mesos. Llavors, penso que ha d'haver-hi una gestió econòmica, una gestió d'una mica del que vols fer, però jo personalment no sé viatjar amb un programa tancat. Penso que la improvisació és algo molt important dins de la zona de confort de cada persona, mm-hmm. però que també et dona com molt de creixement i confiança en tu mateix, no? El fet d'escoltar-te. Yeah. I de dir, pues mira, avui em ve de gust fer això, em ve de gust fer l'altre. Però hi ha gent que tampoc se sent còmoda amb aquesta flexibilitat. És en plan, no, és que jo m'agobio, jo necessito el que he de fer. És una mica tenir les guies, no?, del que has de fer.
1: Mm-hmm. Abans parlaves de la qüestió econòmica. Mm-hmm. Com s'hauria de preparar un pressupost que sigui realista? Hi ha alguna tècnica, hi ha alguna recomanació que donaries?
2: Sí, a veure, jo penso que moltes vegades a l'hora de buscar, per exemple, tot el tema del transport, o sigui, dins dels viatges hi ha la partida del transport, que és l'avió, el tren, el cotxe, el que sigui, després de l'allotjament, el que és l'oci, no?, de pues, atraccions o museus o tours, el que sigui, i el menjar. Depèn del llindar d'economia que tingui cada persona, sí que és veritat que pots estalviar més amb el menjar, dius, mira, doncs m'ho cuino jo o tal, però a nivell de buscar vols, per exemple, jo també faig com aquesta gestió d'optimitzar tot el tema dels vols, els preus, que això és com tècniques del travel hacking, no? De una mica entendre com funciona el sistema i veure les falles per on pots economitzar, no?, també. Però tot això va una mica més enllà de que la pràctica de l'estalvi en el nostre dia a dia, no?, també, de com fer les coses, perquè després ens posem a xarxes i veiem que tothom viatja i preguntes, bueno, i per què, no?, i jo no ho puc fer, però és una mica com fer l'exercici de ordenar les finances i poder veure com pots fer aquest somni realitat.
1: Una altra qüestió seria, o sigui, conèixer els aspectes culturals, no?, de l'altre país. T'has d'informar bé, també deu ser una qüestió important i crítica, no?
2: Clar, o sigui, és una mica el que parlàvem abans, hi ha moltíssima gent que ara el que fa és, vale, jo vull anar a tal lloc, em poso a ChatGPT i que em faci un itinerari. Però hi ha coses que jo li dic la calle, no? Que també és com una mica la metodologia que faig quan acompanyo a les dones en les meves assessories, que és tenir cap, tenir cor, però també tenir calle, no? Saber on vas, entendre com pensa la gent on vas i saber adaptar-te. O sigui, és una mica d'allò de... haz lo que...
1: Allà donde fueres, haz lo que vieres.
2: Exacte, no? De dir, tenir una mica aquesta psicologia i entendre i també ser conscient de la realitat on vas tu, no? No és el mateix de, bueno, doncs me'n vaig a Egipte. Bueno, doncs és que igual anar amb shorts no és una bona idea. I entendre el per què, no? No tant des del judici, que també és el que parlàvem abans, fora de micro, del judici, sinó de que a vegades hem d'entendre com funcionen les coses una vegada estem allà.
1: Yeah.
2: I tot això s'ha de preparar, perquè potser no estàs preparada. Quan me'n vaig anar a Iraq, per exemple, jo m'havia preparat i havia llegit moltes coses i havia parlat amb gent i havia vist pel·lícules i tot això, però quan vaig arribar allà va ser bastant un xoc. Vaig estar 3 dies per entendre que un home, per exemple, no em mirés a la cara. Jo estava molt ofesa. I tot això, jo com que ja coneixia gent d'allà i vull dir que ja hi havia una preparació prèvia, però tu imagina una persona, que és veritat que és un cas extrem perquè és un destí que no qualsevol persona hi va, però si imagina't preparant-me, ja em va costar, sense preparar-me, bueno, jo crec que m'hagués costat molt més.
1: M'ha semblat entendre que, bueno, tu quan vas als puestos ja hi tens algú allà, has quedat amb algú o vas així a, bueno, a l'aventura?
2: Depèn. O sigui, la majoria dels jocs no conec a ningú.
1: Ja.
2: Però en aquest cas, quan vaig anar a Iraq sí que coneixia algú.
1: Mm-hmm.
2: Llavors, sempre amb la referència intento buscar algú a través de, pues, de xarxes o d'amics d'amics que hagin estat al país que volia estar.
1: Mm-hmm.
2: Però a vegades no conec a ningú. Yeah. Per exemple, quan vaig estar a Guatemala, em feia una mica de cosa perquè no trobava gaire informació sobre Guatemala d'algú que hi hagués estat. I em vaig comprar el bitllet per 3 setmanes i anava, pues, no sé, tenia com por, la veritat.
1: Mm-hmm.
2: Però quan vaig arribar allà m'ha encantat tant que em vaig canviar el bitllet i vaig quedar 2 mesos i mig.
1: Mm-hmm.
2: I realment tampoc sabia res, però bueno, em vaig anar i ja està, no? És una mica al final el que tu sents.
1: Mm-hmm. Està bé. Bueno, ara parlant del viatjar, del fet de ser dona, quines particularitats té viatjar sola sent dona?
2: Jo penso que ja el tema de seguretat és una cosa que preocupa molt.
1: Mm-hmm.
2: Que et passi alguna cosa a nivell de, bueno, pues, no tant de robatori, sinó tristament d'una part com més de protecció d'assetjament sexual, potser.
1: Yeah,
2: yeah. Llavors, jo el que dic sempre és que una ha d'entendre la realitat del lloc, però també tu t'has d'intentar com conscienciar, no? De que, doncs, potser aquí ara en surts de nit fins les, no sé, 3-4 del matí i en llocs que això no ho pots fer.
1: Yeah.
2: Que quan cau el sol t'has d'allunyar, que t'has d'anar-te'n cap a casa, que hi haurà, segons les cultures o segons el lloc que hagis d'estar, t'has de vestir de forma més conservadora.
1: Mm-hmm.
2: Al final és tot com sentit comú i lògica, i també com connectar molt amb la teva intuïció, no? De si tu veus que hi ha un lloc que dius, ostres, doncs aquí sembla que no, doncs enrefiar-te del que tu estàs sentint en aquell moment. Però considero que amb seny i amb coneixement previ del destí tu pots anar on vulguis, de forma tranquil·la. Sí que és veritat, que és el que dèiem abans, has d'entendre com pensa un home en aquests països, també.
1: Ja. Que, perquè normalment el risc està amb els homes.
2: Clar, o sigui, a veure, jo, risc que et puguin robar, inclús, mira, et diré una cosa, jo moltes vegades em quedo en hostals i em quedo en habitacions mixtes. I una noia em va dir, però tu no et fa por que hi hagi un noi que et vulgui fer alguna cosa? I pensar, és que ni se m'ha passat pel cap. Perquè hi ha com una llei de confiança a les persones que viatgem, que això no puc dir mai que no pugui passar, no? Perquè no ho sé. Però és més, jo penso que són coses com més que et poden passar tipus al carrer, no? Que algú es vulgui aprofitar de tu. Tristament són coses que passen. No crec que hi hagi una fórmula màgica de, mira, això no em passarà, simplement utilitzar molt el sentit comú. Hi ha una empresa, de fet, no sé si és una noia de Barcelona o de Madrid, ha creat una com si fos una granada,
1: mm-hmm.
2: i llavors la portes en el clauer i es veu que quan la fas servir pues, envia la localització a les persones que tu tinguis de confiança i comença a fotre un soroll allà molt fort. Jo no tinc intenció de fer-la servir, segueixo viatjant sola amb la confiança de que hi ha moltíssima més gent bona en el món de la que ens diu la gent. I tristament molta gent que et diu que et passarà alguna cosa són gent que no ha sortit de casa, també. Això també ho he de dir.
1: Escolta'm, hi ha, t'has trobat amb prejudicis sobre això, sobre les dones que viatgen soles? Hi ha prejudicis en aquest sentit, creus?
2: En quin sentit vols dir? Que et puguin dir que...
1: Que diguin, oh, mira aquesta, oh, uix.
2: Com que és una fresca, per exemple, o coses bueno, així.
1: Sí, per exemple.
2: No, la veritat és que el que m'ha passat molt és això que em preguntin pel meu marit. De fet, moltes vegades, en segons quins països, porto un anell fals i porto una foto amb... Bueno, el ChatGPT és molt fàcil, no? Però agafes un nen més o menys que sigui morenet com... Bueno, jo soc morena, no? I el meu marit i ja està. Llavors, quan veig que la situació es posa així una mica pesada, jo està sola, dic, no, està mi marido en la farmàcia, ara viene. S'ha acabat la història. O trec el meu anell allà i quan hi ha societats, per exemple, a Sud-amèrica em va passar, me'n recordo que estava en una furgoneta i el conductor estava allà com una mica a l'ataque i vaig pensar, no, i dic, aquí estic sola, em passarà alguna cosa. I em va preguntar de coses, dic, sí, mira, este es mi hijo. I dic, aquí és mono, mira, que no sé què. I això és com que va ser, ostres, respecto que tinguis família, m'allunyo, no? I allà es va acabar la història. El dir de estic sola, no és una opció. No estic sola, mai estic sola. Està mi amiga, la meva parella, el que sigui, però no estic sola. No.
1: Perquè, clar, les dones viuen... O sigui, les dones que viatgen soles ho viuen diferent que els homes que viatgen sols?
2: Jo penso que hi ha coses que un home quan viatja sol o en el seu dia a dia no es preocupa. O sigui... Jo si veig que s'està fosc, que s'està posant fosc i estic sola, home, jo penso que allà hi ha llocs que no tinc que estar. No sé si un home ho pensarà igual, perquè quan he estat viatjant, bueno, doncs al final doncs, comparteixes altres coses, no? Inquietuds i tal, però no es parla tant de seguretat. Inclús sortint sola, algun home m'ha dit, doncs t'acompanyo, i he sigut com, no, tu no m'acompanyes perquè no et conec de res, saps el que et vull dir? Però, no, i també soc crec que hi ha una part de consciència de que els homes també entenen aquesta preocupació i la majoria són considerats amb això. De si veuen una persona que està sola, doncs l'intenta com ajudar. Encara que si jo, si em permeteu dir un consell, en el moment que tu et sentis sola o que hi ha algú ja malament, sempre intenta acostar-te a altres dones o famílies. Bueno. Perquè és més segur.
3: El cercle dels mentiders.
1: Què és el que no falta mai a la teva maleta?
2: Ui, crec que no us esperareu, però sempre porto un pareo. Sempre. Per què porto un pareo? Bueno, doncs perquè un pareo em serveix de tovallola, em serveix per... A vegades doncs has de fer pipí enmig de la carretera i és el que hi ha, no? Doncs m'ho poso tipus fandilla i això també doncs em permet passar com més desapercebuda. També als autobusos moltes vegades fa fred. Llavors ho faig servir com de manta, també ho faig servir de bufanda... per entrar a mezquites, per exemple, també em serveix de... Serveix per tot, i si t'apanyes, tot fas un bolsito i ja està. O sigui, això és meravellós. Bueno. Sempre, sigui hivern o estiu, porto un pareo. Doncs
1: pues és un bon truc, no? Sí,
2: a part, s'asseca molt ràpid. Ai, bueno. Perdó.
1: I què acostumem a portar i després no fem servir?
2: Bueno, jo crec que un tema d'això són les sabates. Les sabates ocupen molt d'espai, has de ser molt intel·ligent amb això. O sigui, has de portar dos parells de sabates i unes xancles. Perquè, clar, si tu te'n vas a l'estiu, mira, si fas amb els peus mullats encara, però tampoc és ideal, però unes bambes que hagis de fer servir per caminar, si se't mullen, si només en portes unes tens un problema, perquè a part et pots, com, agafes fred i et poses malalt, no? I llavors les xancletes són per dutxar-te i llavors unes altres sabates de recanvi. Jo penso que les sabates és una cosa de risc i després, bueno, sempre hi ha els per si de cas, ai, per si de cas fa fred o per si de cas hi ha alguna

0: però reduir el risc de que et robin o d'allò?
1: Mira, bueno, és que aquest tema m'agrada, perquè, a veure, a nivell de documentació, hi ha una cosa que és molt simple. O sigui, el teu passaport és la cosa més important que portes. Llavors, jo totes les documentacions que tinc, faig una còpia i me l'envio al meu email. A l'email, i me l'envio per WhatsApp també, o algú de la meva confiança. En quant als diners, viatjo amb tres targetes. Una, que estigui desconnectada i que sigui... Doncs la porto amb el moneder... O sigui, quan viatjo, em divideixo els diners. Llavors, porto un moneder que porto, no sé, 5-10 euros i una targeta. Mm. I a la resta, doncs, faig servir aquestes bosses que te les poses a dintre la roba interior i poso els diners allà, o inclús a les sabates. Sí. Jo tinc plantilles, llavors em poso les sabates, els diners, amb una bosseta zíper d'aquestes de plàstic, me la poso sota la plantilla i llavors allà també em porto. Si estàs en un hotel, doncs sí que és veritat que faig servir la caixa forta, però si estic en zones així com més remotes, m'ho divideixo així, i bàsicament és el que faig això. Llavors ho poso en llocs, tipus les sabates més atrotinades que tinc, perquè allà ningú ho buscarà. També vaig posar un reel fa poc d'una compresa, agafar una compresa una mica gruixuda i li fas un tall, poses els diners allà, ho cuses i li poses una mica de pintallavis a sobre i allò fa fàstic i ningú ho agafa, saps? Vull dir, depèn també dels diners que portis, no? Però jo aconsello no portar molts diners en efectiu, a no ser que vagis a zones que no hi hagin tants caixers, perquè, clar, al final una targeta, mira, si te la roben, la canceles, però l'efectiu ja sap més greu.
0: Ja. Sí. Bueno, anem a parlar de coses divertides.
1: Vinga, va. Què em preguntaràs?
0: Quin ha estat el teu moment més divertit que recordis així viatjant? Allò que dius, hòstia, que ben parit això.
1: Guai, és que n'he tingut moltíssims. Per exemple, quan me'n vaig anar a Perú, vaig estar al desert de Huacachina i vam agafar uns jeeps i vam saltar totes les dunes i per mi va ser espectacular allò, perquè no sé, no m'ho havia pensat mai. Una altra cosa divertida que em va passar a Irlanda, estava en una església i portava unes patates fregides, no sé per què portava les patates fregides, i de cop em vaig posar a la capella aquesta on hi ha l'aigua beneïda i tal, i em vaig espantar i se'm van caure totes les patates dintre de l'aigua i vaig veure que el capellà venia i jo vaig pensar, hòstia, vaig haver de pescar les patates de l'aigua, i bueno, jo em vaig riure molt després, però en aquell moment vaig posar molt nerviosa. I la veritat és que he tingut molts moments divertits en els viatges.
0: Has tingut unes patates beneïdes, doncs.
1: Totalment. Després no me'ls vaig menjar, però...
0: Ja. Però beneïdes ho estaven.
1: Sí.
0: Escolta, i algun moment que hagis passat així complicat, que recordis, que puguis explicar?
1: A veure, mira, moments complicats viatjant de nit, per exemple... que he passat una mica d'inseguretat i em vaig creuar a Mèxic amb autobús i sempre viatjava de nit. I clar, doncs el tema de parar a les 5 del matí amb una gasolinera que no hi ha ningú i veus la situació una mica com una mica, no perillosa, però que dius, hòstia, és que si em passa alguna cosa aquí, què, no? També una vegada quan vaig estar entrenant a la selva em va petar la oïda em va petar la oïda de cop i clar, vaig pensar, estic aquí a la selva, no tinc medicaments, no tinc res, no? I això pues, em va com preocupar, no? Perquè al final dius, bueno, estic aquí, i al final les coses així que he patit han sigut perquè m'he trucat malament. Per exemple, al Perú m'han treure el queixal del seny i allà em vaig sentir molt sola, em vaig sentir com que volia tornar, no? Perquè em sentia molt, bueno, doncs com molt indefensa. Però en general la majoria dels moments que he tingut viatjant han sigut genials, inclús si en aquell moment no ho he entès, que eren genials, però després sí. Ja.
0: I el lloc que... o l'experiència que més t'ha sorprès? Que dius, ostres...
1: Pues mira, Guatemala mateix, o sigui... Jo, en el moment que vaig fer aquest viatge, em faltava com moltes coses a nivell personal de confiança. I, bueno, doncs el mateix, em vaig enamorar del volcà i vaig dir, jo tinc que anar aquí, no tenia ni idea de Guatemala. Vaig dir, jo me'n vaig anar aquí. I va ser com vaig començar a descobrir el país, a poc a poc, i quan vaig arribar allà, va ser com, bueno, jo vull pujar aquest volcà. I jo pensava que no podia. O sigui, eren 8 hores de pujada, quasi 4.000 metres, i pensant, jo aquí em moro. I portava la motxilla amb 2 litres d'aigua, o no sé, 4 litres d'aigua i el menjar i dos malles portava de roba.

0: i pensant, és que em moro directament. Saps allò que dius? És que no puc, no puc, no puc. I al pujar, és que em vaig emocionar molt perquè va ser del paisatge que em va sorprendre, però també em vaig sorprendre de mi. Uh-huh. I va ser com una experiència molt maca que em va marcar moltíssim. Uh-huh. O sigui, que a vegades no és... sí, és el moment, saps? Que és el que et sorprèn. No tant... El paisatge era meravellós, però no sé, aquell moment em va marcar moltíssim. Sí. Uh-huh.
1: Escolta'm, i com ens transforma l'experiència de viatjar? Com ens transforma?
0: Jo penso que sempre la transformació és positiva. És veritat que cada persona té la situació A, no? I la transformació és la situació B. Però jo penso que moltes vegades és en funció del que tu estàs necessitant. Crec que es converteix en una alegria de viure, en una confiança, una autoestima molt més alta i també al nivell d'aprendre coses de tu, de noves habilitats. És que en funció també del destí en el que vas, no? Però sempre és positiva. Mm-hmm. Sempre, sempre.
2: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
1: Pregunta ràpida, vale? Un país que tothom hauria de visitar.
0: Mèxic.
1: El destí més sorprenent.
0: Iraq.
1: El viatge que més t'ha emocionat.
0: Guatemala.
1: Una ciutat on tornaries demà mateix.
0: Ostres, aquesta és difícil, Dubrovnik.
1: La pregunta, bueno, més o menys ja te l'he fet abans, però ara en forma ràpid. Un objecte imprescindible a la maleta.
0: A part del Pareo, unes malles del Decathlon, aquestes negres.
1: Què t'agrada més, hotel o motxilero? O motxilla?
0: A mi m'agrada més anar amb motxilla, però viure experiències locals. O sigui, per mi els 5 estrelles és estar amb gent local i immersió total.
1: I dels llocs o països que has visitat, si sortís l'ocasió, on et quedaries a viure?
0: Pues sent molt pesada, de nou a Guatemala, l'antigua Guatemala, jo em quedo allà. Si teniu l'oportunitat, aneu-hi. I si no, quan jo munti el viatge a Guatemala, us veniu a mi, perquè de veritat és el millor. No sé per què té alguna cosa molt especial.
1: Molt bé. Quin és el teu proper destí?
0: Tinc moltes ganes de fer Georgia.
1: Georgia, això on
0: sí.
1: Està?
0: Hi ha molta gent que no sap ni que existeix Georgia, però aquell és el meu proper destí. Si Déu vol, i si no, pues, Turkmenistan i tots els que acaben en tant, pues, allà.
1: A veure, el teu llibre on te'l podem trobar?
0: El meu llibre, aquí a Arenys, el podeu trobar a la Fosforera. I si no, pues, en el meu Instagram de Libre i Motxilera em podeu escriure i us poseu en contacte amb mi i us el dono.
1: Sí, vale, doncs prenem nota també perquè l'altra pregunta que anava a fer...
0: Ah, bueno,
1: a fer...
0: perdona, hi ha l'Amazon, l'Amazon també hi és.
1: Vale, vale, sí. I què no hi ha a Amazon?
0: Tot... Clar, però és que l'Amazon, el tema és que el format és diferent perquè no hi ha contraportada i, clar, si t'arriba a casa, com te'l signo, no?
1: El tens en format digital també per
0: sí,
1: descarregar?
0: Sí, també està en Kindle.
1: El Kindle, perfecte, sí. Perfecte, perquè els que ens agrada... A mi m'agrada, bueno, quan tinc l'oportunitat de que autor o autora me'l signin, me'l compro. Encara que després me'l llegeixi en format Kindle, però almenys tinc el meu fetitxe. Viatjant, què t'has trobat? Més dones o més homes?
0: Però sempre més dones, i em fa gràcia perquè sempre diuen és que és més perillós per les dones. Però sempre m'he trobat més dones. De fet, deixa'm dir-te que en el meu estudi de mercat, pel meu negoci, em vaig estar parlant amb molts hotelers, bueno, amb molta gent que té hostals, i em deien que de les habitacions mixtes
1: sí.
0: Han hagut de canviar a femenines,
1: sí.
0: Sí, treure del seu estoc, perquè hi ha molta més demanda de dones que homes.
1: Escolta'm, i per què han de viatjar?
0: Bueno, a part de perquè jo considero que el món és una escola de vida. I de que el viatge et fa com replantejar-te les coses i dir, bueno, pues mira, jo és que he vist que aquí a Arenys de Mar i la vida és així, de 9 a 5, treballem i després anem a, jo què sé, al gimnàs o buscar els meus fills o el que sigui, però potser hi ha una altra vida que m'agrada més. Vull veure com pensa la gent i què se sent, no? Perquè és veritat que ara amb Instagram o tot això, pues sí que veus les fotos i els vídeos i tal, però una cosa és sentir-ho tu, no? Al final és una mica com sentir-se viu i obrir els ulls a altres realitats, penso jo. Crec que és molt important el fet de sentir-ho i de donar-se l'oportunitat de realment crear la teva pròpia veritat i de com vols viure.
1: Molt bé. Escolta, ja gairebé acabant, tens algun nou projecte relacionat amb els viatges?
0: Sí, ara el dia 3 de juliol faré una nova presentació del llibre a Llavaneres, a la biblioteca, a les 6 i mitja, i en paral·lel estic muntant com petites quedades, petits llocs de trobada per dones, doncs això, que estiguin interessades en viatjar i compartir una mica, doncs, experiències, pors, el que sigui, per fer aquest creixement, no?, entre totes i crear un espai segur per parlar de tot això.
1: Vale. O sigui, hem dit el dia 3 de juliol...
0: Sí, 3 de juliol.
1: A les 6 de la tarda...
0: 6:30.
1: 6:30 a la Biblioteca de Llavaneres. Preneu nota per anar-hi. I els homes estem convidats, també?
0: Home, i tant. A mi m'agrada molt que vingui un home a la meva presentació perquè, i que també em comprin el llibre, perquè penso que sí que l'he escrit per dones, però m'agrada que un home pugui entendre què passa pel cap a una dona quan estem viatjant soles i que pugui... també, sobretot, si és pare o és parella, no?, d'una dona, de poder-la acompanyar en aquest procés d'autoconeixement i de poder entendre que el món, pues, no és tan insegur com ens diuen. Així és que jo animo a tothom que vingui. Sí que és veritat que després els tallers i les xerrades que faig sí que són per dones, però la presentació tothom és convidat.
1: Molt bé. Escolta, si hi hagués una dona que ens està escoltant, que fa anys que vol fer un viatge, que somia fer un viatge sola, però no s'acaba d'atrevir, quin seria el primer pas que ha de donar?
0: Cridar-me, trucar-me. No, el primer pas seria, pues el que us deia abans, prendre una decisió i posar la data de que vol viatjar, perquè una vegada tu poses la data i et compres el bitllet o el que sigui, és com que sents com aquesta obligació amb tu mateixa que ja no et pots tirar enrere. I a partir d'aquí, tenint la decisió, doncs començar a planificar en funció de, ostres, jo vull superplanificat o no vull tan planificat, però tenir aquest compromís amb una mateixa crec que és molt important.
1: Molt bé. I ara sí que, per acabar, una qüestió que sempre plantegem als nostres convidats i convidades, que ens agradaria que ens recomanessis una cançó o una peça musical per tancar el nostre programa.
0: Doncs hi havia una cançó que m'agrada molt de viatges, no sé, em motiva molt, que és Top of the World d'Imagine Dragons.
1: Tot molt bé. Erika, moltes gràcies per venir al nostre programa i et desitgem primer de tot que venguis molts exemplars del llibre,
0: gràcies.
1: Que t'enriqueixis d'experiències i que puguis fer arribar aquestes ganes a totes les dones que vulguin dur a terme la seva inquietud viatgera. Moltes gràcies, Erika.
0: Gràcies a vosaltres.
1: I acabem amb aquesta cançó Top of the World, de Imagine Dragons.
3: El cercle dels mentiders.

Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població? Ràdio Arenys t'ofereix tota la informació relativa a la teva comunitat, d'una manera dinàmica i propera. Els temes més rellevants del teu entorn, allò que afecta el teu dia a dia, ho trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en informació local.

0: la música d'ara i de sempre a Ràdio Arenys, 91.2 FM.
1: Els èxits de tots els temps a Ràdio Arenys. Si yo tuviera
0: Ràdio Arenys, 91.2 FM.

A Ràdio Arenys ens encanta la música. Els grans artistes, els grans temes i les noves propostes tenen un lloc de privilegi a l'antena de Ràdio Arenys. Som la teva ràdio i et coneixem. L'emoció de la música la trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia. I segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera música.

0: Els èxits de tots els temps a Ràdio Arenys.
1: Ràdio Arenys, 91.2 FM.

Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.

0: L'informatiu migdia.
1: Bon dia, som dilluns 8 de juny i és moment de començar aquest informatiu migdia. Abans, com sempre, fem un cop d'ull als titulars. Avui, parlant de l'inici de la temporada de platges, que reobre el debat sobre la gestió de l'accés al Cavalló. Oriol Leo, bon dia.
2: Bon dia. L'alcalde Estanis Forz apunta a la necessitat urgent de poder cobrar un peatge per frenar l'efecte crida de cotxes d'arreu del territori. Actualment, l'única alternativa per reduir el trànsit és adequar l'accés pel Rial de la Serp.
1: I la regidoria de Medi Ambient han treballat les darreres setmanes perquè les platges estiguin preparades per assumir la plena ocupació.
2: Des d'ara fins al setembre, el servei de neteja es farà diàriament i la vigilància començarà aquest proper cap de setmana amb una ampliació horària respecte al 2025. En total, el cost de les platges ascendeix a 500.000 d'euros pel consistori.
1: I més enllà també d'aquesta qüestió, en la plana política, Esquerra Republicana apela a un canvi de model de gestió de la platja perquè es garanteixi el seu manteniment tot l'any.
2: El grup polític creu que fins ara hi ha hagut deixadesa de l'espai. Pel que fa al trànsit, aposten per ampliar la presència de la policia local i disposar de més agents cívics.
1: I més enllà d'aquesta qüestió, la renda familiar Arenys de Mar se situa en 20.604 euros per habitant l'any 2023.
2: Una xifra lleugerament inferior a la mitjana tant comarcal com catalana. Així es desprèn de les darreres dades publicades per l'Institut d'Estadística de Catalunya.
1: També en la plana educativa, més de 90 alumnes d'Arenys de Mar comencen demà els 3 dies d'examen de l'ESPAU.
2: Les proves d'accés a la universitat, també conegudes com selectivitat, comencen a les 9 del matí de demà amb els exàmens de llengua castellana i literatura. Els alumnes de la presentació els toca desplaçar-se a Tordera, mentre que els de l'Institut la faran a Canet.
1: En la plana cultural us explicarem que el piano de cua dels barcelonins Maria Canals ha estat un any més protagonista al pati del Calissai.
2: Si dissabte al matí l'han pogut tocar tothom que vulgués i tingués unes mínimes nocions, a la tarda el protagonisme ha estat pels alumnes de l'Escola de Música i el jove compositor Xavier de la Fuente, que ha tancat la jornada amb un concert.
1: Com sempre, acabarem amb els esports, avui repassant els resultats de les fases d'ascens del club de vòlei.
0: L'informatiu migdia.
1: Us ho avançàvem en titulars. L'inici de la temporada reobre el debat sobre la gestió de l'accés al Cavalló. L'alcalde Estanis Forz apunta la necessitat urgent de poder cobrar un peatge per frenar... un peatge per frenar l'efecte crida de cotxes d'arreu del territori. Actualment, l'única alternativa per reduir el trànsit és adequar l'accés pel Rial de la Serp.
2: La calor i el bon temps han accelerat la temporada de platges. Al maig ja es va poder veure el Cavalló amb una bona ocupació i aquest primer cap de setmana de juny no ha estat una excepció. Aparcaments i guinguetes plenes. Una situació que, tot i ser previsible, no es pot recular perquè la competència de l'espai no és de l'Ajuntament, sinó de costes de l'Estat. L'alcalde Estanis Forz avisa que l'única solució viable és cobrar un peatge d'import mínim per frenar l'arribada de vehicles de fora. Així ho va dir el dominical aquest cap de setmana.
3: L'eina bona seria que ens permetessin fer pagar un peatge o fer pagar ni que fos un euro. Per així ens faria, perquè això és un efecte crida. No hi ha cap platja entre Barcelona i la Jonquera que sigui... Més aviat és que ja no hi ha platja que s'hi pugui aparcar. Per tant, nosaltres som una rara avis, és veritat. Hem sabut, doncs, entre tots, doncs, fer doncs, que ens deixessin aparcar. I entenem que és una platja que no és urbana, que és interurbana, perquè... i que, per tant, la solució és aquesta. La solució seria doncs, que ens permetessin doncs, fer un pagament com s'havia fet antigament.
2: Una idea que ara mateix és inviable, ja que la voluntat del govern espanyol és tallar el trànsit definitiu a l'espai, com ha fet en altres platges del Maresme. Per altra banda, hi ha l'accés pel Rial de la Serp, que té una neteja pendent perquè pugui ser apte per la circulació.
3: Ja hem netejat aquest cap de setmana, però tenim una actuació prevista que crec que la farem ja aquesta setmana, que fa molts mesos que l'estem demanant, que és una empresa que obre, no tan sols has d'obrir el pas, sinó que has d'obrir el pas fins a la platja.
4: Si perquè l'aigua desguassi.
3: No desguassa la sorra, però potser un metre, dos metres per sobre. I a partir d'aquí tindríem que fer, ara caminant sí que hi pots passar-hi, però la part de dalt amb el cotxe no hi pots passar, i en part ja davant de Can Guri hi ha com un esglaó, que jo, si és que algú allà és de nit i no se'n dona compte, t'ho trenques. Per tant, això ho tindríem, perquè això seria una molt bona solució per poder-ho treure. Yeah.
2: En paral·lel, el consistori assegura que la policia local estarà disponible per ajudar a la regularització del trànsit en l'accés des de la Nacional 2, una tasca que assumiran sols perquè Mossos d'Esquadra no ho considera una prioritat, tenint en compte la realitat total del trànsit dels caps de setmana a la costa catalana.
0: L'informatiu migdia.
1: No deixem de parlar de la platja perquè la regidoria de Medi Ambient han treballat les darreres setmanes perquè estiguin preparades per assumir aquesta plena ocupació. Des d'ara fins al setembre, el servei de neteja es farà diàriament i el de vigilància començarà aquest cap de setmana amb una ampliació de les hores respecte a l'any passat. En total, el cost de les platges ascendeix a 500.000 d'euros pel consistori.
2: La temporada alta, pròpiament dita, s'estén des del començament del juny fins a la finalització del setembre. Durant aquest interval de temps, tal com ha explicat el tècnic Jordi Simó al Dominical, la neteja es durà a terme de manera intensiva i diàriament, una circumstància que no es dona durant les temporades mitjana i baixa.
5: Cada dia netejarem platges, per tant, cada dia veurem gent netejant per arran de mar, pels passejos, zones de pícnic, a les nits venint amb la màquina a netejar. I durant l'any, per exemple, el que és el mes de maig i el mes d'octubre, tenim un règim de temporada mitja, que en diem, que netegem 5 dies a la setmana manualment, amb un equip de 3 persones, i tot el que és la resta de l'any, gener, febrer, març, abril, novembre, desembre, fem una neteja en temporada baixa, que tenim 2 persones que netegen tota la setmana, però bàsicament el que estem fent és netejar els passejos, les papereres...
2: El tècnic de Medi Ambient també ha parlat sobre el servei de vigilància a les platges, que comença el 13 de juny i s'estendrà fins al 13 de setembre, i constarà de 9 hores seguides de servei cada dia. Un seguit d'actuacions i atencions tenen un cost anual que ronda 500.000 d'euros.
5: En números rodons podem estar parlant de que estem gairebé als 500.000 euros de despesa corrent a l'any. D'acord? Per què? Perquè tenim un servei, per exemple, el servei de neteja de platges tot l'any, aquest any seran 270.000 euros, no? El servei de vigilància i salvament amb totes les millores que hem fet gairebé arriba als 200.000 euros, no? I després tenim el servei d'abalissament, que és el servei de les boies, no? Que veieu a la platja, això són 20-25.000 euros, i tenim també un servei de cabines sanitàries, que també són 20-25.000 euros més, no? A més, tota la feina que fa el manteniment de l'espai verd del darrere platges, que ara el CEO del Maresme ha fet la desbrossada, la feina que fa la brigada municipal de repassar determinades coses. Bé, sobretot amb serveis, estem a l'entorn d'aquest 500.000 d'euros anuals.
2: Arenys de Mar és un municipi marítim amb un front litoral d'aproximadament 3,7 quilòmetres de longitud. D'aquests, un quilòmetre correspon a la platja del Cavalló i més de mig a la de la Picòrdia.
1: Pel que fa a l'accessibilitat, la regidoria es planteja instal·lar una barana d'acer inoxidable als punts d'entrada i sortida de l'aigua, similar al de Caldes d'Estrac.
2: El tècnic veu un possible punt on es podria instal·lar el municipi i que no estigués afectada pels temporals, la zona més propera del port a la primera platja.
5: I potser aquí a Arenys podríem pensar-hi en el racó de la platja de la Picòrdia que toca el port d'Arenys de Mar, no? Un espai una miqueta recollit. I és una iniciativa a valorar, perquè ens agrada o volem que les platges siguin molt més accessibles del que ho són, no?
2: Pel que fa a la zona d'ombra de la Picòrdia, per deixar les cadires de rodes, s'instal·larà aquest cap de setmana.
0: Ràdio Arenys, serveis informatius.
1: I en la plana política, Esquerra Republicana apel·la a un canvi de model de gestió de la platja perquè es garanteixi el seu manteniment tot l'any. El grup polític creu que fins ara hi ha hagut deixadesa de l'espai per part de l'Ajuntament. Pel que fa al trànsit, aposten per ampliar la presència de la policia local i disposar de més agents cívics.
2: Els republicans aposten per un model de platja desestacionalitzat. Per això demanen que es considerin el manteniment i els serveis de l'espai més enllà de la temporada de bany. El regidor Arnau Berenger assegura que la ciutadania fa ús de les platges durant tot l'any i això obliga a repensar el concepte que hi ha actualment de la zona. Ho ha dit en una entrevista al programa El Dominical, on també ha assegurat que l'Ajuntament, fins aquestes darreres setmanes, ha actuat amb deixadesa a la costa del municipi.
6: El canviem una mica i és el que intentarem fer, que al final entenguem les platges com un espai que tot l'any funciona, que tot l'any està a entendre com un tot l'any. Per tant, segurament haurem de dotar de més recursos perquè després el manteniment fins fa 4 dies ha sigut no el correcte. per part de l'Ajuntament. Sí que comença la temporada de bany, però això no vol dir que el bany és una cosa, l'aigua en si, però la utilització de la sorra, dels aparcaments, d'anar al passeig, d'anar a córrer, d'anar a les guinguetes, doncs al final això s'està traslladant tot l'any, no?, amb aquest canvi que tenim de temperatures, i que ara, si volem anar obrint tot això, doncs a tot el poble un altre cop a les platges.
2: El grup polític aposta per una neteja constant de la platja, amb podes d'arbres i desbrossaments de vegetació a tota la zona. Pel que fa a l'accessibilitat, demanen que s'ampliïn els recursos perquè es doti la zona de més presència policial i de més agents cívics. El portaveu del grup polític és conscient de les dificultats actuals per actuar sobre el trànsit, però creu que l'Ajuntament encara té marge per buscar solucions pal·liatives.
6: L'accessibilitat és un tema complicat, al final també ho vam dir-ho, de reforçar, sí que creiem que es poden fer coses, sí que costa, sí que és de ports i això, però el que hi hagi uns dispositius habilitats d'hivern, dissabte, diumenge, de reforç, perquè l'accessibilitat, que almenys dirigir a la gent que està arribant, no?
7: Clar.
6: Al final, alhora, paral·lelament, hem de dissenyar si hem d'arribar-hi nosaltres, com deia en Jordi, ho hem dit diverses vegades, amb un trenet, amb un minibús, per part d'Arenys, així no toquem el cotxe. És una possibilitat, no és una obligació que la gent baixi, els arenyencs baixin a la platja, però sí que hauria de ser una opció, no?
2: Un altre tema sobre el qual també han volgut posar la mirada és l'ordenança sobre les platges sense fum. Els republicans insten el govern a desglosar com preveu aplicar aquesta normativa, més enllà de col·locar els cartells i senyalització que ho indiquen. En aquest sentit, creuen que no es farà cap més actuació i es mostren preocupats perquè consideren que es deriva la responsabilitat cap al veïnat. Creuen que aquest tema podria provocar conflictes entre els usuaris de la platja.
1: Canviem absolutament de qüestió i obrim la plana educativa, perquè aquest dimarts comencen els 3 dies d'examen de les PAU, les proves d'accés a la universitat, també conegudes com la selectivitat. A les 9 del matí tindran el primer examen, el de llengua castellana i literatura. En total, una norantena d'alumnes arenyencs faran aquestes proves a Canet de Mar i a Tordera.
2: A l'Institut dels Tres Turons es presenten 40 alumnes a la selectivitat. La faran a Canet de Mar, com en altres anys. Com no pot ser d'altra manera, hi ha nervis i neguit, i sobretot els preocupa la comoditat a l'aula a l'hora de respondre als exàmens. Ho destaca Neus Barris, coordinadora de batxillerat de l'Institut dels Tres Turons.
8: Amb nervis, com sempre, com cada any, els intentem calmar una mica, els diem que quan hagin fet el primer examen ja veuran que no és tant, que és com fer un examen en l'institut, però l'única en un lloc diferent, amb companys diferents. De les coses que els hi preocupa més amb ells és el fet de no poder fer l'examen amb una taula i una cadira com a tal, sinó que moltes vegades és una cadira d'aquestes amb braç i que per ells és més incòmode i així.
2: I en el cas de la presentació, són 51 alumnes de segon de batxillerat els que es presenten a selectivitat. La coordinadora de batxillerat, Raquel Limón, apunta que és l'any que més alumnes faran les PAU. Darrerament també la feien a Canet, però per manca d'aules al centre canetenc s'han decretat altres seus. Al seu cas, faran la selectivitat a l'Institut Lluís Companys de Tordera. En un principi els havien adjudicat al carrer Balmes, a Barcelona, on ja hi havien anat en anys anteriors, però es va canviar la seu a causa de la visita del papa Lleó XIV a la capital catalana.
9: Nosaltres fem preparació fins l'últim dia. Sé que ens escriuen mails amb dubtes i coses. Bueno, nervis els de cada any. També és veritat que en funció de la nota de tall que necessiten, doncs és directament proporcional al grau de nerviosisme.
2: Totes dues coordinadores de batxillerat valoren els nous models d'examen que ara obliguen els alumnes a preparar-se tot el temari després dels anys posteriors a la pandèmia, quan els exàmens oferien diverses opcions a respondre i no calia portar tots els temes 100% apresos. Les escoltem.
8: S'havia agafat un model d'examen a partir del Covid en què tenien un cert marge d'alguns temes que no feia falta d'estudiar-los, diguem-ne. O sigui, hi havia marge. I això pràcticament amb totes les matèries, eh? Però des de l'any passat ja no.
9: A mi hem passat d'un extrem a l'altre, i és que passàvem del criteri Covid que es va fer del 2020 al 2024 ben bé, amb una gran opcionabilitat, no?, per a exàmens de 6 preguntes poder-ne triar 4. Llavors això facilitava que els alumnes no es preparaven tot el temari perquè podien prescindir de bastanta part. Doncs ara s'ho han de preparar tot 100% perquè no hi ha molt poca opcionabilitat, molt poca.
2: Pel que fa a l'especialització, dels 51 alumnes de la presentació, n'hi haurà 30 que faran les PAU corresponent al batxillerat científic, 25 al social i 6 l'humanístic. I dels 40 alumnes de l'Institut dels Tres Turons, 23 han cursat el científic i 17 l'humanístic social.
0: Ràdio Arenys, notícies.
7: Vol donar una nova vida a casa seva? És hora de canviar. I a JM Estudi Reformes en som especialistes. Transformem la seva banyera en un modern plat de dutxa, guanyant espai i comoditat. Cuines, banys, parquets i amb finançament a mida perquè tot sigui més fàcil. Ens trobaran a Canet de Mar, plaça Busquets 2, local 1, o truqui al 640-677-806. JM Estudi Reformes Integrals. Fem realitat casa seva.
10: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603-35-75-44 i també segueix-nos a Instagram.
11: 93-792-1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93-792-1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
0: Ràdio Arenys, notícies.
1: La renda familiar a Arenys de Mar se situa en 20.604 euros per habitant l'any 2023, una xifra lleugerament inferior a la mitjana tant comarcal com catalana. Així es desprèn de les darreres dades publicades per l'Institut d'Estadística de Catalunya.
2: La distribució de la renda al Maresme és molt heterogènia, mentre Alella torna a encapçalar el rànquing amb una renda per càpita de 35.425 euros anuals, Tordera se situa a la cua amb 16.526 euros. Aquesta diferència, de gairebé 19.000 euros, evidencia els contrastos socioeconòmics existents dins el Maresme. En el cas d'Arenys de Mar, la renda per habitant se situa per sota de la mitjana comarcal, que és de 20.916 euros, i també de la catalana, situada en 20.780 euros. Pel que fa al conjunt comarcal, la renda per habitant al Maresme ha tingut un creixement de 1.571 euros respecte al 2022, fet que representa un augment del 8,1%. En el conjunt de Catalunya, fins a 12 municipis maresmencs es troben entre els 40 municipis amb la renda per càpita més elevada i, per primera vegada, Alella es converteix també en el municipi amb el nivell de renda més alt de Catalunya entre les poblacions de més de 1.000 habitants.
1: En la plana cultural, el piano de cua dels barcelonins Maria Canals ha estat un any més protagonista del pati del Calissà, i si dissabte al matí l'ha pogut tocar tothom que volgués i tingués unes mínimes nocions de música, a la tarda el protagonisme ha estat pels alumnes de l'Escola de la Música d'Arenys de Mar i el jove compositor Xavier de la Fuente, que ha tancat la jornada amb el seu concert. Pau Roig.
12: De les 10 del matí a poc abans de les 2 del migdia, el piano ha estat a l'abast de tothom al pati del Centre Cultural. Tot i que li ha costat arrencar, la jornada matinal ha acabat atraient desenes de persones, la majoria espectadors, però també aquells que s'han atrevit a fer sonar el piano. És el cas de la Lucía, una jove promesa i exalumna de l'Escola de Música d'Arenys, que ha tornat a exhibir el seu talent a la tarda. Podem escoltar la seva música i reflexions.
13: Tinc 15 anys.
12: I des de quan toques el piano?
13: Des dels 7 o 8 anys. A mi el piano m'agrada perquè m'ha fet conèixer sensacions que mai hagués pogut conèixer sense tocar el piano i puc compartir la música amb els meus amics o amb qui sigui. Ara he interpretat dues sinfonies de Bach, concretament la número 11 i la número 1, i després també he tocat l'arabesca número 1.
12: A més de Maria Canals Barcelona, també l'Àrea de Cultura i l'Escola de Música han estat els responsables de l'organització d'un acte que des de l'escola la directora Blanca Soler valora com un esperonament pels joves alumnes de piano.
14: L'escola de música, què fem? Agrupem una miqueta alumnes de piano en una franja de tarda i ens agrada reunir una mica els alumnes i les famílies per compartir aquest moment piano al carrer. Un piano de cua al carrer, doncs s'ha d'aprofitar perquè és una ocasió molt especial i ens fa molta il·lusió i, bueno, i és un moment també de repte de personal de l'alumne, de tocar aquí fora i és una sensació doncs, d'anar visquent aquests nervis de tocar en públic i, bueno, i per això hi estem.
12: Tot i el paper ben destacat dels alumnes, ha estat el jove pianista barceloní Xavier de la Fuente qui s'ha emportat els darrers aplaudiments i ha clos l'acte amb la seva música. Ell mateix, que va començar la seva carrera quan tenia 6 anys i s'ha format a l'Escola Superior de Música de Catalunya, ens explica quines peces ha fet sonar el piano i com veu les iniciatives com la de treure els pianos a la plaça pública per tal d'interpel·lar la ciutadania i engrescar els que ja dominen l'art de tocar aquest instrument.
15: He interpretat la sonata en do menor de Mozart, també nocturns de Chopin, com el de sostingut menor o el de mi menor, la balada opus 10 número 1 de Brahms, i sobretot l'obra gran d'aquest concert és la sonata apassionata de Beethoven. Jo crec que és una jornada que aporta molt a la societat, perquè a vegades els joves considerem que el piano de cua és una cosa que està molt inaccessible per nosaltres, i el fet que estigui al carrer, que el pugui tocar tothom, i també que convidin a intèrprets com nosaltres, que som joves i que ens agrada la música, doncs jo crec que és molt interessant.
12: El concert de De La Fuente ha posat el punt final a una intensa jornada que ha tingut més presència de públic a la tarda que no pas al matí i que ha acabat amb el pati del Calissai molt concorregut i l'aplaudiment entusiasta dels espectadors, primer pels alumnes de l'Escola de Música d'Arenys de Mar i després pel jove talent barceloní.
16: Taller Maresma Auto, el teu taller multimarca de confiança a la carretera Nacional 2, t'ofereix els esports.
17: Descobreix els serveis integrals de Maresma Auto.
18: Si l'aire del teu cotxe no refreda com abans, nosaltres t'ho solucionem.
17: A Maresma Auto realitzem reparació, manteniment i càrrega de sistemes de climatització, amb diagnosi completa per garantir confort i seguretat tot l'any.
18: Revisions multimarca sense perdre la garantia, canvis de rodes, ITV, mecànica i electrònica sense cita prèvia.
17: Ens trobaràs a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar. Maresma Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
1: El sènior B del vòlei Arenys ha pujat de categoria, ha ascendit a tercera catalana. En canvi, l'A no ha aconseguit l'objectiu i no ha pogut ascendir a primera catalana. Les fases d'ascens s'han jugat aquí a Arenys de Mar i el sènior va caure per la mínima al segon enfrontament, en aquest cas el sènior A, en un partit llarg, trepitant i decidit a l'últim segon.
2: El sènior femení A, del vòlei Arenys, va disputar un partit contra el Sant Esteve Sesrovires que, sense por d'exagerar, es pot qualificar d'èpic. 5 sets i el darrer al tie-break. I l'Arenys l'anava guanyant als instants finals, 15-13, i derrota arenyenca, que frustrava el somni d'un ascens que fa anys que es persegueix. El president del vòlei Arenys és Albert Ferran.
19: Les emocions a cada set pugen i baixen molt. Arribes al tie-break, és un tie-break molt disputat, a més, un tie-break que guanyàvem nosaltres 13-12 i ens el van girar i vam quedar 15-13. Saps què vull dir? Que hi va haver un moment que fins i tot ja quasi bé ho vèiem a tocar, saps? I a l'últim moment doncs, ens vam quedar sense el carmelet a la boca. I sí, és una decepció. Molt bèstia, perquè estàs a dalt i de cop estàs a baix de tot. Però bueno, com al final deia l'entrenador, la xerrada, són coses que passen i s'han de treure la part positiva d'aquestes vivències.
2: El sènior B sí que ha aconseguit pujar a segona catalana, ha aconseguit la plaça, el quedar segon del seu grup quadrangular, un lloc que garanteix

0: menjaven.
1: I una altra bona notícia que ha arribat amb Bogey aquest cap de setmana a Roquetes, on s'hi han jugat les fases de permanència a segona per al cadet juvenil femení. L'Arenys es jugava poder-se quedar a la categoria o baixar a tercera i han aconseguit l'objectiu, mantenint la categoria.
2: I també unes fases amb molta que les seguíem des d'aquí. Vull dir que ha sigut un cap de setmana tan intens entre el d'aquí i el d'allà i anar seguint-los per YouTube i anar mirant. I també al final les fases de Roquetes es decideixen a l'últim partit, diumenge a la tarda. I sí, sí, doncs una gran alegria que aquest cadet i aquest juvenil es puguin mantenir a segona divisió. I el mateix que els altres, a lluitar l'any que ve per fer una millor temporada que aquesta, en aquest cas.
1: Aquest pròxim dissabte, el Club Bogey Arenys celebra la festa final de temporada i la setmana vinent organitza les habituals proves de nivell per a nous jugadors i jugadores, ja per planificar els equips de cara a la temporada vinent.
3: Taller Maresmauto t'ha ofert els esports. Maresmauto, carretera Nacional 2, darrere la benzinera Arenys de Mar. Vine a veure'ns o truca'ns al 93 792 1016.
4: Com sempre, tanquem aquest informatiu dedicant els últims minuts a conèixer la previsió meteorològica de la mà de Luismi Pérez. Luismi, bon dia.
5: Bon dia. Molta calma, la que tenim a hores d'ara gran part de Catalunya i amb una temperatura que s'està enfilant un palet més que la d'ahir. Sobretot ja serà aquesta tarda quan la calor es tornarà a intensificar respecte a les últimes tardes i arribarem a fregar els 35 graus a l'ombra a les comarques de Ponent, sobretot al Segrià. Ara bé, aquesta mateixa calor ajudarà que els núvols vagin creixent i acabaran espetegant alguns ruixats. Els primers cap a l'Ebre, sobretot al massís del Port. I, per una altra banda, a l'Alt Pirineu, ja gairebé a la Catalunya Nord, però algun d'aquests xàfecs avançada la tarda entrarà per gran part del Ripollès, de la Cerdanya, de la Garrotxa, de l'Alt Empordà. Independentment, durant la tarda i vespre, alguna gotellada, però ja molt dispersa, amb algun tro també despistat, hi haurà les comarques de Ponent, la Catalunya Central, Tarragona i Barcelona. Remarquem, ruixats, fugaços i poc importants. El dimarts baixa la temperatura i els núvols aniran a més. De fet, el matí amb alguna pluja al Pirineu, durant la tarda entre Girona i Barcelona, d'una forma fugaç. N'estem pendents a la xarxa.

0: I fins aquí aquest informatiu de dilluns 8 de juny. Us hem acompanyat al control tècnic la Marina Cabrera i les veus que us hem parlat amb Pau Roig, l'Oriol Leo i jo mateixa, la Núria Torrents. Ens retrobem demà a una nova edició de l'informatiu migdia a la mateixa hora. Que vagi bé.
1: Aquesta és la informació dels serveis d'interès per avui. La farmàcia de guàrdia per avui és la Torrent, situada a la Riera Perafita, número 28. Avui dilluns no hi ha recollida selectiva del sistema porta a porta. Avui el carrer Sant Antoni està tallat fins a les 4 de la tarda i el carrer Bisbe Pasqual fins a les 5 de la tarda. I demà el Real de Sa Clavella estarà tallat de 9 i quart del matí fins a les 12 del migdia i el carrer Antoni Torrent de 9 del matí fins a les 5 de la tarda. I avui la circulació de la R1 funciona sense interrupcions.
2: Ràdio Arenys.

0: Sabies que...
1: Una curiositat sorprenent és que l'olfacte humà pot distingir molt més del que sempre s'ha cregut. Durant molts anys, es va dir que els humans només podíem reconèixer unes 10.000 olors diferents. Aquesta xifra es repetia als llibres i a les classes, però no tenia una base científica sòlida. Al 2014, un grup d'investigadors va demostrar que aquesta idea era completament errònia. Segons els seus estudis, el cervell humà podia distingir més d'un bilió d'olors diferents. Això és possible perquè el nostre sistema olfactiu funciona de manera combinatòria. No detectem una olor sencera, sinó una barreja de moltes molècules i cada combinació crea una percepció nova. Tenim uns 400 receptors olfactius diferents i cada olor activa un patró únic en aquests receptors. El cervell interpreta aquest patró com una experiència olfactiva concreta. Per això, podem notar diferències subtilíssimes entre olors molt semblants, encara que no sapiguem descriure-les en paraules. A més, l'olfacte està fortament connectat amb la memòria i les emocions. Una simple olor pot

0: transportar-nos instantàniament a la infantesa o provocar una sensació intensa de benestar o rebuig. Encara que sovint el menyspreem, l'olfacte és un dels sentits més potents i sofisticats que tenim.
1: Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població? Ràdio Arenys t'ofereix tota la informació relativa a la teva comunitat, d'una manera dinàmica i propera. Els temes més rellevants del teu entorn, allò que afecta el teu dia a dia, ho trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en informació local.
2: Ràdio Arenys, 91.2 FM.
3: Bon dia i bon dilluns, 8 de juny de 2026, això és l'Enjoc.
4: Enjoc. Martí González.

Dilluns 8 de juny és època de play-offs d'ascens, descens i definició de títols, i això d'això toca parlar avui. Del final de curs d'una gran temporada de l'Europa, que es queda fora de la final per pujar a segona divisió, masculina de futbol estem parlant, sí que jugarà per pujar aquesta final al Sabadell, que s'enfrontarà al Zamora, segons va conèixer ahir mateix. En bàsquet tindrem dos catalans a les semifinals del play-off de l'ACB, el Barça, que va superar a l'UCAM Múrcia, i la Penya, que ahir va superar el Baskonia al Buesa Arena de Vitòria. I en hoquei patins, demà es decidirà a Blanc la semifinal catalana de l'hoquei lliga masculina entre Barça i Igualada, després que els igualadins empatessin ahir la sèrie a 2. A la final ja espera el Liceo, que s'ha desfet per 3-1 del Calafell. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb el Joan Garcia. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí, company.
0: En futbol, la selecció espanyola masculina disputa aquesta matinada l'últim amistós de preparació per al Mundial.
1: Doncs així és, el comitè estatal amb 9 catalans i 8 jugadors del Barça s'enfronta al Perú, selecció que no s'ha classificat a la cita mundialista a partir de les 4 hora catalana a la localitat mexicana de Puebla. Encara no hi seran els tres lesionats, Nico Williams, els catalans Víctor Muñoz i Lamine Yamal, que continuen complint amb els terminis de les seves recuperacions i s'espera que estiguin disponibles per al debut oficial a la fase de grups del Mundial dilluns de la setmana vinent, 15 de juny, contra Cap Verd.
0: En principi, en el partit d'avui han de tenir minuts els que no van jugar contra Iraq, com per exemple els blaugranes Pau Cubarsí i Pedri, entre d'altres. En categoria femenina, la selecció espanyola tanca demà la classificació per al Mundial de l'estiu de l'any vinent.
1: El comitè estatal mirarà de certificar la primera plaça del grup contra Islàndia després del clar triomf de divendres contra Anglaterra per 4-0 amb doblet d'Alexia Putellas i gols de les blaugranes Patri Guijarro i Clàudia Pina.
0: Pel que fa als clubs, Florentino Pérez, ja ho direm, continuarà presidint el Real Madrid.
1: El president actual del Club Blanc continuarà al capdavant de l'entitat fins al 2030, després de guanyar les eleccions a la presidència. Florentino es va imposar amb un 65% dels vots, per sobre del 35% que va obtenir l'altre candidat, Enrique Riquelme. Amb la victòria de Florentino Pérez, s'ha confirmat el nou projecte al Real Madrid amb el retorn del portuguès José Mourinho per entrenar el primer equip masculí de futbol que ha tancat dues temporades en blanc.
0: En el futbol de casa nostra, l'Europa va tancar ahir una gran temporada competint, però perdent al final el play-off per pujar a segona divisió.
1: El conjunt gracienc va acabar caient a la pròrroga 3-2 a la tornada de la primera eliminatòria del play-off contra el Celta Fortuna i a Balaïdos. El màxim golejador de la primera federació, Jordi Cano, va avançar a l'Europa a la primera meitat i va tornar a empatar de penal al duel després de les remuntades gallecs per portar l'eliminatòria a la pròrroga, en què el final del Celta va acabar fent el gol de la victòria.
0: L'Europa que tornarà a competir l'any vinent a primera federació, en principi en Nou Sardenya, on s'hi ha de posar, recordem, gespa natural, i es trobarà de nou, per exemple, amb el Sant Andreu, que ha pujat, a més del Nàstic de Tarragona, que ha aconseguit la permanència en l'última jornada. Qui sí que jugarà la final per pujar a segona, ho veurem, és el Sabadell.
1: Els arreguinats buscaran tornar al futbol professional contra el Zamora, després que ahir el conjunt castellà remuntés també un 2-0, com ja va fer divendres el Sabadell, en aquest cas contra el filial del Villarreal. Dissabte a les 9 de la nit es jugarà anada aquesta final a Zamora, al Ruta de Plata, mentre que la tornada serà el divendres 19 de juny. També a les 9, a la nova Creu Alta, l'altra final per pujar a segona, es jugaran Celta Fortuna i Pontferradina.
0: I el Badalona serà el representant català en la final per pujar a la segona federació masculina.
1: El conjunt escapolat va remuntar el 4-1 de l'anada contra el Cornellà, guanyant per 3-0 per forçar la pròrroga i aguantant el marcador també el temps extra. L'equip de Miquel Azparren jugarà a final contra el Compostela, segon classificat del grup gallec de tercera, amb l'anada diumenge vinent a Galícia i la tornada la setmana següent al Municipal de Badalona.
0: En bàsquet tindrem dos catalans a les semifinals de la Lliga CB.
1: La penya es va imposar ahir per 88-96 davant del Baskonia a Vitoria. En el tercer definitiu enfrontament i jugarà semifinals davant del València de Pedro Martínez, l'únic equip del top 4 que ha superat els quarts de final. L'eliminatòria al millor de 3 començarà dimecres al Roig Arena. Dimarts arrenca l'altre semi, que enfronta el Barça i el Tenerife amb el factor pista favorable a les blaugranes, després que els canaris eliminessin el líder de la Lliga regular, el Real Madrid, a quarts.
0: En handbol, el Barça va guanyar ahir amb contundència la Copa del Rei just abans de la Final Four de la Champions de Colònia.
1: Els blaugranes han anat de menys a més aquest cap de setmana a Alacant per acabar imposant-se ahir a la final a Bidasoa de 20 gols de diferència, 17-37. És la 30a Copa de la història de la secció, la 13a consecutiva d'un Barça que ja pensa la cirereta del pastís per tancar la temporada, la Final Four de la Champions, que es disputa aquest cap de setmana, com no podia ser d'una altra manera, a Colònia, cita habitual.
0: Sí, de fet, els últims 16 anys ja han jugat a la localitat alemanya. El Barça jugarà dissabte a la segona semi contra l'Albor Danès. Abans s'hauran enfrontat en la semifinal alemanya el Fuchse de Berlín i el vigent campió, el Magdeburg. En hoquei patins, la semifinal catalana d'hoquei lliga masculina arriba al 5è partit.
1: L'Igualada va superar ahir el Barça per 2-1 a les Comas i allarga la sèrie fins al 5è definitiu a Salt, que jugarà demà a Blanes perquè el Palau Blaugrana està ocupat pel partit de semis de la CB de bàsquet. A la final, que començarà divendres, ja espera el Liceu Gallec, que hi va guanyar per 3-4 al Calafell el Joan Hurtoll en el comiat de l'hoquei professional del capità del conjunt panadesenc, Jepi Salva.
0: I a l'hoquei Lliga Femenina, el Vilassana s'avança a la final i podria guanyar el títol ja diumenge a la pista del Fraga.
1: Les del Pla d'Urgell es van endur el primer duel de la final aquest dissabte per 3-2 a la pròrroga. El segon enfrontament es jugarà diumenge a la pista del Fraga i si calgués un tercer es jugarà de nou a la pista del Vilassana dissabte 20 de juny.
0: En futbol sala demà el Barça podria obtenir ja el bitllet per a la final del play-off de Lliga a la primera masculina.
1: Els blaugranes van imposar dissabte en el primer partit de semis a Movistar Inter per 4-3 i demà visita el pavelló Jorge Garbajós amb l'objectiu d'obtenir la plaça a la final a més de la classificació per la Champions de l'any vinent. A l'altre semi el Pozo de Múrcia es va imposar ahir en el primer partit contra el Palma 4-1.
0: I l'altre català de primera la masculina, futbol sala, l'Indústria Santa Coloma, presentat avui el seu nou entrenador.
1: Després de la sortida de Xavi Closas, el club colomenc aposta per Jorge Vargas, entrenador filial d'Indústries de les dues últimes temporades, i acumula 6 campanyes en entitat. Vargas, que debutarà a primera edició, s'ha mostrat il·lusionat i ambiciós per començar aquest nou repte.
0: I un últim punt en motor. Marc Márquez torna a guanyar el Gran Premi d'Hongria de MotoGP.
1: El cerverí va aconseguir la seva victòria número 100, comptant totes les categories. Ahir, en la cursa llarga del Gran Premi d'Hongria, la 74, la categoria reina. L'última prova guanyada pel gran dels Márquez, després de molts mesos complicats marcats per les lesions, va ser el setembre de 2025 a San Marino. Marc Márquez havia guanyat dissabte la cursa sprint i li retalla 30 punts al líder de la general, l'italià Marco Bezzecchi, que hi va caure el primer revolt arrossegat per Jorge Martín. Pel que fa a la resta de catalans, Àlex Rins va entrar 13è i Maverick Viñales 15è.

0: Dilluns 8 de juny, 8 minuts passant de 2:15, comencem parlant de futbol. La selecció espanyola masculina juga aquesta propera matinada a Puebla, a Mèxic, l'últim partit amistós abans de l'inici del Mundial. La cita arrenca dijous amb el Mèxic-Sud-àfrica inaugural i el combinat estatal, amb 9 jugadors catalans i 8 del Barça en total, s'estrenarà dilluns de la setmana vinent, 15 de juny, contra Cap Verd. Demà, però, toca amistós contra Perú, una selecció que no s'ha classificat per aquest Mundial. La intenció és que participin els jugadors que van tenir menys minuts a la setmana passada en l'amistós contra Irak, com, per exemple, els veranars Cubarsí o Pedri, que no van jugar cap dels dos. Encara no hi seran, per cert, els tres lesionats, dos dels quals catalans, a l'extrem d'Osasuna, Víctor Muñoz, i Lamine Yamal, el del Barça, a més de Nico Williams, que, segons ha tornat a explicar Luis de la Fuente a la roda de premsa prèvia, estan complint tots tres amb els terminis i haurien d'estar disponibles per dilluns vinent.
1: Nico, Lamine y Víctor están cumpliendo con los plazos de recuperación, están muy bien, eran conveniente que esta semana, este fin de estos días se quedaran trabajando allí para hacer trabajo más específico y seguimos, insisto, cumpliendo los plazos. Creo que si siguen esta evolución podrán estar los tres para el próximo partido disponibles, así que creo que es una gran noticia. Lamentamos que no estén hoy aquí acompañándonos, pero las indicaciones tanto de los servicios médicos como de la preparación física nos invitaba a que se quedaran allí para que continuaran con ese trabajo específico.
0: Un altre dels grans debats de la selecció espanyola en aquest inici de Mundial és qui ocuparà la porteria. Dos dels tres catalans, dels tres porters, també són catalans. El veuran a Joan Garcia, que és qui va jugar l'altre dia contra Irak, el finalista de la Champions i campió de la Premier amb l'Arsenal, David Raya, a més de el qui va ser titular ara fa dos anys a l'Eurocopa, que va guanyar a Espanya, Unai Simón, porter de l'Atlètic Club de Bilbao. De la Fuente va tornar a confirmar que té clar qui jugarà dilluns, però no va voler avançar res. També volem preguntar al seleccionador per un vídeo molt comentat a xarxes d'una entrada del veuran a Gavi en un entrenament amb una trepitjada al capità Rodri. De la Fuente, evidentment, en va treure ferro.
1: Esto es fútbol. Es un entrenamiento, se entregan con mucho ímpetu todos los jugadores, no tiene que pedir nadie perdón a nadie, ni es una acción del entrenamiento y punto, no hay nada que reprochar a uno ni a otro. Está todo perfecto, en perfecto estado de revista. Y Gavi es un jugador que le conocemos, que tiene esa energía, que tiene ese ímpetu, pero es precisamente una de sus virtudes. Tendrá que ir seguramente controlando y dosificando seguramente esa energía. Pero vamos, yo no quiero que cambien a Gavi, yo prefiero a este Gavi, quiero a este Gavi para mi equipo, desde luego, sin ninguna duda.
0: Aquesta matinada a les 4 hora catalana, com dèiem, aquest Espanya-Perú, a la localitat mexicana de Puebla. Com dèiem, el debut al Mundial serà dilluns vinent, 15 de juny, a les 6 de la tarda, hora catalana, contra Cap Verd. En categoria femenina, la selecció espanyola tanca demà la classificació per al Mundial de l'estiu de l'any vinent contra Islàndia, amb l'objectiu de certificar la primera plaça després del clar triomf de divendres contra Anglaterra. Més futbol. En el futbol de casa nostra, ahir als clubs, l'Europa es va quedar ahir a les portes de la final del play-off d'ascens a segona divisió. El conjunt escapolat tanca una gran temporada per sobre de les expectatives després de caure ahir 3-2 a la pròrroga en la tornada eliminatòria contra el Celta Fortuna, que es va jugar a Balaïdos. Escoltem el tècnic de l'Europa, Dani Benítez, emocionat després del partit en declaracions de BTV, deixant molt oberta la seva continuïtat al club de Gràcia, malgrat que encara això sí té un any de contracte.
2: Toca pensar, ho hem fet bé, hi ha molts jugadors que ho han fet bé, el futbol està per aprofitar moltes oportunitats, o les oportunitats poques que tinguis, no sé què pot passar, perquè la idea sempre és progressar, però a l'Europa el porto al meu cor i tinc un any més de contracte, de moment. Ara necessito també descansar aquests dies, pensar bé i ojalà puguem progressar en el futbol, però la meva única il·lusió era progressar amb l'Europa, no ha pogut ser perquè el futbol té això, i com estic orgullós dels meus jugadors, els agraeixo tot l'esforç que han fet per mi, perquè crec que s'ha deixat la pell.
0: Veurem si segueix o no Adai a l'Europa i veurem si també segueix, per exemple, Jordi Cano, després de l'espectacular temporada que s'ha marcat sent el màxim golejador de la categoria a la primera federació i marcant els dos gols, per exemple, d'ahir del seu equip. Són declaracions a l'enjoc cap de setmana.
3: Tres, perquè al final ens quedem a les portes de jugar a la final per pujar a la Hypermotion, però d'altra banda també és superorgullós del que hem fet. Ha estat increïble l'any que hem tingut, hem viscut molts moments inoblidables i des d'aquí també agrair a l'afició a tots els desplaçaments que ha fet, perquè sense ells això no ha pogut ser. En quant a pressupost, som dels pitjors de la Lliga i hem fet un miracle, perquè també la fam que tenen aquests jugadors també ha sigut gran part de l'èxit, no?
0: L'Europa que tornarà a competir a la primera federació masculina el curs vinent, on també serà, per cert, el Sant Andreu, per tant tindrem derbi, i l'altre dels catalans és el Nàstic de Tarragona. Veurem què passa amb el Centre d'Esports Sabadell, que jugarà demà, a partir d'aquest divendres, volíem dir, la final del play-off per pujar a segona divisió contra el Zamora d'Òscar Cano. Tant catalans com castellans, per cert, venen de remuntar tots dos, un 2-0, en contra la primera eliminatòria d'aquest play-off, tots dos contra filials. El Sabadell ho va fer divendres en un gran partit de la nova Creu Alta contra el Real Madrid Castilla. El Zamora, ahir, el temps afegit contra el Villarreal B. I parlant de play-offs, el Badalona serà finalment el representant català en la final del play-off per pujar a segona federació masculina. Els badalonins es van aconseguir remuntar un 4-1 en contra de l'anada davant el Cornellà amb el 3-0 d'ahir al final de la pròrroga. Escoltem també a l'enjoc cap de setmana a l'entrenador del Badalona, Miquel Azparren.
4: Es lo que necesitaba el equipo, no podemos ir a por tres goles de golpe, no podemos ir a de cualquier manera porque te pueden marcar ellos, nosotros teníamos claro el plan. Los retoques eran los retoques, la importancia de los jugadores de mirar a los ojos a su par y cómo iban a ir los duelos y cómo van a ir las situaciones, pero el tema era eso, desde el orden, reducir las distancias, el tercer gol era el que les daba la seguridad, si lo reducíamos con nuestra gente, con nuestro momento emotivo, sabíamos que podíamos hacer algo grande y el equipo lo ha conseguido.
0: El Badalona que s'enfrontarà a la final per pujar al Compostela, que també va quedar segon, en aquest cas el grup 1, el grup gallec a la tercera federació, i s'ha desfet en les dues eliminatòries prèvies al Villalbés i a l'Atlético Arteixo. El Cornellà, en canvi, ja sap que tornarà a competir el curs vinent a la tercera federació masculina, on hi volen tornar el Sant Mauro i la Pobla de Mafumet, que estan disputant la final del play-off en l'anada aquest dissabte passat, triomf dels tarragonins 1-2 a Santa Margarida de Montbui, la tornada dissabte vinent a la Pobla. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Tella.
5: La Pobla de Mafumet va guanyar aquest dissabte el partit d'anada de la final del play-off d'ascens al camp del Sant Mauro per 1-2 i posa peu i mig a tercera federació. Tot i això, el filial del Nàstic haurà de segellar-ho aquest cap de setmana vinent, sabent que en tindrà prou amb no perdre el darrer partit de la temporada a casa. Els pobletans van aconseguir imposar-se en un partit molt igualat i exigent. Millor primera meitat dels tarragonins, que van aconseguir avançar-se gràcies a un golàs de falta directa d'Eric Mora, i ja a la segona meitat el Sant Mauro va empatar en un servei de cantonada. Semblava que el partit podia decantar-se cap a la porteria de Peiri en la recta final per l'empenta dels locals, però la reacció de la Pobla a l'empat a 1 va ser d'equip molt madur. Al minut 74, en una segona jugada d'un córner, la pilota li va caure morta a Beamuth sobre la frontal de l'àrea i va enganxar un xut que es va colar al fons de la xarxa per sumar l'1-2 definitiu. Així valorava el tècnic de la Pobla, Xavi Vilagut, el triomf al camp del Sant Mauro.
6: Sí, una victòria de molt de mèrit, no? En un ambient doncs, carregat, en un ambient força hostil, amb molt de respecte per hostil, i al final jo crec que hem sabut, doncs, gestionava el partit, en general crec que hem fet un molt bon partit, la primera part crec que ha estat molt bona, la segona part sabíem que ells sortirien amb empenta i així ha sigut, i bé, després crec que l'equip s'ha anat reposant i al final hem acabat fent el segon i crec que defensant molt bé en els darrers instants.
5: Avantatge per la Pobla, que va treure un gran resultat de Santa Margarida de Montbui, el mateix de fet que va treure en Lliga. L'equip i Costengui saben que res està fet i de fet saben que el Sant Mauro ja va guanyar 0-1 a la Pobla fa uns mesos, però també saben que tenen a la seva mà un ascens que s'han guanyat i que no volen deixar escapar.
0: Gràcies, Adrià. En bàsquet tindrem dos catalans a les semifinals de la Lliga ACB. Si el dissabte el Barça, que tindrà per cert el factor pista favorable després que el Tenerife hagi eliminat el Madrid, va superar el Múrcia, ahir la penya va fer la gesta a Vitoria, guanyant en un partit gran partit 88-96 al Baskonia en el tercer definitiu duel de la sèrie. A Ràdio Ciutat de Badalona, Albert Guerra.
7: La penya ja és equip de semifinals de l'ACB. Ho és després d'imposar-se al Baskonia a domicili en el tercer i definitiu partit al Bues Arena, 88-96, en un recital de l'equip de Dani Miret, que va deixar fora a combat l'equip basconista. Ho va fer de la mà del líder del conjunt verdinegre. Ricky Rubio va fer una exhibició, 23 punts i 28 de valoració pel base del Masnou, amb una segona part d'escàndol. La defensa de Rubio i de Hanga també van deixar fora a combat el base Forres, principal estrella basconista. Escoltem el postpartit del base verdinegre.
8: Sí, ha sigut una sèrie on hem demostrat que hem crescut durant la temporada. Crec que aquesta sèrie no la vam fer contra l'AEK, tot i que vam lluitar, però crec que hem merescut passar a semifinals perquè tots han jugat molt bé. Crec que ha sigut un pla de partit on tothom ha executat el que tenia que fer i una victòria aquí és molt difícil.
7: L'eliminatòria contra el València serà el millor de 5, amb els dos primers entre setmana, dimecres i divendres, mentre que el tercer partit serà l'Olímpic el diumenge.
0: Gràcies, Albert. La penya s'enfrontarà, com sentíem, al València, l'únic de l'equip del top 4 que serà a semifinals. Aquesta eliminatòria de dimecres al Roig Arena. A l'altre semi, com dèiem, tindrem un Barça-Tenerife a partir de demà mateix, amb el primer partit del Palau Blaugrana a partir de les 8 del vespre. En handbol, el Barça va complir els pronòstics i va calçar ja a Alacant un nou títol de Copa del Rei després de superar la Bidasoa d'Irun a la final de 20 gols, 17 a 37. La defensa de l'Orana va ser espectacular, així com també la porteria en Emil Nielsen, per agafar bones sensacions de cara a la cirereta d'una temporada que de moment és perfecta, la Final Four de la Champions, que es disputa aquest cap a setmana vinent a Colònia. Escoltem l'entrenador de l'Orana, Carlos Ortega.
9: Queríamos acabar el partido con mejores sensaciones de los otros dos partidos, porque hubieron luces y sombras, y era el último partido antes de la Final Four, y creo que el equipo ha salido muy enchufado desde el principio. Se me acaba el calificativo para mi equipo y para mis jugadores, de manera de competir siempre y de tener hambre, ¿no? Y muy contento, ahora tenemos tres días para preparar los últimos detalles del partido de Albor, la semifinal que nos toca. Bueno, creo que el equipo va a llegar a buenas condiciones, pero allí estamos jugando con los mejores y seguramente irá todo de pequeños detalles, ¿no? Esperemos que sigamos haciendo cada uno con su trabajo centrado y seguro que tendremos opciones.
0: Això deia Carlos Ortega, ara toca, com dèiem, descansar i preparar aquesta Final Four, que arrenca dissabte a les semifinals. El Barça s'enfronta, com sentíem, a l'Alborg danès a les 6 de la tarda. Abans de les 3 s'haurà disputat la semifinal Alemanya entre Fuchse de Berlín i el vigent campió, el Magdeburg. I en hoquei patins, la semifinal catalana de l'hoquei lliga masculina entre Barça i Igualada es decidirà demà amb el cinquè definitiu partit que juga, atenció, a Blanes, perquè hi ha impossibilitat de jugar-ho al Palau Blaugrana per aquesta semifinal d'ACB, en aquest cas amb el Barça-Tenerife, que juga demà. Ahir el triomf de l'Igualada 2-1, amb remuntada inclosa, després que el Barça es posés per davant. Escoltem l'entrenador del Barça, Ricard Ares.
10: Malament, com és evident, no? Volíem tancar la sèrie, però bé, tal com va ser el partit anterior, ha anat de detalls. És cert que hem patit durant tot el partit i ens ha costat, però hem aconseguit posar-nos a davant, que era molt important, i en un minut ells han equilibrat el marcador. Bé, d'això va el play-off de guanyar-perdre. Tenim el factor casa, cinquè partit, que dona l'accés a una final, i, evidentment, l'últim partit, que és una autèntica final.
0: Com dèiem, demà a Blanes, aquest Barça-Igualada, amb una plaça per la final en joc, ja espera la final al Liceu, que hi va guanyar 3-4 el Joan Ortoll a un combatiu Calafell, que s'acomiada de la temporada. Ràdio Vallvei, Toni Cansino.
11: Final de temporada d'equip gran. Així ens podem qualificar el Calafell i la menorquina d'hoquei patins. Després de tindre una eliminatòria en contra per les dues derrotes a Galícia, divendres va decidir que volia continuar i va guanyar per 4-1. Diumenge va lluitar fins l'últim minut en un partit davant d'un dels equips millors d'Europa. El 3-4 definitiu va deixar el Calafell fora, però abans del final va poder, com a mínim, forçar els penals, ja que va gaudir de bones oportunitats. L'entrenador Guillem Cabestany i el capità Gepi Selva ens ho resumeixen tot plegat.
12: Aquest últim gol a l'últim minut, o gairebé l'últim minut, doncs ens deixa un molt mal regust de boca per avui, però si mirem també el global i el nivell de l'equip i el que desprèn l'equip quan està a la pista, i ara ja parlo no només d'avui, sinó de tota la temporada, penso que hem d'estar contentíssims, que penso que això hauria de contestar l'afició, no?
13: Bé, crec que ha sigut un partit de molt alt nivell. La gent que omplera avui l'Ortoll ha pogut veure hoquei d'alta qualitat i crec que, com a tots els partits, molt bé. Hem estat en línies generals molt bé, hem estat dins del partit, hem arribat molt a porteria. I el Liceu és un equip que ell també hi va molt, que arriba molt, han sigut més cínics amb atac, els moments concrets han sigut més efectius i crec que la gran victòria és que avui s'ha donat a omplir el Joan Ortoll.
11: El Calafell continua sent un dels grans del món de l'hoquei patins.
0: Gràcies, Toni. A l'hoquei lliga femenina, el Vilassana va superar dissabte el primer partit de la final del Fraga, 3-2 a la pròrroga, i diumenge es podria ja proclamar campió, en aquest cas amb el segon assalt a la pista del Fraga, com dèiem. A Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
14: L'hoquei lliga Iberdrola és un pas més a prop pel Vilassana, concretament a només una victòria després de guanyar el Fraga per 3-2 en el primer partit del play-off pel títol. Les de Lluís Rodero han necessitat una pròrroga per derrotar les fragatines en un duel molt disputat. Ara bé, tot i la importància d'aquest triomf, la plantilla assegura que res està fet i que encara queda molt camí per endavant per aconseguir guanyar la que pot ser la seva primera lliga de la història. Escoltem a la capitana Maria Porta.
15: Hem tingut diverses voles aturades i bueno, doncs no l'hem fet, però crec que la que havíem de fer al moment important, doncs, Doncs l'hem fet i bueno, ara ja pensar doncs, en la setmana que ve, perquè aquest partit ja no compta, com aquell qui diu, i la setmana que ve també crec que serà un partit molt intens que resoldrà per petits detalls i al final anem amb una pista que és molt difícil.
14: Un partit molt especial per a ella, ja que si guanya el Vila-Sana Fraga el d'aquest cap de setmana, hauria d'estar l'últim davant de la seva afició, ja que després de 24 anys penja els patins a final de temporada i ho espera fer guanyant la Lliga.
0: Gràcies, Julen. Encara a l'aire està l'eliminatòria d'ascens de l'hoquei Lliga masculina després de la suspensió cautelar de la tornada entre Manlleu i Vilafranca. Recordem que el Manlleu ja havia celebrat l'ascens directe per una eliminació indeguda del Mataró. Li va donar la primera plaça, per tant, l'opció de pujar al Lloret, al club manlleuenc, però va recórrer i ja estem en aquest punt, tot i que ja s'havia disputat l'anada d'aquesta eliminatòria entre Manlleu i Vilafranca amb triomf 2-3 dels penedesencs. Ràdio Manlleu, Eloi Rubió.
16: El futur esportiu del Martinelli amb Club Patí Manlleu continua envoltat d'incertesa després que el Tribunal Administratiu de l'Esport, el TAT, acordés suspendre cautelarment el partit de tornada del play-off d'ascens contra el Vilafranca. El club continua pendent d'una resolució que pot canviar el desenllaç de tota la temporada. La decisió arriba després del recurs presentat pels manlleuencs contra la modificació de la classificació final a l'Hockey Lliga Plata Nord. El Manlleu defensa que havia aconseguit l'ascens directe sobre la pista, però en la resolució posterior, derivada del cas de l'alineació indeguda del Mataró, va acabar cedint el lideratge al Lloret i obligant els osonencs a disputar una eliminatòria d'ascens. Ara, amb el partit de tornada ajornat i sense data, l'espera que el TAT entri a valorar el fons de la qüestió, la situació és complexa, tant dins com fora de la pista. L'equip no sap quan tornarà a competir ni tampoc en quina categoria jugarà la temporada vinent. L'entrenador del Manlleu, Jordi Boada, reconeix que aquesta situació està condicionant el dia a dia del club.
17: Estem en una situació molt complicada, la veritat. Està tot parat, l'eliminatòria de moment no té data. Pel que sabem, sembla que és difícil que es pugui solucionar aquest mes de juny. Tot i que bueno, mai se sap, llavors bueno, això fa que estiguem en un moment de molta incertesa quan la temporada doncs, pràcticament ja s'ha acabat. No?
16: Malgrat tot, des del club mantenen la confiança que la resolució acabi reconeixent els mèrits esportius aconseguits durant la temporada. Mentrestant, la plantilla, cos tècnic i aficionats continuen esperant una decisió que marcarà el futur immediat del Club Patí Manlleu.
0: Gràcies, Eloi. I un dia punt abans d'acabar, en rugbi, la Sant Boiana tornarà a competir amb el seu primer equip femení, en aquest cas a la Divisió Nord B, després de superar clarament 42-16 al Poble Nou en l'eliminatòria de permanència o ascens. Ràdio Sant Boi, Albert Vilà.
18: La Unió Esportiva Sant Boiana seguirà una temporada més a la Divisió d'Honor B. El primer equip femení va guanyar aquest diumenge la final per la permanència, on s'enfrontava a Sitges al Club Natació Poble Nou, que buscaven l'ascens. Les Sant Boianes van aconseguir una contundent victòria a l'imposar-se 42-16. La capitana Núria Jou i l'entrenador Dani Ripoll ens explicaven això després del partit.
19: Ho hem passat molt malament, però ha sortit, estic molt contenta de l'equip, hem jugat el que sabien, hem tingut errors, sí, però hem sabut remuntar el partit i l'any que ve a donar-li més i prometem estar a la taula de dalt perquè ho hem passat malament aquesta temporada.
20: S'ha treballat molt i molt dur durant tota la temporada i el premi és mantenir-nos l'any que ve a Divisió d'Honor, que era el nostre objectiu. Tant el Mauri com jo encantats de seguir la Sant Boiana, si volen, un any més, i de seguir treballant amb aquestes noies que tenen molt de futur.
18: Així, la Unió Esportiva Sant Boiana seguirà per tercer any consecutiu a la segona màxima categoria del rugbi estatal.

Gràcies, Albert, i fins aquí l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Eim Antric i el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà dimarts a la mateixa hora de la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
2: Finques Blaumar.
3: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
2: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
3: 93 792 0440.
2: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
3: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
4: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
5: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialsa Clavella 16.
4: AXA Capgròs Assegurances, la tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
6: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
7: Com pot ser, si sempre feu fotos?
6: Sí, però no són de veritat.
7: I si li regalem un reportatge?
6: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
8: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
9: Aquest estiu reforça el teu anglès. A English Center ja tenim els cursos intensius. T'oferim classes de reforç, recuperacions d'anglès de primària, ESO, batxillerat i selectivitat i preparació pels títols oficials de Cambridge amb excel·lents resultats. Ens impliquem amb l'alumne. El teu futur t'ho reclama a crits. Vine a preparar-te a English Center a la Riera Francesc Macià 85 d'Arenys de Munt i t'informarà la Marina, trucant al telèfon 93 795 0164. I també estem a la Riera Pare Fita 72 d'Arenys de Mar i t'informarà la Lourdes, trucant al telèfon 93 795 9088 o al web englishcenter.cat. Ens trobem ben a prop teu.
1: Ràdio Arenys.
10: Són les dues.
11: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
10: Contundent missatge del papa a Lleó XIV contra l'avortament i l'eutanàsia en el seu discurs històric al Congrés dels Diputats.
12: Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia. Cuando esta certeza se oscurece, los más vulnerables son las primeras víctimas.
10: El pontífex ha tornat a fer una crida a la concòrdia i contra les polaritzacions a l'hemicicle i ha instat a defensar els drets dels immigrants. Aquesta tarda es reunirà amb víctimes d'abusos sexuals a l'Església, que ha qualificat de plaga en una trobada amb bisbes.
12: Nuestro viaje está hecho de encuentros. En ellos no faltarán los que viven momentos de oscuridad. Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación.
10: És dilluns 8 de juny de 2026 i tenim més titulars. Catalunya espera l'arribada del papa a partir de demà al migdia. Sònia Kerr.
13: Als voltants dels primers escenaris de la visita de Lleó XIV, la catedral i l'estadi olímpic, ja hi ha restriccions que afecten el trànsit privat i el transport públic. L'Ajuntament recomana desplaçar-se amb metro i la Generalitat al teletreball.
10: L'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona investiga si l'acceleració del drenatge linfàtic pot frenar els símptomes de l'Alzheimer.
13: El centre lidera un estudi europeu que explora una nova via terapèutica terapèutica per combatre símptomes com la pèrdua de memòria o la desorientació. Es tracta de potenciar el sistema limfàtic per frenar la progressió de la neurodegeneració.
10: La vaga de les biblioteques públiques s'estén a tot Catalunya.
13: Biblioteques municipals d'arreu del país se sumen a la protesta indefinida denunciant un model dispers entre ajuntaments, diputacions i Generalitat que encara està regulat per una normativa dels anys 90.
10: En cultura, la segona edició del Flash Tardor portarà a Barcelona noms destacats de l'escena teatral europea i llatinoamericana.
13: El cicle Iniciativa de Temporada Alta omplirà teatres com el Lliure, la Villarroel o l'Acadèmia amb obres internacionals que es podran veure per primera vegada a la ciutat.
10: Els esports, la Penya i el Barça jugaran les semifinals del play-off pel títol de la Lliga Endesa, Ana Freixa.
14: Tots dos van aconseguir a domicili la victòria en el tercer i definitiu partit. La Penya es va imposar ahir al Baskonia per 88-96 i s'enfrontarà a semifinals al València Bàsquet. El Barça va guanyar dissabte a Múrcia i el Tenerife serà el seu rival a semis. Una sèrie al millor de 5 partits.
10: I el temps, Lluís Pérez, bon dia.
15: Bon dia, molta calma, la que tenim a hores d'ara gran part de Catalunya i amb una temperatura que s'està enfilant un palet més que la d'ahir. Sobretot ja serà aquesta tarda quan la calor es tornarà a intensificar respecte a les últimes tardes i arribarem a fregar els 35 graus a l'ombra a les comarques de Ponent, sobretot al Segrià. Ara bé, aquesta mateixa calor ajudarà que els núvols vagin creixent i acabaran espetegant alguns ruixats. Els primers cap a l'Ebre, sobretot al massís del Port. I per una altra banda, a l'Alt Pirineu, ja gairebé a la Catalunya Nord, però algun d'aquests xàfecs avançada la tarda entrarà per gran part del Ripollès, de la Cerdanya, de la Garrotxa, de l'Alt Empordà. Independentment, durant la tarda i vespre, alguna gotellada, però ja molt dispersa, amb algun tro també despistat, hi haurà les comarques de Ponent, la Catalunya Central, Tarragona i Barcelona. Remarquem, ruixats, fugaços i poc importants. El dimarts baixa la temperatura i els núvols aniran a més. De fet, al matí amb alguna pluja al Pirineu, durant la tarda entre Girona i Barcelona, d'una forma fugaç. Estem pendents a la xarxa.
10: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
10: Nova crida del Papalleu 14 a la concòrdia i contra les polaritzacions i en defensa dels drets dels immigrants. En aquesta ocasió ho ha fet el Congrés dels Diputats, on ha llançat també un contundent missatge en contra de l'avortament i l'eutanàsia. Aquesta ha estat la primera vegada que un cap de l'Església Catòlica feia un discurs a la seu de la Cambra Baixa. El missatge ha acabat amb gairebé 7 minuts d'aplaudiments i amb alguns crits de visca al Papa. Jordi Casino, bon dia.
16: Bon dia, Marta. Ovació unànima dels 700 convidats a l'acte després d'un discurs de 30 minuts exactes on el pontífex s'aprofitava per fer un detallat repàs a alguns dels temes que venen marcant la seva agenda des que va ser escollit. Després de denunciar un cop més la discriminació de les persones pel seu origen o la seva condició econòmica, en una clara referència a la prioritat nacional que defensen el PP i Vox, el Papa feia una defensa de la vida i criticava tant l'avortament com l'eutanàsia.
17: La defensa de la vida humana no és una qüestió parcial ni un interès confessional. Es una meta de civilización. Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia.
16: Un Lleó XIV que aprofitava la seva presència a la seu de la sobirania espanyola, molt crispada aquests últims anys, per fer una nova crida al diàleg i evitar les desqualificacions.
17: La pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario. En una convivencia madura, incluso el conflicto puede convertirse en camino hacia la paz cuando las diferencias se dejan mitigar por la escucha.
16: A banda del Papa, l'acte comptava només amb un altre parlament, la de la presidenta del Congrés, Francina Armengol, que reclamava la fi de tots els conflictes i el restabliment de l'ordre internacional i que feia una referència als abusos dins de l'Església.
18: Construir sociedades empàtiques, hospitalàries, regides per polítiques integradores i de cohesió que pongan a les persones en el centre i protejan la dignitat de tots i de totes, també de les persones migrantes, o alguna tarea concreta a la que su santidad hacía referencia, como la llaga abierta que suponen los abusos en la Iglesia y la reparación y la indemnización a las víctimas.
16: Acte del Papa al Congrés, que comptava amb la presència del govern espanyol i del seu president Pedro Sánchez, del gruix de diputats i senadors de tots els partits polítics, excepte els de Podem i el BNG, i amb la presència també de tres presidents autonòmics, un d'ells Salvador Illa, i exmandataris espanyols com Aznar i Rajoy, però sense Zapatero ni Felipe González.
10: Doncs després del seu discurs al Congrés, el papa ha condemnat els abusos comesos dins l'Església davant dels representants de la Conferència Episcopal Espanyola. Els ha visitat i ha adreçat un discurs on ha equiparat els abusos amb una plaga i ha reclamat als bisbes veritat, justícia i reparació de les víctimes. Justament aquesta tarda el pontífex es reunirà amb víctimes d'abusos sexuals a l'Església enmig de les queixes d'algunes associacions que n'han quedat excloses. Maite Polo, bon dia.
19: Bon dia. Lleó XIV ha exigit als alts representants de l'Església espanyola que responguin als abusos escoltant les víctimes, de qui l'Església hauria d'haver tingut cura. El papa ha utilitzat el símil d'un viatge per il·lustrar el missatge.
12: Nuestro viaje está hecho de encuentros. En ellos no faltarán los que viven momentos de oscuridad y nos reclaman que nos hagamos para ellos samaritanos. Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado.
19: Una de les associacions que ha quedat fora de la trobada aquesta tarda amb Lleó XIV és Reparació Integral Ja, fundada per Miguel Hurtado, el primer denunciant d'abusos a l'abadia de Montserrat. Acusa el govern espanyol d'haver paralitzat la llei contra la prescripció d'aquests delictes per la visita del pontífex.
20: Nosaltres el que creiem és que no volen el govern molestar el papa durant la seva visita a Espanya. Com a mínim, registrin una sol·licitud de compareixença del ministre Bolaños, demanant que vagi a la Comissió de Justícia i que ens expliqui per què la llei està parada.
19: El fundador de l'associació Reparació Integral Ja, Miguel Hurtado, demana a Lleó XIV que s'abstingui de visitar Montserrat.
10: De fet, Catalunya ja espera l'arribada del papa demà al migdia a Barcelona. En concret, el pontífex té una agenda tapaïda amb la visita de la catedral i de l'estadi olímpic Lluís Companys. Aquest mateix dimarts, dimecres, anirà a la presó de Brians, a Montserrat, i també a la Sagrada Família, on es farà l'acte principal de la visita, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí i la benedicció de la Torre de Jesucrist. Esther Minguell, bon dia.
21: Bon dia. El papa Lleó XIV arribarà a l'aeroport del Prat a 1:15 del migdia i el rebran representants de la Generalitat amb Salvador Illa al capdavant. Anirà directament a la catedral de Barcelona, on serà rebut per les autoritats eclesiàstiques encapçalades pel cardenal Joan Josep Omella i amb la participació dels voluntaris del viatge papal. El pontífex hi farà una homilia, una benedicció, visitarà la capella de Santa Eulàlia i accedirà al Palau Episcopal, on s'allotjarà. A la tarda hi ha l'acte més multitudinari amb 40.000 participants a l'Estadi Olímpic a Montjuïc. Començarà a les 6, però Lleó XIV hi arribarà poc abans de les 8. Farà una volta per la pista d'atletisme amb el papa mòbil i la celebració de la pregària arrencarà amb la benvinguda de les colles castelleres. Tindrà un format més participatiu que una cerimònia litúrgica tradicional i acabarà cap a 9:45 de la nit. Dimecres visitarà la presó de Brians-1, Sant Esteve Sarrovires, l'abadia de Montserrat i a la tarda serà l'església de Sant Agustí, al Raval de Barcelona. La visita del Sant Pare a Catalunya culminarà a la Sagrada Família, on arribarà amb un recorregut amb el papa mòbil pel carrer Rosselló i farà una missa solemne pel centenari de la mort de l'arquitecte Antoni Gaudí i l'esperada inauguració de la Torre de Jesucrist.
10: Des d'avui mateix a Barcelona, Esther, ja es noten les afectacions a la mobilitat. Als voltants de la catedral i de l'estadi olímpic hi ha restriccions al trànsit i per això l'Ajuntament recomana desplaçar-se amb metro, que reforçarà amb més combois.
21: Fins dijous a les 10 del matí, al perímetre al voltant de la catedral i el Palau Episcopal no s'hi pot circular ni aparcar vehicles, tampoc motos, ciclomotors ni bicicletes a les voreres. Els ciutadans ja comencen a notar els efectes de les restriccions.
22: Sí que m'afecta perquè treballo aquí a la plaça de la catedral. Llavors, demà m'he agafat festa per no tenir problemes i dimecres crec que hauré de venir tot i que intentaré teletreballar. I avui no he trobat cap problema amb els Mossos d'Esquadra, però no he trobat problemes.
23: En realitat només baixo un parell de dies aquí a Barcelona i com baixo a primera hora del matí no crec que trobi gaires problemes.
21: A Montjuïc, on es farà l'acte més multitudinari, s'hi fan controls de seguretat i està prohibit circular i aparcar al voltant de l'estadi Lluís Companys. Per demà s'habilitarà un servei llançador amb autobús entre plaça Espanya i l'estadi Olímpic i s'augmentarà la freqüència del funicular. I a partir de demà a les 7 del matí s'apliquen restriccions als espais que el pontífex visitarà dimecres. Al Raval hi haurà talls de circulació als carrers que envolten la parròquia de Sant Agustí i a la Sagrada Família des de demà estarà completament blindat tancat el perímetre de 9 illes amb el trànsit i l'aparcament totalment prohibit, inclosos els xamfrans i pàrquings privats on no es podrà entrar ni sortir excepte per emergències. També hi haurà afectacions a tot el carrer Rosselló entre Passeig de Gràcia i Lepant i les vies perpendiculars per garantir el recorregut d'un quilòmetre que farà Lleó 14 amb el Papa Mòbil per saludar els ciutadans. L'estació de metro de Sagrada Família estarà tancada dimecres durant tot el dia i es modificarà el recorregut de 15 línies d'autobús.
10: Totes aquestes restriccions poden complicar i molt l'arribada a la feina i és per això que la Generalitat finalment s'ha alineat amb el Ministeri de Treball i també recomana el teletreball durant aquests dos dies.
13: Ramon Alexandre Salvat, que és secretari de la secció de Dret Laboral del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, ha alertat, però, que les empreses no estan obligades a concedir el teletreball. Ho ha dit a la xarxa.
0: Les empreses podran optar entre oferir aquesta mesura de conciliació o no fer-ho. I, per tant, realment no existeix un suport legal perquè els treballadors puguin exigir aquesta mesura. No és com el Covid o com una situació on hi ha una dana en el que sí que hi ha un suport legal per evitar aquests desplaçaments. Es produeix una situació de buit legal complexa en la que el més important serà que hi hagi una correcta comunicació entre treballadors i empreses per evitar problemàtiques.
10: Al barri de Sant Roc de Badalona, la Fundació Ateneu Sant Roc fa dècades que treballa per la cohesió social en un dels entorns més vulnerables de Catalunya. Ara fa 10 anys, l'aleshores prior general dels Agustins, Robert Prevost, avui Papa Lleó XIV, va visitar aquest espai i ho va fer per conèixer de prop la feina que fan. Anna Vicente és la presidenta de la Fundació i ha parlat a la xarxa.
2: Doncs és una feina molt important perquè vol dir acollir, vol dir donar respostes molt diverses i molt importants a gent que està vivint en unes situacions molt caòtiques en quant, sobretot, al tema de la vivenda, en quant a la fragilitat d'haver-se de desplaçar a diferents llocs del món sense una llengua coneguda. Crec que si no hi fóssim, doncs la problemàtica seria molt més greu.
13: Es preveu que aquest pugui ser un dels espais que visita el Pontífex fora d'agenda en la seva visita.
10: La visita del Papa ha centrat també les reunions dels partits d'avui. Esquerra i Junts fan èmfasi en l'ús del català per part del Pontífex i critiquen el paper que hi han tingut el cardenal Omella i el govern. Els comuns es fixen en els casos de pederàstia i el PSC es desmarca del parer del Papa sobre l'avortament i l'eutanàsia. Mon Carvajal, bon dia.
3: Bon dia. El PSC valora la visita del Papa a Catalunya i considera que projectarà un missatge de pau i justícia social. La portaveu Lluïsa Moret no comparteix, però, la censura que ha fet avui el Papa sobre l'eutanàsia i l'avortament.
5: Aquesta sintonia parla de pau, de diàleg i de justícia social. Hi ha coses, evidentment, que no compartim, com en tants altres representants internacionals.
3: El portaveu dels comuns, David Cid, ha demanat al Papa que reuneixi amb totes les víctimes d'abusos sexuals de l'Església.
24: Passar de les paraules als fets en el que fa referència als abusos sexuals que afecten a l'Església. Això vol dir, per una banda, reconeixement, vol dir també reparació i, evidentment, vol dir prendre mesures perquè no torni a passar, és a dir, per fer net, per investigar.
3: Mentre que Esquerra i Junts han criticat l'atavió de l'arcabisbe Joan Josep Omella i del president Illa respecte al català. Ho han dit la portaveu d'Esquerra, Elisenda Alemany, i el de Junts, Josep Rius.
25: Hi ha hagut una desconsideració inicial per part de l'arquebisbat a l'hora de traslladar al Papa què és Catalunya. Segurament també una certa desídia per part del govern de la Generalitat, que si no tingués Esquerra Republicana al darrere, doncs no consideraria el fet del català una qüestió tan important i tan rellevant.
26: No ens sorprèn, perquè ja fa temps que el cardenal Omella ha mostrat signes d'intolerància respecte a la identitat, respecte a la llengua i respecte a la cultura pròpies de Catalunya. També hem de constatar el trist paper subsidiari assumit pel govern de Catalunya.
3: Avui a Madrid, la diputada de Junts Míriam Nogueras i el diputat Eduard Pujol han demanat al Papa, en anglès i italià respectivament, la importància que parli català a Catalunya.
1: Notícies en xarxa.
10: És un quart de tres. L'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona investiga si l'acceleració del drenatge limfàtic pot frenar els símptomes de l'Alzheimer. El centre lidera un estudi europeu que explora una nova via terapèutica per combatre símptomes com la pèrdua de memòria o la desorientació. Es tracta de potenciar el sistema limfàtic per tal de frenar la progressió de la neurodegeneració. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno Escudero.
4: A l'estudi participaran una desena de pacients, als que se'ls farà seguiment durant un any, després de la intervenció per avaluar, sobretot, la seguretat del procediment. L'objectiu és alentir la malaltia, segons ha expressat el neuròleg de la Unitat de Malalties Neurodegeneratives dels Germans Trias i Pujol, Pau Pastor.
6: Una de les vies del cervell per netejar les proteïnes és el sistema limfàtic, no? Que és un sistema limfàtic central del cervell, que neteja d'alguna manera el cervell a través de la limfa cerebral fins als vasos que tenim al coll, profundament al que el flux limfàtic del cervell s'acceleri per augmentar la neteja d'aquestes proteïnes i així enlentir una mica la progressió de la malaltia d'Alzheimer.
4: La intervenció consisteix a fer un bypass entre els vasos limfàtics i les venes per accelerar el procés de neteja de les proteïnes tòxiques del cervell. Els familiars del primer pacient operat, el badaloní Toni Reyes, es mostren més que satisfets amb les seves millores cognitives de fluïdesa verbal i estat d'ànim. Tot i els bons resultats, els professionals alerten que cal un seguiment més llarg per treure'n conclusions.
10: La vaga de les biblioteques públiques fa un salt i deixa de ser un conflicte local per convertir-se en una mobilització de tot el sector a Catalunya. El que va començar com una vaga indefinida a Barcelona i a la Diputació s'estén ara a biblioteques municipals d'arreu en un model dispers, diuen, entre ajuntaments, diputacions i Generalitat, que s'ha regulat encara per una normativa dels anys 90.
13: El sector denuncia dècades de precarització i reclama una actualització profunda del model bibliotecari català. Aquest dilluns la plantilla decidirà en assemblea fins a on està disposada a arribar, just la vigília de l'inici de la selectivitat. N'hem parlat a la xarxa amb Irene Lameiro, que és bibliotecària i delegada sindical de la CGT. Ha explicat la situació a la ciutat de Barcelona.
7: Aquesta dispersió també fa que costi anar una i que posar en comú que al final estem totes amb la mateixa problemàtica de sobrecàrrega de feina, de manca de personal i recursos, de condicions laborals i horàries abusives. I ha arribat un moment que la cosa ha esclatat i ja no podem més. Ha esclatat també perquè a la ciutat de Barcelona l'Ajuntament va decidir tancar el diàleg i ens quedem fora de conveni. No sabem què passarà a partir d'ara.
13: La Meiro també ha denunciat que les mobilitzacions de divendres a la ciutat comtal van acabar amb càrregues policials.
10: El govern fa un pas endavant per portar els ferrocarrils de la Generalitat fins a Santpedor, al Bages. El Departament de Territori ha licitat l'estudi informatiu per perllongar la línia R5 des de Manresa, aprofitant les vies de mercaderies.
13: La inversió global del projecte és d'uns 28 milions d'euros i el tram abasta uns 4,2 quilòmetres.
10: Ràdio Sallent, Joel Bugunyà.
8: El projecte preveu allargar la línia Llobregat-Anoia des de la futura estació del Parc Tecnològic de Manresa fins a aquest municipi del Bages. L'obra suposa aprofitar l'actual ramal ferroviari, per on avui dia només passen trens de mercaderies procedents de Súria. Aquesta connexió pot fer augmentar els usuaris de la línia gairebé un 60%. El president de Ferrocarrils de la Generalitat, Carles Ruiz, detalla què s'analitzarà exactament en aquest estudi.
9: Que en 10 mesos ens haurà de donar una fulla de ruta de què és el que podem fer per millorar aquesta mobilitat. On s'han de situar i quantes estacions, com s'integra millor dintre dels municipis i dintre de la trama urbana dels municipis, quina infraestructura haurem de renovar o haurem de canviar, quines afectacions pot tenir també amb el seu entorn, amb el tema hídric, amb moltes altres qüestions, que en aquest territori precisament són molt importants.
8: L'actuació busca potenciar el transport públic sostenible per reduir l'ús del cotxe privat en unes carreteres que actualment pateixen saturació. Aquest traçat fins a Santpedor forma part de la primera fase del futur tram Bages. Més endavant, la Generalitat estudiarà una segona fase per fer arribar els trens de passatgers fins a Súria.
10: I avui Rodalies ha començat a recuperar el servei ferroviari habitual al Garraf. Ha estat amb el retorn gradual dels trens de la línia R2 Sud entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona.
13: També es recuperen els serveis regionals de les línies del sud del país. De moment es manté el transport alternatiu per carretera.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
10: El ple de Torredembarra ha aprovat la renúncia del socialista Valé Pinó al càrrec d'alcalde. És el primer pas d'un relleu que ja estava previst en el pacte de govern a principi signat, a principi de mandat. El procés culminarà dissabte amb l'elecció del nou batlle. Ona Latorre, Ana Plaza.
11: El d'avui ha estat un ple extraordinari, breu i carregat d'emoció. La renúncia de Valepino a l'alcaldia de Torredembarra s'ha aprovat amb els vots a favor de l'equip de govern i la CUP i l'abstenció d'Alternativa, Vox i el PP. En el seu Parlament, Pino ha subratllat que els dos anys que ha estat alcalde l'han marcat profundament. Ha afirmat que ha intentat ser útil, proper i exigent amb si mateix i ha subratllat que, tot i moments difícils, el treball en equip els ha permès avançar. També s'ha compromès a seguir treballant en el servei al poble en la nova etapa que ara comença.
12: Des d'avui mateix continuaré el servei del poble des del lloc on em toca, perquè el compromís de Torredembarra no s'acaba aquí ni molt menys. Moltes gràcies a tots i totes.
11: Dissabte vinent hi haurà un altre ple extraordinari per escollir el nou alcalde de Torredembarra. Segons l'establert el pacte de govern, el relleu el prendrà Raül García, d'Esquerra Republicana, que actualment és el primer tinent d'alcalde.
10: El col·lectiu de crítics de Girona presentarà un recurs administratiu davant del Tribunal Català de Contractes al sector públic per l'adjudicació del cinema Truffaut. Denuncien que l'Ajuntament ha apostat per un model de privatització contrari a l'esperit de l'equipament. Girona FM, Pau Villafañe.
14: També afirmen que les bases del concurs són contràries al model cultural de la ciutat i han acusat a l'equip de govern i l'àrea de cultura de desídia i passivitat. Reclamen que aquestes bases haurien pogut apostar per valorar amb un 70% l'aspecte cultural i el 30% l'aspecte econòmic, i no un 51-49 com es van fer. Àngel Quintana és membre del col·lectiu.
15: Durant aquest últim mes i mig hem actuat en responsabilitat, lleialtat institucional i voluntat de trobar una solució. A canvi, han rebut falses promeses i maniobres dilatòries. Ha guanyat el tacticisme, l'electoralisme i la covardia política. Lamentem profundament que els interessos polítics hagin passat per davant de l'interès general, de la cultura pública i d'un projecte ciutadà únic al país.
14: Des del col·lectiu expliquen que el procés administratiu pot durar uns 4 o 5 mesos, però que seguiran gestionant el cinema amb la pròrroga actual a l'espera de poder gestionar els acomiadaments dels 4 treballadors que han de ser indemnitzats, una despesa econòmica que no es poden permetre.
10: I moment per la cultura. La segona edició del Flash de Tardor portarà a Barcelona noms destacats de l'escena teatral europea i llatinoamericana. Serà del 16 al 29 d'octubre. David Navarro, bon dia.
16: Bon dia. Després de l'èxit assolit l'any passat amb una ocupació propera al 90%, el Flash Tardor posa els ulls a Europa i Llatinoamèrica. 7 espectacles repartits per 5 escenaris de la ciutat, del Teatre d'Ençà d'Espiga el Neurgonen, al Lliure de Montjuïc, al monòleg La Santa, al Teatre La Biblioteca, passant per la comèdia Petrolio a la Villarroel. Tot pensat, com explica el director del Temporada Alta, Narcís Puig, per portar teatre internacional de qualitat a Barcelona.
17: Per mi, la idea, el concepte general, no és tant de volem ensenyar el teatre contemporani, volem ensenyar el teatre clàssic, volem ensenyar les coses que venen de l'est, les coses que venen de l'oest, sinó estem creant un moment, que un altre moment a Barcelona on hi ha programació internacional i volem que sigui el més potent i el més variada possible.
16: De fet, dels 7 espectacles, 5 es podran veure per primera vegada a l'estat espanyol, com Mamma, Piccole Tragedie Minimali, el Teatre Acadèmia o How Romantic, al Mercat de les Flors, i un a Catalunya, Deserto, al Teatre La Biblioteca.
10: I arriben els esports. Amb l'Anna Freixa. Bon dia, Anna. La Penya i el Barça es classifiquen per les semifinals del play-off al

0: Sí, ha sigut una sèrie on hem demostrat que hem crescut durant la temporada. Crec que aquesta sèrie no la vam fer contra l'AEK, tot i que vam lluitar, però crec que hem merescut passar a semifinals perquè tots han jugat molt bé. Crec que ha sigut un pla de partit on tothom ha executat el que tenia que fer i una victòria aquí és molt difícil.
1: L'eliminatòria contra el València serà el millor de 5, amb els dos primers entre setmana, dimecres i divendres, mentre que el tercer partit serà l'Olímpic el diumenge.
2: El Barça va guanyar dissabte a Múrcia i el Tenerife serà el seu rival a semis, una sèrie que començarà demà al Palau Blaugrana. La coincidència del partit del Barça de bàsquet amb el cinquè partit de semifinals del play-off pel títol a l'Hockey Lliga masculina entre Barça i Igualada ha fet que s'hagi hagut de canviar d'ubicació el partit d'hoquei. El club ha fet oficial que serà demà a les 7 de la tarda a Blanes, a la ciutat esportiva. S'ha arribat a aquest cinquè partit després que ahir l'Igualada guanyés per 1-2 el quart enfrontament de semifinals. El Liceo ja espera a la final després d'eliminar el Calafell a l'imposar-se per 3-4 en el quart partit. I el Barça torna a ser campió de la Copa del Rei d'handbol. Es va adjudicar el títol a Alacant, superant a la final el Bidasoa Irún per 17-37 i encadena la 13a Copa seguida, la número 30 de la seva història. El Barça ja ha sumat 6 títols aquesta temporada i aquest cap de setmana buscarà el 7è a Colònia, on es juga la final a 4 de la Champions. Nos escoltem Carlos Ortega, tècnica del Barça.
3: Hemos estado a un nivel defensivo extraordinario y cuando han llegado a alguna posición estaba Emil ahí detrás parándola, ¿no? Queríamos acabar el partido hoy con mejores sensaciones de los otros dos partidos porque hubieron luces y sombras y en el último partido ante la Final Four y creo que el equipo ha salido muy enchufado de principio. Se me acaban los calificativos para mi equipo y para mis jugadores, de manera de competir siempre y de tener hambre.
2: En futbol sala, el Linyola ja sap qui serà el seu darrer rival per aspirar a l'ascens a primera divisió femenina. Serà l'Estrella Futsal Gallec.
4: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja 2:45. Nosaltres fem una petita pausa i tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
6: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop.
7: Segueix-nos a les xarxes socials.
5: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns. Finques Blaumar.
8: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
5: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
8: 93 792 0440.
5: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
8: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
9: Sabies que quan surt la primera dent cal anar al dentista?
10: I que és el moment de començar amb el raspallat? O molt millor, t'imagines que al teu fill o filla no li fes por anar al dentista?
9: Doncs a Punt Dental és possible. Cuidem la salut bucodental infantil des de la primera dent, amb revisions periòdiques per detectar i prevenir problemes i perquè els infants se sentin còmodes.
10: Demana la primera visita gratuïta amb l'especialista infantil.
9: Punt Dental. El nostre compromís amb les famílies és el més important.
10: Som a la Riera Bisbe Pol número 3. T'hi esperem.
11: Nou Confort, Lampisteria General. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
12: Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa JM Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655 630086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut JM Chals. Ciència i caliu humà Arenys.

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Contundent missatge del Papa Lleu XIV contra l'avortament i l'eutanàsia en el seu discurs històric al Congrés dels Diputats.
2: Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia. Cuando esta certeza se oscurece, los más vulnerables son las primeras víctimas.
0: El pontífex ha tornat a fer una crida a la concòrdia i contra les polaritzacions a l'hemicicle. Ha instat també a defensar els drets dels immigrants. Aquesta tarda es reuniran víctimes d'abusos sexuals a l'Església, que ha qualificat de plaga en una trobada amb els bisbes espanyols.
3: Nuestro viaje está hecho de encuentros. En ellos no faltarán los que viven momentos de oscuridad. Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación.
0: És dilluns 8 de juny de 2026 i tenim més titulars. Catalunya espera l'arribada del Papa a partir de demà al migdia. Sònia Kerr.
4: Als voltants dels primers escenaris de la visita de Lleó XIV, la catedral i l'estadi olímpic, ja hi ha restriccions que afecten el trànsit privat i el transport públic. L'Ajuntament recomana desplaçar-se amb metro i la Generalitat al teletreball.
0: L'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona investiga si accelerar el drenatge limfàtic pot frenar els símptomes de l'Alzheimer.
4: El centre lidera un estudi europeu que explora una nova via terapèutica per combatre tres símptomes, com ara la pèrdua de memòria o la desorientació. Es tracta de potenciar el sistema limfàtic per frenar la progressió de la neurodegeneració.
0: La vaga de les biblioteques públiques s'estén a tot Catalunya.
4: Biblioteques municipals d'arreu del país se sumen a la protesta indefinida, denunciant un model dispers entre ajuntaments, diputacions i Generalitat, que encara està regulat, diuen, per una normativa dels anys 90.
0: En cultura, la segona edició del Flash de tardor portarà a Barcelona noms destacats de l'escena teatral europea i llatinoamericana.
4: El cicle Iniciativa de Temporada d'Alta omplirà teatres com el Lliure, la Villarroel o l'Acadèmia, amb obres internacionals que es podran veure per primera vegada a la ciutat.
0: Els esports, la Penya i el Barça jugaran les semifinals del play-off pel títol a la Lliga Endesa, Anna Freixa.
5: Tots dos van aconseguir a domicili la victòria en el tercer i definitiu partit. La Penya es va imposar ahir al Baskonia per 88-96 i s'enfrontarà a semifinals al València Bàsquet. El Barça va guanyar dissabte a Múrcia i el Tenerife serà el seu rival a semis, una sèrie al millor de 5 partits.
0: I el temps, Lluís Pérez, bon dia.
6: Bon dia, molta calma la que tenim a hores d'ara gran part de Catalunya i amb una temperatura que s'està enfilant un palet més que la d'ahir. Sobretot ja serà aquesta tarda quan la calor es tornarà a intensificar respecte a les últimes tardes i arribarem a fregar els 35 graus a l'ombra a les comarques de Ponent, sobretot al Segrià. Ara bé, aquesta mateixa calor ajudarà que els núvols vagin creixent i acabaran espetegant alguns ruixats, els primers cap a l'Ebre, sobretot al massís del Port. I per una altra banda, a l'Alt Pirineu, ja gairebé a la Catalunya Nord, però algun d'aquests xàfecs avançada la tarda entrarà per gran part del Ripollès, de la Cerdanya, de la Garrotxa, de l'Alt Empordà. Independentment, durant la tarda i vespre, alguna gotellada, però ja molt dispersa, amb algun tro també despistat, hi haurà les comarques de Ponent, la Catalunya Central, Tarragona i Barcelona. Remarquem, ruixats, fugaços i poc importants. El dimarts baixa la temperatura i els núvols aniran a més. De fet, al matí amb alguna pluja al Pirineu, durant la tarda entre Girona i Barcelona, d'una forma fugaç. Estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Nova crida del Papa Lleó XIV a la Concòrdia en contra de les polaritzacions i en defensa dels drets dels immigrants. En aquesta ocasió ho ha fet el Congrés dels Diputats, on ha llançat també un contundent missatge contra l'avortament i l'eutanàsia. Ha estat el primer discurs d'un cap de l'Església Catòlica a la Cambra Baixa, un missatge que ha acabat amb gairebé 7 minuts d'aplaudiments i amb alguns crits de visca el Papa. Jordi Casino, bon dia.
7: Bon dia, Marta. Ovació unànime dels 700 convidats a l'acte després d'un discurs de 30 minuts exactes on el pontífex s'aprofitava per fer un detallat repàs a alguns dels temes que venen marcant la seva agenda des que va ser escollit. Després de denunciar un cop més la discriminació de les persones pel seu origen o la seva condició econòmica, en una clara referència a la prioritat nacional que defensen el PP i Vox, el Papa feia una defensa de la vida i criticava tant l'avortament com l'eutanàsia.
2: La defensa de la vida humana no és una qüestió parcial ni un interès confessional. Es una meta de civilización. Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia.
7: Un Lleó XIV que aprofitava la seva presència a la seu de la sobirania espanyola, molt crispada aquests últims anys, per fer una nova crida al diàleg i evitar les desqualificacions.
2: La pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario. En una convivencia madura, incluso el conflicto puede convertirse en camino hacia la paz cuando las diferencias se dejan mitigar por la escucha.
7: A banda del Papa, l'acte comptava només amb un altre parlament, la de la presidenta del Congrés, Francina Armengol, que reclamava la fi de tots els conflictes i el restabliment de l'ordre internacional i que feia una referència als abusos dins de l'Església.
8: Construir sociedades empàtiques, hospitalàries, regidas por políticas integradoras y de cohesión que pongan a las personas en el centro y protejan la dignidad de todos y de todas, también de las personas migrantes, o alguna tarea concreta a la que su santidad hacía referencia, como la llaga abierta que suponen los abusos en la Iglesia y la reparación y la indemnización a las víctimas.
7: Acte del Papa al Congrés, que comptava amb la presència del govern espanyol i del seu president Pedro Sánchez, del gruix de diputats i senadors de tots els partits polítics, excepte els de Podem i el BNG, i amb la presència també de tres presidents autonòmics, un d'ells Salvador Illa, i exmandataris espanyols com Aznar i Rajoy, però sense Zapatero ni Felipe González.
0: Això al Congrés, però també aquest matí a Madrid, el Papa ha condemnat els abusos comesos dins de l'Església. Ha estat davant de representants de la Conferència Episcopal Espanyola. Els ha visitat i ha adreçat un discurs on ha equiparat els abusos amb una plaga i ha reclamat als bisbes veritat, justícia i reparació de les víctimes. Justament aquesta tarda, el Pontífex es reunirà amb víctimes d'abusos sexuals de l'Església enmig de les queixes d'algunes associacions que n'han quedat excloses. Maite Polo, bon dia.
9: Bon dia. Lleó XIV ha exigit als alts representants de l'Església espanyola que responguin als abusos escoltant les víctimes, de qui l'Església hauria d'haver tingut cura. El Papa ha utilitzat el símil d'un viatge per il·lustrar el missatge.
3: Nuestro viaje está hecho de encuentros. En ellos no faltarán los que viven momentos de oscuridad y nos reclaman que nos hagamos para ellos samaritanos. Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado.
9: Una de les associacions que ha quedat fora de la trobada aquesta tarda amb Lleó XIV és Reparació Integral Ja, fundada per Miguel Hurtado, el primer denunciant d'abusos a l'abadia de Montserrat. Acusa el govern espanyol d'haver paralitzat la llei contra la prescripció d'aquests delictes per la visita del Pontífex.
10: Nosaltres el que creiem és que no volen el govern molestar el Papa durant la seva visita a Espanya. Com a mínim, registrin una sol·licitud de compareixença del ministre Bolaños, demanant que vagi a la Comissió de Justícia i que ens expliqui per què la llei està parada.
9: El fundador de l'associació Reparació Integral Ja, Miguel Hurtado, demana a Lleó XIV que s'abstingui de visitar Montserrat.
0: El periple de Lleó XIV a Madrid està arribant a la seva fi, mentre Catalunya n'espera l'arribada demà al migdia a Barcelona. El Pontífex té una agenda tapaïda amb la visita de la Catedral i l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Dimecres anirà a la presó de Brians, a Montserrat i també a la Sagrada Família, on es farà l'acte principal de la visita, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí i la benedicció de la Torre de Jesucrist. Esther Minguell, bon dia.
11: Bon dia. El Papa Lleó XIV arribarà a l'aeroport del Prat a 1:15 del migdia i el rebran representants de la Generalitat amb Salvador Illa al capdavant. Anirà directament a la Catedral de Barcelona, on serà rebut per les autoritats eclesiàstiques encapçalades pel cardenal Joan Josep Omella i amb la participació dels voluntaris del viatge papal. El Pontífex hi farà una homilia, una benedicció, visitarà la capella de Santa Eulàlia i accedirà al Palau Episcopal, on s'allotjarà. A la tarda hi ha l'acte més multitudinari amb 40.000 participants a l'Estadi Olímpic a Montjuïc. Començarà a les 6, però Lleó XIV hi arribarà poc abans de les 8. Farà una volta per la pista d'atletisme amb el Papa Mòbil i la celebració de la pregària arrencarà amb la benvinguda de les colles castelleres. Tindrà un format més participatiu que una cerimònia litúrgica tradicional i acabarà cap a 9:45 de la nit. Dimecres visitarà la presó de Brians-1, Sant Esteve Sarrovires, l'abadia de Montserrat i a la tarda serà l'església de Sant Agustí, al Raval de Barcelona. La visita del Sant Pare a Catalunya culminarà a la Sagrada Família, on arribarà amb un recorregut amb el Papa papa mòbil pel carrer Rosselló i farà una missa solemne pel centenari de la mort de l'arquitecte Antoni Gaudí i l'esperada inauguració de la Torre de Jesucrist.
0: A Barcelona ja es noten les afectacions a la mobilitat als voltants de la catedral i de l'Estadi Olímpic. Hi ha restriccions de trànsit i l'Ajuntament recomana desplaçar-se amb metro, que es reforçarà.
11: Fins dijous a les 10 del matí, el perímetre al voltant de la catedral i el Palau Episcopal no s'hi pot circular ni aparcar vehicles, tampoc motos, ciclomotors ni bicicletes a les voreres. Els ciutadans ja comencen a notar els efectes de les restriccions.
12: Sí que m'afecta perquè treballo aquí a la plaça de la catedral. Llavors, demà m'he agafat festa per no tenir problemes i dimecres crec que hauré de venir tot i que intentaré teletreballar. I avui no he trobat cap problema, molts Mossos d'Esquadra, però no he trobat problemes.
13: En realitat només baixo un parell de dies aquí a Barcelona i com baixo a primera hora del matí no crec que trobi gaires problemes.
11: A Montjuïc, on es farà l'acte més multitudinari, s'hi fan controls de seguretat i està prohibit circular i aparcar al voltant de l'estadi Lluís Companys. Per demà s'habilitarà un servei llançador amb autobús entre Plaça Espanya i l'estadi Olímpic i s'augmentarà la freqüència del funicular. I a partir de demà a les 7 del matí s'apliquen restriccions als espais que el pontífex visitarà dimecres. Al Raval hi haurà talls de circulació als carrers que envolten la parròquia de Sant Agustí i a la Sagrada Família des de demà estarà completament blindat el perímetre de 9 illes amb el trànsit i l'aparcament totalment prohibit, inclosos els xamfrans i pàrquings privats on no es podrà entrar ni sortir excepte per emergències. També hi haurà afectacions a tot el carrer Rosselló entre Passeig de Gràcia i La Pan i les vies perpendiculars per garantir el recorregut d'un quilòmetre que farà el Lleó 14 amb el Papa Mòbil per saludar els ciutadans. L'estació de metro de Sagrada Família estarà tancada dimecres durant tot el dia i es modificarà el recorregut de 15 línies d'autobús.
0: Totes aquestes restriccions poden complicar l'arribada a la feina i és per això que la Generalitat finalment s'ha alineat amb el Ministeri de Treball i també recomana el teletreball durant aquests 2 dies. A més, són moltes les persones i institucions d'arreu de Catalunya que es preparen per anar a veure el pontífex. És el cas d'un grup de joves del Bisbat de Vic que esperen aquesta visita amb molta il·lusió. I han parlat els companys del 9FM, Guillem Rico.
14: Èlia Rojas i Marc Escarravill són dos de la cinquantena de joves de la Delegació de Joves del Bisbat de Vic que es desplaçaran a Barcelona o a Montserrat per anar a veure el Sant Pare. Aconseguir entrades per anar a l'estadi va ser una odissea, diuen, però hi seran.
15: Jo crec que donarà un missatge bastant de que hem de viure en comunitat, no? De que la fe, si no la vius amb altra gent, si no dones el missatge, no és una fe viva.
16: Estem en uns moments de la nostra societat en què l'egoisme, no només individual de les persones, sinó també dels diferents governs, fan que visquem en un món on tothom es baralla per tot. I precisament el que ens demana el Pare és això, alçar la mirada i comportar-nos com a veritables cristians. Hi ha una set espiritual, La dimensió física és important, però sense una dimensió espiritual jo penso que estem incomplerts.
14: Dimecres seguiran la missa a la Sagrada Família a través de les pantalles gegants que ha muntat el Bisbat de Vic al seminari.
0: La visita s'ha centrat també en les reunions dels partits d'avui. Esquerra i Junts fan èmfasi en l'ús del català i critiquen el paper que hi han tingut en aquesta qüestió tant el cardenal Omella com el govern. Els comuns es fixen en els casos de pederàstia i el PSC es desmarca del parer del papa sobre l'avortament i l'eutanàsia. Mont Carvajal, bon dia.
17: Bon dia. El PSC valora la visita del papa a Catalunya i considera que projectarà un missatge de pau i justícia social. La portaveu Lluïsa Moret no comparteix, però, la censura que ha fet avui el papa sobre l'eutanàsia i l'avortament.
18: Aquesta sintonia parla de pau, de diàleg i de justícia social. Hi ha coses, evidentment, que no compartim, com en tants altres representants internacionals.
17: El portaveu dels comuns, David Cid, ha demanat al papa que reuneixi amb totes les víctimes d'abusos sexuals de l'Església.
19: Passar de les paraules als fets en el que fa referència als abusos sexuals que afecten a l'Església. Això vol dir, per una banda, reconeixement, vol dir també reparació i, evidentment, vol dir prendre mesures perquè no torni a passar, és a dir, per fer net, per investigar.
17: Mentre que Esquerra i Junts han criticat l'atavió de l'arcabisbe Joan Josep Omella i del president Illa respecte al català. Ho han dit la portaveu d'Esquerra, Elisenda Alemany, i el de Junts, Josep Rius.
20: Hi ha hagut una desconsideració inicial per part de l'arcabisbat a l'hora de traslladar al papa què és Catalunya. Segurament també una certa desídia per part del govern de la Generalitat, que si no tingués Esquerra Republicana al darrere, doncs no consideraria el fet del català una qüestió tan important i tan rellevant.
21: No ens sorprèn, perquè ja fa temps que el cardenal Omella ha mostrat signes d'intolerància respecte a la identitat, respecte a la llengua i respecte a la cultura pròpies de Catalunya. També hem de constatar el trist paper subsidiari assumit pel govern de Catalunya.
17: Avui a Madrid, la diputada de Junts Míriam Nogueras i el diputat Eduard Pujol han demanat al Papa, en anglès i italià respectivament, la importància que parli català a Catalunya.
1: Notícies en xarxa.
0: Són 3:45. L'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona investiga si l'acceleració del drenatge limfàtic pot frenar els símptomes de l'Alzheimer. El centre lidera un estudi europeu que explora una nova via terapèutica per combatre símptomes com la pèrdua de memòria o la desorientació. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno Escudero.
4: A l'estudi participaran una desena de pacients, els que se'ls farà seguiment durant un any, després de la intervenció per avaluar, sobretot, la seguretat del procediment. L'objectiu és alentir la malaltia, segons ha expressat el neuròleg de la Unitat de Malalties Neurodegeneratives dels Germans Trias i Pujol, Pau Pastor.
5: Una de les vies del cervell per netejar les proteïnes és el sistema limfàtic, no? Que és un sistema limfàtic central del cervell, que neteja d'alguna manera el cervell a través de la limfa cerebral fins als vasos que tenim al coll, profundament alt, que el flux limfàtic del cervell s'acceleri per augmentar la neteja d'aquestes proteïnes i així enlentir una mica la progressió de la malaltia d'Alzheimer.
4: La intervenció consisteix a fer un bypass entre els vasos limfàtics i les venes per accelerar el procés de neteja de les proteïnes tòxiques del cervell. Els familiars del primer pacient operat, el badaloní Toni Reyes, es mostren més que satisfets amb les seves millores cognitives de fluïdesa verbal i estat d'ànim. Tot i els bons resultats, els professionals alerten que cal un seguiment més llarg per treure'n conclusions.
0: La vaga de biblioteques s'estén a tot el sector a Catalunya després que s'hi hagin sumat biblioteques municipals d'arreu del país, denunciant un model dispers entre ajuntaments, diputacions i Generalitat, que està regulat encara, diuen, per una normativa dels anys 90.
22: El sector denuncia dècades de precarització i reclama una actualització profunda del model bibliotecari català. Aquest dilluns la plantilla decidirà en assemblea fins a on està disposada a arribar, just la vigília de l'inici de la selectivitat. N'hem parlat a la xarxa amb Irene Lameiro, bibliotecària i delegada sindical de la CGT, ha explicat la situació a la ciutat de Barcelona.
23: Aquesta dispersió també fa que costi anar una i que posar en comú que al final estem totes amb la mateixa problemàtica de sobrecàrrega de feina, de manca de personal i recursos, de condicions laborals i horàries abusives. Ha arribat un moment que la cosa ha esclatat i ja no podem més. Ha esclatat també perquè a la ciutat de Barcelona. L'Ajuntament va decidir tancar el diàleg i ens quedem fora de conveni. No sabem què passarà a partir d'ara.
22: La Meiró també ha denunciat que les mobilitzacions de divendres a la ciutat com tal van acabar amb càrregues policials.
0: Entitats ecologistes i socials a les Terres de l'Ebre denuncien que ni els ajuntaments ni els regants del Delta estan reclamant els sediments necessaris per protegir-lo, alertant d'un pacte de silenci i de les conseqüències que pot tenir a curt termini. Amposta Ràdio, Sílvia Berbis.
24: Després d'analitzar les al·legacions presentades per la taula de consens al Pla Hidrològic de l'Ebre, els col·lectius Associació pels Sediments Ecologistes en Acció i la CGT Terres de l'Ebre hi veuen un pacte de silenci, perquè en el document de 50 pàgines que es va presentar no s'esmenta ni una sola vegada la paraula sediments. A més, acusen la Confederació de destinar només un 0,75% del pressupost a proves. Escoltem Josep Juan, de l'Associació pels Sediments.
25: El gruix d'inversió del quart cicle se centra en les actuacions en el domini públic marítim terrestre, 27 milions d'euros. Això és una dada que és espectacular i clamorosa, no? Ara resulta que la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre invertirà el que se suposa que farà en sediments a la costa.
24: Els col·lectius consideren que fer seguidisme de la proposta de la Confederació tindria conseqüències nefastes per al Delta.
0: A Tarragona, l'Anella Mediterrània, el Parc del Francolí, Bona Vista o la Marina són alguns dels punts recomanats per seguir l'eclipsi solar del proper 12 d'agost. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
26: Es tracta d'espais amplis i de fàcil accés. Dos punts es troben a Ponent, dos a la zona nord i dos més al centre. L'espai més gran serà el de la Marina Port Tàrraco, amb un aforament previst per 20.000 persones. El divulgador científic Joan Anton Català explica que els punts s'han fixat després de fer simulacions acurades i d'haver trepitjat terreny.
27: Ja es van identificar per sentit comú, per coneixement de la ciutat, evidentment, dels llocs de la ciutat, però després s'han fet simulacions. Es van fer simulacions en programes especialitzats per fer aquestes simulacions que ens indicaven mapes d'ombres, posició del sol, que ens indicaven doncs, si des d'allà hi podria haver-hi visió col·lectiva de l'eclipsi.
26: En canvi, les platges no tindran bona visibilitat i, per tant, són espais que no es recomanen, com tampoc les zones naturals i boscoses. L'Ajuntament de Tarragona repartirà ulleres homologades entre la ciutadania.
0: I el calendari de falles de l'Alta Ribagorça en seta temporada. Divendres, al municipi de Durro donarà el tret de sortida a l'edició d'enguany. Ho a Ulla i de Ràdio, Sergi Guiu.
2: Aquest divendres, Durro viurà la primera de les baixades de falles. Durant el juny, els municipis de Senet, el dia 20, i els pobles de Boí, Casós, el Pont de Suer i Vilaller, el 23, completaran l'agenda falla. I de tot plegat, ho deia el president del Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça, Albert Palacín, amb les particularitats, singularitats i característiques d'organització de cada municipi.
3: Actualment, cada poble organitza les seues falles amb la seva singularitat. O sigui, cada poble té la seva mena de normativa interna de com gestionar-s'hi les falles, tenint en compte aspectes com el número de fallaires que pot acollir cada poble, la tipologia de falla, el recorregut haver de transcórrer els fallaires, on s'hi poden col·locar el públic.
2: El calendari de baixades s'allargarà també al juliol, Barruera el 4, Erill la Vall l'11, Taüll el 17, el Pla de l'Ermita el 24 i Llesp el 25 en seran els protagonistes.
0: I en cultura, la segona edició del Flash de tardor portarà a Barcelona noms destacats de l'escena teatral europea i llatinoamericana. Serà del 16 al 29 d'octubre. David Navarro, bon dia.
6: Bon dia. Després de l'èxit assolit l'any passat amb una ocupació propera al 90%, el Flash Tardor posa els ulls a Europa i Llatinoamèrica. 7 espectacles repartits per 5 escenaris de la ciutat, del Teatre d'Ençà d'Espígel Neuronen al Lliure de Montjuïc, al monòleg La Santa al Teatre La Biblioteca, passant per la comèdia Petrolio a la Villarroel. Tot pensat, com explica el director del Temporada Alta, Narcís Puig, per portar teatre internacional de qualitat a Barcelona.
7: Per mi, la idea, el concepte general, no és tant de volem ensenyar el teatre contemporani, volem ensenyar el teatre clàssic, volem ensenyar les coses que venen de l'est, les coses que venen de l'oest, sinó estem creant un moment, que un altre moment a Barcelona on hi ha programació internacional i volem que sigui el més potent i el més variada possible.
6: De fet, dels 7 espectacles, 5 es podran veure per primera vegada a l'estat espanyol, com Mamma, Piccole Tragedie Minimali, el Teatre Acadèmia o How Romantic, al Mercat de les Flors, i un a Catalunya, Deserto, al Teatre La Biblioteca.
0: I les obres al campanar de l'Església de Sant Bartomeu i Santa Tecla de Sitges avancen a bon ritme. Està previst que estiguin enllestides la primera quinzena de juliol. Canal Blau, Carles Monasterio.
8: Aquests dies han escollit el color exacte amb el qual es revestirà una part del campanar de la punta, la icònica església de Sitges. La intenció és que sigui el més fidedigne possible amb l'original, mantenint l'essència de les diferents èpoques en què es va construir cada metre de la torre. També s'han restaurat els 12 vidres que conformen la corona de la Immaculada Concepció, que s'enfila al capdamunt del campanar a gairebé 40 metres d'alçada. Jaume Trullà és l'arquitecte de l'obra.
9: El que seria l'estàtua, ens van portar l'alegria de que estava en molt bon estat de conservació. És una pedra que ha resistit perfectament, i on sí que vam trobar alguna deficiència era la corona. Els vidres estaven totalment, bueno, hi havia molts d'ells que ja no hi eren, estaven amb fongs, amb fissures, llavors els hem reposat tots.
8: L'obra del campanar està prevista que pugui estar enllestida a principis de juliol, i la voluntat és, a partir de l'any vinent, també actuar al lateral de la rectoria, que toca a mar, que també ha patit despreniments.
0: I és moment per als esports. Amb l'Anna Freixa. Molt bon dia, Anna. La Penya i el Barça es classifiquen per les semifinals del play-off al títol de l'ACB.
10: Bon dia, Marta. Tots dos van aconseguir a domicili la victòria en el tercer definitiu partit. La Penya s'imposava ahir al Baskonia per 88-96 i s'enfrontarà ara a semifinals al València Bàsquet. Albert Guerra, Ràdio Ciutat de Badalona.
12: Ho va fer de la mà del líder del conjunt verdinegre. Ricky Rubio va fer una exhibició, 23 punts i 28 de valoració pel base del Masnou, amb una segona part d'escàndol. La defensa de Rubio i de Hanga també van deixar fora de combat el base Forres, principal estrella basconista. Escoltem el postpartit del base verdinegre.
28: Sí, ha sigut una sèrie on hem demostrat que hem crescut durant la temporada. Crec que aquesta sèrie no la vam fer contra l'AEK, tot i que vam lluitar, però crec que hem merescut passar a semifinals perquè tots han jugat molt bé. Crec que ha sigut un pla de partit on tothom ha executat el que tenia que fer, i una victòria aquí és molt difícil.
12: L'eliminatòria contra el València serà el millor de 5, amb els dos primers entre setmana, dimecres i divendres, mentre que el tercer partit serà l'Olímpic el diumenge.
10: El Barça va guanyar dissabte a Múrcia i el Tenerife serà el seu rival a semis, una sèrie que començarà demà al Palau Blaugrana. La coincidència del partit del Barça de bàsquet amb el cinquè partit de les semifinals del play-off pel títol a l'Hockey Lliga masculina entre Barça i Igualada ha fet que s'hagi de canviar d'ubicació el partit d'hoquei. El club ha fet oficial que serà demà a les 7 de la tarda a Blanes a la ciutat esportiva. I el Barça torna a ser campió de la Copa del Rei d'handbol. Es va adjudicar el títol a Alacant, superant a la final el Bidasoa Irún per 17-37 i encadena la 13a Copa seguida, la número 30 de la seva història. Escoltem Carlos Ortega, el tècnic blaugrana.
11: Hemos estado a un nivel defensivo extraordinario y cuando han llegado a alguna posición ha estado Emil ahí detrás parándola, ¿no? Queríamos acabar el partido hoy con mejores sensaciones del otro dos partidos, porque hubieron luces y sombras y era el último partido antes de la Final Four y creo que el equipo ha salido muy enchufado desde el principio. Se me acaban los calificativos para mi equipo y para mis jugadores, de manera de competir siempre y de tener hambre.
10: I en futbol s'acaba el camí de l'Europa en la fase de descens a segona divisió. Els escapulats van perdre la pròrroga per 3-2 a Balaïdos contra el Celta Fortuna. El partit havia acabat amb empat a 2 i l'anada amb empat a 1. L'eliminatòria es va decidir a favor del Celta per millor classificació a la fase regular. Escoltem Jordi Cano, jugador de l'Europa.
13: Trist, perquè al final ens quedem a les portes de jugar a la final de per pujar a la Hypermotion, però bueno, d'altra banda també és super orgullós del que hem fet. Ha estat increïble l'any que hem tingut. Hem viscut molts moments inoblidables i des d'aquí també agrair a l'afició a tots els desplaçaments que ha fet, perquè sense ells això no ha pogut ser.
10: I en futbol a sala, l'Indústria Santa Coloma ha presentat el seu nou entrenador. El substitut de Xavi Closa serà Jorge Vargas. Serà la primera experiència del tècnic barceloní a primera després de dirigir el filial d'Indústries.
0: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3 de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí i ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Arenys.
2: Comença Arrela, el programa agrari d'UAU Ràdio. Una hora per conèixer no només tota l'actualitat en profunditat, sinó també tot allò que té a veure amb l'agricultura i la ramaderia.
3: M'he criat entre pagesos i carrinclons, homes que s'aferren a les seves tradicions, gent de terra, gent de foc.
4: Benvinguts a la nova edició d'Arrela, us parla Judit Castellà. Una edició, la d'avui, que la dedicarem a parlar de la campanya del cereal, amb una primera entrevista a Joan Graells, responsable del sector d'assajar, i una posterior tertúlia amb la resta de sindicats agraris. Comencem.
5: Amb nom propi.
4: Doncs, com dèiem, a l'edició d'avui de l'Arrela ens volem centrar en la campanya de cereal a Ponent, perquè justament s'accelera a causa de les elevades temperatures. Per parlar-ne, avui qui ens acompanya és el Joan Graells, responsable de cereal d'Assaja. Molt bon dia.
6: Bon dia a tothom.
4: S'esperaven aquestes elevades temperatures que acabarien accelerant aquesta campanya del cereal? Era una cosa que es podia preveure d'alguna manera?
6: No, perquè estem en un final de maig, amb unes temperatures que són més pròpies ja pràcticament de juliol. Aleshores, pues, el temps últimament està una mica canviat i ara portem aquests dies que fa aquestes temperatures, 34, 35, 36 graus, i això fa, pues, que el cereal, pues, hagi mort abans. El seu procés de maduració s'ha adelantat uns quants dies. Aquest any començarem a cosechar una mica més aviat. Ja hi ha puestos d'aquí, de Lleida, com la zona del Fes, que ja s'ha començat, i bé, jo suposo que la setmana que ve anirem seguint, perquè això ja, com diem els pagesos, va caient de madur.
4: Normalment, en una, per dir-ho així, en una campanya normal, quan es comença a cosechar?
6: Miri, això cada any és diferent. Tot depèn de la climatologia. Si ara, per exemple, hagués fet un temps més fresc, pues, no sé, hagués fet unes quantes pluges, això hauria fet atrasar. Però, esclar, al vindre aquestes calors ho ha fet adelantar. Normalment, una campanya de cereal, a la comarca que sóc jo, la Segarra, pues, comença 10 de juny, 12, depèn. Això s'ha adelantat uns 8 dies.
4: Perfecte.
6: S'ha adelantat uns 8 dies. Perquè, a l'últim, hem d'entendre que el cereal té un cicle. El seu cicle, anys enrere, pues, arribaria al voltant de Sant Joan. Anys enrere. Ara, amb aquestes varietats modernes, també són, és veritat, que són de cicle més curt, i això fa que guanyis uns quants dies.
4: Això, traduït en xifres, la lectura que s'ha de fer és que es pot traduir en pèrdues?
6: No. A veure, si vinguéssim d'un any que no hagués plogut, pues la collita, com aquells 3 anys enrere, si en recorden els oients de 1 a 1, de la sequera, de la falta d'aigua, pues, aquells anys sí que van ser uns anys d'unes collites molt dolentes, però l'any passat la pluviometria ja ens va acompanyar. Aquest any, a l'hivern, ha plogut molt, que també ens ha acompanyat, i preveiem que hi hagi una collita similar a la de l'any passat.
4: Més o menys.
6: En algunes zones, però nosaltres pensem que serà similar a la de l'any passat.
4: Més o menys amb quines xifres ens mouríem?
6: Bé, suposo que amb el que he sentit algun comentari a la zona del FES, amb CK està sortint uns 4.500 quilos per hectàrea, i jo crec que això serà general. Aquesta producció serà general, inclús penso que en alguns camps es podrà superar.
4: La campanya, com dèiem, s'ha avançat, però fins quan es pot allargar? Fins quan s'allargarà?
6: Ui, ara, bueno, amb aquestes recolectadores modernes, pues cada vegada són més grans, cada vegada se n'avança més, però entre que comencem i s'acaba l'últim, quasi podem comptar 3 setmanes, un mes.
4: És prou ràpid, no?
6: Ja. Sí. Bueno, és que quan es pot cosechar es fa totes les hores que es pugui el pagès. Per què? Pues perquè quan ho tens cosechat el risc d'incendi és molt poquet. Quan ho tens a casa, el risc de pèrdua de collita per una pedregada, per un foc, per un incendi, pues és molt elevat. Ara mateix tenim, ho tenim tot a fora, nosaltres, els pagesos. Tot el treball durant tot l'any el tenim al camp. Si ara ve una pedregada, com l'any passat, o ve un incendi, com l'any passat, perdó, allà doncs ho podríem perdre tot, ho ve una bona part. Per tant, s'avança, es fa les hores que es pugui, perquè com més aviat ho tinguis enllestit i ho tinguis recol·lectat, millor i menys perill.
4: Clar, perquè aquells incendis tan forts que vam tenir a la Segarra l'any passat, entenc que van afectar, eh?
6: Sí, a mi em van afectar, sí. A l'1 de juliol, concretament, va ser el dia. Sí, bueno, tot un seguit de circumstàncies, de calor, d'humitat, de vent, de temperatura, etc. Un dia per fer molt mal, i la veritat és que em va fer molt. Esperem que no haguem de veure aquest any, però el risc que tenim d'incendi és igual com el de l'any passat, perquè, com deia abans, com que ha plogut tant, doncs hi ha moltes males herbes, hi ha molta sotabosc, hi ha molta vegetació, i, esclar, això és més fàcil de que s'encengui un petit accident, una burilla, el que sigui.
4: Més o menys.
6: El risc és alt.
4: Quines pèrdues hi va haver, més o menys? Ja no cal la xifra exacta, però una estimació de les pèrdues que hi va haver l'any passat?
6: Oh, milions d'euros. Aquí es va cremar 6.500 hectàrees. Ja no fiquem aquí les vides, ho vares.
4: Clar.
6: Però entre magatzems, maquinària, milions d'euros, sí. I a més, clar, és que són moltes hectàrees. També hi havia algunes de bosc, és veritat. I a part d'això, és aquella tristor que et dona quan veus un bosc, un camp cremat. És molt trist. T'agrada veure obert, t'agrada... Quan el bosc és verd, allà hi ha vida. Quan ha passat el foc, és mort. Allà no hi ha res. El foc s'ho ha destruït tot. Llavors, pues, aquell espectacle que l'has de veure els pagesos, pues, l'has d'anar veient cada dia, és molt trist. És molt trist i és molt desolat.
4: Perquè com a
6: pagès... Però, bueno, pues, hem de recuperar, i jo ara mateix estic allà on va començar l'incendi l'any passat, precisament, i bé, sí que es veuen que els arbres cremats, és veritat, però ja estan brotant tots. Ara mateix aquí, com que aquest any també repetim, ha plogut molt, ha sigut generós l'hivern, pues de lo que es va cremar, avui ja tenim les alzineres que hi ha unes branques, uns llucs d'un parell de pams.
4: És el cicle de la vida.
6: Sí, però ja no es veu tan negre com es va veure els dies de després de l'incendi.
4: Clar, estan ara justament en aquesta zona. No sé si els pagesos d'alguna manera... No sé, hi ha por o certa sensació de por a l'hora de fer la vostra feina per si pogués passar alguna cosa.
6: Por sempre en tenim. Miri, avui fa 8 dies hi va haver una reunió molt important a l'Ajuntament de Torrefeta i Florejacs, en la qual va vindre bombers, no voldria deixar ningú, els de GPIC, ADFs, etcètera, de la Direcció General de Boscos, va ser una reunió molt interessant. I precisament no recordo el nom del que va vindre de la Direcció General de Boscos, va dir, sembla que ho va dir ell, que l'incendi amb cosechadores podés un 10%. Estem de vegades considerats, no ho sé, bueno, com molt malefactors, per dir una mica suaument, però som els que menys ho fem, perquè ara ho patim, això. Ho patim i treballes amb tensió quan hi ha unes temperatures elevades com avui o com aquests dies. Pues treballes amb tensió, que es preveuen, us prenen totes les mesures, amb extintors, etc. Sí, que les màquines cada vegada més modernes pues, són més perfectes, també, però sempre hi ha aquest risc. Però de tots modes estem, els pagesos poden una mica massa criminalitzats del que fem, perquè l'últim el que hem de fer, o sigui, el que fem quan es fica foc és anar-la a apagar nosaltres.
4: Clar.
6: I anar a apagar foc només ho sap el qui ha anat unes quantes vegades, el perillós que és, I què has de saber? Ho has de saber allà on vas. I has de conèixer el terreno per si gira el vent, per poder sortir, que no prenguis mal, etc. És molt penós. És molt penós. Llavors, pues, jo vaig quedar sorprès. Pensàvem que eren més. És baixa. La taxa d'incendis ficada per una recol·lectora és baixa amb els quins es fiquen. Això ens va donar una mica de satisfacció, diguéssim.
4: Clar.
6: Perquè, com he dit abans, sembla que som els dolents de la pel·lícula i no és així. Que no és així.
4: Clar, justament, per exemple, com s'ha anat adaptant al sector en matèria de calor? Des de fa uns anys fins ara, quines millores s'han incorporat? Quines prevencions s'han incorporat?
6: Miri, avui a les cosechadores han de portar, em sembla que són dos motxilles d'aigua, dos extintors, els tractors amb el remolc que l'acompanyen també han de portar un parell d'extintors. Bé, això és el que et demana. I, bueno, esclar, llavors cadascú la limpiesa de la màquina, deixar que no s'hi fiqui palla petita al voltant del motor, s'ha de netejar cada dia o dues vegades al dia. Perquè, esclar, són, treballen amb temperatures elevades i bé, jo dic que cada vegada, pues, esclar, els enginyers també ho estudien, això, i cada vegada les màquines són més perfectes. Per tant, i és menys. I ara mos van dir l'altre dia, que això no ho sabíem, que es veu que han enginyat, que això està molt bé, avui els tractors moderns, tots porten el que se'n diu un tripuntal, que és un hidràulic al davant del tractor. Llavors allà es veu que han patentat un invent que es ficava un bidó de 800 o 900 litres d'aigua, o sigui, per comptes del contrapès, que portem un contrapès de 1.000 quilos, treure el contrapès i enganxar aquest bidó, que porta, va, aquest bidó de 900 litres d'aigua, com deia, porta una manguera i porta una bomba connectada al tractor. Aleshores, clar, això, tots ho van veure, escolti, un gran invent. Felicitats al qui ho ha enginyat. Això és, pensem que és un gran invent, perquè portar 900 litres d'aigua al costat de la cosechadora, al costat de la cosechadora, això fa que, no sé, quan l'incendi, quan comença, els qui ho han vist sempre comença molt a poc, necessita una tona per agafar una dimensió considerable. Quan comença, si tu tens allà el tractor amb 900 litres d'aigua, jo penso que la reducció d'incendis amb cosechadores o amb màquines d'empacar es podria reduir un 90%. Per tant, tots ho van veure, que això, jo penso que l'any que ve se'n començarà a veure d'aquests estris, perquè la importància és poder ser a sobre quan comença.
4: Perfecte.
6: I això ho valorem molt positivament i pensem que això pot anar molt bé, portar aquesta quantitat d'aigua, perquè això ja fa, aquí ja pots tindre aigua per treballar 3/4 d'hora ben bona.
4: Perfecte.
6: Un incendi quan comença és molt fàcil de pagar, si tens les eines necessàries. I aquesta pensem que serà una bona eina i bé, jo penso que això, de cara a l'any que ve, ens hem d'anar adaptant, que n'hi haigui almenys 2 o 3 a cada poble, perquè, clar, nosaltres, com que som al camp, som els que ens podem córrer més ràpid.
4: Perfecte. Tornant al cereal, ara mateix, quins serien els perills que té? És a dir, m'imagino que els conills, però no sé si hi ha algun altre perill que afronti el cereal.
6: No, ara els conills, quan ja estan en aquesta fase tan seca...
4: Ara ja no.
6: Els conills fan mal quan neix, quan és tendret, és verd. Llavors, si ara quan és sec, ara mal ja... El mal, diguéssim, que pel tema dels conills ja està fet. Ara mal que en tenim, foc o que vingui una pedregada. Això és el que ara... És el que ens preocupa més. Pagesos sempre tenim, com diem, la vista esbarriada, mirant cap a l'horitzó, a veure si veiem cap columna de fum en aquest temps.
4: Clar. Perfecte, doncs estarem molt pendents de com evoluciona aquesta campanya de cereal a Ponent. Veurem també un cop s'acabi si es compleixen o no aquestes previsions i com han anat evolucionant. Esperem que no haguem d'explicar ni cap pedregada ni cap incendi que afecti la producció ni els terrenys i, sobretot, evidentment, cap vida humana. Ho deixem aquí, Joan Graells, responsable del cereal de Saja. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i que vagi molt bé.
6: Moltes gràcies a tots els oients de UAU.
1: Arrela, el programa que té en la nostra realitat agrària local sabent llegir el que passa a la resta del món.
7: Bon dia, benvinguts a una nova edició de l'Arrela. Avui tenim tertúlia per parlar de l'inici de la campanya agrària en tots els seus àmbits. Avui ens acompanyen l'Esmeralda Rourera de JARC. Bon dia.
8: Hola, molt bon dia.
7: També ens acompanya el Ramon Sarroca, bon dia, de CAC. I per via telefònica també el Néstor Serra, de Unió de Pagesos, bon dia.
9: Bon dia.
7: Doncs amb ells tres començarem parlant de diverses qüestions. La primera, i que és per tema d'agenda la més propera de les que parlarem, és que aquest divendres aquest dijous, es va celebrar una reunió de coordinació de la campanya agrària de Lleida per aquest 2026. Entre sindicats també hi van participar ajuntaments, administracions i les entitats que participen i que formen part d'aquesta campanya. Dintre d'aquesta es van abordar també el model de dinamització d'aquesta campanya, també les qüestions d'allotjament, però també de producció i de com s'enfrontarà aquesta campanya. Si no m'equivoco, Néstor, tu hi has sigut en aquesta trobada, una mica que no hem pogut treure de tot plegat?
8: Bueno, cada any les previsions que tenen, les instal·lacions que tenen, el que tenen previst, totes les contingents, pues, la seguretat, tot el de cada any. Si no hi ha res de nou, pues, com cada campanya, els pagesos necessitem gent per collir, alguns tenen allotjament a casa, altres no tenen allotjament, però hi ha allotjaments als pobles, albergs del poble, que estan, pues, és això, vull dir, com cada any, des de que tinc 51 anys, que la gent cull pomes i peres i pràssics i tot això, i ja està. L'únic que, pues, d'uns anys cap aquí, per coses alienes a la pagesia, pues, s'ha fet un, com si fos un problema, i no n'és cap de problema, vull dir, la gent tenim fenya, necessitem treballadors, venen treballadors, nosaltres, els treballadors que venen, molts venen abans de que vinguin, ja els hem cridat, perquè hi ha una cosa que es diu la crida, ja els han cridat, ja venen en contracte i ja està. Vull dir, és que no... Després sí que hi ha una certa gent que venen perquè saben que hi ha una oportunitat de feina, i aquesta certa gent que venen que hi ha una oportunitat d'ensenyar, alguns poden treballar i alguns altres no. I d'això, pues, és la campanya agrària, el que sempre s'està fent. Se veia pels drets del treballador que això sempre els pagesos sempre ho han fet. L'únic que, pues, no es criminalitzen i ja està. No hi ha res més com cada any. Vull dir, no hi ha res. L'any passat ja se va obrir un alberg més a Baix Acerós, enguany l'han tornat a obrir, i ja està. Vull dir, obriran d'aquí a poc, obriran lo de la fira, l'Ajuntament de Lleida, però no té res a veure una cosa amb lo que és la campanya agrària, amb lo que són els pressics, les cireres que s'estan, albercocs que s'estan començant a collir ara, amb tot això. Pues és lo que...
7: Precisament en aquest sentit, Ramon, ho apuntàvem des del govern, que és una situació que és contingent i que està que passa en aquesta temporada de la campanya agrària, però volen remarcar que aquestes situacions de vulnerabilitat no tenen per què estar relacionades amb la mala gestió, com bé ara apuntava el Néstor, dels pagesos, sinó que a vegades hi ha un volum d'arribada de treballadors que no pot gestionar-se tan bé des del propi camp.
9: Bueno, això ja ho ha dit el Néstor, lo de la situació de la campanya i posar en marxa el tema de la campanya agrària sempre ha estat igual des de fa molts anys. Què es mire? Sí que mirem tots plegats de que no es vincule o que no s'equipare la situació de vulnerabilitat d'algunes persones que arriben a aquests llocs amb papers, sense papers, en el que és estrictament el procés de la campanya agrària. Com a novetats, vull dir, sempre s'ha fet de la mateixa manera, se posa en sintonia tots els que participen a la situació a tirar endavant la campanya agrària, i a més totes les noves situacions dels albergs. Després també el que va cada any se va protocolitzant una miqueta més és aquesta situació de l'estiu, dels cops de calor, dels protocols de com s'ha de treballar quan la calor, pues, cada vegada és més forta. Ho veiem enguany, ens trobem en temperatures del mes d'agost a finals de maig. Bueno, pues això és una situació que se va parlant en totes aquestes reunions periòdiques que es faran de seguiment de campanya agrària, i en la màxima transparència, la màxima tranquil·litat, i en totes les organitzacions, el que ha dit l'Honesto, vull dir que no hi ha gran cosa més a afegir que intentar que sigui una campanya, pues, com sempre intentem, amb la màxima seguretat, esperem que sigui una campanya a nivell de produccions, que ja ho veurem, perquè tota aquesta situació d'aquestes últimes temperatures, això no favoreix absolutament en res, però bueno, això són situacions que esdevenen una mica ja no extraordinàries, sinó una mica estructurals, i a partir d'aquí, pues, bueno, anar fent la reglamentació, anar fent el seguiment i mirar que es desenvolupen les màximes qualitats necessàries, que és el que necessitem els pagesos i ramaders.
7: És que precisament tancant ja amb tu aquesta qüestió d'Esmeralda, que són 20.000 persones arribades per treballar a les Terres de Lleida i gairebé 25.000 contractes. Estem parlant d'un volum de gent i d'una campanya que al final té moltes arestes i que moltes vegades també des de les institucions fan la campanya també enfocant-se en no viure aquestes situacions de vulnerabilitat, però al final estem parlant d'un percentatge molt baix de tots els treballadors que estan al camp.
10: Exacte. Perquè, clar, enguany, entre les temperatures tan altes que hi ha hagut, s'han adelantat les collites i, pues, bueno, jo crec que al Baix Segrià començaran a collir les nectarines molt aviat i es preveuen un augment de la producció bastant elevat. Llavors, la gent necessita treballadors i encara que es faci aquest efecte crida, pues sempre en fan falta. Sí que cada agricultor cada vegada és més professional i ja es busca llocs per viure, perquè lo de l'habitatge també és un problema que tenim i que sofrim a tota Lleida, perquè falta habitatges per viure tota aquesta gent nouvinguda o que van venint cada any. I pues, bueno, llavors pues, tot el tema d'allotjaments que preveu l'Ajuntament de Lleida com a principal receptor de tota aquesta gent, i pues, el que deia el Néstor de l'albergue aquest de Serós, pues, fan que molts se puguen col·locar allí. Però a part pues, també hi ha l'efecte crida de gent que ve pues, sense papers, que amb el tema de la regularització se veu que s'apunta molta gent, hi ha moltes cues, però no, la burocràcia no fa que aquesta gent pugui aconseguir papers i que puguin ser mà d'obra, que tant ens aniria bé amb aquest augment de la producció que hi haurà. I clar, llavors pues, jo me voldria queixar d'això, que tant que han venut aquesta nova llei, aquest nou decret que farà que puguem regularitzar la situació de molta gent que vol treballar i que està vivint fa molts anys aquí a Lleida i podrien ser personal per poder anar a les explotacions, i bueno, sembla que és una mica fum, que no s'aconsegueix que puguin tenir aquests papers de manera àgil.
7: Precisament al respecte n'ha parlat durant d'aquesta campanya agrària el subdelegat del govern, José Crespín, que ha parlat d'aquesta regularització extraordinària i de les persones que s'hi estan acollint. Sí que és veritat que ha dit que això n'ha valorat el costat positiu, però no ha entrat a apuntar també, com bé deia l'Esmeralda, si encara s'ha quedat gent fora, que no sé també si us ho han traslladat directament a les cooperatives de treballadors que estaven esperant aquesta regularització i que no els arribarà per la campanya.
8: Però no és que s'hagin quedat fora, és el que diu l'Esmeralda. És que s'ha venut una cosa com si, entén, com si fos allò que s'havien de regular els papers perquè tenim gent aquí irregular i això ajudaria al nostre sector, no? Sigui granges, sigui la campanya agrària, perquè necessitem gent, i la gent que tenim treballant cada vegada és més envellida i cada vegada més, si poden, se'n van a treballar en altres llocs. Això és així. Les coses han de dir clares, no? No els agrada treballar al tros, no els agrada a ningú treballar al terròs, com ni diguem, no els agrada, però clar, se fa una regularització i s'havia de començar a arribar expedients, i el més calent està a l'aigüera, com ha dit l'Esmeralda, vale? Vull dir que potser ja està bé de fer tanta propaganda i posar-nos de fer tants vídeos, de fer tantes històries i posar-nos més a la feina, apretar més a la Policia Nacional, que faci més funcionaris o els funcionaris que treballin més, que no pot ser. Perquè si es fa una regularització, el que no pots fer és que el primer dia hi hagi cues, com s'ha vist. Vull dir, això no passa cap lloc. Això passa funcionariat. No, és que no ho entenc. Hi ha coses, vivim en un país

0: L'únic que teníem dos dits d'esme, vale? Fèiem els horaris que toque, i un pagès professional, com ha dit l'Esmeralda, els pagesos professionals, vale? Agafem i treballem quan se pot treballar. El que no fem és com fan gent, no vull posar, que van a destajo, van, treballen com volen, com, no, com poden, o com volen que treballin els treballadors, i això no es pot fer. I després una altra cosa, cada empresari, és a dir, cada pagès, té els seus riscos laborals, que és qui, que no hi ha cap més protocol que els dels riscos laborals de cada empresa, és a dir, de cada família pagesa. Vull dir que per molts protocols que vulguin fer, que això ho vam fer l'any passat, s'ha quedat una altra vegada amb paper mullat, ¿vale? Perquè cada els pagesos sabem el que hem de fer, però després, a part de saber el que hem de fer, paguem, a part de pagar, tenim l'obligació de tindre empreses que ens facin els riscos laborals, com totes les empreses, i nosaltres som empresaris, i això ho complim, i ens venen aquestes empreses de riscos laborals a veure que ho complim tot. Vull dir que hem de ser també, deixam-nos clar, no podem, ho hem de diferenciar aquell pagès que és professional, però una empresa familiar de tota la vida, que grans empreses que tenen molta gent que van a destajo, ¿vale? Que van a destajo i que, clar, i allí hi ha el que hi ha. Diguem nietetes, diguem-ne això, que després passa el que passa i després correm i tots. Clar, ho hem de diferenciar, ho vull diferenciar perquè això va passar l'any passat i passa i és el pa de cada dia. Res més.
1: No sé si volies afegir alguna cosa més, Ramon, però...
2: No, sí, ja dic el mateix, eh? Sí, sí. Al final jo el que me refereixo, no només si s'activaran els protocols o no, però jo el que me refereixo que l'empresa normal agrària, les empreses que nosaltres treballem i dels nostres associats, sabem molt bé el que s'ha de fer, sempre hem collit en aquestes condicions i quan fa prou de calor, doncs fem els horaris de matí, comencem molt, molt aviat el matí i alhora que comença a apretar la calor cap a casa. Vull dir, si diem el mateix, el que no es pot equiparar el que nosaltres fem com a empreses com les que coneixem en el que diu l'Honesto, aquestes grans empreses que hi ha problemes, que van a prou fet, que tot això és una altra història que nosaltres no hi tenim res a veure, ni patim les conseqüències, perquè al final ens posen tots al mateix sac, però jo crec que en la totalitat o en la gran majoria la gent fa el que ha de fer. Els tempores que tenim, collim fruita, jo també la sento, la calor, i la pateixo, i no la vull patir, fem les hores de matinada o de matí, i ja està, vull que no hi ha... A dir el mateix, eh? No, res a dir amb això.
1: Ja m'agradaria...
0: Volia matisar, Ramon, volia matisar.
2: No, has fet ben fet.
1: Com que t'ha citat a tu, dic a veure si el Ramon volia afegir alguna cosa més. No. Començaré amb tu, Esmeralda, però bueno, podeu afegir els tres. M'agradaria anar fent un repàs de tota la campanya. També no em vull deixar del que hem anat teient, també del que s'ha avançat, del que ja està més a punt de començar. És el que dèieu tots. Tot comença ja aquestes setmanes amb les primeres varietats de paraguaians, que seran la primera fruita d'os que es comenci ja a produir també, i les primers pressiques i nectarines que podrien ja arribar a la setmana vinent als camps. De moment, quina és la previsió? Perquè aquesta fruita, no sé si és la que la calor potser se'ls li ha avançat una mica, però també hi ha tingut un punt d'efecte els dos o tres episodis de pedregades que hem viscut durant aquesta primavera. Vaig amb tu, Esmeralda.
3: Sí, bueno, els episodis de pedregades pues, van afectar unes 2.000 hectàrees, però bueno, jo crec que amb l'augment de producció que hi haurà, jo penso que ho salvarem, perquè... fem una fruita boníssima, primer, el que diré. Fem una fruita d'una qualitat com cap, i això la gent del carrer ho ha de saber. I han de comprar fruita d'aquí, al tros, a on sigui, però comprar fruita d'aquí, perquè fem uns estàndards de qualitat que en tota Europa ens venen a comprar. Se preveu unes exportacions molt altes, se preveu un augment de producció, em sembla, de 400.000 quilos, o
2: 400 milions de quilos.
3: 400 milions de quilos, que ho he llegit avui, a més, i penso que hem d'estar molt orgullosos de lo que fem aquí. Lo altre és
1: que ens
3: falta... I a més,
1: és el que dieu, 400.000, i Lleida liderant...
3: El producte interior brut de la indústria...

0: o sigui, de la producció alimentària, és 5 vegades lo que produeix les farmacèutiques. 2 vegades de la producció dels cotxes de Catalunya. I llavors, això és un valor que tenim a la gent que viu al món rural, que produïm cada vegada més, millor i amb més estàndards de qualitat. I hem de dir això. Després, molts problemes tenim, perquè lo dels treballadors tenim molts problemes a les granges. La gent, cada vegada hi ha més llocs de treball, cada vegada estem augmentant més la població a nivell estatal, a nivell de Catalunya, i hi ha més llocs de treball a cobrir. I la gent, evidentment, pues, van triant els llocs de treball. I sembla ser pues, que l'agricultura pues, és lo darrer. No? I llavors, pues, lo que estem intentant cada agricultor en la mesura de lo possible és, pues, si tenim treballadors, ficar-los vivenda, que tinguin les millors condicions, els sous millors, però també volia abordar un altre tema, que és que a Catalunya tenim les baixes de més llarga duració en percentatge de tota Espanya. Llavors, també, aquí, jo em sembla que un dels problemes seria que poguéssim ser tots autònoms i s'acabarien les baixes, perquè això tampoc és normal.
1: Recuperant una mica el que dèiem d'aquesta campanya de Pinyol, després, si voleu, afegiu alguna cosa més també del que ha apuntat l'Esmeralda, és el que dèiem, una producció que sembla que anirà a l'alça. Tot i això, hi ha preocupació, per exemple, pels efectes del canvi climàtic, per aquesta calor, però tot apunta a que serà un molt bon any amb la producció de préssic i nectarina. No sé, a nivell de previsions, que és el primer que t'està arribant, Ramon, del que pot sortir ja les properes setmanes.
2: Mira, la fruita d'os hi haurà aproximadament, que van sortir les dades fa poc, un augment aproximadament d'un 8%. Això és una bona dada. Vol dir que hi haurà una campanya de fruita d'os molt normal. No hi ha mai cap campanya igual, I aquí haurem de diferenciar una mica la campanya que és de fruita d'os i la de fruita de lleó. En la de fruita de lleó sí que cada vegada ens trobem més que ens veiem afectats pel tema de canvi climàtic, cop de calor, situacions endogàmiques que fan ja des de la floració, principalment los perers, i dintre dels perers principalment la pera conferens, cada vegada se li està notant més una reducció de producció, i això no només és aquí a Catalunya, a l'art mediterrani, sinó que la sintomatologia aquesta comença a ser a tota Espanya. Avui en dia, l'altre dia teníem unes taules de valoració de producció de fruita de lleó en pera, i a totes les parts importants de producció de pera i principalment conferents en trobem que la producció per hectàrea està baixant en picat. Hi ha avui en dia un any normal, abans fa 8, fa 10 anys, fa 12 anys, una producció normal, sortir en normalitat, 17, 18, 20.000 quilos per hectàrea. Avui difícilment se passen els 12, 13.000 quilos per hectàrea, 14.000 una bona campanya, i això serà algo que també marcarà l'esdevindre de la producció de fruita, no només enguany, sinó veurem els pròxims anys. I en poma pràcticament la floració va estar bé, els episodis aquells de primeres boires pel matí no van afectar la floració de pomera, que és més tardana, sí, amb alguna floració de perera, però en general podrem dir que és una campanya normal, perquè la fruita d'os, en aquest augment del 8%, apaivagarà una mica aquesta disminució de producció amb fruita de lleó, principalment la fruita de la pera.
1: Entenc també que la fruita de lleó també és més el cap al final de la campanya, tot i que ja entenc que comença també ara, entenc que cap al setembre és el punt...
2: Principalment és a l'agost.
1: A l'agost, no? Vale.
2: Del 5 d'agost és quan entren llimoneres, Williams, les alcolinis primerament, però després el patac important de producció de Lleida, que és la conferència. Tot el mes d'agost podríem dir que és un mes molt fort en pera, però en aquesta casuística, que cada any ens estem trobant en aquestes baixades de producció molt importants.
1: Digues, Néstor.
3: Amb la, La pera comencem a meitat de juliol i, com diu el Ramon, tot l'agost.
1: Tot l'agost.
3: Però és que vull, a part de tot aquestes, que hi havia unes bones previsions, ja ha hagut, la gent ha fet moltes inversions, sigui per foc bacterià, sigui per molts problemes, als últims anys estem tenint molts problemes de producció. No qualle, sigui pel que sigui, no sabem per què, fa molts anys que tenim mal quallats. Pel fred, pel, no ho sé, si ha canviat el clima, no ho sabem, però amb això sí que ho vull destacar, que des de la Unió de Pagesos hem demanat que s'estudi perquè passa això any rere any. No és en general, però hi ha zones, una zona aquí, una zona allà, que pues, ja mal quallats, i sobretot el foc bacterià, pues, se nos està fotent. I hi havia moltes bones previsions, com ha dit el Ramon, hi ha moltes inversions, s'estan fent moltes inversions de noves plantacions amb xarxes antipedra i tot això, però que la gent diu, hòstia, és que no ens ho rendible, perquè he plantat un superintensiu de pera conferents i el que m'havia de sortir tants quilos me'n surt tants i menys. I allò no és productiu, vull dir, no és rentable. Però amb això, que amb el que fa. I després respecte que aquesta calor que ha fet avançar, que ja fa un mes que estem collint cirera, albercocs i tot això, que ha fet avançar la producció, vale? La collita també fa, com que aquesta calor també englobe quasi tota Europa, la demanda de fruita de fruita d'os, la demanda de fruita d'os és superior, i això afavorix els bons preus i que els mercats estiguin alegres.
1: Clar, és el que dèiem, aquesta és la primera, també, el que deies, ja la cirera ja fa unes setmanes que la comencem a veure ja per les botigues, també els albercocs, i també ara en aquesta entrada en gros també de la resta de la fruita de pinyol. També s'ha avançat la campanya i em sembla que la Judit també ho abordarà a l'altra part del programa, del cereal a Ponent per la calor, també per aquestes elevades temperatures. Ja s'estan segant les primeres varietats d'ordi, de blats i de tricals, que van una mica, aquests que van una mica més tard. No sé també, a nivell de previsions, no sé també si ja heu començat a escoltar de si aquest augment de la calor pot provocar també una previsió de menys o menys quilos, depenent també de com acompanyi el temps les properes setmanes. Com vaig amb tu, Ramon?
2: Sí, mira, los cereals, los ordis, principalment, que es van sembrar més primerencs, a totes les zones, però principalment aquí, la nostra zona, que es van sembrar més primerencs, encara aguantaran un cert rendiment. Tot el que són los triticales i principalment los blats i ordis d'altres zones que es van sembrar més tardans, com Santa Coloma Gramenet, tota aquella zona allà de la Conca Barberà, totes aquestes zones tindran una disminució brutal de quilos de cereal. No s'està, els triticales principalment, los blats los està flamant ara últimament, i veurem, però no serà la campanya que es preveia o que hagués tingut de ser en la quantitat d'aigua que va ploure hivern i primavera.
3: Però avui, una altra cosa. A part de tot això que diu el Ramon, el problema greu que tenim en el cereal és els costos de producció. Per sembrar, per poder tirar endavant, això ja estem parlant al regadiu, al regadiu, i després si parlem al secà, pues ni te cuento, que mirem sempre cap al cel, a veure si plou o no plou, com ha dit el Ramon. Se preveia una bona collita i, si no, i com que a l'abril no va ploure o que va ploure, pues aquesta collita ha sigut menys de lo previsible. Però el problema és que els costos de producció, sigui perquè la guerra de... Primer la guerra d'Ucraïna, ara la guerra d'Iran i per l'estretxo d'Hormuz i tot això, com que depenem, o ens fan dependre, que això ho vull destacar, ens fan dependre de, per poder abonar, per poder fertilitzar les nostres terres d'abonos minerals, perquè representen, ens diuen que els nostres abonos, les nostres disseccions dels nostres animals no les som, com si diguéssim, no les podem aplicar, ¿vale? No es penalitzen o no les podem aplicar i després resulta que hem d'importar nitrogen quan aquí tenim nitrogen de sobres per abonar els nostres camps. I, bueno, i som dependent, i com que som dependent d'aquests abonos, d'aquests fertilitzants, pues cada vegada més pugen el preu i això, els costos, pues bueno, ja no cal dir ni el gasoil i tot això. Aquí, al món cerealista, pues hi haurà un... Bueno, no és un daltabaix, perquè els pagesos perseverem, però és que són anys difícils per poder produir. Cereal,
0: eh? Sí, jo voldria afegir amb això que diu el Néstor que el principal problema és el preu que porta el cereal, que és un preu.
3: Això, sí. Però jo com tu, sí. Jo com tu sóc una mica, vale, m'ho miro,
0: sí, sí.
3: Perquè sí, entens, sí. El preu, però sí, sí. Si poguéssim el preu, si pugés molt millor, però després recauria sobre altres sectors que vivim, que també vivim, sí. Pagesos i ramaders.
0: Vull dir, llavors, però pues bueno, lo que passa que, clar, els cerealistes, bueno, avui en dia pues hauria de dir de comptar bé si val la pena sembrar cereal i blat de moro, perquè tal com estan les coses, per moltes ajudes que el ministre Planas ens hagi dit que ens donarà pels fertilitzants, o després també s'ha sembrat molt menys ordi enguany, perquè com que va ploure tant, va haver moltes finques que no es van poder sembrar. I hem tingut que fer blat de moro directe, i els preus que tenen les llavors són caríssimes. Evidentment que pels ramaders, pues ara el preu del pienso és un preu pues relativament normal o equilibrat, i pues això ens va bé, perquè també pues en ramaderia pues tenim uns problemons a tots els sectors. Però lo del cereal és un tema molt preocupant, i farratges, perquè s'està canviant la tendència i pues molta gent, amb el que val un tractor, has de produir molt, has d'arrendar moltes finques o has de comprar moltes finques perquè et surtin bé els números, perquè s'estan perdent molts diners. I, bueno, això és el que volia dir. I amb cereal d'estiu igual, perquè el blat de moro, la lleó val una bestiada, de 220 euros lo sac de lleó, i després a l'hora de vendre, pues segurament n'hi trauràs el mateix, no? I, pues bueno, s'hauria de replantejar tot el tema aquest. I després l'aigua, que l'aigua, el cost de la gestió de l'aigua, depèn de quin territori, pues és més elevat que un altre, i llavors pues no surten els números al cereal, i els farratges tampoc.
1: Tot i així...
3: Però això...
1: Digues, Néstor, després afegiré una cosa, no, perquè volia afegir una cosa del preu.
3: Que l'Esmeralda ho ha dit, jo ho he dit durant les paraules, ha dit el mateix. Vull dir que el món del cereal, el sector del cereal, sigui d'hivern, d'estiu, i el farratge també, com que depenem molt dels mercats de fora, pues s'haurà de replantejar. Cap a quin camí? No ho sé, perquè això, però bueno, som perseverants, torno a dir, som perseverants.
0: Bueno, això que deies del nitrogen orgànic, pues jo crec que és una bona solució, perquè ni produïm molt de nitrogen orgànic, sol hauríem de canviar els calendaris d'aplicació. I llavors augmentar una mica els límits, que ja fa anys que ho reclamem a Europa i no ens fan cas, i llavors jo crec que seríem autosuficients i podríem passar completament dels adobs minerals sense que s'ofengui ningú.
1: Clar, no?
3: No, el que he dit és que baixar els costos... Aquí tenim unes matèries primes, tenim unes dejeccions dels nostres animals, estem fent, no invents, estem fent coses per poder-les gestionar, si podríem fer les mateixes coses o diferents, les gestionaríem igual, perquè podríem fer separador de sòlid i líquid en els purins, el líquid ho podríem fer en fertirrigació, ens estalviaríem aigua, aportaríem nitrogen, entens? Hi hauria tantes coses que es poguessin fer si nos deixessin, si nos escoltessin els pagesos, eh? Sols si nos escoltessin, que nos abaratirien els costos. Després potser al cereal on se pot regar, el regadiu, potser seria rentable. Però, torno a repetir, és el que has dit tu, el panís. Nosaltres a casa volíem fer panís, dic, hòstia, és que si no collim, perdem quartos, eh? Pues, escolta, per perdre quartos ho deixa ser. I ja està. Clar, és que és això. Però la gent, jo ho puc fer en aquest sentit perquè no vinc de la terra, vinc de la ramaderia. Però aquella gent que té tractors, que es viu del sector cerealista, aquest pensament que he dit jo no ho pot fer. Perquè si no sembra, no cull. I si no cull, no menja. I si no menja, no menja ni paga totes les inversions que ha fet per poder viure del sector cereal. Però amb això, que s'ha de fer un replantejament, no sé quin, però s'ha de fer un replantejament. I no crec que aquest departament estigui, com ha dit, estigui per la qüestió del departament ni pel ministeri. Però pot donar moltes ajudes. Les ajudes no ajuden el problema. Les ajudes agonitzen el problema. S'ha de fer un replantejament. No ho sé. No ho sé quin, però almenys que no s'escoltin els pagesos.
1: Vaig amb tu, Ramon. És que escoltàvem justament aquesta setmana també que a nivell de preus, els preus són similars als de l'any passat. Hi ha algunes cooperatives, escoltàvem declaracions de la cooperativa d'Alfés aquesta setmana, del Josep Ignasi Molló, que deia que de moment no s'estan notant aquests efectes de la guerra al Pròxim Orient, però una mica el que estava dient ja el Néstor, que es quedi el preu igual amb aquests costos que ja es venen arrossegant, que no és sol d'ara per aquest conflicte, que els preus no es quedin iguals, no és una notícia positiva, perquè és un mal ja que s'arrossega des de fa molt temps.
2: Mira, la producció és que hem començat, jo crec que si ho barregem tot, el que farem els pagesos és plegar. Ni resiliència ni història. Una cosa és la producció.
1: Clar.
2: La producció està a un guany, està mermat. Mira, l'altre dia a la Llotja de Barcelona hi havia una gran reunió principalment per a cooperatives pinçaires i cooperatives productores. Se va fer una gran enfatització del producte de proximitat, del nostre cereal, d'allò. Però la ponència important que va vindre a fer una ponència era un alt destacat dirigent d'Ucraïna i grans representant de la producció ucraïnesa dintre. Una cosa és la nostra producció, que la nostra producció és una producció que enguany estarà i portem uns anys que no és bona, i això, claro que els costos de producció són alts, però si la producció és baixa encara és pitjor. Si la producció fos molt alta, si anéssim a rendiments alts, i el blat de moro per què cada vegada és més limitant? No només per la producció i els costos, perquè té unes problemàtiques a nivell de malalties que cada ens afecten més. Abans una producció és el mateix que passa en la pera. Vull dir, sí que el departament o el ministeri no farà cap estudi, o és difícil, però ja hi ha una gran empresa de viveros a nivell mundial, que també és nostra, ja és una gran empresa, doncs que ja l'any que ve ja tindrà peus, plançons, varietats de pera resistents al foc bacterià, resistents a la sequera, resistents a problemàtiques de floració. Ja sé, està investigant per part d'empreses aquestes. Ara, la producció de cereal, analitzem la producció, és una cosa, és baixa. És baixa, problemàtiques, canvi climàtic, sequeres, massa aigua enguany, plagues fitosanitàries al blat de moro. Enguany, la coincidència o la casuística dels preus alts a nivell de mineral, d'adobs minerals, de tot el que són urees, de tot el que són nitrogenats. Claro que aquí, ara m'ho recordem tots, de que aquí tenim una matèria prima que ben treballada. Vale, pues anem cap aquí, anem a fer projectes d'aquestos, que al final s'ha de fer projecte per a poder tindre uns adobats més orgànics que teníem la matèria prima, però s'ha d'intentar fer d'una altra manera. I a partir d'aquí dius, els preus de mercat no els canviarem. Els preus de mercat i principalment el cereal va a un preu mundial, va a un preu de llotges. I aquest preu de llotges, si segons en qui parles, i en altres parlen molt en los pinsaires, pues los preus de llotges, avui en dia el preu del cereal que es té de referència, la finca més gran és el Port de Barcelona. I aquest és el preu de referència. Ara, com podem replantejar molt el sector? Bueno, pues, en els nous regadius, però tenim unes zones de secà que què replantejarem si no fer llavors que siguin més resistents? Treballant innovació. Treballant innovació a nivell de llavors, a nivell de que siguin més resistents, d'altre tipus de productes, que hi ha d'altres tipus de productes. I això serà on has de vindre que s'hi haurà d'anar lluitant, perquè el que no canviarem serà el preu.
1: Doncs...
3: Ja, però no... Ramon, però els nous regadius que dius tu, l'aigua, que ho ha dit abans l'Esmeralda, s'ha de pagar.
2: Oh, i tant.
3: I estem... N'hi ha
2: que fa 30 anys que la paguem. Sí, sí. Això no és nou.
3: Sí.
2: Claro.
3: Clar, però amb això... Però clar, estem competint amb mercats que tenen... Els abonos els tenen allí, i tu has dit, no vull dir el país, l'abono el tenen allí i no cal aigua. Ho entens? Claro, claro. I la mà d'obra és diferent, i tot és diferent. Vull dir
2: però
3: que...
2: Mira el petit exemple, un petit exemple. Lo blat de moro, la principal producció de blat de moro a les pinsaires, a totes les empreses de Lleida, principalment, era el nord de França. Avui en dia el nord de França té molta més problemàtica que en altres en sequera. Ja i dius, què han fet aquesta gent? Pues intentar lluitar en una competitivitat que en altres tenim, que és l'aigua, que és lo rec, i que ells avui en dia encara no tenen desenvolupat. Vull dir que tot això canvia.
0: Sí, i jo crec que és com el que diu el Ramon, que hauríem d'invertir més en estudis de varietats més, el que diu ell, en genòmica, en regadius. Per això els del nord de França venen aquí a mirar els regadius. A Espanya tenim una regió equiparable a Califòrnia de regadius. Som l'enveja de tota Europa, perquè ells no havien... Nosaltres sempre hem tingut sequeres aquí i sempre ens han buscat la vida per invertir, per fer regadius. I hem d'anar per aquí, innovar i fer nous cultius o agafar varietats que li donin valor afegit a les nostres explotacions agràries.
1: Néstor, acabem amb tu molt breu, et demano 20-30 segons perquè ens quedem sense temps, però si volem anar tancant per aquest bloc que hem anat parlant d'innovació i també dels reptes de futur.
3: Reptes de futur. Ja que parlàvem de França, jo me posava les mans al cap, totes les més disseccions ramaderes que fem a casa, totes van a França. Pues ells venen a copiar-nos l'aigua, pues copiem lo que jo estic, claro. estic claro. Portant.
0: Sí, no? Sí.
3: És que ho hem parlat abans, La gent, però amb això, la gent s'espavila. Noves varietats i tot, perfecte, però la gent s'espavila. Ho he dit, el sector cerealista s'ha de fer un replantejament. No hem de confiar de les administracions, ha de ser el propi sector que ho ha de liderar i les administracions o el govern no, ha d'escoltar el sector. Diguem-ne que en vulguem, busquem varietats noves, els diem als dintre, que busquem varietats noves més resistents als canvis climàtics, perquè basta si plou molt, basta si no plou, basta si plou quan, entens? Perquè, i després una altra cosa, que no s'ha tocat, els problemes que tenim amb els fitosanitaris. Nosaltres, cada vegada més, ens estan traient fitosanitaris. Una altra conseqüència, per ser menys eficient. Clar, és que, si vam, ho ha dit el Ramon, si anem donant toms, ens enfonsarem nosaltres mateixos.
1: Intentarem no enfonsar-nos, Néstor. Em sap greu perquè ens hem deixat molts temes per parlar. Ens queda encara una tertúlia més abans d'acabar la temporada i espero comptar amb tots tres per tancar-la. Moltes gràcies per aquesta estona, Néstor, Esmeralda i Ramon.
4: Estàs escoltant Arrela, el programa agroalimentari de les comarques de Lleida. I fins aquí la rela d'aquesta setmana. Nosaltres ho deixem aquí i ens hi tornem a posar la setmana que ve, com sempre, a la mateixa hora. Recordin que tenen un correu habilitat arrela@uau.cat per enviar-nos qualsevol proposta de tema. Gràcies per la confiança i ens veiem en la següent secció.
5: Arrela, Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
6: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
5: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
6: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
5: Dilluns, dia de descans.
6: Telèfon 93 792 35 46.
5: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
7: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
8: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum a Arenys de Mar.
9: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
8: Veniu a veure el futbol en companyia.
9: Disposem de terrassa.
8: Som a la Riera, Parafita 117.
9: Truqueu al 93 792 0019.
8: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels arenyencs.
5: Ràdio Arenys, 91.2 FM.
10: Nueva York!

0: Ràdio Arenys, 91.2 FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El papa ha condemnat els abusos comesos dins l'Església davant dels representants de la Conferència Episcopal Espanyola. Els ha visitat i ha adreçat un discurs on ha equiparat els abusos amb una plaga i ha reclamat als bisbes veritat, justícia i reparació de les víctimes. Justament aquesta tarda el pontífex es reunirà amb víctimes d'abusos sexuals a l'Església enmig de les queixes d'algunes associacions que n'han quedat excloses.
3: Como veis, nuestro viaje está hecho de encuentros. En ellos no faltarán los que viven momentos de oscuridad y nos reclaman que nos hagamos para ellos samaritanos. Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado.
2: Una de les associacions que ha quedat fora d'aquesta trobada amb Lleu 14 és Reparació Integral, ja fundada per Miguel Hurtado, el primer denunciant d'abusos a l'abadia de Montserrat. L'escoltem.
4: Volien que la llei s'aprovés pel juny i a última hora van cancel·lar la ponència i van ficar la llei en un calaix. No ens han donat cap explicació de per què ha passat això. Nosaltres el que creiem és que no volen el govern molestar el papa durant la seva visita a Espanya.
2: I el col·lectiu de crítics de Girona presentarà un recurs administratiu davant del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic per l'adjudicació del cinema Trufó. Denuncien que l'Ajuntament ha apostat per un model de privatització contrari a l'esperit de l'equipament amb l'adjudicació a una empresa amb ànim de lucre. Reclamen que aquestes bases haurien pogut apostar per valorar un 70% l'aspecte cultural. Precisament avui, a les 5 de la tarda, hi ha un ple a l'Ajuntament de Girona per abordar aquesta qüestió. I el ple de Torredembarra ha aprovat avui la renúncia del socialista Vale Pino al càrrec d'alcalde. És el primer pas d'un relleu a l'alcaldia que ja estava previst en el pacte de govern, assignat a principis de mandat amb Esquerra, PSC i Junts. El procés culminarà dissabte amb l'elecció d'un nou batlle. Segons el que queda establert, el relleu el prendrà Raül García, d'Esquerra Republicana, actualment primer tinent d'alcalde. I el copilot d'un turisme ha mort en una col·lisió frontal a la C-63 a Lloret de Mar per causes que s'investiguen. Un turisme i un tot terreny han col·lidit frontalment i com a conseqüència de la topada, l'acompanyant davanter del turisme ha mort i el conductor del mateix vehicle ha resultat ferit greu i és a l'Hospital Josep Trueta.

0: de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
1: Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest dilluns 8 de juny del 2026. Ho tenim tot preparat, com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Ran de Mar. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'Escala. Baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. Parlarem d'Aiguamolls, anant fins a la Costa Brava. Participarem en unes jornades d'ornitòlegs baixant fins al Delta de l'Ebre. Ens submergirem per observar taurons del Mediterrani. Ens posarem les bambes i anirem a córrer arran de mar. I acabarem el programa d'avui coneixent les novetats de les platges de Vilanova. Estarem aquí fins a les 6 de la tarda arran de mar. Abans de tot això, el que volem fer és saludar el nostre equip, saludar a totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Ran de Mar surti de port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
2: Bona tarda, què tal? Doncs mira, oi, que m'escolto molt fluixet. Què m'escoltes?
1: Sí, jo perfectament.
2: Hola, què tal? Doncs bé, de dilluns, has vist?
1: Avui és el Dia Mundial dels Oceans, què et sembla?
2: Oh, quina meravella, a veure si els cuidem bé.
1: Ah, efectivament.
2: A veure si els cuidem bé, perquè està molt bé això de celebrar coses, però després, a l'hora de la veritat...
1: Home, en principi, amb aquella magnífica agenda 2030, no sé si te sona d'alguna cosa...
2: Sí, malament.
1: Un dels objectius és recuperar els ecosistemes marins. No sé si ho aconseguirem, perquè el 2030 està aquí ja, però... Però és un dels objectius.
2: Hi ha una pesca que potser no aniria bé amb això.
1: I altres coses, també, sí, els fondejos, no, aquests de llogabarques i coses així.
2: Jo dic la d'arrossegament, aquella que fa crac-crac-crac i s'ho emporta tot i ho neteja tot. Bé, bueno, espero que sí. Vinga, va, no perdrem l'esperança. Diuen que això és l'últim que s'ha de prendre, Vinga, va.
1: Anem a saludar la Cel Prieto des de radiodelta.cat. Cel, molt bona tarda, com estàs?
3: Hola, molt bona tarda, companyes. Bé, ja ho sabeu, de dilluns, però avui us porto una notícia.
1: Ai, sorprèn.
3: La notícia és que ja he anat a la platja, Marina.
1: Oh! És que ahir feia molta calor, eh?
3: Sí, bueno, mira, este cap de setmana just ha sigut que no n'ha fet tanta, almenys el dissabte que vaig anar-hi, però bé, lo sol me va pintar. Estic contenta.
1: Pica, pica, el sol pica ja, eh? O sigui, estem a principis de juny, però el sol, déu-n'hi-do com pica. Anem a saludar en Sergi Corral, des de Ràdio L'Escala. Sergi, molt bona tarda, com estàs?
4: Molt bona tarda, doncs prop de bé. Aquí també hem anat a la platja, eh? També ha fet un cap de setmana molt, molt bo. O sigui, per les nits se dorm bé perquè no fa aquella calor d'aixafogó, de mínimes tropicals i aquestes coses.
1: Gràcies a
4: Déu. Però durant el dia s'està molt bé. I una cosa important, que no sé si recordeu que fa uns dies us vaig dir que l'aigua estava bruta, com tèrbola.
1: Sí.
4: Doncs portem ja no una setmaneta, o quasi una setmaneta, sobretot aquest cap de setmana, que està molt neta l'aigua. O sigui, molt bé per anar sota aigua, mulleres i tu i aquestes
1: coses. Esperem que continuï així. Jo estic resant perquè no arribin meduses comparat com l'any passat, que va ser això una plaga de meduses. O sigui, que jo fa dies que ho penso, dic que no arribin, que no arribin. Veurem què passa. Anem a saludar la Carla Lanuza des de Canal Blau Ràdio. Carla, molt bona tarda, com estàs?
5: Molt bona tarda, companyes. Bueno, amb el que acaba d'explicar la Cel, ja confirmem que sóc l'última persona que queda del programa per ficar els peus a l'aigua de,
1: doncs no sé què
5: esperes, de la platja. Espero que faci bastanta més calor, la veritat. Ja us vaig explicar que a mi em costa, però bueno, potser aquesta setmana em vaig mentalitzant i faig el sacrifici per tots vosaltres. Vinga, va.
1: Va, així ho esperem. I anem a saludar l'Oriol Leo des de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda, com estàs?
6: Molt bona tarda, Maria, molt bona tarda a tothom. Bé. Mira, jo me n'alegro, d'aquest any no ser l'últim de ficar-se a l'aigua. Això, Carla, t'ho has de prendre així, Al final, ho has de fer pels altres, Quan van insistint que si no sé què, que si no t'hi fiques mai, que si la trobes freda, res, has de demostrar coratge i dir, per vosaltres, saps? Com els toreros d'abans, Doncs cap a l'aigua que vas. I ja està. I ja, un cop ho has fet, ja està.
1: Sí, m'ha agradat molt com has definit això, no ho hagués pogut definir millor. Vinga, va, anem a començar el programa d'avui. Qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got.

0: l'actualitat.
1: Comencem el nostre repàs informatiu per la Costa Brava explicant que la confraria de pescadors de l'Escala i l'Ajuntament porten la sardinada popular fins a peu de platja. Una jornada de promoció del peix blau i reivindicació del sector, Sergi.
2: Doncs sí, Marina, aquesta sardinada popular ja s'ha convertit en un clàssic del mes de juny a l'Escala, just en l'època estrella del peix blau. La cofradia de pescadors de l'Escala, l'organització de productors pesquers, la OPP del Cap de Creus i l'Ajuntament han organitzat un matí de dissabte molt mariner just aquí a Ran de Mar. Una diada assolellada que ha plegat molt de públic per degustar una bona ració de sardines de l'Escala. Les caixes van arribar directes de port cap a 11:15 i just al punt del migdia ja va començar la cuita. Ens explica tot al voltant d'aquesta jornada en Josep Lluís Sureda, patró major de la cofradia.
3: Esperem que sigui pues, una matinée pues, ben enriquidora, que la gent pues, tasti aquestes fantàstiques sardines que pesquem aquí a casa nostra, aquí a l'Escala, que aquest any, per cert, pues, són unes sardines fantàstiques grosses i ara estan en pleno apogeo, diguéssim, de quan són més bones, quan són més grasses, que aquest any també doncs, compartim protagonisme, a part de la cofradia de pescadors, també amb l'OPP Cap de Creus, que la cofradia de les barques de la cofradia de pescadors de l'Escala ens hem associat també amb aquesta associació doncs, que engloba doncs, les cofradies de pescadors de Llançà, Port de la Selva, Cadaqués i Roses, i ara les de l'Escala també, a més, també hi som.
2: El grup d'havaneres escalenc Orets de Mar hi va posar la música amb un concert d'havaneres on no hi va faltar cap dels clàssics del ritme de 2x4. La jornada també va tenir una vessant ben reivindicativa. Els pescadors van voler fer palès el seu malestar davant la normativa i la burocràcia institucional que en plena d'entrebancs el seu dia a dia a mar.
3: Nosaltres no perdem ocasió doncs, per reivindicar pues, el sector pesquer perquè, bueno, com tots sabeu, pues, estem passant una mica d'una mala època perquè l'administració no para doncs, de treure'ns bombardejant-nos a normatives, que moltes normatives que no tenen sentit i que des de les cofradies de pescadors doncs, estem mirant de tirar enrere, no? Vull dir que bueno, esperem doncs, que aquesta sardinada doncs, també serveixi per reivindicar una mica el que és el sector.
2: La diada, com veieu, ha estat un èxit amb una cua constant per anar a buscar les racions que es venien a un preu popular de 3 euros. Les grades de la Riba van servir de taula improvisada i un mar perfecte per seguir el concert de veneres.
1: La Generalitat ha engegat un pla pioner per restaurar els ecosistemes marins de tot el litoral català amb l'horitzó 2030.
2: Sí, Marina, i l'ha batejat com PEREMCAT, un projecte centrat en 4 ecosistemes clau per a la biodiversitat, la pesca i les activitats subaquàtiques. Aquest pla suposarà una inversió de més de 3 milions d'euros i d'entrada ja hi ha equips que fan diagnosi aquí a la Costa Brava. Concretament, s'està treballant a Tossa de Mar, Calella de Palafrugell i en l'àmbit marí del Montgrí. El pla estratègic, que tindrà una inversió, com hem dit, de més de 3 milions d'euros, es focalitzarà en 4 hàbitats i ecosistemes marins. En concret, el de les algues, les praderies de fanerògames, els rodòfits i el fons de coralígen. La fase de diagnosi del PEREMCAT, que s'allargarà durant més d'un any, no tan sols avaluarà l'estat de conservació dels diferents hàbitats, sinó que també analitzarà quines pressions i impactes reben els ecosistemes. El projecte contempla formes de restauració actives, però també passives, com poden ser les relacionades amb combatre o mitigar els efectes del canvi climàtic o accions informatives i de divulgació per fomentar el respecte del medi marí, sobretot aquell més proper a la costa i les zones més freqüentades. La Generalitat es fixa el 2028 com a data límit per desplegar totes les fases del pla, amb l'objectiu d'avançar-se a allò que ha fixat Europa per al 2030. Aleshores, segons recull el reglament per a la restauració de la natura, s'hauran d'haver restaurat com a mínim el 30% dels hàbitats degradats, un percentatge que haurà d'assolir el 100% al 2050.
1: Baixem ara fins al Delta de l'Ebre. L'Ajuntament de Deltebre ha presentat un pla d'impuls que inclou 37 accions amb l'objectiu de crear noves experiències agroturístiques i reforçar la connexió entre el sector primari i el turisme.
0: Sí, Marina, la iniciativa pretén transformar activitats com els camps d'arròs, les muscleres, la pesca tradicional o els productes del Delta en propostes turístiques capaces d'atraure visitants, generar noves oportunitats econòmiques i reforçar la identitat del territori. El pla defineix un full de ruta per diversificar l'economia local, fomentar la desestacionalització turística i impulsar nous projectes empresarials. Ens ho explica la regidora d'Enfocament Turístic de Deltebre, Lola Casanova.
4: Fem la presentació i el balanç de l'impuls que s'ha donat a la creació d'empreses agroturístiques de la mà de Segitur des de l'Ajuntament de Deltebre. Gràcies a aquesta iniciativa, MICEA, aquesta proposta que ens porta la innovació en el sector agrari de la mà del sector turístic, perquè només podem tindre un turisme de qualitat si ho fem de la mà dels nostres ciutadans i ciutadanes i de la mà de l'economia local. Per això, un millor turisme va junt en una millor qualitat de vida de les persones del nostre municipi.
0: Entre les mesures destacades hi ha la creació d'experiències vinculades al cultiu de l'arròs, l'aqüicultura i la pesca, la millora de la senyalització dels espais, la posada en marxa d'un club de producte que integri productors i empreses turístiques i el desenvolupament de rutes temàtiques i materials de promoció. Deltebre ha estat un dels 5 municipis seleccionats a nivell estatal dins el programa impulsat per Segitur, en el marc del model d'innovació sostenible d'experiències agroturístiques. Durant el procés s'ha treballat directament amb 10 empreses locals que han participat en tallers, mentorització i plans de millora per desenvolupar noves propostes.
1: La Ràpita estrena amb èxit un arrossar municipal per la Festa de la Plantada.
0: Després de 8 edicions fent-se a la finca d'una fundació, l'Ajuntament ha habilitat aquest espai propi per centrar els actes exclusivament en la divulgació agrícola i en la demostració de com es plantava l'arròs abans de la mecanització. L'organització ha destacat el canvi d'ubicació per evitar que l'activitat agrícola quedés deslluïda, mentre que els veïns més veterans han aprofitat la jornada per transmetre el coneixement de l'ofici als més joves i garantir que no es perdi la tradició. Els visitants, a més, han pogut entrar als arrossars per conèixer de primera mà la duresa d'este treball manual. La jornada ha acabat amb ballades de jotes i un tastet de vermut a la plaça del Ròtula Delta, a l'espera que la tradició se torni a reprendre al setembre amb la Festa de la Sega.
1: Fins les costes del Garraf. Aquest matí la línia R2 Sud ha començat a recuperar progressivament el servei habitual un cop finalitzades les obres als túnels del Garraf. Carla.
5: Sí, la setmana passada ja es va anunciar que avui dilluns es donarien per acabades les obres en dos punts dels túnels del Garraf i aleshores es va dir que el restabliment podria ser efectiu abans d'acabar aquesta setmana. Finalment, no ha calgut esperar més dies i avui mateix, un cop fets els trajectes de seguretat, s'ha efectuat la represa del servei. Els trens de la línia R2 Sud tornen a circular en doble via entre Garraf i Sitges des d'avui. Rodalies de Catalunya recupera de manera progressiva el servei ferroviari habitual al Garraf, un cop finalitzades les obres de millora de la infraestructura executades per Adif. La recuperació de les freqüències i circulacions habituals s'avancen, doncs, una setmana sobre el calendari previst pel 15 de juny. Amb aquesta represa del servei finalitza el pla alternatiu de transport per carretera dels serveis regionals, tot i que avui els autobusos encara estan en funcionament per facilitar la mobilitat. Aquestes actuacions, iniciades el passat 16 de març, han comportat durant prop de 3 mesos modificacions en la circulació ferroviària a la línia R2 Sud i als serveis regionals del Sud. Adif i la Generalitat ja treballen en un projecte més ampli per remodelar totalment els túnels del Garraf. La inversió prevista és superior als 280 milions d'euros i es podria licitar abans de finalitzar aquest any per tal que els treballs puguin començar l'estiu vinent. Consisteixen en l'ampliació del túnel del Cantó Muntanya per fer-hi circular les dues vies, en el tram entre Sitges i Castelldefels.
1: I avui dilluns continua la negociació entre treballadors i direcció de la companyia Fomento de Contrataciones y Contracta Medi Ambient per tal d'arribar a un acord que pugui desconvocar la vaga que des d'aquest matí s'ha iniciat sobre el servei de recollida d'escombraries que presta la Mancomunitat.
5: Sí, la vaga sobre el servei de recollida de la brossa ha començat oficialment a les 6 d'aquest matí, però serà en les properes hores i els propers dies quan els efectes seran més visibles. Direcció i treballadors estan negociant la renovació del seu conveni laboral. De fet, la darrera reunió s'ha mantingut fins aquesta matinada i per avui hi ha previstes noves negociacions. Recordem que la vaga afecta els municipis en els que el servei es gestiona a través de la Mancomunitat Penedès-Garraf. I en el cas del Garraf, això inclou Sant Pere de Ribes, Cubelles i Canyelles. La Mancomunitat ha expressat avui mateix la seva confiança en que el conflicte laboral es resolgui aviat i es reserva el dret a aplicar sancions per possibles incompliments. Els serveis mínims decretats per la Generalitat determinen que la fracció de rebuig s'ha de recollir cada 72 hores i l'orgànica cada 48. La recollida selectiva, que inclou paper, cartró i vidre, s'ha de prestar al 50% del servei habitual.
1: Fem aturada a les costes del Maresme. Torna al Mares Music 2026, el concurs de música jove de la comarca, una iniciativa que vol descobrir i promocionar nous talents musicals al Maresme. Les inscripcions per a solistes i grups estan obertes fins al proper 15 de setembre, Oriol.
6: Doncs sí, Marina, el Mares Music és un concurs que vol donar veu als joves artistes musicals per tal de donar-los visibilitat i noves oportunitats professionals. La proposta, que arriba a la seva 22a edició, està oberta a diferents gèneres i estils musicals, amb l'única condició que no tinguin cap contracte discogràfic professional i disposin d'un repertori per cobrir 20 minuts de concert. En té més detalls Marta Rovira, consellera d'Educació, Cultura i Joventut del Consell Comarcal del Maresme.
7: És el més difícil, de tenir el primer concert, fer el primer audiovisual, participar en una fira, tot això, primera vegada costa molt, i per tant el concurs té, aquesta vocació d'impulsar, no?, aquesta gent que comença. Tenir quatre peces musicals com a mínim, portant un cert repertori, no cal tenir un LP, però sí un cert repertori, doncs, ja per poder actuar o per poder presentar l'obra pròpia, no?
6: El jurat valorarà, entre altres aspectes, la qualitat i originalitat del projecte, així com la seva viabilitat en el mercat actual. Marta Rovira especifica que es tindrà en compte també l'ús de la llengua catalana i la presència femenina.
7: També posem èmfasi en algunes qüestions, no? Per exemple, això, aquest suport al talent femení, perquè també costa més que les dones puguin emprendre projectes musicals, són menys visibles habitualment, i per tant donem aquest plus de suport al talent femení, i per altra banda, doncs, tot i que no és excloent, sí que té més punts el fet d'utilitzar la llengua catalana, perquè també necessita que li donem suport.
6: Les propostes guanyadores rebran diversos premis professionals, a més del Premi del Públic i del Premi Local. És un concurs impulsat per 7 municipis del Maresme i manté obertes les inscripcions, com deies, Marina, fins a mitjans de setembre a la plataforma maresmusic.cat. La final tindrà lloc el 7 de novembre a Sant Vicenç de Montalt.
1: Calella instal·la boies intel·ligents per controlar l'onatge i la qualitat de l'aigua. Les dades permetran reforçar la seguretat a les platges i detectar possibles episodis de contaminació.
6: Exacte, l'Ajuntament de Calella completa la instal·lació de 5 boies intel·ligents al litoral municipal amb l'objectiu de millorar el control de l'estat de la mar i la qualitat de l'aigua. Els dispositius ja es troben operatius i permeten disposar d'informació actualitzada en temps real. La xarxa està formada per 4 boies destinades al seguiment de les condicions marítimes com l'onatge, la temperatura, la pressió atmosfèrica o els corrents marins, i una 5a boia especialitzada en el control de la qualitat de l'aigua i la predicció de la possible presència de meduses. Les boies estan distribuïdes en diferents punts de la costa, des de davant de la platja de la Roca Grossa fins a l'altura del Club Nàutic de Calella. Les dades recollides s'envien automàticament a una plataforma de gestió que centralitza la informació ambiental del municipi i facilita la presa de decisions. Aquest coneixement permetrà, per exemple, reforçar la seguretat a l'aigua, limitar el bany en cas que sigui necessari o millorar la gestió del litoral. La informació també permetrà detectar episodis de contaminació o abocaments i actuar amb més rapidesa davant de qualsevol incidència. La intenció és que les boies estiguin en funcionament durant tot l'any i no només ara durant la temporada de bany. D'aquesta manera es podrà disposar d'una visió més completa del comportament del litoral al llarg de les estacions i millorar el coneixement de la dinàmica marina de la costa.
1: nostre repàs informatiu a la Costa Daurada explicant que l'Associació de Veïns i Veïnes de Tarragona 2 celebra durant aquest mes la Festa del Medi Ambient amb una iniciativa que combina activitats de sensibilització ambiental, cultura popular, divulgació científica i música en directe. El programa que es desenvolupa fins al 4 de juliol té com a fil conductor el concepte de zero residus i oferirà totes les activitats de manera gratuïta al Parc Montserrat Garriga a l'espai de la Caseta. S'han previst diverses xerrades divulgatives, entre les quals destaquen una conferència sobre intel·ligència artificial a càrrec de Joan Galla Beltrán i una altra sobre salut, gènere i medi ambient impartida per Blanca Moreno Triguero. També s'organitzarà una visita guiada a Aitasa per conèixer de primera mà el procés de tractament de les aigües industrials. Un dels actes destacats serà l'activitat Camí cap a l'eclipsi, previst pel 26 de juny. L'Associació Astronòmica Torroja del Priorat explicarà les característiques de l'eclipsi solar total del 12 d'agost i oferirà recomanacions per observar-lo amb seguretat. La programació continuarà amb una sessió dedicada a la correcta gestió dels residus organitzada per personal d'educació ambiental. El president de l'entitat veïnal, Julià Montoya, destaca que l'objectiu de la celebració és fomentar la conscienciació ambiental i la participació ciutadana a través d'activitats obertes a tots els públics amb la reducció de residus i la sostenibilitat com a principals eixos de reflexió.

0: que cada dia tinguem menys residus.
1: La festa culminarà el dissabte 4 de juliol amb una jornada de caràcter més lúdic i familiar. Hi haurà una cercavila amb els gegants de l'escola Les Dominiques i sons de la Cossetània, una xocolatada, jocs tradicionals, un vermut popular i un sopar veïnal. La cloenda arribarà amb un ball amenitzat pel duo musical Llaki Blue. Ara volem saber quin temps farà a la nostra mar. Ens ho explica el Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
2: Bona tarda. Una situació marítima variable i una mica canviant, la que tindrem al llarg de les properes hores. De moment, el que queda d'aquest dilluns, el vent dominant serà de sud, sud-oest, un palet més reforçat a la Costa Brava i amb marejol en general, tot i que ja a última hora de la tarda, bàsicament quan es faci de nit, entrarà una mica de tramuntana o gregal més aviat a la Costa Brava i això farà que hi hagi una mar més esvalotada. Durant la nit de dilluns a dimarts i dimarts al matí tindrem fins i tot forta maró, mar en fora, en aquesta Costa Brava. Per tant, un canvi de vent destacable, al igual que el dimarts al matí el canvi de vent que hi haurà a la Costa Daurada, sobretot del Baix Camp cap al sud, on entrarà una mica de mestral. En canvi, a la costa barcelonina continuarà bufant el vent del sud, que de fet també tindrem durant la tarda del dimarts vent del sud, que es reforçarà fins i tot a la Costa Daurada. Per tant, viratges de vent destacables i amb mar una mica espessa les properes hores. N'estem pendents a la xarxa.
1: Del temps al trànsit, volem saber com estan les nostres carreteres. Per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha la Fina Araquer. Molt bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments hem de parlar de fluïdesa en general al conjunt de la xarxa viària catalana. Tanmateix, els principals accessos a Barcelona per càmera sí que observem un tram de lentitud a l'autopista AP7 a l'altura de Barberà del Vallès en sentit Tarragona, en sentit sud, i també la C58 i a la C33 retencions entre Montcada, Reixac i el nus de la Trinitat, sobretot d'entrada a la capital catalana. Pel que fa a la ronda, circulació lenta a la ronda de dalt, a l'altura d'Horta, en sentit Trinitat, i també a la ronda litoral, a la zona portuària, aturades des de l'altura de Poblenou en sentit Llobregat. Acabarem situats a la demarcació de Tarragona, a la C14, a l'altura de la Selva del Camp, i hi ha un carretellat a la passada en sentit Reus arran d'un accident entre dos turismes. De moment això és el més destacat. Molt bona tarda.

En només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar.

0: les profunditats de l'actualitat.
1: Volem començar avui traslladant-nos als aiguamolls de l'Empordà per parlar del projecte Ibis Ermita i veure com li va al segon any que està en marxa, Sergi.
2: Doncs sí, Marina, així és, i ho fem de la mà de la seva cubil, de la biòloga i coordinadora, la Marina Izquierdo, qui està sobre aquesta experiència de reintroducció. Marina, molt bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
2: Costa't una miqueta el micro, que per ràdio això que se senti ens han de sentir bé. El que dèiem, Marina, esteu en un projecte realment interessant, on pels oients d'aquí de la Randa Mar, primer de tot volem fer una mica de recordatori i situació de tot plegat. Reintroducció de l'Ibis ermità. Per què trieu aquesta espècie en aquest entorn dels aiguamolls?
3: Doncs a dia d'avui, malauradament, hi ha moltes espècies que necessiten de la nostra ajuda per poder seguir visquent. Llavors, l'Ibis ermità és una d'elles. En el nostre cas, hem escollit aquesta espècie per diferents raons. Una és que nosaltres ens trobem als aiguamolls de l'Empordà, perquè l'hàbitat d'aquesta espècie sol estar en prats, en planes agrícoles, en bestiar, i això els aiguamolls ho té. Llavors és un molt bon lloc, és un lloc òptim per al l'ibis. I l'altre punt seria que nosaltres ens trobem en un punt intermig entre la ruta migratòria d'aquesta espècie. Una es troba a Àustria, una població que està a Àustria, i l'altra es trobaria a Cádiz, Andalusia. Llavors, estem en el punt mig per poder tenir aquesta connexió de poblacions.
2: El l'Ibis ermità era una espècie, també per posar una mica en situació, que havia estat present antigament aquí a la península Ibèrica i fins i tot aquí a Catalunya, jo què sé, Delta de l'Ebre, igual molts a l'Empordà.
3: Sí, aquesta espècie

0: és originària d'Europa. Va estar molts segles a Europa i fins fa 3-4 segles va començar a desaparèixer. Fins als anys 90, més o menys, que van arribar només a quedar 250 individus en tot el món, concretament a Marroc.
1: Déu-n'hi-do. I, com he dit abans en titulars, és el segon any del programa, és el segon aniversari, i per tant hem de preguntar com va l'experiència. Suposo que el primer any va ser una presa de contacte i un interrogant darrere l'altre, i aquest segon any heu pogut començar a resoldre algun d'aquests interrogants, no?
0: Sí, la veritat és que està sent una experiència molt enriquidora, i com bé dius, és consolidat tot l'aprenentatge que hem hagut de fer aquest primer any, agafant nous reptes, però la veritat és que estem molt contents del resultat que estem obtenint i veiem que tot va bé, en bon camí, llavors estem bé.
1: Estem bé. Us ho pensàveu ja des de... Suposo que, evidentment, per tenir un projecte de reintroducció heu de tindre ben apamat, però ja sabem moltes vegades que en natura i en biologia dos i dos no són quatre, no?
0: Sí, la veritat és que... Al final ho podem tenir molt ben descrit tot, molts bons protocols, però sempre hi ha una part d'incertesa que moltes vegades tampoc depèn de nosaltres directament. Llavors, la veritat és que està sortint tot molt bé, estem tenint uns bons resultats, també partim d'experiències que ja han tingut altres projectes com el que us he mencionat a Àustria i a Jerez. Allà ens han traslladat tots els seus coneixements i nosaltres hem partit d'una base ben sòlida i a partir d'allà hem hagut d'aplicar nous arreglos, noves activitats per poder traslladar aquell projecte que ja està en altres parts aquí a Catalunya.
1: Perquè coneguem una mica l'Ibis ermità, o sigui, que és, per posar en situació, en context els oients, és un ocell petit, és un ocell gros, quina és una mica la seva alimentació i una miqueta la seva vida.
0: Doncs l'Ibis ermità és un ocell mitjà, podríem dir, més o menys d'alçada fa uns 50-60 centímetres, quan obre les ales pot arribar a fer 1,20 m, 1,30 m, llavors no és precisament petit. I és totalment negre. Presenta un plomatge negre, però amb plomes iridescents. Això vol dir que amb la llum del sol es reflecten colors com el color lila, el color verd, i entre altres. També una cosa molt característica és que té un bec molt llarg, corbat i vermell, i una cresta de plomes a la part de darrere del cap.
1: Això què vol dir que el tingui el bec tan llarg? Vol dir que busca el seu menjar, per exemple, en el fang, en els sediments...
0: Sí, bàsicament ell s'alimenta d'invertebrats, sobretot d'insectes, tot i que no vol dir que pugui menjar granotes o algun altre petit vertebrat. I sí, al final el seu bec l'utilitza per buscar el terra, l'enterra una mica, com que té un bec que se li diu tàctil, ell va notant si hi ha alguna presa per la zona.
1: En el programa, en el primer any, veu reintroduir una tanda, ara em diràs el número més o menys, de pollets, no sé si eren una vintena o prop. Explica'm una miqueta com ha anat aquesta primera tanda i quina és la novetat d'aquest any, com heu encarat aquesta segona edició del programa.
0: Doncs l'any passat, en total, vam rebre un total d'uns 58 individus en diferents grups. El primer grup són aquests 19 ibis que menciones, que aquests procedeixen d'Andalusia. Llavors, actualment tenim uns 55 individus en llibertat, perquè hi ha alguna baixa, tot i que insignificada en el sentit de números, però en total tenim uns 55 ibis en llibertat. I aquest any hem començat la promoció fa poquets dies, que han vingut 21 pollets totals de Jerez.
1: I com... quin és una mica el procés en quant als pollets? Perquè, clar, us arriben molt, molt petits, suposo que els heu... Primer de tot els heu d'alimentar, evidentment, però una miqueta ensenyar-los ja de cara a la seva vida adulta, no?
0: Sí, concretament aquests que ens han arribat aquest any han vingut al voltant d'un mes de vida. Llavors, molts són molt petits encara per poder ser traslladats a l'aviari, llavors es mantenen dins de les nostres instal·lacions en unes estructures que els hem fet com una simulació de niu, i allà estaran un parell de setmanes més fins que desenvolupin tot el seu plomatge perquè puguin aguantar les temperatures de l'exterior. Llavors, un cop ja arribem a aquest punt, els traslladarem a l'aviari i allà començaran a aprendre a volar, perquè encara no volen, llavors estaran fent l'impàs de volar i també acostumant-se a menjar per si sols, perquè de moment la gran majoria mengen amb la nostra ajuda. Llavors seria anar a l'aviari, aprendre a volar i aprendre a menjar sols.
1: La vostra ajuda és allò que he vist a vegades amb les imatges, de com un guau, una mena d'allò, amb aspecte de mare divisa, no? O de pare, com...
0: Sí, al final nosaltres, per no fer-los una impronta a l'ésser humà, utilitzem un uniforme peculiar, que seria un casc amb un bec d'ibis, que simularia els seus pares. Llavors, nosaltres anem sempre de negres amb aquest casc i els alimentem.
1: Una pregunta. Has dit abans, has citat Jerez, et situa al Zoobotánico de Jerez. Què hi té a veure aquest centre amb tot plegat?
0: Doncs el Zoobotánico de Jerez, juntament amb la Societat Gaditana d'Història Natural, són uns col·laboradors molt importants per nosaltres, pel projecte, bàsicament perquè ells han realitzat el projecte Eremita, que seria com el projecte Ibis Ermità a Catalunya, però allà baix a Cádiz. I llavors ens donen molt suport tècnic. També ens han cedit els ibis que van venir, el primer grup dels ibis de l'any passat, i aquests nous ibis que acaben d'arribar. Llavors tenim una connexió molt estreta amb ells, també perquè està Miguel Ángel Quevedo, que és, li podríem dir, el pare dels ibis a nivell mundial.
1: Suposo que ells són realment els qui al final al cap us han assessorat o us han treballat, el que dius, no? Conjuntament. Suposo que els viatges han estat bastant recíprocs.
0: Sí, podríem dir que gràcies a ells i al Waldrop Team, que és l'equip austríac d'Ibis, hem pogut tirar endavant aquest projecte per totes les seves experiències i tot el seu coneixement que ens han traslladat.
1: D'aquests de la primera tongada, també llegíem, també a les publicacions que heu anat fent, de que dels que veu deixar en llibertat, alguns s'han anat a Perpinyà, els altres s'ha quedat prop d'allà del centre, relativament prop del centre dels Aiguamolls, no? Això us esperava o quin comportament hi ha hagut en aquests que heu pogut alliberar?
0: Sí, la gran majoria, per tant, no dir tots, s'han quedat per la zona. També, bueno, van fent petits moviments per descobrir. Hi ha un que vull destacar que es diu Fei, que és un ibis que des del primer moment que va sortir de l'aviari s'ha establert a uns 20-30 quilòmetres de la colònia on estem nosaltres, i des d'allà ha anat movent-se, ha arribat per quasi la costa, quasi Cadaqués, s'ha anat més cap al centre... ha estat movent-se tots els dies i no ha parat quiet en cap moment, però mai ha trepitjat de nou les nostres instal·lacions. O sigui, ja podríem dir que és un ibis que s'ha quedat independitzat en una zona al cantó.
1: Us esperàveu que arribés aquesta independització o independència, o us esperàveu realment que, bueno, que el vincle no acabés de trencar i s'estiguessin molt més pol·lulant pels
0: que fos tan ràpid? No, la veritat. Però sí que nosaltres el que ens esperem de la població que podem arribar a crear a la zona és que sigui una població una mica dinàmica, que hi hagin individus que es quedin permanentment i altres que es vagin movent, ja que com que és una espècie migratòria, segurament hi hauran individus que faran la seva migració cap a Àustria, que és la zona de cria, i després quan la zona d'invernada se'n vagi cap a baix a Andalusia.
1: Això és tot, clar, estem parlant d'un au migrant, eh? Estem parlant d'un au que per els mesos més càlids viatja més cap al nord.
0: Sí, correcte. Per primavera, més o menys, comença el seu trajecte cap a la zona de cria, que en aquest cas és centre Europa, més o menys. La població que està més consolidada i més gran es troba per Àustria, per la zona d'Àustria. I allà comencen a criar, i cap a finals d'estiu és quan comencen la seva migració de tornada cap a les zones més càlides.
1: Abans, Marina, em parlaves de... Bueno, que sí, ha estat un èxit, evidentment, no? Heu tingut tres casos peculiars perquè no han pogut. Quines són les vostres temences, sobretot respecte... A veure, no podem negar que estem en un parc natural, però hi ha un entorn molt antropitzat al voltant, no? Per exemple... Quines són les pors que heu tingut o que continueu tenint?
0: Un dels problemes principals és la presència de cossos tant de brossa com trossos de ferro. Al final és brossa de molts anys acumulats d'activitat humana que es queden al final al camp, i això ningú recull.
1: I s'ho poden menjar.
0: Exacte, sí. Moltes vegades confonen, per exemple, un tros de silicona o algun tros de ferro amb la forma amb algun aliment. Llavors, per exemple, nosaltres tenim el cas de l'Ofèlia, que va ser la primera mort que vam tenir en el projecte, que en el seu cas es van passar un tros de ferralla de ferro d'uns 7 centímetres de longitud i el li va perforar l'estómac. Llavors, és una problemàtica que tenim força, no només a nosaltres, sinó en tot el món, es podria dir.
1: Uh-huh. I també el cas, per exemple, de línies d'alta tensió, de corrent, o això que també a vegades sentim amb altres espècies, no? Ho hem sentit amb el duc, ho hem sentit amb les cigonyes, això també pot ser un obstacle, no? Un perill.
0: Sí, de fet, bueno, la causa principal a Espanya de mortalitat d'aquest ocell, i de molts altres, evidentment, és l'electrocució. Uh-huh. Nosaltres hem tingut la sort també que l'any passat Endesa va aïllar 40 punts de torres elèctriques al costat on es troba la colònia. Llavors, és un pas molt important, i ja no només, com dèiem, per l'ibis, sinó per altres animals com les cigonyes, que en aquesta part hi ha moltíssima incidència amb les electrocucions.
1: Quants hi sou amb el tema? Quants companys tens?
0: Doncs principalment som dues persones. Mm. Estic jo, que coordino el projecte i també faig les cures, i tinc una companya que també m'ajuda en tot el tema que sigui necessari, sobretot en les cures dels ibis, perquè els ibis la veritat és que porten molta feina.
1: Molta feina. I amb els pollets que us han arribat aquest any, ja m'has dit abans més o menys quin és una miqueta el procés, però quan calculeu que els podríeu posar en llibertat?
0: Doncs els pollets d'aquest any normalment estan uns 9 mesos dins l'aviari, que s'estan aclimatant i acostumant-se a la zona. Llavors nosaltres esperem que a principis de l'any que ve, tirant cap al març més o menys, és quan es farà aquest alliberament.
1: Uh-huh. Doncs, Marina, jo crec que ha quedat molt ben explicat, molt ben aquest projecte d'Ibis Ermità. Recordem els aiguamolls de l'Empordà, el segon any, i que hi teniu enrere, sobretot que per vosaltres suposo que és molt important el recolzament d'aquests dos, no? Sobretot de la Fundació Life, no? Que és qui ha estat encarregat d'engegar tot això.
0: Sí, la veritat és que des de la Fundació s'ha engegat aquest projecte, però no es podria haver fet sense l'ajuda d'altres organitzacions i entitats a nivell internacional, ni dels nostres voluntaris i gent de pràctiques, ja que és, com he dit, és una feina que necessita moltes mans per poder arribar a criar i a desenvolupar tot el que proporciona el projecte.
1: Mm-hmm. I l'entorn clau, el del parc natural, suposo.
0: Exacte, també.
1: Pensa d'aquest espai protegit, amb relacions i amb que sigui els parcs naturals dels aigüemolls, és abans, no?, un punt estratègic també en aquesta migració, no?, en aquest circuit.
0: Sí, al final, bueno, els aigüemolls Empordà es coneix molt també perquè és un punt clau per les aus migratòries en general, i l'Ibis Ermità també pot passar per aquí. A vegades passa més cap a l'interior de la península, però també pot passar per aquí, i això ho han demostrat molts individus. Per exemple, hi ha un individu que es diu Ingrid, que el 2023 per si mateix va fer la migració, va passar per Catalunya i va arribar a Jerez. Llavors, els ocells ens ho diuen també, que és un punt on passen. Llavors, és un bon punt per fer una colònia.
1: Doncs, Marina, moltíssimes gràcies per explicar-nos aquest projecte a la Ronda Mar, i l'anirem seguint a prop aquest segon any, aviam, aquests nous pollets que han arribat, aviam com tiren cap endavant.
0: Moltes gràcies a vosaltres per tenir-me.

0: Parlant de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
1: Deixem els aiguamolls i ara passem a parlar de platges. Millor neteja, més accessibles i sense fum són les novetats de la campanya de platges que Vilanova i la Geltrú incorpora aquest estiu. Per descobrir-ne tots els detalls, anem fins a Canal Blau Ràdio. Carla!
2: Doncs sí, Vilanova i la Geltrú disposarà per primera vegada d'un equip específic dedicat a la neteja de les platges de la ciutat. Fins ara, per cobrir aquest servei, era necessari destinar-hi personal que habitualment treballava en la neteja dels carrers i de l'espai públic, el que comportava certs problemes logístics que acabaven repercutint en la qualitat del servei. Solucionar aquest problema era una de les condicions establertes en el nou contracte de neteja viària en vigor des de l'1 de gener. I ara això permetrà fer aquesta neteja amb vehicles nous i exclusius, mantenint el servei de neteja als carrers i places igual que la resta de l'any. Així ho ha explicat l'alcalde de Vilanova, Juan Luis Ruiz. Durant la presentació del nou bloc de serveis que s'estrenen a Vilanova durant aquesta temporada de bany, l'escoltem.
3: Doncs avui presentem els nous serveis a la platja, no?, per la temporada d'estiu, i jo voldria destacar dues qüestions. Per una banda, el nou servei de neteja de platges, no? Algú pot pensar, bueno, és un servei que es feia cada any, el que passa que no es feia amb les mateixes condicions amb les quals es farà ara, no? Fins ara, per poder netejar les platges, havien de treure personal de neteja de l'espai públic, dels carrers, per poder fer front, doncs, a la neteja de les platges. Amb el nou contracte, que es va posar en funcionament, doncs, l'1 de gener, de la, com sabeu, nou contracte de la neteja viària, ja inclou un servei especial, concret de platges, que avui és el que hem presentat, amb maquinària nova, amb personal, no?, un personal reforçat, i que, per tant, doncs, es farà una neteja, doncs, en condicions, tant pel que fa a recursos humans com recursos tècnics, no? Quan això s'havia municipalitzat, no?, l'anterior govern que ho va municipalitzar i el servei ho feia, doncs, la companyia d'aigües, la comana de gestió, això no estava inclòs, i per tant s'havia de treure personal que estava netejant els carrers per poder netejar les platges. Això, evidentment, ara ja no passarà. Hi ha un servei exclusiu destinat a platges, tant pel que fa a personal, recursos humans, però també recursos tècnics, amb nova maquinària, no?, i maquinària molt més eficient i molt més eficaç per garantir una correcta, doncs, neteja de les platges. Aquí també vull apel·lar al civisme de la gent, que evidentment, doncs, hi hauran papereres per separar, també hi haurà, doncs, per poder separar també, doncs, les diferents fraccions. En aquest sentit també s'ha fet un esforç d'incorporar nou models de papereres i més papereres, i per tant també vull fer una crida a la ciutadania que em pugui gaudir de la platja, però també amb civisme, no? I per tant també respectant l'entorn, respectant els altres, i entre tots, doncs, podem mantenir, doncs, unes platges netes i a més lliure de fum també, excepte les, no?, les guinguetes, que allà sí que es podrà fumar, però que la resta de platges, doncs, són de lliure, doncs, sense fum. En principi hi ha una neteja més intensa, que és abans de que en teoria hi ha un ús més massiu de les platges, i després durant el dia hi ha, doncs, escamots de reforç per anar, doncs, també netejant tot allò que durant el dia, doncs, es pugui embrutar. Però és evident que la neteja més mecànica, no?, amb les màquines, doncs, la garbelladora i altres màquines, és evident que s'han de fer quan la platja està buida, i per tant es farà, doncs, a bon matí, i després, com deia, doncs, amb un reforç per anar mantenint les platges netes. A partir d'ara ja es comença ja de manera escalonada, doncs, anar incorporant els diferents serveis. I després també una altra qüestió, que és l'accessibilitat. Hem de garantir, doncs, una ciutat inclusiva, i les platges en aquest sentit també ha de ser inclusives. És per això que també estem fent un esforç, doncs, a aconseguir platges, doncs, accessibles, com a la que estem ara mateix, no?, que doncs, qualsevol persona doncs, amb mobilitat reduïda, doncs, podrà utilitzar i fer ús de la platja, doncs, en plena normalitat pel que fa a l'accés al bany, però com que fa també, doncs, els banys, que també són banys adaptats, i per tant també en aquest sentit, doncs, anem millorant i anem adaptant la ciutat, doncs, a l'accessibilitat, no? I contents, no?, de com a ajuntament, doncs, anem en aquesta direcció. De fet, estem treballant en un pla d'accessibilitat universal que presentarem, doncs, aviat, i evidentment, com deia, les platges no deixa de ser un actiu important també, i en el qual, doncs, tothom en pugui gaudir amb les mateixes condicions.
2: Bé, i com bé acabava dient l'alcalde, la segona gran línia d'actuació és l'accessibilitat. La platja de Riba-roja s'ha convertit des d'ara en el principal espai de referència en aquest àmbit de la zona costanera de Vilanova, amb la incorporació de nous serveis i equipaments adaptats. Des d'aquesta setmana disposa ja d'un servei de bany assistit vinculat al dispositiu de socorrisme, una passarel·la ampliada que arriba pràcticament fins a l'aigua, una dutxa amb cadira adaptada i un lavabo 100% accessible. De tot plegat, n'ha parlat també Gerard Llobet, regidor de Serveis Urbans i Manteniment de Vilanova. L'escoltem.
4: Tenim a la platja de Riba-roja, com deia l'alcalde, doncs, és una de les platges que hem decidit que sigui adaptada al 100%. Tenim aquest punt on estem ara, no?, d'atenció, doncs, a qui vulgui, doncs, fer aquest bany assistit amb el servei de socorrisme, que és el que presta, doncs, aquest suport, amb una ampliació de la passera fins a gairebé, doncs, a la làmina d'aigua. Hi ha un horari específic per fer aquest acompanyament i tenim aquest punt també amb ombra, doncs, perquè puguin esperar, puguin canviar-se, puguin incorporar-se, doncs, en el vehicle adaptat i a partir d'aquí, doncs, es fa l'acompanyament. I després, en aquest mateix punt, una de les novetats és un lavabo adaptat 100% per persones amb mobilitat reduïda i, per tant, doncs, és un model que, en la mesura que puguem, doncs, en els propers anys s'hauria d'anar, doncs, incorporant a la resta de platges i també, doncs, donar compliment a la llei d'accessibilitat que ens imposa, doncs, que els espais públics han de tenir, doncs, també zones 100% adaptades. També hi ha una zona amb una dutxa amb cadira adaptada que també, doncs, anem incorporant, doncs, en el mobiliari de les platges, doncs, tots aquests elements per anar eliminant les barreres. El que dèiem de la prohibició de fumar va lligat també, doncs, amb la renovació de totes les papereres. Per primer cop a les platges podrem fer, doncs, tota la recollida, que ara, doncs, hi havia només dos o tres punts. Ara tindrem papereres amb més capacitat per fer, doncs, tota la recollida de fracció, paper, envasos i el rebuig. Mantenim platja de gossos al far de Sant Cristòfol amb una neteja específica i concreta amb aquests tractors que hem vist abans i aquestes màquines més manuals, perquè és un punt d'especial atenció i, per tant, doncs, repetim la iniciativa i apel·lem també, doncs, a que els usuaris d'aquesta platja de gossos, doncs, també col·laborin i siguin cívics en aquest punt i permetre, doncs, aquest civisme i garantir aquesta conciliació dels que estan, doncs, a la platja del costat gaudint de la platja i els que també estan gaudint amb els seus animals. Pel que fa, doncs, al servei de socorrisme, ara estem a la temporada mitja i, per tant, doncs, hi ha un horari especial i a partir de Sant Joan ja tenim operatives, doncs, el servei de socorrisme a totes les platges. Recordem, doncs, que estem oferint el servei de socorrisme a Riba-roja, al Far, a Darró, República, Sant Gervasi, Aiguadols, Prat de Vilanova i Platja Llarga. En aquest cas, en aquesta platja també tenim un vehicle elèctric, que és el que permet també, doncs, coordinar els serveis i anar, doncs, a punts de forma més ràpida, a part, doncs, a les casetes que estan, doncs, més a peu d'aigua. I finalment, doncs, recordar que aquest any, doncs, tornem a tenir els certificats de bandera blava. En aquest cas tenim bandera blava a Darró, al Prat de Vilanova, Riba-roges i Sant Gervasi, i mantenim, doncs, aquests reconeixements, doncs, per la qualitat de l'aigua, la qualitat de les sorres, els serveis i l'accessibilitat. I a més també tenim bandera blava a Can Païssa, que és un dels punts d'informació i de sensibilització ambiental, i també el centre de visitants de Platja Llarga, que també, doncs, tindrà una bandera blava i que s'afegeix, doncs, amb aquests espais d'equipaments blaus de sensibilització.
2: L'altra gran qüestió plantejada per aquesta temporada en matèria de neteja a les platges és el tema del tabac. S'ha prohibit fumar a totes les platges a excepció de les zones de guinguetes, el que hauria d'ajudar a resoldre o almenys minimitzar el dany que causen les burilles i les restes de tabac tant a la sorra com al mar. Tornem a escoltar Gerard Llobet, regidor de Serveis Urbans i Manteniment de Vilanova.
4: Doncs estem en ple procés de revisió de l'ordenança de platges. Tot i això, Vilanova l'any passat ja vam fer la prova pilot de prohibició de fumar a les platges, que serà una prohibició que ja s'incorporarà a la nova ordenança, perquè volem, no només és un tema de residus, de medi ambient, sinó també de salut pública, i per tant, doncs, afegim aquesta iniciativa de la Diputació de Barcelona, de tot el litoral de la província, doncs, que acabem tenint unes platges lliures a fum, excepte, doncs, a les zones de guinguetes, que sí que poden estar habilitades. Nosaltres, mentre no tinguem l'ordenança, tenim un decret que prohibeix a fumar a les platges.
5: És sancionable, per tant.
4: I, evidentment, és un decret d'obligat compliment i és sancionable, correcte. Està ara en tràmits de la comissió d'estudi dels serveis jurídics, la tenim ja pràcticament feta, ens agradaria poder-la aprovar, doncs, si podem, ara aquest estiu. L'entrada pràctica serà vinent, perquè entre l'aprovació inicial, l'exposició pública, doncs no la tindrem en vigor segurament fins a setembre o octubre. Tot i així, a l'estiu que ve sí que la tindrem, doncs, al 100% ja en funcionament. El que farem és estudiar dispositius específics per fer, doncs, tal com fem campanyes, doncs, no, de civisme en altres aspectes, doncs aquesta és una més que podem afegir dintre de la unitat de civisme i convivència que té la policia local. Però és una campanya específica. No posarem policia local cada dia a la platja, està clar.
2: Doncs bé, nou servei específic de neteja de platges, serveis adaptats que inclouen acompanyament, dutxes i lavabos per persones amb mobilitat reduïda i una prohibició ferma per intentar reduir el gran mal del tabac a la costa. Són les novetats que presentaran les platges de Vilanova i la Geltrú per aquesta nova temporada de bany.

0: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
1: A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Parafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és estar al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats.
2: Marta!
3: Ei, hola, com estàs?
2: Superbé, cada dia em sento millor.
3: I el secret?
2: Doncs ho tens ben a prop.
3: Sí?
2: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
3: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
2: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
4: Descobreix els serveis integrals de Maresme Auto.
5: Si l'aire del teu cotxe no refreda com abans, nosaltres t'ho solucionem.
4: A Maresme Auto realitzem reparació, manteniment i càrrega de sistemes de climatització, amb diagnosi completa per garantir confort i seguretat tot l'any.
5: Revisions multimarca sense perdre la garantia, canvis de rodes, ITV, mecànica i electrònica sense cita prèvia.
4: Ens trobaràs a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar. Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
0: Coneixes el nostre web? Entra a radioarenys.cat. Fes una ullada a les nostres xarxes socials. Estem presents a Facebook, Twitter, Instagram, YouTube i Twitch. Tot per fer-te arribar la informació que t'interessa, la del teu entorn. Descobreix els nostres programes especialitzats. Segur que et sorprendran. Comparteix la nostra música. Radio Arenys, una multiplataforma de comunicació local amb una voluntat clara. Servir i ser útil a la seva comunitat. Radio Arenys, la primera en servei públic.
6: Notícies en xarxa.
7: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El papa Lleó XIV ha fet una crida a la concòrdia contra les polaritzacions i en defensa dels drets dels immigrants. En aquesta ocasió ha estat al Congrés dels Diputats on ha llançat també una contundent paraula sobre l'avortament i l'eutanàsia. Ha estat el primer discurs d'un cap de l'Església Catòlica a la seu de la Cambra Baixa. Un missatge que ha rebut gairebé 7 minuts d'aplaudiments, amb alguns crits fins i tot de visca el papa.
8: La defensa de la vida humana no és una qüestió parcial ni un interès confessional. És una meta de civilització. Toda vida humana deve ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia. Cuando esta certeza se oscurece, los más vulnerables son las primeras víctimas.
7: La visita del papa ha centrat les reunions dels partits d'avui. Esquerra i Junts han fet èmfasi a l'ús del català per part del pontífex i critiquen el paper que, diuen, ha tingut el cardenal Lomella i el govern català. Els comuns es fixen en els casos de pederàstia i el PSC valora molt positivament la visita del papa a Catalunya i considera que projectarà un missatge de pau i justícia social. La portaveu Lluís Amoret no comparteix, ha dit, però, la censura que ha fet el papa sobre l'eutanàsia i l'avortament.
9: Aquesta sintonia parla de pau, de diàleg i de justícia social. Hi ha coses, evidentment, que no compartim, com en tants altres representants internacionals.
7: La circulació dels trens d'alta velocitat entre Barcelona, Sants i el Camp de Tarragona ha quedat interrompuda a causa d'un incendi declarat a prop de les vies de Cornellà de Llobregat. Segons han informat els bombers, l'avís s'ha rebut a 10 minuts a les 3 de la tarda i fins al lloc s'han desplaçat dues dotacions. El foc afecta a una zona de canyissar situada al costat de la via del tren. Indignació dels ramaders del Pallars pel sacrifici de 200 animals a dues explotacions afectades per la tuberculosi. El ramader afectat qualifica de pèrdua important econòmica i moralment. Els van sortir positius en tuberculosi i la llei els obligà a fer buit sanitari i haver de sacrificar tots els animals. Aquest dilluns, amb l'ajuda d'altres ramaders, han carregat els 200 animals, vaques i vedells, alguns de tan sols un mes de vida, a camions per portar-los a sacrificar. I a Tarragona, l'Anella Mediterrània, el parc del Francolí Bonavista o la Marina són alguns dels punts recomanats per seguir l'eclipsi solar del 12 d'agost a la ciutat. L'Ajuntament ha elaborat un mapa amb 6 indrets principals que podran acollir més de 57.000 persones. Es tracta d'espais amplis, dos punts importants, alguns fins i tot, com el port de la Marina, a Tarraco, amb un aforament de fins a 20.000 persones.

0: Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
1: Passen 3 minuts a les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora de Ran de Mar. Una segona hora on parlarem de taurons al Mediterrani. Després participarem a unes jornades ornitològiques. I acabarem el programa d'avui posant-nos les bambes de córrer i sortint a córrer a Ran de Mar. Estarem aquí fins les 6 de la tarda.

0: del mar al cel i fem parada al Delta de l'Ebre, en concret a l'Ampolla, per parlar sobre les primeres jornades ornitològiques. I per això l'acompanya Cel Prieto. En parla, Cel.
1: Sí, Marina, anem a parlar amb Manolo Sánchez, ornitòleg i membre de l'Associació Cultural Sant Jordi de l'Ampolla, sobre les jornades ornitològiques que se celebren del 12 al 14 de juny al municipi. Manolo, benvingut a Arran de Mar.
2: Bon dia a tothom.
1: Manolo, explica-mos, aquestes jornades ornitològiques les organitzeu des de l'Associació Cultural Sant Jordi de l'Ampolla. Quins són els objectius principals d'aquestes jornades?
2: Bueno, pues bàsicament, com des d'un origen, l'associació vam crear tres puntals. Una era la cultura popular, la segona eren les paus, que desemboquen a unes jornades molt importants que organitzem a l'Ampolla, i la natura era la tercera pota. I ha arribat un moment que vam creure tots plegats que era el moment de fer unes jornades ornitològiques, perquè si una cosa té el nostre territori és la natura, i si una cosa destaca dins d'esta natura, sobretot és l'ornitologia. Ja tenim un festival molt important que se celebra al setembre, però nosaltres volíem ser, ja que sempre es parla que l'Ampolla és la porta d'entrada al Delta, d'entrada a moltes coses, doncs també ser una mica l'entrada d'organitzar alguna cosa abans de l'estiu, per així ja que agarrem més força cara al Delta Birri.
1: Mm-hmm. Per tant, esta serà la primera edició.
2: Correcte, la primera edició. Estem molt contents, emocionats, perquè sí que fem molta activitat de natura, però mai havíem fet el pas d'organitzar unes jornades que a més naixen en la idea de que, igual que les jornades per la pau, vagin a més, se consoliden i es convertisquen en algo més potent. Però de moment comencem en unes jornades de naturals, és a dir, unes jornades de com se comença a ser ornitòleg.
1: Mm-hmm. Evidentment, com diem, no? Una primera edició, però amb voluntat de continuïtat. Quin perfil, Manolo, busqueu exactament? És a dir, experts i aficionats, però també obert a nous públics?
2: Evidentment que la intenció sempre és divulgativa i el que ens interessa és que vingui gent

0: habitualment fa llibres cada any, i este és que està ni pintat per a les Jornades per la Pau, perquè és una mica explicar des de la visió dels ornitòlegs el per què som ornitòlegs.
1: Pues mira, ara que ja ho has encetat, comencem, si et sembla, en l'organització, no? Lo divendres comenceu en la presentació del llibre Ornitoqué, no? Este títol és, ja te dona una pista, no? Com dies, de Ricard Gutiérrez. Què hi trobarà el públic en esta presentació?
0: Pues bueno, principal, un llibre força interessant, que també pot valdre tant a un que comenci, per entendre una mica la dinàmica, com explicava fa un moment, de per què nos dediquem a això, com també per al professional, perquè dins del llibre hi ha molts d'ornitòlegs molt coneguts d'arreu del país que expliquen una mica la seua circumstància d'arribar tant en este món. A més, Ricard sí que és un amic i el tenim una mica com fos el col·lega de casa, però és un dels megacracs de l'ornitòleg i va escriure el llibre.
1: Molt bé, doncs així comenceu este divendres. A quina hora i a on serà la presentació?
0: A la Biblioteca Municipal a les 7 de la tarda.
1: Perfecte, apuntadíssim. I després, Manolo, continueu dissabte en això que mos comentaves abans, no? La sortida en barco per a observar moixons marins.
0: Correcte, els ocells pelàgics, pues, com bé se diu, són ocells que estan mar a dins. Llavors, des de costa és molt complicat traure'ls, en algun moment puntual se pot veure, però sempre es veus molt lluny. I ja hem tingut la sort de que tenim un punt molt singular aquí al territori, que s'ha convertit en el millor punt del món per a veure l'ocell de tempesta. A banda, doncs, podem veure els tres tipus de baldrigues que tenim aquí al territori, i per tant, doncs, esta sí que és una sortida que el ornitòleg expert està desitjant, de fet està plena ja, és a dir, ja la tenim plena de fa uns dies, per a gaudir d'estos ocells marins que podran tindre, doncs, ja et puc dir jo, que a 2 metres de distància de la barca que anem.
1: Llavors, esta activitat està completa, com has dit, que clar, és allí dins del barco, igual sí que ja reunireu gent, com dius, no?, ja entesa, o almenys que ja està introduïda al tema.
0: Sí, la gran majoria que venen normalment a aquestes sortides, perquè a més fins que està fet anar a la mar, no ens val una persona que als 5 minuts d'estar dalt de la barca se nos mareja, és a dir, gent que, com diem aquí, ja està garrijada, i és gent que busca això, o bé un perfil de fotògraf de natura, perquè el bitxo està molt a prop i el pots fotografiar molt bé, o si no, experts que a més, doncs anem a buscar algun ocell singular que podria sortir per dates. Una d'aquestes rareses que busquen tant los bimberos, i clar, aquestes sortides cada cop que les fiquem a la venda s'exhaureixen ràpidament, és a dir, perquè van molt buscades.
1: Esa és l'única activitat de pagament, no?, de les jornades.
0: Correcte. La barca té un cost i, clar, no, tampoc donem patant, és a dir, tot és gratuït menys la sortida en barca.
1: I igual la cosa indispensable per a aquesta sortida són els prismàtics?
0: Evidentment, prismàtics, i el que vulgui fer fotos càmera, i el que es mereix una mica, biodramina. És els tres components que fan falta per la sortida, bàsicament.
1: Molt bé, clar, la biodramina que no falto, perquè... Bueno, però com dius tu, segur que la gent ja està habituada, més que sigui, a pujar en barco.
0: Sí, normalment, i de fet, rechacem, per desgràcia, a gent, perquè veiem que el perfil, quan ja pregunta, oi, se meneix una mica la... Quan te fan, se meneix una mica la barca, ja tens clar... que va ser que no serà la teua sortida aquesta, perquè a més el problema és que la gent quan surt a mar, si es maregen, ho passen força malament, i els que estan al voltant doncs no poden gaudir, inclús ens va tocar una sortida que havíem fet, tornar a port per deixar a una senyora que bueno, se li va insistir molt, que es marejaria i va ser valenta i va acabar sent poc valenta.
1: Ja, clar, és que això mai se sap. Molt bé, així talleu, feu-lo tall, no?, a les persones...
0: Sí, regulem una mica per a que com a mínim tingui experiència anar en barca o que tingui una potestat de no marejar-se. De fet, la il·lusió que tenim sempre és que pugui vindre el màxim de gent possible i que sigui de tota mena, des de molt experts a gent que comença, però en algunes activitats doncs tens que regular, igual que quan fem sortides, que fem travesses per muntanya, però evidentment si no tens un mínim de condició física, doncs no, és a dir, és el mateix, no poden vindre per la senzilla raó, això és que llavors crea un malestar per a ell i per a la resta.
1: Evidentment. I Manolo, lo diumenge, no?

0: Tanqueu aquestes jornades en una sortida per conèixer els ocells nidificants de l'Ampolla. Conta-mos.
1: Correcte, home. Fem les primeres jornades a l'Ampolla. La meva il·lusió era donar a conèixer pues la fauna, perquè sempre parlem, i aquí en diferents entrevistes que m'has fet, que si el moment bo per a veure ocells són els passos prenupcial, postnupcial i totes aquestes històries, però clar, no ens oblidem de viatges de que tenim una sèrie d'ebrencs que estan naixent ara, perquè no deixen de ser ebrencs, i que molts de viatges despreciem anar a veure ocells a l'època de nidificació. I ara és el gran moment per a veure pues, moltes espècies que s'estan reproduint en aquests moments a tota pressa, perquè fes-te compte que, com aquell qui diu, pels ocells ja fes-te compte que ve l'hivern. Per tant, tenen que tornar a migrar. I crec que l'Ampolla, a banda de que som els que organitzem les jornades, és un poble perfecte perquè tenim pues, una mica de cada ambient dels que podem trobar a les Terres de l'Ebre. I, per tant, en una sortideta d'un matí podrem observar les espècies que pots veure pràcticament a qualsevol punt del territori.
0: Uh-huh. I més o menys, quines seran aquestes espècies que ara estan nidificant aquí al nostre territori, les que podreu veure el diumenge?
1: Bueno, podem veure des de les més comunes, que poden ser pues, les tarenes que coneix tothom, gafarrons, però llavors pues, podem veure algun ocell més singular, com pot ser el tallador l'emmascarat, la Sílvia hortensis, que és com un camp negre, però més gran, i de fet se diu, en castellà es diu curruca mirlona, perquè canta molt, molt similar a la merla, que tothom coneix, que ara també s'està reproduint, o podem veure en una mica de sort una espècie que està tenint una decadència molt important, que és el capsigrany, el capsot que nosaltres diem aquí al territori. Per tant, doncs, tocarem una mica de secar, que serien aquestes espècies que t'he dit. Allí llavors anirem a la costa, que podem veure doncs, cors marins emplomallats, que aquests no s'estan reproduint, perquè se reprodueixen antes. Podem veure allà llavors a la zona d'aquàtiques o les zones humides que tenim al terme, doncs, podrem veure el típic, les anàtides que es crien, xivec, collverd. És a dir, que fent una volteta d'un matí doncs podrem veure diferents espècies, algunes força interessants.
0: Mm-hmm. Jo me quedo en el nom del capsot, Manolo.
1: Pues a més de capsot, tinc poca cosa. No es tracten de molts viatges com insult, però és un bitxo molt mala llet, molt mala llet. A més, captura és famós perquè és de la família dels Lanius i captura exemplars de bitxos i els empala per a poder-los menjar. Bueno, és més aviat un Dràcula que no pas un ocell molt tonto.
0: I aquesta activitat, com diem abans, no és oberta al públic. Des d'on sortiu i a quina hora és la quedada?
1: Sortirem des de la plaça González Isla, al centre del poble, és un bon lloc per a trobar-nos, lloc fàcil d'aparcar. I d'allà sortirem en cotxes i anirem fent paradetes. I sortim a les 8 del matí, però la veritat que ara ja en aquest temps, ja més en aquesta calor, que enguany ha vingut una mica abans, els ocells paren molt l'activitat a partir de mitjan matí. Per tant, a la primera hora anirem a les zones de secants i després pues, acabarem la jornada a zones humides, que llavors allà sí que l'activitat és superior dels animals.
0: Mm-hmm. Manolo, que recomanaries a algú que s'inicia no? en l'ornitologia, en l'observació de moixons?
1: Pues que vingui, directament que vingui. I que no tinguin temor a que durant molts anys, i sobretot la gent del territori, que sobretot jo voldria que em vingués gent del territori, perquè la gent de fora ja està més sensibilitzada, eres molt raro que anessis uns binocles i era com si anessis a denunciar no sé qui o anessis a mirar no sé què. No, que vinguin, que coneguen, que som rics, som un territori i sempre, ja ho saps, que no paro de matxacar de vendre el nostre territori. Tenim dos parcs naturals, tenim llocs molt interessants com pot ser els secans del Montsià i tenim també la reserva de Cebes. Som reserva de la biosfera. Per a creure'ns el que som, ho tenim que conèixer. I això és el que crido jo a la gent, que sobretot la crida és a la gent del territori, que vinguin sense temor. El Ricard els farà una explicació espectacular, a més un to humorístic que té molt bo, de per què l'ornitologia és interessant, perquè l'ornitologia és necessària, gràcies a molts estudis que s'han fet en ciència ciutadana, que es diu, jo dic ciència de poble, perquè soc de poble, se poden descobrir moltes coses. Per tant, l'ornitologia, que no tingui temor la gent, que ho vingui a descobrir, a més és un hobby més que és molt divertit.
0: Mm-hmm. No, si este gran valor, no, que té l'ornitologia tant a nivell ambiental com turístic, aquí al Delta, també, evidentment, en concret, a l'Ampolla, és bueno, altíssim, però clar, és el que dius, no, que igual la consciència fa falta, sobretot per la gent del territori, no, sobre la riquesa de moixons que tenim aquí al nostre entorn.
1: Sí, sí, és que jo quan vaig començar me vaig donar compte, i sempre ho he explicat, jo no m'amago de les meves arrels, jo vaig començar a veure ocells, matant-los, amb un tio Miguel, quan tenia 12, 13, 14 anys, que anava a acompanyar-lo, fins que no aconseguixes descobrir realment que hi havia una cosa que es diuen biòlegs i ornitòlegs i aquestes coses, i jo detecto que encara l'arrel d'aquells moments encara està enclavada al nostre territori. I hem crescut, crec, com a societat, i cada cop hi ha més gent que vol vindre a veure natura, però encara tinc aquesta sensació, sobretot algun col·lectiu, que són els caçadors, encara estem en el procés que si veuen pocs ocells d'una espècie en concret, encara se'n van allà a veure si han vist quatre tors a la caramella, a veure si puc treure un passe, i tenim espècies que estan desapareixent davant dels nostres ulls. Dins d'uns dies, que no hem pogut fer-ho caure, dins de les jornades farem una xerrada sobre un estudi que es va fer en el cultiu de les oliveres i la davallada d'algunes espècies, i tindrem un audiovisual molt bé del Pep Aguadé, això ja parlarem més avant. I la veritat que espècies molt comunes, com podria ser la perdiu, com podria ser el tor, com podria ser la tórtora comuna, que ara tindríem que tindre els nostres camps plens d'on hi ha, i els caçadors en cap moment diuen, parem, dos anys, tres anys, deixem recuperar l'espècie. I això està encara molt arrelat a algunes poblacions del territori. Crec que ha arribat el moment de que som una societat ja que hem crescut. Afortunadament no ens fa falta estar perdiu per omplir el plat, que qui menys que més hi ha alguna de panxa. Per tant, ha arribat el moment que la societat ebrenca conegui i el valor que té de tindre aquestes espècies, perquè dona un enriquiment que això ens aporta d'una altra manera molta gent que ve a veure-ho i molta gent que deixa diners al territori.
0: Mm-hmm. I tant que sí, Manolo. Un tema molt important, i si des de l'associació també lo tractareu pròximament, ja en parlarem més avant. I ja per acabar, Manolo, també pròximament, fora d'aquestes jornades ornitològiques, preparareu alguna coseta per l'eclipsi, no?, de cara a este eclipsi del 12 d'agost.
1: Sí, el famós eclipsi del dia 12 d'agost, sí. Que a més, nosaltres vam ser uns pioners quan ningú parlava d'això, i era rar perquè era una cosa que se sabia de fa molt de temps, no d'un any, fa per lo menos tres anys que ja es va començar a parlar seriosament d'això. Nosaltres ja estàvem manejant des de l'associació l'activitat principal, que era l'observació. Tenim un punt homologat, no oficial, però és un punt homologat, tindrem els nostres llocs de pàrquing, tindrem ambulància, tindrem banys, és a dir, que tindrem un desplegament molt important. Aquí ha fet una molt bona col·laboració a l'Ajuntament, i sí, tenim, doncs, el dia d'antes tindrem una exposició de fotografia espectacular que ens porta a la Societat Astronòmica d'Osona, tindrem una xerrada per a saber-ho, ara estem acabant de tancar una sortida per a veure la lluna plena del dia 26 de juliol, el mateix dia de l'eclipsi la gent d'Osona no es ficarà per a veure les taques solars, i quan s'acabarà l'eclipsi donem l'opció de que el que es vulgui quedar podrem veure les Perseides, que és nit de Perseides, i veure alguns dels planetes que tindrem més visibles en aquells moments. És a dir, que estem volcats plenament des de fa un any i pico en l'eclipsi, que al final resulta que el territori, i no tenim que amagar-nos, hi ha tres pobles, que és l'Aldea, Camarles i l'Ampolla, tenim els millors punts de tota Catalunya, doncs, per tant, tindrem que aprofitar la benentesa. Sí que és un mes d'agost que ja hi ha gent de sobres per els pobles turístics, però crec que vendre territori sempre és bo.
0: Uh-huh. I a part que tot este desplegament que comentaves, Patros, a l'Ampolla, és que vindrà moltíssima gent, no?, expressament per este fenomen.
1: Bueno, ja veurem com quedarà tot plegat, perquè clar, a viatges també, quan amenaces, entre cometes, tant que vindrà tanta gent, a millor hi haurà gent que dirà, bueno, per un minut 36, un minut 37, que és el tram este que t'he dit de les tres poblacions ebrenques, però a millor no val la pena. Però bueno, nosaltres estem fent previsions de que possiblement ens vinguen unes 2.000, entre 2.000 i 3.000 persones. Que gent, a un poble com l'Ampolla, i hem buscat un punt obert que caben sobradament, és a dir, tenim uns càlculs que cabrien 10.000 persones, que tampoc vindran, no cal patir, però que tenim un lloc, una carretera que tallem per dos punts, és a dir, que aparentment sí, baixarà molta gent. Fa una mica de temor i respecte que baixi tanta gent, sobretot per als espais naturals, perquè hi haurà molta gent que voldrà anar a la barra del Trabucador, però ja estic llegint estos dies a premsa que segurament que els agents rurals faran una regulació bastant important de tots els espais naturals per a que no hi hagi un daltabaix de que es fiqui gent on no pertoca, i això, esperem que vagi tot bé, que s'assossegui la gent i que vagi els punts homologats. Tenim molts al territori, que vagin el que vulguen, el que li agraden, evidentment per a mi el de l'Ampolla és el millor del món, però que vagin als llocs homologats, que llavors se farà sortir la gent ordenadament. Tindrem, ja et dic, activitats en el cas de l'Ampolla, que ho hem apostat per això, per allargar més la jornada, per a que la gent no tingui que marxar tota de cop i es puguem marxar a una hora més tard i trobar-se les carreteres menys col·lapsades. És a dir, que bueno, cada un estem jugant la nostra tàctica, però nosaltres és el servei a la gent que no es pugui vindre, que ja veurem al final quan vindrà.
0: Tasca molt important la que feu des de l'Associació Cultural Sant Jordi d'aquí de l'Ampolla. Manolo, moltíssimes gràcies per haver connectat un dia més aquí al programa, i no res, que vaigo molt molt bé aquestes jornades ornitològiques que celebreu este cap de setmana del 12 al 14 de juny a l'Ampolla. Moltíssimes gràcies, Manolo.
1: Com sempre, gràcies a vosaltres. Vinga, bon dia.
0: Doncs, Marina, unes jornades molt interessants i necessàries per al nostre territori.
2: La seguirem de ben a prop i esperem que ens expliquis com han anat. Moltes gràcies, Cel. Posar-nos les bambes i anar a córrer i fer-ho en companyia i arran de mar. Tenim una nova proposta a Arenys que es diu The Mar Run Club. Per tant, amb el mateix nom, ja molt centrat en la presència marítima en aquesta proposta. Una iniciativa de l'Alba Inglés i l'Estela Rojas. Oriol.
3: Doncs sí, efectivament, Marina, avui volem parlar de córrer vora el mar, i per això aquí al nostre estudi tenim a l'Alba Inglés. Bona tarda.
4: Bona tarda.
3: I també a l'Estela Rojas. Bona tarda.
5: Bona tarda.
3: Bé, expliqueu-nos-ho, què és exactament el de mar, a Run Club, exactament de què estem parlant.
4: Pues res, és un club de calades per anar a córrer. O sigui, som... Bueno, l'Estela i jo un dia...
5: Se'ns va ocorrir així... Bueno, l'Alba va anar a un que era a Vilassar o sí, no sé on era, i va dir, hauríem de fer això a Arenys, que a Arenys no hi ha res així que mogui el jovent per fer esport. I ens vam animar, vam dir, ho fem, vam gravar un vídeo presentant-nos i pa'lante.
4: Sí, al final també, perquè a mi personalment em costa molt sortir a córrer sola. I llavors vaig pensar, potser hi ha molta gent que està a la mateixa situació que jo, que o li fa mandra, o li fa vergonya, o no li agrada i vol començar, i llavors crec que potser ajuntar-nos un grup de joves o també de gent més gran,
5: sí, de gent més gran,
4: doncs la gent es pot animar, doncs, a sortir a córrer i al final fer esport, fer també una mica socialitzar amb l'altra gent que no coneixem,
5: sí,
4: i al final és una manera també de fer poble, perquè al final crec que no hi ha res algú així semblant a l'aire lliure. I bueno,
5: el primer dia va ser una bogeria. Érem 40 persones.
3: Sí, sí, he vist imatges,
5: de totes les edats. Hi havia gent que no havia corregut mai i hi havia gent que corria més que nosaltres. Però va ser molt divertit, la veritat. Vam acabar amb un bany a la platja.
3: Això és
5: perquè
3: important.
5: Amb la calor que fa, vam acabar i vam dir, vinga, tots a l'aigua.
3: Clar,
5: i
3: és que,
5: molt
3: de fet,
5: bé.
3: El club es diu de mar, també perquè el mar hi té molt a veure, eh?
5: Yes,
3: correu,
5: sí,
3: a la vora al mar, mira, heu acabat a la platja, vull dir que...
5: Sí,
4: al final també és per aprofitar també la zona que tenim. Crec que som uns privilegiats de tenir el port que tenim, el mar que tenim, i les vistes que tenim. I llavors, quina millor manera, doncs, de crear, doncs, aquest club, que sigui córrer, que sigui després anar a la platja, després...
5: Prendre alguna cosa, sopar...
4: Final, també una mica fer poble en tots els sentits.
3: Clar, és perquè és ben bé, és un de mar, perquè és la zona, i... Ran, perquè és de córrer, i club, perquè va més enllà de trobar-se i anar a córrer, eh? Aquí
5: sí,
3: hi ha més.
5: Ara estem organitzant el calendari de juny i ja hem decidit alguns dies que farem algun sopar o anar a prendre alguna
3: cosa. Exacte, de com funciona. Us veu per les xarxes socials, coneix els horaris, simplement bé,
4: sí,
3: i ja
4: sí,
3: està.
4: Sí, al final, bueno, ens ho portem entre l'Estela, jo i en Pol, que en Pol és un de... Bueno, és que som una colla d'amics.
5: Sí.
4: Que entre els tres vam dir... Bueno, jo i l'Estela vam ser una mica les que vam iniciar això... Però sí que al final les xarxes...
5: En Pol ens ajuda amb les xarxes, ens edita els vídeos, les, bueno, sí, les fotos...
4: Ens fa els vídeos... Ell també va estudiar una mica això, llavors ens va dir, mira, em serveix també per fer una mica de currículum. I ja està, ja ens ho fem entre els tres, ens anem parlant, i mira, ens fem sí. aquest això, sí, doncs pues, endavant. Mm-hmm. I al final, pues, crec que al final la gent està, els està agradant i crec que és molt positiu.
5: Sí, per... nosaltres no ens esperàvem, el dimarts, quan jo vaig arribar, dic, no ho puc creure.
3: És que hi fa tota aquesta gent aquí, no?
5: Jo, sí, què hago jo aquí, saps? Però ja està.
3: No, les coses a vegades... els primers dies, no? Els projectes quan s'inicien a vegades doncs costa sí. una mica, en canvi vosaltres heu arrencat amb molta força.
4: Yeah. Sí. Sí, suposo que al final també l'Estel, el tenir un gimnàs, sí. també això fa que molta gent també s'animi, al final nosaltres també el ser del poble de tota la vida doncs, també
5: ens coneix la gent, sí.
4: ens coneix la gent i al final crec que molta gent li agrada l'esport i més si és a l'aire lliure i que al final va haver de compartir una estona amb algú, el coneixes i després potser també aprendrà alguna cosa, vull dir que al final és una manera...
5: Sí, per exemple, va venir un noi que s'ha mudat aquí fa res i no sé, com ens va conèixer?
4: Doncs a sí, Instagram. Per TikTok li va sortir el vídeo
5: i va dir, visc Arenys fa poc, vaig a conèixer gent, i va venir i ja està, i...
3: Clar. Que és una manera de socialitzar, que vosaltres sí, també sí. ho dieu en els vídeos, eh? De fet, doncs això, córrer amb gent, sí. mira, aquesta persona que ha arribat, no coneixia ningú, doncs mira, ara ja té un grup, sí. saber, doncs a sí, partir sí, d'aquí sí. ha anat teixint les seves xarxes socials sí. aquí a Arenys.
4: Sí. sí, sí, tal qual, és això, al final no ho enfoquem en competir no. ni buscant, anem a fer tal, no, sinó al final anem a fer uns quilòmetres, estem mirant també de fer dos nivells, també perquè veiem gent que potser tira més i l'altre doncs, no tira menys, llavors que cadascú s'adapti al seu nivell, al seu sí. ritme, però també la gràcia i el guai és que acabem tots junts, llavors doncs, ja estem mirant com rutes, de dir, mira, doncs, que un grup tiri més i l'altre tiri menys, però que s'ajuntin després d'alguna forma o altra, i al final sí. estem acabant de parlar coses, però la gràcia i la idea és que compartim tots doncs, un bon matí, una bona tarda...
5: Sí, i ens, ja... Fins i tot ens han contactat dos marques ja, però bueno, de moment molt bé, molt
3: això,
5: guai.
3: Això va de debò.
5: Sí, sí, sí, sí.
4: Algú que semblava una mica de...
5: De moment sí, veurem com avança la cosa, però jo crec que sí.
3: Clar,
5: sí,
3: perquè sí, al principi dius, mira, l'objectiu primer, que era aquest de crear aquesta iniciativa, això ja està fet, això ja està complet, sí. ja està fet. A partir d'aquí, això pot anar evolucionant, els esdeveniments diran, no?
4: Sí, ara això vam fer el calendari de juny, i així també la gent es pot fer una idea del que farem,
5: per organitzar-se.
4: Sí, la idea és això, ara si, bueno, tot el que vagi sortint i sigui positiu per nosaltres i per la gent al final.
5: Sí, o fins i tot si un dia nosaltres dos no podem, aquest dimarts no podem venir per tal que la gent vagi a córrer igualment, o sigui, saps? Que segueixin.
3: Ja tindran dia i hora, per tant, s'hauran trobat, poden anar a fer la corregoneta igual.
5: Sí, sí, sí.
4: Sí, sí.
5: I ja està.
4: Però l'objectiu és aquest, és que la gent s'animi a sortir a córrer i a fer esport, perquè sí, és veritat que jo, que he vist molt a prop de la platja, dic, on està la gent que corre? I no veig a ningú, i de cop l'altre dia em trobo 40 persones allà i dic...
5: Érem, mira, no sé què semblava, però la gent es quedava mirant, on va tot aquest...
3: Que, i a més, clar, deies, gent més gran, gent més jove, clar, un grup molt heterogeni, no? Devia ser tampoc, devien dir, qui són ben bé, no?
4: No es va notar gens la diferència, sí que al final el córrer sí, però... a l'ambient, recordo que justament dues persones que mai havien corregut, que una era la tieta
5: la meva tieta de l'Estela,
4: van arribar de les últimes i no va passar res, però tot el grup que estàvem allà ja estirant, aplaudint i tal, i al final per elles també va ser algo com positiu, de dir, ai, mira que guai. Mm.
5: Sí, sí, van aguantar 5 quilòmetres corrent el primer cop que corrien, o sigui...
3: Està molt bé.
4: I al final el això que ritme... la gent sí, veu això i és com, que guai.
5: Molt guai.
3: Perquè el córrer, què té el fet de córrer? Pels que sou runners, pels que correu, pels que feu esport. Per què córrer? Per què no fer una altra cosa?
5: Clar, jo, a veure, jo tinc el gimnàs. Ah. I per mi el gimnàs sempre serà, o sigui, és la meva casa.
3: És el teu tempo.
5: Clar, però jo, per exemple, no tenia temps no, de sortir fora, fer alguna cosa a l'exterior, sí que anar a la platja i banyar-me ara, però... activitat física a l'exterior o això, un dia anar-me'n a córrer jo sola no una, em quedava al gimnàs i ja està, llavors per mi és positiu això, el sortir estar amb altra gent que no és la mateixa gent que al gimnàs a l'exterior, veure el mar veure la posta de sol que mai la veig era, per mi és positiu en el fet de, això, de sortir del gimnàs i fer coses a l'exterior. Mm-hmm. Si no, sempre estic allà tancada.
4: Bé, jo al final, una mica el fet de que, bueno, jo jugo a futbol... I...
5: Ella és més runner que jo.
4: Sí. El futbol sí, sí, sí. Té...
3: Home, futbol has de córrer.
4: Té la part de cardio, sí, sí, sí, vull sí, sí. dir, això sí que no em puc queixar, però sí que és veritat que porto molts anys, diguéssim, fora d'aquí, del poble, i el fet de sortir i córrer i anar doncs, pel port, per la part nova de la platja i tal, era com que ho ha de fer-ho, però a mi sola és que és una cosa que em costa molt. Mm. I llavors era com, mira, el primer dia que vaig sortir a córrer aquest any, diguéssim, va ser amb en Carles, un dels nostres amics, i vam arribar fins a final de Canet, i vaig dir, ostres, doncs puc, o sigui, puc fer-ho. I em va agradar molt el fet d'anar amb algú...
5: Desconnectar...
4: I vaig dir, ostres, doncs... I si vaig amb més gent, doncs potser sí que em puc marcar, mira, vull fer 7 quilòmetres, doncs els puc fer amb la gent. En canvi, jo sola em costa molt més, ja sigui mental, ja sigui per...
5: Sí, perquè l'altre dia...
4: Fa mandra...
5: Se'm va passar volant. Mm-hmm. O sigui, no em vaig donar compte i havíem fet 5 quilòmetres.
3: Ja.
5: Però clar, entre que rius, l'altre, no sé. I és guai, és divertit, la veritat.
3: Sí, perquè veus gent que va pel passeig, no?, i corre tot això, van els auriculars normalment, eh? Van sí. escoltant música, van fent, però clar, no ho comparteixen amb ningú, potser a vegades una
5: també,
3: parella, però...
5: També és normal, perquè hi ha molta gent que també va fer esport i vol anar al seu rotllo.
3: I cadascú té les hores que pot i a vegades
5: clar,
3: no pots coincidir
5: clar,
3: tampoc amb altra gent.
5: Hi ha gent que li per desconnectar, posar-se la seva música i ja està. Mm. Però mira, així... Jo crec que és... Està
4: jo crec que al final és la... una de les millors maneres per socialitzar amb la gent.
5: Sí.
4: Perquè al final era això, és l'esport, no és algo tan mental, tan pesat, perquè al final doncs potser agafar una pesa doncs costa més, fer a bàsquet i tirar una canasta, tirar més, a futbol, llavors corre, que al final doncs és anar d'aquí a allà, doncs potser a la gent això li és més fàcil.
5: Sí, hi ha gent que es creu que és incapaç, mm. Llavors això és una manera també de que vinguin i vegin que poden fer-ho perfectament. Mm. I ja està.
3: I ja està.
5: Sí.
3: I passar-ho bé i anar fent i anar creixent i a veure fins on arribeu.
4: Sí. Home, estem molt contentes.
5: Sí.
3: I a més ho dèiem, també aprofitant aquest terreny que tenim, que clar, tenim la sort aquí a Arenys, en tot el Maresme, que és molt pla, que vas pel passeig de mar i tranquil·lament, sense haver de fer cap pujada, sense haver de pujar cap turonet, vas de poble en poble i travesses pràcticament la comarca, no?, perquè algun impediment trobaries, no? Però vull dir que pots fer molts quilòmetres sense haver de fer pujada, que això també s'agraeix.
5: Sí.
4: De moment no està el planning de pujada.
5: No, sí que ens agradaria fer una ruta d'algun dia pujar la Creu de Canet mm-hmm. o coses així més de cara a veure com ho fem. Però de moment farem rutes per aquí.
4: Sí, aprofitant que és estiu i tal... Sí. La platja jo crec que sempre podem acabar allà.
5: Sí.
3: Ah, i si el plan és acabar amb un bon bany al mar, això s'ha de fer a prop del mar, això segur.
4: Això s'ha de fer 100%.
3: Perfecte, doncs això, la gent que ens estigui escoltant, us pot trobar per xarxes socials?
4: Sí, ens pot trobar per tant Instagram, el TikTok... També tenim una compte d'Strava, que no la anunciem molt, però...
3: Però hi és.
4: Hi és.
5: Molta gent fa servir l'Strava.
3: Sí,
4: de fet, molta gent ens coneix també per l'Strava, mm-hmm. perquè ara, com està molt de moda el running, també, molta gent també ens troba per allà, i llavors està bé dir-ho per aquí. I llavors després tenim un grup de WhatsApp, on allà doncs, també anunciem doncs, les sortides que fem, les enquestes, i llavors estem... A tot arreu.
5: Sí, més o menys per saber quanta gent serem, qui no vindrà... Qui... Perquè com dissabte fem esmorzar també, més que res per saber qui ve esmorzar també,
3: clar.
5: Per avisar i...
3: Ja, tenir una mica de planificació, no pots trobar-te allà 200 persones de cop i ara què fem?
5: I si anem a esmorzar 200 no sé com ho farem.
3: Clar.
5: No podem.
3: Perfecte, doncs res... A seguir corrent, és que poca cosa més us pot dir quan heu començat amb tanta força, amb tanta energia i amb aquesta bona resposta de la gent, que ja em diu, que tampoc no l'esperàveu, però aquí la teniu, per tant, aprofitar-la.
5: Sí, ara a poc pot venir tothom que vulgui, tothom està convidat, tothom és capaç, o sigui que ja està. Qui ens escolti vulgui venir...
3: I anireu fent regularment, no? Més o menys aquests seran els...
5: Sí.
3: Anar fent, no?
4: La idea és entre això, dimarts i dissabte, algun dijous també hem posat...
5: Sí. Anirem mirant, també com ens quadri nosaltres per feina i etc.
3: Però això és anar mirant.
4: Sí, i el punt de trobar, de moment, sempre és a la plaça de les Palmeres,
5: Sí.
4: que és un bon lloc que també estirem, fem l'escalfament i tot, llavors no té molt de misteri.
3: Fàcil d'arribar-hi, fàcil de trobar...
4: Sí. Per la gent que vingui de fora, té un pàrquing allà també.
3: Ah, exacte, això és important.
4: Va venir gent de Mataró...
5: Sí,
4: va venir
5: de Sant Vicenç, sí, de Canet...
4: De Canet, vull dir... Que no és només d'Arenys, que la Gràcia Vent és fer poble aquí, però vull dir, tothom està com ben convidat de venir.
3: Clar, és fer grup, és gent d'Arenys, gent que vingui de fora, corre per Arenys, que potser en els seus pobles no tenen aquesta opció de va córrer amb gent, no? És el que em fa mandra anar sol, que tu deies, Alba. Doncs mira, puc fer-ho Arenys amb gent, doncs mira, benvingut sigui.
4: Sí, al final també ens coneixen a nosaltres i al nostre poble, que això és important també.
3: I tant. Doncs, noies, moltíssimes gràcies per venir, per haver-nos presentat aquest De Mar Run Club. Alba, moltíssimes gràcies. Estela,
5: i
3: també.
5: Vosaltres.
3: I res, que vagi molt bé. Us desitjaria molta sort, però crec que de moment la teniu tota de cara, per tant...
5: A veure com avança.
3: Moltes gràcies, bona tarda.
4: A vosaltres.
5: Bona tarda.
2: Moltes gràcies, n'estarem pendents. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Tornarem demà, com cada dia, de dilluns a divendres, de 4 a 6 de la tarda. Us esperem a totes i a tots. Que vagi molt bé.
6: Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya. Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
7: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
8: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
7: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
8: Dilluns, dia de descans.
7: Telèfon 93 792 35 46.
8: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
9: 93 792 18 19. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 18 19 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
10: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sakara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sakara, la teva agència de confiança.
6: Espectacle i cultura de proximitat. Cinema, teatre, música, dansa i molt més. Cada dijous a les 8 del vespre, a Plec i Drames, amb Rubén Anaya. Encenem els fogons. L'aigua ja fa xup-xup. Arriben les nostres xefs de confiança. Arrenca l'Anem a la Cuina, el teu programa culinari per excel·lència de les zones a Ràdio Arenys. Amb convidats de luxe, receptes delicioses i telèfons oberts per conèixer tots els secrets dels fogons. Cada dimecres de 12 a 1 del migdia, posa't el davantal amb la Maria José Robledo i la Charín Manera. Anem a la cuina!
9: Ràdio Arenys.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Des d'avui mateix a Barcelona ja es noten les afectacions a la mobilitat per l'arribada del Papa demà. Als voltants dels primers escenaris de la visita de Lleó 14, la catedral i l'estadi olímpic, ja hi ha restriccions que afecten el trànsit privat i el transport públic. L'Ajuntament de Barcelona recomana desplaçar-se amb metro i ha dit que reforçarà amb més combois per absorbir la demanda de viatgers. Els ciutadans ja comencen a notar els efectes de les restriccions.
2: Sí que m'afecta perquè treballo aquí a la plaça de la catedral. Llavors, demà m'he agafat festa per no tenir problemes i dimecres crec que hauré de venir, tot i que intentaré teletreballar. I avui no he trobat cap problema, Mossos d'Esquadra, però no he trobat problemes.
3: En realitat només baixo un parell de dies aquí a Barcelona i com baixo a primera hora del matí no crec que trobi gaires problemes.
1: Totes aquestes restriccions poden complicar l'arribada a la feina i és per això que la Generalitat finalment s'ha alineat amb el Ministeri de Treball i també recomana el teletreball durant aquests dos dies. Ramon Alexandre Salvat, secretari de la secció de Dret Laboral del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, ha alertat però que les empreses no estan obligades a concedir el teletreball. Són declaracions a la xarxa.
4: Les empreses podran optar entre oferir aquesta mesura de conciliació o no fer-ho. I, per tant, realment no existeix un suport legal perquè els treballadors puguin exigir aquesta mesura. No és com el Covid o com una situació on hi ha una dana en el que sí que hi ha un suport legal per evitar aquests desplaçaments. Es produeix una situació de buit legal complexa en la que el més important serà que hi hagi una correcta comunicació entre treballadors i empreses per evitar problemàtiques.
1: I Catalunya va registrar un encariment del preu de l'habitatge més del 10% anual entre gener i març, 4 dècimes menys que en altres mesos anteriors, però amb la tercera dada més alta registrada en un primer trimestre, segons l'Institut Nacional d'Estadística. Els habitatges nous han pujat un 8% del preu, mentre que els de segona mà han registrat un increment d'una dècima per sota del qual trimestre, gairebé en un 11%. Catalunya és la tercera comunitat autònoma que menys incrementa el preu de l'habitatge en relació al 2025. I el ministre de Transports, Òscar Puente, ha dit avui que Espanya no avalarà la reforma dels drets dels passatgers aèris a la Unió Europea si no es garanteix la gratuïtat de la maleta de mà. El Parlament Europeu i el Consell d'Europa, on estan representats els membres, fa mesos que negocien l'actualització de la normativa que hauria d'haver-se renovat el 2013. Un dels punts de desacord és el dret dels passatgers a portar una bossa a la cabina sense cost addicional. I la segona edició del Flash Tardor portarà a Barcelona noms destacats a l'escena teatral europea i llatinoamericana. Serà del 16 al 29 d'octubre amb diferents escenaris com el Lliure, la Villarroel o l'Acadèmia amb companyies internacionals.
0: Ràdio Arenys, la primera. Connecta amb la vida escolar d'Arenys de Mar amb Ràdio Arenys. Cada dia, a partir de les 6 de la tarda, podreu escoltar els alumnes aranyencs. Dilluns, Ràdio Kids amb el Casal Digital. Dimarts, Cinera FM amb l'Escola Cinera. Dimecres, 6è Parla amb l'Escola Joan Maragall. Dijous, Ràdio Present amb el Col·legi La Presentació. I divendres, Instifonies amb l'Institut Tres Turons. Només a Ràdio Arenys.
5: English Center patrocina aquest programa. Somebody.

0: I ara anem amb la Ainhoa, la Fran i la Paula parlant de traumes infantils.
1: Hola, bon dia. Nosaltres som la Ainhoa i la
2: Fran.
1: I avui estem amb una invitada especial que es diu
3: Paula!
4: Hola!
1: Avui us parlarem sobre els nostres traumes de la infància. El meu primer trauma va ser quan era petita, que em vaig caure d'una estanteria. Estava esperant que el meu pare em portés la roba per canviar-me, i llavors estava així i em vaig dir, hombre, per què no em pujo? Quan vaig pujar, vaig obrir tots els calaixos per com unes escales, no? I llavors, què va fer? El calaix es va caure cap enrere, em vaig caure jo i es va caure a sobre. Ui, no. I em vaig quedar tocada bastant. I la segona és quan em vaig clavar un anzuelo. Estava a la platja. Estava a la platja i estava amb unes amigues i estava nadant i estava agafant-me de la corda, no?
2: Sí.
1: I...
2: Se rompe la cuerda.
1: No me muero. Estava així i vaig agafar una... Bueno, vaig ficar la mà i em vaig clavar l'anzuelo a un dit. Vaig dir, hombre, me'l vaig treure i el vaig ficar un altre cop. No sé per què vaig tindre la consciència de fer això. Però després, què vaig fer? Ficar la mà al mateix lloc. I, total, que quan vaig ficar la mà un altre cop, me'l vaig clavar un altre cop i em vaig fer moltíssim de mal, fins que quasi em desmaio. Total, i em va treure el pare d'un amic. Sí. I pues eso. Sí. Vale, ara anem amb la Ainhoa, amb els seus dos traumes.
2: Vale. El meu trauma és que un dia estava tranquil·lament amb la meva àvia al mercat i jo la vaig perdre, però perdre, tipus, no molt junts, sinó una miqueta... Ja saps, no? Estava tranquil·lament caminant i a darrere meu hi havia una senyora com més gran, no? Estava com, tipus, cridant i tot això, i va i em fot. Bamba! Em fot una pedazo hòstia en tot el cap i em quedo, tipus... I em quedo, tipus... Oh. Em diu, ai, perdó, és que pensava que eres el meu net. I jo em quedo, tipus...
1: Vale.
2: Bueno, i el segon, és que un dia, jo quan era petita, no me recordo quants anys tenia, estava al menjador a fent el que em donés la gana, i la meva mare estava a la cuina treballant. I jo, al mig del menjador, hi ha com una taula, jo estava corrents, i sense voler, em vaig clavar la punta de la taula al front. I se m'ho va obrir tot el front i vaig acabar a l'hospital. Em vaig tindre que cosir i, bueno...
1: Pobreta. Estàs millor ara?
2: Sí.
1: Molt bé. Vale. Paula?
5: A mi el que em va passar va ser a un sofà que em vaig enganxar perquè estava colgant així i em vaig obrir tota la boca.
1: I la segona?
5: La segona és que jo també m'he perdut en el campo. I les noies del campo van trucar a la meva mare.
1: Vale, ara tenim tres preguntes per cadascú, vale? Vale. Tenim unes preguntes per... Bueno, nosaltres tres hem fet preguntes per l'Enzo i pel Martí. I pel Martí i l'Enzo i amb la Ainhoa i la Paula. Vale. La primera pregunta va ser, és, quin va ser el teu pitjor trauma i per què? Martí?
0: Doncs diria que no tinc traumes així molt grans. No tinc molts.
1: Vale, Ainhoa?
2: El meu trauma més gran podria ser quan em vaig obrir al front o quan se volgué vaig trencar la persona de classe de música.
1: Vale, Enzo.
6: Jo quan vaig estar saltant al llit i em vaig obrir tot el cap i quan em vaig cremar el braç.
1: I tu, Paula?
2: No sé.
1: Vale, segona pregunta. Has tingut un recent? Tipo un trauma, o sigui, no trauma així, però has tingut algú que t'hagi tocat bastant i que encara ho recordis? Martí.
0: Doncs fa un parell de mesos em vaig caure al patinet i em vaig fer una mini fractura al braç i ara ja puc tornar a fer patinet, però quan vaig anar em va tocar una miqueta perquè, bueno, em donava una miqueta de por. i encara estic una miqueta així.
1: I ara, Paula?
3: Jo no, no tinc res.
1: No tens res?
3: No.
1: Joé. Enzo?
6: Jo quan el 3 de març em va morir el meu gat.
1: Uf. Això sí. I tu, Ainhoa?
2: Jo una vegada estava en classe d'anglès i estava a les dues taules fent veure que era un columpi, estava fent així, i la meva cama va fer contra
6: tu,
2: la taula.
1: I tu, jo...
2: I va fer un murat.
1: Jo crec que sí, quan vaig deixar parlar amb una de les meves millors amigues, bueno, que és la meva millor amiga, perquè ara estem a distància. I vam deixar de parlar uns mesos i ara hem tornat a parlar. Llavors estava molt trista. Perquè ens vam reconciliar perquè em va enviar un PDF de la nostra amistat. I això. Vale, i la tercera i última pregunta. Quina és la vostra pel·lícula que es veu traumatitzar? Paula.
5: Una de zombis que vaig veure perquè jo era molt petita i em vaig... traumatitza.
1: Enzo?
6: Resident Evil.
1: No l'he vist, eh?
4: Ainhoa? A mi m'ha traumatat aquesta pel·lícula. After Sun.
1: I tu, Martí?
0: Cap.
1: I aquestes han sigut les meves tres preguntes i ara anem amb l'Ainhoa.
4: Vale. Primera pregunta. T'has recuperat del teu trauma?
1: A qui li preguntes?
4: A qui sigui.
1: Pues jo... la veritat, no.
4: Vale.
1: Perquè tenia un gos i aquest gos segueix viu, òbviament, perquè té com 7 anys ja i pues, fa molt que no el veig, tipo un any i mig i pues, no, el necessito veure.
4: Tu, Paula?
5: Pues jo també el meu gos, que fa molt que no el veig.
4: Enzo?
6: Jo encara no m'he recuperat perquè va ser fa poc i encara tinc una caixa amb les seves cendres.
1: Buf. I tu, Martí?
0: Bueno, el meu gat es va morir fa com 6 anys o algo així, així que...
1: Ja, és que les mascotes...
4: Com et vas sentir després de viure el teu trauma?
5: Bueno, pues una miqueta trista perquè quan em vaig obrir la boca ja no vaig poder anar a natació.
4: Uf, Dani?
1: Jo... bueno, sí.
4: Ok. Enzo?
1: Espera. Per això jo també callada, perquè no me'n recordo quina era.
4: Com et vas sentir després de viure el teu trauma?
6: Doncs em vaig sentir molt trist, perquè, clar, era el meu millor amic. O sigui, estàvem tot el dia jugant, quan venia del col·le em venia a posar-me a sobre, a veure i jugar amb tot el rato.
0: És que jo no tinc traumes, així que no és que estigui molt trist.
4: Ah, ok. Vale. I ara que aquesta pregunta crec que estava com repetida, quin ha sigut el teu trauma més recent?
1: Pues el de la meva millor amiga. És que la trobava a faltar moltíssim, perquè pues, ella l'explicava tot el que feia, feien videotrucades i això. I pues això, que l'estimo moltíssim, molt, molt, molt.
4: Paula?
5: Jo el del meu gos, perquè també ho trobo molt a falta i fa quasi 3 anys que no el veig.
4: Enzo.
6: Doncs també el del gat, perquè va ser fa poquíssim i va ser el més recent.
1: Ja.
4: I aquí acaben les meves preguntes.
1: Vale, anem amb la Paula i l'última.
5: Què vas fer després del trauma? Ainhoa?
4: Intentar tranquil·litzar-me.
5: Frani?
1: Què?
5: Què vas fer després del trauma?
1: Plorar fins quedar-me adormida.
5: Com ho sé jo? Martí?
0: Doncs no fer res. Solament intenta oblidar-lo i ja està.
5: Enzo?
6: Doncs intenta també oblidar una mica, però estic molt de rato amb les seves cendres perquè, clar, el meu millor amic i estic tot el rato amb ell, quasi.
5: Has estat bé després del trauma?
1: Sí. He intentat seguir amb la meva vida.
4: Jo també.
5: Martí.
7: Què era la pregunta?
1: Que
5: has estat bé després del teu trauma?
7: Sí.
5: Enzo?
6: No del tot.
5: Bé. T'ha passat algú pitjor que el que t'ha passat?
4: Ho tinc que explicar quin és o no fa cal?
5: No, no fa cal.
4: La veritat, tindria que dir que sí.
5: Franny?
1: Què?
5: Mare mia! T'ha passat algú pitjor?
6: No, la veritat no.
5: Martí?
7: Sí, quan es va morir el meu gat.
5: Enzo?
6: No del tot.
5: Vale, pues ja estan les preguntes.
1: I ara anem amb la secció del Martí, que ens explicarà sobre...
7: videojocs.

Hola a tothom, sóc el Martín i benvinguts a Martín al País dels Videojocs. Avui parlarem de quatre històries curioses de Geometry Dash. Crèdits a Mr. Eternal. La primera història és aquesta, la verificació, entre comilles, de Devil Vortex, o com jo la dic, la humillada històrica de Geometry Dash. I tot va començar 9 anys abans, quan Tosh Deluxe va verificar Devil Vortex, algun temps després de que hagués exposat a un altre hacker. Però la comunitat es va enfadar, no on ho van col·locar a Devil Vortex, sinó amb la verificació, ja que deien que Tosh havia hackejat Devil Vortex perquè el Wave tenia un efecte de partícules que solament es feia quan la versió era auto, per als pads blaus. I el patró de serres que ara sumem a GD passa perquè el vídeo original de Tosh va mostrar quants objectes tenia el nivell. I això es podia exposar. I això el podia exposar. Així que va anar a un percentatge random, que aquesta vegada va ser 75, i va espamellar serres, donant origen al meme. El següent és Element 111 RG, Los Media. Element 111 RG va ser un nivell impossible de l'època, que fins i tot va obtenir raid. Però el que passa és que el que el va verificar va utilitzar un secret way que feia gratis tot el nivell. Per això RobTop li va treure el raid, fent que tot el nivell caigués amb els que el van crear, fent que el creador borrés el nivell i s'expulsés del projecte. I des d'allà tothom va intentar crear el nivell, fent que la gent mirés per tots jocs buscant informació, sobretot en Geometry Dash World Café, un antic fora d'internet de Geometry Dash, mirant per tots jocs buscant informació. Si no havia informació al nivell, intentant recrear les parts. Si hi havia publicacions on la gent descrivia el nivell, els que el creaven havien de descrivir el nivell. I finalment va acabar el nivell. I el següent és God Eater, o ara dit Astral Divinity. I és que God Eater té una història molt curiosa. A més de quasi matar un youtuber, era un nivell inspirat en la saga God Eater, una saga de videojocs de la gran Bandai Namco. I per això va passar tot aquest incident. El que va passar és que Bandai Namco va demandar el que va crear el nivell. I per això el creador del nivell va haver de remodelar tot el nivell, canviar-li el nom i a més d'això, remodelar l'art final que sortia al nivell, perquè al final del nivell tenia un art de la saga God Eater. I després d'això toca la història de Tidal Wave. I és que Slaughterhouse es va mantenir per un llarg temps com el top 1 Extreme Demon. I la gent no parava de fer nivells que deien ser el nou top 1. I allà va aparèixer Tidal Wave, que es deia que era el nou top 1 i tota la gent ho deia. Quan es va verificar, tothom deia que RobTop hauria de reiterar aquest nivell. I RobTop, com no parava de rebre això, va reiterar Tidal Wave. I un parell de mesos després es va col·locar la Demon List com el nou nivell, encara que ara sabem que hi ha com 5 o 4 nivells més difícils que aquest. I això seria tot. Adeu!

0: parlarà de Marc Márquez.
1: Márquez està a una victòria dels 100 títols. Hola, soc Lenzo i avui parlaré del segon millor motorista del món, o primer per molta gent. Està superant a Valentino Rossi perquè els dos ja tenen 9 títols mundials, però clar, Rossi té 115 títols i Marc Márquez té 99. Però jo crec, sincerament, que Marc Márquez superarà Valentino Rossi. I ara farem un adivino. Primera pregunta. Quines d'aquestes lesions és falsa? 1. El cinquè metatarso del peu dret. 2. El fèmur. I 3. La clavícula dreta.
2: Ei, el fèmur.
0: La segunda. I és correcta. 2. Quins d'aquests premis és fals? 1. Jerez 2026. 2. Japó 2025. 3. Tailàndia 2019.
2: Tailàndia.
0: Tailàndia.
1: I la resposta és incorrecta.
2: Oh,
1: no! Jerez 2026, després de la grave caïda que va sofrir i va guanyar els seus... Bueno, algú. Tercera. Qui és el seu germà? 1. Valentino Rossi. 2. Marco Simoncelli. I 3. Àlex Márquez.
2: Márquez.
3: Àlex Márquez.
1: Correcte. I ara una pregunta bonus. Quin creieu que és millor? Àlex Márquez, Marc Márquez o Valentino Rossi?
4: Àlex Márquez.
2: Marc Márquez.
1: Marc Márquez, molt bé, Franny. I fins aquí la meva secció. Adeu!

0: Escoltant Ràdio Arenys. Ràdio Kids, un programa realitzat pels nens i joves del Casal Digital.
1: Hola, avui el Simon ens parlarà del top 5 dels millors personatges de One Piece.
2: Hola, sóc en Simone i avui parlaré del top 10 de personatges més forts de tot One Piece. El top 5 és Big Mom. Té la Sorusorunomi que li permet treure les almes a les persones i ficar-les en objectes inanimats per fer-los animats. I també té força sobrehumana i altura sobrehumana. Top 4, Luffy, que té la Hito Hito no Mi modelo Nika i té els seus Gears, el Gear 2, que el permet accelerar la circulació de la sang donant-li més velocitat i agilitat. Gear 3 permet inflar els ossos per fer-los més grans i potents. Gear 4 combina la fruita amb el haki. Té tres formes al Gear 4. Una, Bowman. Dos, Tuckman. I tres, Snakeman. El Gear 5 el converteix en Nika, el déu del sol, i pot fer caure rayos, es pot fer gegant, pot fer el seu braç com de 15 metres i coses d'aquestes. Té els tres hakis avançats, el haki observació, d'armadura i el conquistador. Top 4, Garp. Top 3, Garp. És el vicealmirante més fort de tot One Piece, que li diuen Garp el Puño. Té els tres hakis molt avançats, també. Top 3, Barba Blanca. Té la Gura Gura no Mi que li i pot destruir el món. La Gura Gura no Mi li permeteix fer terremotos. Amb els terremotos pot fer tsunamis, trencar l'aire. I també té tots els hakis avançats. I és titulat en One Piece a l'home més fort del món. 2. Goldie Roger. Goldie Roger té una de les Owa Samono,

que són les espases més fortes, igual que Barba Blanca també té una. La seva espasa es diu Ace, igual que el seu fill, Portgas the Ace. Té tots els haquis avançadíssims i ha pogut guanyar a Barba Blanca en el seu prime, que ja és molt fort. I top 1, Rox. Rox ha lluitat i li ha posat difícil a contra Garp i Roger, 2-1. I ha perdut, s'ha mort, i bueno... I fins aquí la meva secció. Adeu!

0: Galàxia en Rock i us parlaran del Overwatch.
1: Hola, bon dia, bona tarda, som el Roc i el Max, i com ha dit el presentador, que el que presenta, us parlarem d'Overwatch. Aquesta sessió de tres que farem va de coses de les plataformes i els rols dels videojocs. Així que comencem! I comença el Roc.
2: Xbox, PS5 o PC, depèn de què és... De què vulguis jugar?
1: El que vulguis jugar, pots arribar a ser professional o no. Però, a veure, si tu vols jugar en PC, podries arribar a ser-ho. De fet, molts professionals juguen en PC perquè és on pots arribar a tenir la millor potència i aquestes coses.
2: Si vols ser casual...
1: Si vols ser casual, podries jugar en consola. O sigui, és algo normal jugar en consola, com pràcticament tothom el que pots conèixer jugar en consola. És l'opció més econòmica i barata i a la vegada la pitjor que pots tenir, perquè com menys diners valgui, menys potència tens.
2: Si vols jugar a pots gràfics
1: i busques portabilitat,
2: el millor és la Nintendo.
1: Com que la Nintendo pots portar i a sobre és petita, te la podries emportar. I si no... I si busques una mica de potència i molts bons gràfics, pots jugar en Xbox.
2: I si busques 4K i 120 FPS, pots jugar en PS5.
1: Ara van els rols. Com us he dit al principi, hi ha tres tipus de rols. Els tanquis, els suports i els DPS, o els assassins, com els hi vulguis dir. Els tanquis... Tenen la feina de protegir l'equip, tipus, són els que reben més mal i els que a la vegada tenen més vida. Els suports són els que han... Els que curen allà, tipus, estàs a poca vida, el suport tira la ulti o una habilitat i et cura. Després va el DPS, que és l'encarregat de fer-se les kills. Com us imagineu, us he dit assassí, mata la gent. Us heu de tranquil·litzar una mica per al joc. No surt tanta sang. De fet, ni surt. En el joc ni existeix. Si us ha agradat, no deu escoltar-nos i fins aquí la nostra secció. Adeu!
3: Me dejo la piel, desde pequeño me mantengo fiel. Hora tras hora pasaron los años porque ya llevo más de 10. Venga!
4: Radio Kids, un programa realitzat pels nens i joves del Casal Digital.

0: Ràdio Arenys.
1: Comparteix Ràdio Arenys. La primera música. Connecta amb la vida escolar d'Arenys de Mar amb Ràdio Arenys. Cada dia, a partir de les 6 de la tarda, podreu escoltar els alumnes aranyencs. Dilluns, Ràdio Kids amb el Casal Digital. Dimarts, Cinera FM amb l'Escola Cinera. Dimecres, 6è Parla, amb l'Escola Joan Maragall. Dijous, Ràdio Present amb el Col·legi La Presentació. I divendres, Instifonies amb l'Institut Tres Turons. Només a Ràdio Arenys.
2: Radio Kids.

0: Spain, Sweden, Switzerland, Suzia, Turkey, USA, Uzbekistan, Uruguay, Ivory Coast.
1: I ara en Nil i l'Eric parlaran del Mundial.
2: Hola, sóc en Nil i l'Eric i parlem sobre les cartes del Mundial.
3: Aquest any, al Mundial, hi ha molts jugadors estrelles que seran els últims que jugaran aquest Mundial i els últims que jugaran aquest Mundial. Per exemple, Neymar, Cristiano, Messi, Modric, Ontumet, Otamendi, De Bruyne, Ochoa, James, Salah, etc.
2: Ara parlarem també de Coca-Cola, patrocinador del Mundial. Si compres un àlbum, hi ha moltes coses, com els partits, els dies, les hores, a l'hora del vostre país, vale? També Coca-Cola, com és un bon patrocinador, hi ha una part que si compres una Coca-Cola et donen un sobre, però no un sobre normal, com el que tens aquest any. Són un sobre, però en forma normal, però que el pots enganxar en una diferent part que el va posar Coca-Cola en l'àlbum del Mundial. Hi ha aproximadament 36 jugadors, com els més famosos són el Harry Kane, Lamine Yamal, Virgil van Dijk, etc.
3: En realitat hi ha només 12 espais per fer que jugadors. En realitat hi ha 12 només, no 36 espais.
2: I bueno, del Mundial, perquè si compres una Coca-Cola et surten bastants cartes. El pots posar en l'àlbum. Moltes gràcies per escoltar. Adeu.
3: Adeu. Let's play football.

0: I fins aquí la nostra secció i tota la secció de la Ràdio Kids. Adeu!
1: English Center ha patrocinat aquest programa.
2: Ràdio Arenys.
1: Aquest estiu reforça el teu anglès. A English Center ja tenim els cursos intensius. T'oferim classes de reforç, recuperacions d'anglès de primària, ESO, batxillerat i selectivitat i preparació pels títols oficials de Cambridge amb excel·lents resultats. Ens impliquem amb l'alumne. El teu futur t'ho reclama a crits. Vine a preparar-te a English Center a la Riera Francesc Macià 85 d'Arenys de Munt i t'informarà la Marina trucant al telèfon 93 795 0164 i també estem a la Riera Pare Fita 72 d'Arenys de Mar i t'informarà la Lourdes trucant al telèfon 93 795 9088 o al web englishcenter.cat. Ens trobem ben a prop teu.
3: Sabies que quan surt la primera dent cal anar al dentista?
4: I que és el moment de començar amb el raspallat? O molt millor, t'imagines que al teu fill o filla no li fes por anar al dentista?
3: Doncs a Punt Dental és possible. Cuidem la salut bucodental infantil des de la primera dent, amb revisions periòdiques per detectar i prevenir problemes i perquè els infants se sentin còmodes.
4: Demana la primera visita gratuïta amb l'especialista infantil.
3: Punt Dental. El nostre compromís amb les famílies és el més important.
4: Som a la Riera Bisbe Pol número 3. T'hi esperem.
2: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.

0: Els èxits de tots els temps a Ràdio Arenys.
1: Ràdio Arenys, 91.2 FM.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: Sabies que...
2: A l'arxipiélag de Svalbard, a Noruega, hi ha una cúpula de llavors coneguda com el Banc Mundial de Llavors de Svalbard o la Cúpula del Judici Final. Construïda el 2008, aquesta cúpula està situada en una muntanya de gres a 130 metres sobre el nivell del mar i a 1.300 quilòmetres del Pol Nord. El seu propòsit és salvaguardar una àmplia varietat de llavors de plantes de tot el món contra possibles catàstrofes globals com ara guerres nuclears, canvis climàtics extrems o pandèmies. La cúpula està dissenyada per ser el darrer recurs de la biodiversitat vegetal i conserva més d'un milió de mostres de llavors de 6.000 espècies diferents. L'entrada a la cúpula és a través d'un túnel que s'endinsa 120 metres dins a la muntanya, mantenint les llavors a temperatures sota zero gràcies al permafrost natural. Curiosament, encara que la cúpula és considerada gairebé indestructible al 2017, un desglaç causat per l'escalfament global va provocar que l'aigua entrés al túnel d'accés, tot i que les llavors no van resultar afectades gràcies a les múltiples capes de protecció. Aquest esdeveniment va subratllar la ironia que fins i tot una estructura dissenyada per resistir la fi del món pot ser vulnerable als efectes del canvi climàtic.
3: Segueix-nos a les xarxes socials.
4: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
5: Bona tarda, són les 7.
6: Notícies en xarxa vespre. Amb l'Ali Giné.
5: Lleó 14 exigeix al Congrés una mirada humana en la gestió de la immigració i rebutja la crispació política en un discurs històric a les Corts Espanyoles. Jordi Fortià.
7: El papa ha condemnat i ha qualificat de plaga els abusos de l'Església davant els bisbes, a qui els ha demanat escoltar veritat, justícia i reparació. Aquesta tarda s'ha reunit amb víctimes.
8: Nuestro viaje está hecho de encuentros. En ellos no faltarán los que viven momentos de oscuridad. Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación.
5: A l'espera de l'arribada del papa demà a Catalunya, Esquerra i Junts fan èmfasi en l'ús del català per part del pontífex i critiquen el paper que hi han tingut el cardenal Omella i el govern.
7: Els comuns li demanen que es reuneixi amb totes les víctimes d'abusos sexuals a l'Església i el PSC es desmarca del parer del papa sobre l'avortament i l'eutanàsia. Elisenda Alemany és la portaveu d'Esquerra i Josep Rius de Junts.
9: Hi ha hagut una desconsideració inicial per part de l'arquebisbat a l'hora de traslladar al papa què és Catalunya. Segurament també una certa desídia per part del govern de la Generalitat, que si no tingués Esquerra Republicana al darrere, doncs no consideraria el fet del català una qüestió tan important i tan rellevant.
10: Ja fa temps que el cardenal Omella ha mostrat signes d'intolerància respecte a la identitat, respecte a la llengua i respecte a la cultura pròpies de Catalunya.
5: El futur del cinema Truffaut i el concurs públic per la seva gestió poden haver obert l'escletxa definitiva per un trencament de govern a Girona.
7: El col·lectiu de crítics de Girona presentarà un recurs administratiu davant el Tribunal Català de Contractes al sector públic per l'adjudicació del cinema.
11: També afirmen que les bases del concurs són contràries al model cultural de la ciutat i han acusat a l'equip de govern i l'àrea de cultura de desídia i passivitat. Àngel Quintana és membre del col·lectiu.
12: Durant aquest últim mes i mig hem actuat en responsabilitat, lleialtat institucional i voluntat de trobar una solució. A canvi, han rebut falses promeses i maniobres dilatòries. Ha guanyat el tacticisme, l'electoralisme i la covardia política. Lamentem profundament que els interessos polítics hagin passat per davant de l'interès general, de la cultura pública i d'un projecte ciutadà únic al país.
5: En cultura, la segona edició del Flaix de Tardor portarà a Barcelona noms destacats de l'escena teatral europea i llatinoamericana.
7: El cicle Iniciativa de Temporada Alta omplirà teatres com el Lliure, la Villarroel o l'Acadèmia amb obres internacionals que es podran veure per primera vegada a la ciutat. Narcís Puig és el director de Temporada Alta.
1: Per mi, la idea, el concepte general, no és tant de volem ensenyar el teatre contemporani, volem ensenyar el teatre clàssic, volem ensenyar les coses que venen de l'est, les coses que venen de l'oest, sinó estem creant un moment, que un altre moment a Barcelona on hi ha programació internacional i volem que sigui el més potent i el més variada possible.
5: I en esports, Joan Barberà, el tècnic del bàsquet Girona, Moncho Fernández, no fa cas als rumors del seu futur.
13: L'entrenador gallec seguirà, assegura que sempre ha estat centrat en el present i futur del club català, que la propera temporada competirà a Europa.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.

0: Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Avui està fent una mica més de calor que no pas ahir i una altra vegada hem arribat a fregar els 35 graus de màxim en alguns indrets de Ponent, sobretot. En general també ha pujat una mica la humitat, per tant, més sensació d'aixafogor. I aquesta mateixa calor també ha ajudat que els núvols creixin amb més ganes que no pas ahir. I, de fet, a l'Alt Pirineu estem tenint alguns ruixats, algunes tempestes de moment, molt arrapades al Principat d'Andorra i ja a l'Alt Pirineu, i per altra banda algun xàfec intens entrat per les Terres de l'Ebre. Immediatament, al llarg d'aquesta tarda avançada, aquest vespre, primeres hores de la nit, es formaran alguns ruixats a les comarques de Ponent i de la Catalunya Central, amb alguna gotellada que fins i tot arribarà a les comarques de Tarragona i Barcelona. En vista el dimarts, durant el matí encara clarianes amb més núvols a l'Alt Pirineu, amb algun ruixat allà, però durant la tarda núvols més abundants entre Girona i Barcelona, amb alguna gotellada. De moment, demà el que sentirem, sobretot, és menys calor. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Lali. Doncs en aquests moments hem de destacar els accessos sud, on hi ha problemes per circular, sobretot a la 2, entre Sant Vicenç dels Horts i Pallejà cap a Barcelona, 4 quilòmetres de congestió. Una avaria Esparreguera atura també la circulació en sentit Lleida, un carril tallat, i a Sant Joan d'Espí cap a Martorell també hi ha problemes. Si seguim a la part sud, destacarem també la C32, de Viladecans cap a Barcelona i a Sant Boi en sentit Sitges. Els accessos nord amb problemes, els habituals a la P7 i la B30 a Barberà, C33 i C58 a Montcada cap a Trinitat, i rondes que van força carregades, i per tant us demanem sobretot que circuleu amb molta cautela i mantingueu les distàncies de seguretat. Molt bona tarda.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: A aquesta hora, un Santiago Bernabéu ple espera l'arribada del Papa en l'acte que ha de tancar la seva visita a Madrid i previ a la seva arribada a Catalunya demà.
4: El Papa Lleó XIV s'ha reunit abans amb víctimes d'abusos de l'Església en una trobada de caràcter privat a l'Anunciatura, una trobada organitzada per l'Església Espanyola, no exempta, però, de la polèmica per les associacions de víctimes que n'han quedat fora. Prèvia a aquesta trobada, el Papa ha reclamat al Congrés dels Diputats una mirada humana a la gestió de la immigració i un rebuig contundent a la polarització política.
0: En el seu discurs de mitja hora a la Cambra Baixa i el primer d'un papa de Roma dirigint-se a les Corts Espanyoles, ha qüestionat el dret a l'avortament i a l'eutanàsia. Jordi Casino.
5: Ovació unànime dels 700 convidats a l'acte després d'un discurs de 30 minuts exactes on el pontífex s'aprofitava per fer un detallat repàs a alguns dels temes que venen marcant la seva agenda des que va ser escollit. Després de denunciar un cop més la discriminació de les persones pel seu origen o la seva condició econòmica, en una clara referència a la prioritat nacional que defensen el PP i Vox, el papa feia una defensa de la vida i criticava tant l'avortament com l'eutanàsia.
6: La defensa de la vida humana no és una qüestió parcial ni un interès confessional. Es una meta de civilización. Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural.
5: Un Lleó XIV que aprofitava la seva presència a la seu de la sobirania espanyola, molt crispada aquests últims anys, per fer una nova crida al diàleg i evitar les desqualificacions.
6: La pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario. En una convivencia madura, incluso el conflicto puede convertirse en camino hacia la paz cuando las diferencias se dejan mitigar por la escucha.
5: A banda del papa, l'acte comptava només amb un altre parlament, la de la presidenta del Congrés, Francina Armengol, que reclamava la fi de tots els conflictes i el restabliment de l'ordre internacional i que feia una referència als abusos dins de l'Església. Acte del papa al Congrés, que comptava amb la presència del govern espanyol i del seu president Pedro Sánchez, del gruix de diputats i senadors de tots els partits polítics, excepte els de Podem i el BNG, i amb la presència també de tres presidents autonòmics, un d'ells Salvador Illa, i exmandataris espanyols com Aznar i Rajoy, però sense Zapatero ni Felipe González.
0: Abans de la trobada d'aquesta tarda amb víctimes, el papa ha condemnat els abusos comesos dins l'Església davant dels representants de la Conferència Episcopal Espanyola. Els ha visitat i ha adreçat un discurs on ha equiparat els abusos amb una plaga i ha reclamat als bisbes veritat, justícia i reparació de les víctimes. Maite Polo.
7: Lleó XIV ha exigit als alts representants de l'Església espanyola que responguin als abusos escoltant les víctimes, de qui l'Església hauria d'haver tingut cura. El papa ha utilitzat el símil d'un viatge per il·lustrar el missatge.
6: Nuestro viaje está hecho de encuentros. En ellos no faltarán los que viven momentos de oscuridad. Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado.
7: Una de les associacions que ha quedat fora de la trobada aquesta tarda amb Lleó XIV és Reparació Integral Ja, fundada per Miguel Hurtado, el primer denunciant d'abusos a l'abadia de Montserrat. Acusa el govern espanyol d'haver paralitzat la llei contra la prescripció d'aquests delictes per la visita del pontífex.
8: No volen el govern molestar el papa durant la seva visita a Espanya. Com a mínim, registrin una sol·licitud de compareixença del ministre Bolaños, demanant que vagi a la Comissió de Justícia i que ens expliqui per què la llei està parada.
7: El fundador de l'associació Reparació Integral Ja, Miguel Hurtado, demana a Lleó XIV que s'abstingui de visitar Montserrat.
0: Doncs, mentrestant, Catalunya espera l'arribada del papa a Lleó XIV, demà al migdia, a Barcelona. El pontífex té una agenda tapeïda amb la visita de la catedral i l'estadi olímpic Lluís Companys. Dimecres anirà a la presó de Brians, a Montserrat, i a la Sagrada Família, on es farà l'acte principal coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí i la benedicció de la Torre de Jesucrist. Esther Minguell.
9: El papa Lleó XIV arribarà a l'aeroport del Prat a 1:15 del migdia i el rebran representants de la Generalitat amb Salvador Illa al capdavant. Anirà directament a la catedral de Barcelona, on serà rebut per les autoritats eclesiàstiques encapçalades pel cardenal Joan Josep Omella i amb la participació dels voluntaris del viatge papal. El pontífex hi farà una homilia, una benedicció, visitarà la capella de Santa Eulàlia i accedirà al Palau Episcopal, on s'allotjarà. A la tarda hi ha l'acte més multitudinari amb 40.000 participants a l'Estadi Olímpic a Montjuïc. Començarà a les 6, però Lleó XIV hi arribarà poc abans de les 8. Farà una volta per la pista d'atletisme amb el papa mòbil i la celebració de la pregària arrencarà amb la benvinguda de les colles castelleres. Tindrà un format més participatiu que una cerimònia litúrgica tradicional i acabarà cap a 9:45 de la nit. Dimecres visitarà la presó de Brians-1, Sant Esteve Sarrovires, l'abadia de Montserrat i a la tarda serà l'església de Sant Agustí al Raval de Barcelona. La visita del Sant Pare a Catalunya culminarà a la Sagrada Família, on arribarà amb un recorregut amb el papa mòbil pel carrer Rosselló i farà una missa solemne pel centenari de la mort de l'arquitecte Antoni Gaudí i l'esperada inauguració de la Torre de Jesucrist.
0: I des d'avui mateix a Barcelona, Esther, ja es noten les afectacions a la mobilitat. Als voltants de la catedral i l'estadi olímpic ja hi ha restriccions de trànsit. L'Ajuntament recomana desplaçar-se en metro, que reforçarà amb més combois.
9: Fins dijous a les 10 del matí, al perímetre al voltant de la catedral i el Palau Episcopal no s'hi pot circular ni aparcar vehicles, tampoc motos, ciclomotors ni bicicletes a les voreres. Els ciutadans ja comencen a notar els efectes de les restriccions.
10: Sí que m'afecta, perquè treballo aquí a la plaça de la catedral. Llavors, demà m'he agafat festa per no tenir problemes i dimecres crec que hauré de venir, tot i que intentaré teletreballar. I avui no he trobat cap problema, molts Mossos d'Esquadra, però no he trobat problemes.
11: En realitat només baixo un parell de dies aquí a Barcelona i com baixo a primera hora del matí, no crec que trobi gaires problemes.
9: A Montjuïc, on es farà l'acte més multitudinari, s'hi fan controls de seguretat i està prohibit circular i aparcar al voltant de l'estadi Lluís Companys. Per demà s'habilitarà un servei llançador amb autobús entre Plaça Espanya i l'estadi Olímpic i s'augmentarà la freqüència del funicular. I a partir de demà a les 7 del matí s'apliquen restriccions als espais que el pontífex visitarà dimecres. Al Raval hi haurà talls de circulació als carrers que envolten la parròquia de Sant Agustí i a la Sagrada Família des de demà estarà completament blindat el perímetre de 9 illes amb el trànsit i l'aparcament totalment prohibit, inclosos els xamfrans i pàrquings privats on no es podrà entrar ni sortir excepte per emergències. També hi haurà afectacions a tot el carrer Rosselló, entre Passeig de Gràcia i La Pan, i les vies perpendiculars per garantir el recorregut d'un quilòmetre que farà Lleó XIV amb el papa mòbil per saludar els ciutadans. L'estació de metro de Sagrada Família estarà tancada dimecres durant tot el dia i es modificarà el recorregut de 15 línies d'autobús.
0: Totes aquestes restriccions poden complicar l'arribada a la feina i és per això que la Generalitat finalment s'ha alineat amb el Ministeri de Treball i també recomana el teletreball durant aquests dos dies.
4: Ramon Alexandre Salvat, secretari de la secció de Dret Laboral del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, ha alertat, però, que les empreses no estan obligades a concedir el teletreball, ho ha dit a la xarxa.
12: Les empreses podran optar entre oferir aquesta mesura de conciliació o no fer-ho i, per tant, realment no existeix un suport legal perquè els treballadors puguin exigir aquesta mesura. No és com el Covid o com una situació on hi ha una dana en el que sí que hi ha un suport legal per evitar aquests desplaçaments. Es produeix una situació de buit legal complexa en la que el més important serà que hi hagi una correcta comunicació entre treballadors i empreses per evitar problemàtiques.
0: I en la plana política, la visita del Papa ha centrat les reunions dels partits d'avui. Esquerra i Junts fan èmfasi en l'ús del català per part del pontífex i critiquen el paper que hi han tingut el cardenal Omella i el govern. Els comuns es fixen en els casos de pederàstia i el PSC es desmarca del parer del Papa sobre l'avortament i l'eutanàsia. Mont Carvajal.
13: El PSC valora la visita del Papa a Catalunya i considera que projectarà un missatge de pau i justícia social. La portaveu Lluïsa Moret no comparteix, però, la censura que ha fet avui el Papa sobre l'eutanàsia i l'avortament.
14: Aquesta sintonia parla de pau, de diàleg i de justícia social. Hi ha coses, evidentment, que no compartim, com en tants altres representants internacionals.
13: El portaveu dels Comuns, David Cid, ha demanat al Papa que reuneixi amb totes les víctimes d'abusos sexuals de l'Església.
15: Passar de les paraules dels fets, això vol dir, per una banda, reconeixement, vol dir també reparació i, evidentment, vol dir prendre mesures perquè no torni a passar, per fer net, per investigar.
13: Mentre que Esquerra i Junts han criticat l'atavió de l'arcabisbe Joan Josep Omella i del president Illa respecte al català. Ho han dit la portaveu d'Esquerra, Elisenda Alemany, i el de Junts, Josep Rius.
16: Hi ha hagut una desconsideració inicial per part de l'arcabisbat a l'hora de traslladar al Papa què és Catalunya. Segurament també una certa desídia per part del govern de la Generalitat, que si no tingués Esquerra Republicana al darrere, doncs no consideraria el fet del català una qüestió tan important i tan rellevant.
17: Ja fa temps que el cardenal Omella ha mostrat signes d'intolerància respecte a la identitat, respecte a la llengua i respecte a la cultura pròpies de Catalunya. També hem de constatar el trist paper subsidiari assumit pel govern de Catalunya.
13: Avui a Madrid, la diputada de Junts Míriam Nogueras i el diputat Eduard Pujol han demanat al Papa, en anglès i italià respectivament, la importància que parli català a Catalunya.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En clau local, a Girona, el futur del cinema Truffaut i el concurs públic per la seva gestió poden haver obert l'escletxa definitiva per un possible trencament de govern.
4: A aquesta hora hi ha un ple municipal en marxa amb una nova crisi entre els tres socis de govern sobre la taula.
0: Aquesta és la polèmica política, però al darrere hi ha les denúncies del col·lectiu de crítics de Girona que aquest matí han anunciat que presentaran un recurs administratiu davant el Tribunal Català de Contractes del Servei Públic per l'adjudicació del cinema. Denuncien que l'Ajuntament ha apostat per un model de privatització contrari a l'esperit de l'equipament. Girona FM, Pau Villafañe.
18: Denuncien que l'Ajuntament ha apostat per un model de privatització contrari a l'esperit de l'equipament amb l'adjudicació a una empresa amb ànim de lucre. També afirmen que les bases del concurs són contràries al model cultural de la ciutat i han acusat a l'equip de govern i l'àrea de cultura de desídia i passivitat. Reclamen que aquestes bases haurien pogut apostar per valorar amb un 70% l'aspecte cultural i el 30% l'aspecte econòmic, i no un 51-49 com es van fer. Àngel Quintana és membre del col·lectiu.
19: Durant aquest últim mes i mig hem actuat en responsabilitat, lleialtat institucional i voluntat de trobar una solució. A canvi, han rebut falses promeses i maniobres dilatòries. Ha guanyat el tacticisme, l'electoralisme i la covardia política. Lamentem profundament que els interessos polítics hagin passat per davant de l'interès general, de la cultura pública i d'un projecte ciutadà únic al país.
18: Des del col·lectiu expliquen que el procés administratiu pot durar uns 4-5 mesos, però que seguiran gestionant el cinema amb la pròrroga actual a l'espera de poder gestionar els acomiadaments dels 4 treballadors que han de ser indemnitzats. Una despesa econòmica que no es poden permetre.
0: I encara en l'àmbit municipal, el ple de Torredembarra ha aprovat avui la renúncia del socialista Vale Pino al càrrec d'alcalde. És el primer pas d'un relleu a l'alcaldia que ja estava previst en el pacte de govern signat a principis de mandat entre Esquerra, PSC i Junts. El procés culminarà dissabte amb l'elecció del nou batlle, Ona La Torrana Plafà.
20: El d'avui ha estat un ple extraordinari, breu i carregat d'emoció. La renúncia de Vale Pino a l'alcaldia de Torredembarra s'ha aprovat amb els vots a favor de l'equip de govern i la CUP i l'abstenció d'alternativa Vox i el PP. En el seu Parlament, Pino ha subratllat que els dos anys que ha estat alcalde l'han marcat profundament. Ha afirmat que ha intentat ser útil, proper i exigent amb si mateix i ha subratllat que, tot i moments difícils, el treball en equip els ha permès avançar. També s'ha compromès a seguir treballant en el servei al poble en la nova etapa que ara comença.
21: Des d'avui mateix continuaré el servei del poble des del lloc on em toca, perquè el compromís de Torredembarra no s'acaba aquí ni molt menys. Moltes gràcies a tots i totes.
20: Dissabte vinent hi haurà un altre ple extraordinari per escollir el nou alcalde de Torredembarra. Segons l'establert el pacte de govern, el relleu el prendrà Raül García, d'Esquerra Republicana, que actualment és el primer tinent d'alcalde.
0: En salut, l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona investiga si l'acceleració del drenatge limfàtic pot frenar els símptomes de l'Alzheimer. El centre lidera un estudi europeu que explora una nova via terapèutica per combatre símptomes com la pèrdua de memòria o la desorientació. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno.
1: L'Alzheimer ve donat, entre d'altres, per l'acumulació de proteïnes tòxiques al cervell que contribueixen a la mort neuronal, segons assenyalen des dels Germans Trias. L'assaig clínic busca frenar la progressió de la neurodegeneració a partir de la potenciació del sistema limfàtic, que és un dels mecanismes que té el mateix cervell per netejar les proteïnes tòxiques. A l'estudi participaran una desena de pacients, als que se'ls farà seguiment durant un any, després de la intervenció per avaluar, sobretot, la seguretat del procediment. L'objectiu és alentir la malaltia, segons ha expressat el neuròleg de la Unitat de Malalties Neurodegeneratives del Germans Trias i Pujol, Pau Pastor.
2: Una de les vies del cervell per netejar les proteïnes és el sistema limfàtic, no? Que és un sistema limfàtic central del cervell que neteja d'alguna manera el cervell a través de la limfa cerebral fins als vasos que tenim al coll profundament alt, que el flux limfàtic del cervell s'acceleri per augmentar la neteja d'aquestes proteïnes i així enlentir una mica la progressió de la malaltia d'Alzheimer.
1: La intervenció consisteix a fer un bypass entre els vasos limfàtics i les venes per accelerar el procés de neteja de les proteïnes tòxiques del cervell.
0: Més coses. Rodalies ha començat a recuperar el servei ferroviari habitual al Garraf amb el retorn gradual dels trens de la línia R2 Sud entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona.
4: També recuperen els serveis regionals de les línies del sud del país. De moment, es manté el transport alternatiu per carretera.
0: Tot això mentre el govern fa un pas endavant per portar els ferrocarrils de la Generalitat fins a Santpedor, al Bages. El Departament de Territori ha licitat l'estudi informatiu per perllongar la línia R5 des de Manresa, aprofitant les vies de mercaderies existents.
4: La inversió global del projecte és d'uns 28 milions d'euros i el tram abasta uns 4,2 quilòmetres.
0: Ràdio Sallent, Joel Bogunyà.
22: El projecte preveu allargar la línia Llobregat-Anoia des de la futura estació del Parc Tecnològic de Manresa fins a aquest municipi del Bages. L'obra suposa aprofitar l'actual ramal ferroviari, per on avui dia només passen trens de mercaderies procedents de Súria. Aquesta connexió pot fer augmentar els usuaris de la línia gairebé un 60%. L'estudi informatiu té un pressupost d'uns 215.000 euros i un termini d'execució de 10 mesos. El president de Ferrocarrils de la Generalitat, Carles Ruiz, detalla què s'analitzarà exactament en aquest estudi.
23: En 10 mesos ens haurà de donar una fulla de ruta de què és el que podem fer per millorar aquesta mobilitat. On s'han de situar i quantes estacions, com s'integra millor dintre dels municipis i dintre de la trama urbana dels municipis, quina infraestructura haurem de renovar o haurem de canviar, quines afectacions pot tenir també amb el seu entorn, amb el tema hídric, amb moltes altres qüestions, que en aquest territori precisament són molt importants.
22: L'actuació busca potenciar el transport públic sostenible per reduir l'ús del cotxe privat en unes carreteres que actualment pateixen saturació.
0: En cultura, la segona edició del Flaix de Tardor portarà a Barcelona noms destacats de l'escena teatral europea i llatinoamericana. Serà del 16 al 29 d'octubre. David Navarro.
24: Després de l'èxit assolit l'any passat amb una ocupació propera al 90%, el Flaix Tardor posa els ulls a Europa i Llatinoamèrica. 7 espectacles repartits per 5 escenaris de la ciutat, del Teatre d'Ençà d'Espiga el Neuronen, al Lliure de Montjuïc, al monòleg La Santa, al Teatre La Biblioteca, passant per la comèdia Petrolio a la Villarroel. Tot pensat, com explica el director del Temporada Alta, Narcís Puig, per portar teatre internacional de qualitat a Barcelona.
25: Per mi, la idea, el concepte general, no és tant de volem ensenyar el teatre contemporani, volem ensenyar el teatre clàssic, volem ensenyar les coses que venen de l'est, les coses que venen de l'oest, sinó estem creant un moment, que un altre moment a Barcelona on hi ha programació internacional i volem que sigui el més potent i el més variada possible.
24: De fet, dels 7 espectacles, 5 es podran veure per primera vegada a l'estat espanyol, com Mamma, Piccole, Tragedie, Minimal, al Teatre Acadèmia o How Romantic, al Mercat de les Flors, i un a Catalunya, Deserto, al Teatre La Biblioteca.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda. Sembla que no tenim a punt aquesta connexió. En qualsevol cas, anem amb l'actualitat esportiva. El tècnic del bàsquet Girona, Moncho Fernández, no fa cas als rumors del seu futur. L'entrenador gallec assegura que està centrat en el present i futur del club català, que la propera temporada competirà a Europa.
2: Me arriben els rumors i totes aquestes notícies, però jo tinc contracte en el bàsquet Girona i és que va dir al respecte d'aquests rumors. Si dono la meva resposta a cada rumor que apareix en l'estiu, estaria 24 hores parlant d'això. Són els temps que hi ha ara i qui hi ha ara i ara, sorry, perdó, però no tinc res que dir.
3: Són les declaracions de Moncho Fernández. El Barça rep demà el Tenerife al Palau Blaugrana en el primer partit de les semifinals del play-off al títol a la Lliga ACB de bàsquet. Una gran cita davant el conjunt canari que ha eliminat el Real Madrid als quarts de final. Els dos primers partits, demà dimarts i dijous, es juguen al Palau. Escoltem Nico Laprovítola.
4: O sea, un respeto, una identidad marcada desde hace varios años. Este año, creo que con la adición de Patty Mills, son todavía mucho más fuertes y, bueno, deben tener una confianza muy, muy grande, así que tenemos que estar preparados. Bueno, sí, tenemos que intentar aprovechar eso, ¿no? Es una ventaja poder, nada, volver a Murcia, descansar en casa, pensar en estar toda una semana aquí y después de ir, venir, va a ser bueno.
3: I el Joventut de Badalona juga dimecres a la pista del València en el primer partit de l'eliminatòria de semifinals. En hoquei sobre patins, Barça i Igualada juguen demà l'accés a la final de l'hoquei Lliga Masculina i el partit, per coincidència amb el bàsquet, es trasllada a Blanes. Ricard Aras és el tècnic del conjunt blaugrana.
5: Sabem que en l'últim partit no vam competir i no vam estar a l'altura de l'escut que portem al pit. I això és el que hem de fer, és demà sortir a competir per guanyar una autèntica final. Sabem com hem d'afrontar una final, la responsabilitat que tenim tots, i això anem, i d'això va el play-off.
3: En waterpolo avui el Club Natació Sabadell ha presentat els entrenadors del nou projecte, Enric Arnella per a l'equip femení i Albert Espanyol per al masculí. En futbol, l'Espanyol ha comunicat l'adeu d'un total de 9 futbolistes del primer equip. D'aquesta llarga llista destaquen Daniela Caracas, Ainhoa Campo o Laia Ballester.
1: Gràcies, Joan. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà al control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Joan Barberà als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Al mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
1: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
0: Dilluns, dia de descans.
1: Telèfon 93 792 35 46.
0: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
2: Nou Confort, lampisteria general. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
3: Vols participar? Truca al 93 795 79 12.
2: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
4: Vol donar una nova vida a casa seva? És hora de canviar. I a JM Estudi Reformes en som especialistes. Transformem la seva banyera en un modern plat de dutxa, guanyant espai i comoditat. Cuines, banys, parquets i amb finançament a mida perquè tot sigui més fàcil. Ens trobaran a Canet de Mar, plaça Busquets 2, local 1, o truqui al 640-677-806. JM Estudi Reformes Integrals. Fem realitat casa seva.
5: Segueix-nos a les xarxes socials.
3: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
6: Bona tarda, són 8:15.
7: Notícies en xarxa vespre. Amb l'Ali Giné.
6: Lleó 14 exigeix al Congrés una mirada humana en la gestió de la immigració i rebutja la crispació política en un discurs històric a les Corts Espanyoles. Jordi Fortià.
8: El papa ha condemnat i ha qualificat de plaga els abusos de l'Església davant els bisbes, a qui els ha demanat escoltar veritat, justícia i reparació. Aquesta tarda s'ha reunit amb víctimes.
9: Nuestro viaje está hecho de encuentros. En ellos no faltarán los que viven momentos de oscuridad. Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación.
6: A l'espera de l'arribada del papa demà a Catalunya, Esquerra i Junts fan èmfasi en l'ús del català per part del pontífex i critiquen el paper que hi han tingut el cardenal Omella i el govern.
8: Els comuns li demanen que es reuneixi amb totes les víctimes d'abusos sexuals a l'Església i el PSC es desmarca del parer del papa sobre l'avortament i l'eutanàsia. Elisenda Alemany és la portaveu d'Esquerra i Josep Rius de Junts.
10: Hi ha hagut una desconsideració inicial per part de l'arquebisbat a l'hora de traslladar al papa què és Catalunya. Segurament també una certa desídia per part del govern de la Generalitat, que si no tingués Esquerra Republicana al darrere, doncs no consideraria el fet del català una qüestió tan important i tan rellevant.
11: Ja fa temps que el cardenal Omella ha mostrat signes d'intolerància respecte a la identitat, respecte a la llengua i respecte a la cultura pròpies de Catalunya.
6: El col·lectiu de crítics de Girona presentarà un recurs administratiu davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic per l'adjudicació del cinema Trufó.
8: Denuncien que l'Ajuntament ha apostat per un model de privatització contrari a l'esperit de l'equipament.
6: Girona FM, Pau Villafanyi.
12: També afirmen que les bases del concurs són contràries al model cultural de la ciutat i han acusat a l'equip de govern i l'àrea de cultura de desídia i passivitat. Àngel Quintana és membre del col·lectiu.
13: Durant aquest últim mes i mig hem actuat en responsabilitat, lleialtat institucional i voluntat de trobar una solució. A canvi, han rebut falses promeses i maniobres dilatòries. Ha guanyat el tacticisme, l'electoralisme i la covardia política. Lamentem profundament que els interessos polítics hagin passat per davant de l'interès general.

0: de la cultura pública i d'un projecte ciutadà únic al país.
1: En cultura, la segona edició del Flaix de Tardor portarà a Barcelona noms destacats de l'escena teatral europea i latinoamericana.
2: El cicle Iniciativa de Temporada Alta omplirà teatres com el Lliure, la Villarroel o l'Acadèmia amb obres internacionals que es podran veure per primera vegada a la ciutat. Narcís Puig és el director de Temporada Alta.
3: Per mi, la idea, el concepte general no és tant de volem ensenyar el teatre contemporani, volem ensenyar el teatre clàssic, volem ensenyar les coses que venen de l'est, les coses que venen de l'oest, sinó estem creant un moment, que un altre moment a Barcelona on hi ha programació internacional i volem que sigui el més potent i el més variada possible.
1: I en esport, Joan Barberà, el tècnic del bàsquet Girona, Moncho Fernández, no ha fet mai cas als rumors del seu futur.
4: L'entrenador gallec, que té clar que seguirà, assegura que sempre ha estat centrat en el present i futur del club català, que la propera temporada competirà a Europa.
5: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Obrim, com sempre, Planada Serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Avui està fent una mica més de calor que no pas ahir i una altra vegada hem arribat a fregar els 35 graus de màxim en alguns indrets de Ponent, sobretot. En general també ha pujat una mica la humitat, per tant, més sensació d'aixafogor. I aquesta mateixa calor també ha ajudat que els núvols creixin amb més ganes que no pas ahir. I, de fet, a l'Alt Pirineu estem tenint alguns ruixats, algunes tempestes de moment, molt arrapades al Principat d'Andorra i ja a l'Alt Pirineu, i per altra banda algun xàfec intens entrat per les Terres de l'Ebre. Immediatament, al llarg d'aquesta tarda avançada, aquest vespre, primeres hores de la nit, es formaran alguns ruixats a les comarques de Ponent i de la Catalunya Central, amb alguna gotellada que fins i tot arribarà a les comarques de Tarragona i Barcelona. En vista el dimarts, durant el matí encara clarianes amb més núvols a l'Alt Pirineu, amb algun ruixat allà, però durant la tarda núvols més abundants entre Girona i Barcelona, amb alguna gotellada. De moment, demà el que sentirem sobretot és menys calor. Estem pendents a la xarxa.
2: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: A aquesta hora, 70.000 persones reben el papa de Roma, el Santiago Bernabéu, en l'acte que ha de tancar la seva visita a Madrid i previ a la seva arribada a Catalunya demà.
3: El papa Lleó XIV s'ha reunit abans amb víctimes d'abusos de l'Església en una trobada de caràcter privat a l'Anunciatura. Una trobada organitzada per l'Església Espanyola, no exempta, però, de la polèmica per les associacions de víctimes que n'han quedat fora. Previ a aquesta trobada, el papa ha reclamat al Congrés dels Diputats una mirada humana en la gestió de la immigració i un rebuig contundent a la polarització política.
0: En el seu discurs de mitja hora, la cambra baixa i el primer d'un papa de Roma dirigint-se a les Corts Espanyoles ha qüestionat el dret a l'avortament i a l'eutanàsia. Jordi Casino.
4: Ovació unànime dels 700 convidats a l'acte després d'un discurs de 30 minuts exactes on el pontífex s'aprofitava per fer un detallat repàs a alguns dels temes que venen marcant la seva agenda des que va ser escollit. Després de denunciar un cop més la discriminació de les persones pel seu origen o la seva condició econòmica, en una clara referència a la prioritat nacional que defensen el PP i Vox, el papa feia una defensa de la vida i criticava tant l'avortament com l'eutanàsia.
5: La defensa de la vida humana no és una qüestió parcial ni un interès confessional. Es una meta de civilización. Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural.
4: Un Lleó XIV que aprofitava la seva presència a la seu de la sobirania espanyola, molt crispada aquests últims anys, per fer una nova crida al diàleg i evitar les desqualificacions.
5: La pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario. En una convivencia madura, incluso el conflicto puede convertirse en camino hacia la paz cuando las diferencias se dejan mitigar por la escucha.
4: A banda del papa, l'acte comptava només amb un altre parlament, la de la presidenta del Congrés, Francina Armengol, que reclamava la fi de tots els conflictes i el restabliment de l'ordre internacional i que feia una referència als abusos dins de l'Església. Acte del papa al Congrés, que comptava amb la presència del govern espanyol i del seu president Pedro Sánchez, del gruix de diputats i senadors de tots els partits polítics, excepte els de Podem i el BNG, i amb la presència també de tres presidents autonòmics, un d'ells Salvador Illa, i exmandataris espanyols com Aznar i Rajoy, però sense Zapatero ni Felipe González.
0: Doncs abans de la trobada d'aquesta tarda del papa amb víctimes, s'ha condemnat els abusos comesos dins l'Església davant dels representants de la Conferència Episcopal Espanyola. Els ha visitat i ha adreçat un discurs on ha equiparat els abusos amb una plaga i ha reclamat als bisbes veritat, justícia i reparació de les víctimes. Maite Polo.
6: Lleó XIV ha exigit als alts representants de l'Església espanyola que responguin als abusos escoltant les víctimes, de qui l'Església hauria d'haver tingut cura. El papa ha utilitzat el símil d'un viatge per il·lustrar el missatge.
5: Nuestro viaje está hecho de encuentros. En ellos no faltarán los que viven momentos de oscuridad. Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado.
6: Una de les associacions que ha quedat fora de la trobada aquesta tarda amb Lleó XIV és Reparació Integral Ja, fundada per Miguel Hurtado, el primer denunciant d'abusos a l'abadia de Montserrat. Acusa el govern espanyol d'haver paralitzat la llei contra la prescripció d'aquests delictes per la visita del pontífex.
7: No volen el govern govern molestar el papa durant la seva visita a Espanya. Com a mínim, registrin una sol·licitud de compareixença del ministre Bolaños, demanant que vagi a la Comissió de Justícia i que ens expliqui per què la llei està parada.
6: El fundador de l'associació Reparació Integral Ja, Miguel Hurtado, demana al Lleó 14 que s'abstingui de visitar Montserrat.
0: Mentrestant, Catalunya espera l'arribada del papa, Lleó 14, demà al migdia a Barcelona. El pontífex té una agenda tapaïda amb la visita de la catedral i l'estadi olímpic Lluís Companys i dimecres anirà a la presó de Brians, a Montserrat i a la Sagrada Família, on es farà l'acte principal coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí i la benedicció de la Torre de Jesucrist. Esther Minguell.
8: El papa Lleó XIV arribarà a l'aeroport del Prat a 1:45 del migdia i el rebran representants de la Generalitat amb Salvador Illa al capdavant. Anirà directament a la catedral de Barcelona, on serà rebut per les autoritats eclesiàstiques encapçalades pel cardenal Joan Josep Omella i amb la participació dels voluntaris del viatge papal. El pontífex hi farà una homilia, una benedicció, visitarà la capella de Santa Eulàlia i accedirà al Palau Episcopal, on s'allotjarà. A la tarda hi ha l'acte més multitudinari amb 40.000 participants a l'Estadi Olímpic a Montjuïc. Començarà a les 6, però Lleó 14 hi arribarà poc abans de les 8. Farà una volta per la pista d'atletisme amb el papa mòbil i la celebració de la pregària arrencarà amb la benvinguda de les colles castelleres. Tindrà un format més participatiu que una cerimònia litúrgica tradicional i acabarà cap a 9:45 de la nit. Dimecres visitarà la presó de Brians-1, Sant Esteve Sarrovires, l'abadia de Montserrat i a la tarda serà l'església de Sant Agustí, al Raval de Barcelona. La visita del Sant Pare a Catalunya culminarà a la Sagrada Família, on arribarà amb un recorregut amb el papa mòbil pel carrer Rosselló i farà una missa solemne pel centenari de la mort de l'arquitecte Antoni Gaudí i l'esperada inauguració de la Torre de Jesucrist.
0: I des d'avui mateix a Barcelona, Esther, ja es noten les afectacions a la mobilitat. Als voltants de la catedral i l'estadi olímpic ja hi ha restriccions de trànsit. L'Ajuntament recomana desplaçar-se en metro, que reforçarà més combois.
8: Fins dijous a les 10 del matí, al perímetre al voltant de la catedral i el Palau Episcopal no s'hi pot circular ni aparcar vehicles, tampoc motos, ciclomotors ni bicicletes a les voreres. Els ciutadans ja comencen a notar els efectes de les restriccions.
9: Sí que m'afecta perquè treballo aquí a la plaça de la catedral. Llavors, demà m'he agafat festa per no tenir problemes i dimecres crec que hauré de venir tot i que intentaré a treballar. I avui no he trobat cap problema amb els Mossos d'Esquadra, però no he trobat problemes.
10: En realitat només baixo un parell de dies aquí a Barcelona i com baixo a primera hora del matí no crec que trobi gaires problemes.
8: A Montjuïc, on es farà l'acte més multitudinari, s'hi fan controls de seguretat i està prohibit circular i aparcar al voltant de l'estadi Lluís Companys. Per demà s'habilitarà un servei llançador amb autobús entre Plaça Espanya i l'estadi Olímpic i s'augmentarà la freqüència del funicular. I a partir de demà a les 7 del matí s'apliquen restriccions als espais que el pontífex visitarà dimecres. Al Raval hi haurà talls de circulació als carrers que envolten la parròquia de Sant Agustí i a la Sagrada Família des de demà estarà completament blindat el perímetre de 9 illes amb el trànsit i l'aparcament totalment prohibit, inclosos els xamfrans i pàrquings privats on no es podrà entrar ni sortir excepte per emergències. També hi haurà afectacions a tot el carrer Rosselló, entre Passeig de Gràcia i La Pan i les vies perpendiculars per garantir el recorregut d'un quilòmetre que farà Lleó 14 amb el papa mòbil per saludar els ciutadans. L'estació de metro de Sagrada Família estarà tancada dimecres durant tot el dia i es modificarà el recorregut de 15 línies d'autobús.
0: I en la plana política, la visita del papa ha centrat les reunions dels partits d'avui. Esquerra i Junts fan èmfasi en l'ús del català per part del pontífex i critiquen el paper que hi han tingut el cardenal Omella i el govern. Els comuns es fixen amb els casos de pederàstia i el PSC es desmarca del parer del papa sobre l'avortament i l'eutanàsia. Mont Carvajal.
11: El PSC valora la visita del papa a Catalunya i considera que projectarà un missatge de pau i justícia social. La portaveu Lluïsa Moret no comparteix, però, la censura que ha fet avui el papa sobre l'eutanàsia i l'avortament.
12: Aquesta sintonia parla de pau, de diàleg i de justícia social. Hi ha coses, evidentment, que no compartim, com en tants altres representants internacionals.
11: El portaveu dels comuns, David Cid, ha demanat al papa que reuneixi amb totes les víctimes d'abusos sexuals de l'Església.
13: Passar de les paraules dels fets, això vol dir, per una banda, reconeixement, vol dir també reparació i, evidentment, vol dir prendre mesures perquè no torni a passar, per fer net, per investigar.
11: Mentre que Esquerra i Junts han criticat l'atavió de l'arcabisbe Joan Josep Omella i del president Illa respecte al català. Ho han dit la portaveu d'Esquerra, Elisenda Alemany, i el de Junts, Josep Rius.
14: Hi ha hagut una desconsideració inicial per part de l'arcabisbat a l'hora de traslladar al papa què és Catalunya. Segurament també una certa desídia per part del govern de la Generalitat, que si no tingués Esquerra Republicana al darrere, doncs no consideraria el fet de del català una qüestió tan important i tan rellevant.
15: Ja fa temps que el cardenal Omella ha mostrat signes d'intolerància respecte a la identitat, respecte a la llengua i respecte a la cultura pròpies de Catalunya. També hem de constatar el trist paper subsidiari assumit pel govern de Catalunya.
11: Avui a Madrid la diputada de Junts Míriam Nogueras i el diputat Eduard Pujol han demanat al papa, en anglès i italià respectivament, la importància que parli català a Catalunya.
0: I en l'àmbit més social, són moltes les persones i institucions d'arreu de Catalunya que es preparen per anar a veure el pontífex. És el cas d'un grup de joves del Bisbat de Vic que esperen la visita amb il·lusió. Al 9FM, Guillem Rico.
16: Elia Rojas i Marc Escarravill són dos de la cinquantena de joves de la delegació de joves del Bisbat de Vic que es desplaçaran a Barcelona o a Montserrat per anar a veure el Sant Pare. Aconseguir entrades per anar a l'estadi va ser una odissea, diuen, però hi seran.
17: Jo crec que donarà un missatge bastant de que hem de viure en comunitat, no? De que la fe, si no la vius amb altra gent, si no dones el missatge, no és una fe viva.
18: Estem en uns moments de la nostra societat en què l'egoisme, no només individual de les persones, sinó també dels diferents governs, fan que visquem en un món on tothom es baralla per tot. I precisament el que ens demana el Pare és això, alçar la mirada i comportar-nos com a veritables cristians. Hi ha una set espiritual, La dimensió física és important, però sense una dimensió espiritual jo penso que estem incomplerts.
16: Dimecres seguiran la missa a la Sagrada Família a través de les pantalles gegants que ha muntat el Bisbat de Vic al seminari.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Titular també de la jornada, el col·lectiu de crítics de Girona presentarà un recurs administratiu davant el Tribunal Català de Contractes del sector públic per l'adjudicació del cinema Truffaut. Girona FM, Pau Villafañe.
19: Denuncien que l'Ajuntament ha apostat per un model de privatització contrari a l'esperit de l'equipament amb l'adjudicació a una empresa amb ànim de lucre. També afirmen que les bases del concurs són contràries al model cultural de la ciutat i han acusat a l'equip de govern i l'àrea de cultura de desídia i passivitat. Reclamen que aquestes bases haurien pogut apostar per valorar amb un 70% l'aspecte cultural i el 30% l'aspecte econòmic, i no un 51-49 com es van fer. Àngel Quintana és membre del col·lectiu.
20: Durant aquest últim mes i mig hem actuat en responsabilitat, lleialtat institucional i voluntat de trobar una solució. A canvi, han rebut falses promeses i maniobres dilatòries. Ha guanyat el tacticisme, l'electoralisme i la covardia política. Lamentem profundament que els interessos polítics hagin passat per davant de l'interès general, de la cultura pública i d'un projecte ciutadà únic al país.
19: Des del col·lectiu expliquen que el procés administratiu pot durar uns 4 o 5 mesos, però que seguiran gestionant el cinema amb la pròrroga actual a l'espera de poder gestionar els acomiadaments dels 4 treballadors que han de ser indemnitzats, una despesa econòmica que no es poden permetre.
0: Rodalies ha començat a recuperar el servei ferroviari habitual al Garraf amb el retorn gradual dels trens de la línia R2 Sud entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona.
3: També recuperen els serveis regionals de les línies sud del país. De moment es manté el transport alternatiu per carretera.
0: Tot això mentre el govern fa un pas endavant per portar els ferrocarrils de la Generalitat fins a Santpedor, al Bages. El Departament de Territori ha licitat l'estudi informatiu per perllongar la línia R5 des de Manresa, aprofitant les vies de mercaderies existents.
3: La inversió global del projecte és d'uns 28 milions d'euros i el tram abasta uns 4,2 quilòmetres.
0: Ràdio Sallent, Joel Bogunyà.
21: El projecte preveu allargar la línia Llobregat-Anoia des de la futura estació del Parc Tecnològic de Manresa fins a aquest municipi del Bages. L'obra suposa aprofitar l'actual ramal ferroviari, per on avui dia només passen trens de mercaderies procedents de Súria. Aquesta connexió pot fer augmentar els usuaris de la línia gairebé un 60%. L'estudi informatiu té un pressupost d'uns 215.000 euros i un termini d'execució de 10 mesos. El president de Ferrocarrils de la Generalitat, Carles Ruiz, detalla què s'analitzarà exactament en aquest estudi.
22: Que en 10 mesos ens haurà de donar una fulla de ruta de què és el que podem fer per millorar aquesta mobilitat. On s'han de situar i quantes estacions, com s'integra millor dintre dels municipis i dintre de la trama urbana dels municipis, quina infraestructura haurem de renovar o haurem de canviar, quines afectacions pot tenir també amb el seu entorn, amb el tema hídric, amb moltes altres qüestions, que en aquest territori precisament són molt importants.
21: L'actuació busca potenciar el transport públic sostenible per reduir l'ús del cotxe privat en unes carreteres que actualment pateixen saturació.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Més coses. Pla pioner de la Generalitat per restaurar els ecosistemes marins de tot el litoral català amb horitzó 2030.
3: Se centra en quatre ecosistemes clau per a la biodiversitat, la pesca i les activitats subaquàtiques i suposa una inversió de més de 3 milions d'euros. Els primers equips ja estan fent diagnosi a la Costa Brava.
0: No deixem l'aigua perquè la piscina de Vallparadís a Terrassa ha obert la temporada de bany aquesta tarda, uns dies abans del que estava previst davant les altes temperatures. La mesura ha estat molt ben rebuda entre els banyistes. A partir del dia 20, les quatre piscines municipals estaran obertes i en horari de matí i tarda. Ràdio Municipal de Terrassa, Marta Nyer.
1: La piscina de Vallparadís ha avançat el calendari i ha obert la temporada aquest dilluns, 13 dies abans del que estava previst. Això sí, només en horari de tarda. I sembla que la idea ha estat tot un èxit. A les 5 de la tarda d'aquesta primera jornada s'havien venut 423 entrades. És la principal novetat del dispositiu que ha preparat l'Ajuntament de Terrassa per fer front a les altes temperatures. Una mesura que ha estat ben rebuda pels banyistes. Escoltem algunes opinions.
4: Perquè fa molta calor i aprofitant que està a prop de casa, dic, anem a la piscina.
5: Hace mucha calor en el instituto y no hay ventilador ni nada y está bien que l'abran antes.
23: Es que yo quería ya que abrieran. Esto hace mucha calor. En casa no se puede estar.
1: A partir del dia 20 de juny i fins al 30 d'agost, les quatre piscines municipals de Terrassa, a més de Vallparadís, la Maurina, Sant Llorenç i les Arenes, obriran de dilluns a diumenge i en horari de matí i tarda, amb una aturada al migdia.
0: I les nou rutes catalanes del vi s'uneixen en una mateixa xarxa per rellançar l'enoturisme a Catalunya, un sector que mou 700.000 visitants amb un impacte econòmic de 46 milions d'euros. Carina Bellbé.
24: Diuen que la Unió fa la força, per això les nou rutes del vi catalanes han decidit anar plegades i constituir una xarxa que treballi per convertir l'enoturisme en un referent europeu, un sector que permet a la Generalitat defensar un model turístic del valor, desestacionalitzat i descentralitzat. Miquel Samper és el conseller d'Empresa.
25: Hi ha destinacions de vi doncs, que tenen la possibilitat o la capacitat de fer que es venguin fins al 80% de la producció dels cellers, precisament amb experiències com aquesta. Nosaltres aquí venim d'un 7-8% aproximadament i tenim com a objectiu arribar a un 25%. Però us diria més, no ens hem de quedar amb el 25%.
24: Els cellers catalans reben anualment uns 700.000 visitants d'un sector, l'enoturístic, que genera un impacte econòmic de 46 milions d'euros.
0: En cultura, la segona edició del Flash de tardor portarà a Barcelona noms destacats de l'escena teatral europea i llatinoamericana. Del 16 al 29 d'octubre, el cicle, iniciativa de temporada alta, omplirà teatres com el Lliure, la Villarroel o l'Acadèmia amb obres internacionals que es podran veure per primera vegada a la ciutat. David Navarro.
26: Després de l'èxit assolit l'any passat amb una ocupació propera al 90%, el Flash tardor posa els ulls a Europa i Llatinoamèrica. 7 espectacles repartits per 5 escenaris de la ciutat, del Teatre d'Ençà d'Espígel Neuronen al Lliure de Montjuïc, al monòleg La Santa, al Teatre La Biblioteca, passant per la comèdia Petróleo a la Villarroel. Tot pensat, com explica el director del Temporada Alta, Narcís Puig, per portar teatre internacional de qualitat a Barcelona.
27: Per mi, la idea, el concepte general, no és tant de volem ensenyar el teatre contemporani, volem ensenyar el teatre clàssic, volem ensenyar les coses que venen de l'est, les coses que venen de l'oest, sinó estem creant un moment, que un altre moment a Barcelona on hi ha programes internacionals i volem que sigui el més potent i el més variada possible.
26: De fet, dels 7 espectacles, 5 es podran veure per primera vegada a l'estat espanyol, com Mamma, Piccole Tragedie Minimali, al Teatre Acadèmia o How Romantic, al Mercat de les Flors, i un a Catalunya, Deserto, al Teatre La Biblioteca.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. El tècnic del bàsquet Girona, Moncho Fernández, no ha fet cas mai als rumors del seu futur i que parlaven que no seguiria Fontejau. L'entrenador gallec assegura que sempre ha estat centrat en el present i futur del club català, que la propera temporada competirà a Europa amb ell a la banqueta. Escoltem Moncho Fernández.
3: Me arriben els rumors i totes aquestes notícies, però jo tinc contracte en el bàsquet Girona. I és el que va dir al respecte d'aquests rumors. Si dono la meva resposta a cada rumor que apareix en l'estiu, estaria 24 hores parlant d'això. Són els temps que hi ha ara i qui hi ha ara i ara, sorry, perdó, però no tinc res que dir.
2: El Barça rep demà el Tenerife al Palau Blaugrana en el primer partit de les semifinals del play-off al títol a la Lliga ACB de bàsquet, una gran cita davant el conjunt canari que ha eliminat el Real Madrid als quarts de final. Els dos primers partits, demà i dijous, i juguen al Palau. Escoltem Nico Laprovítola.
4: O sea, un respeto, una identidad marcada desde hace varios años. Este año, creo que con la adición de Patty Mills, son todavía mucho más fuertes y, bueno, deben tener una confianza muy, muy grande, así que tenemos que estar preparados. Bueno, sí, tenemos que intentar aprovechar eso, ¿no? Es una ventaja poder, nada, volver a Murcia, descansar en casa, pensar en estar toda una semana aquí y después de ir, venir, va a ser bueno.
2: El Barça i el Joventut de Badalona, dos equips catalans a les semifinals de la Lliga ACB en la lluita per al títol. El Joventut juga dimecres a la pista del València, serà el primer partit de l'eliminatòria. Barça i Igualada, parlem d'hoquei sobre patins, es juguen demà l'accés a la final de l'hoquei Lliga Masculina. I atenció, perquè el partit, per coincidència amb el bàsquet, es trasllada a Blanes. La ciutat esportiva d'aquesta localitat gironina serà l'escenari a les 7 de la tarda del duel entre blaugranes i igualadins. Qui guanyi passarà a la final, on ja espera el Liceu de la Corunya. Ricard Ares és el tècnic del Barça.
5: Sabem que en l'últim partit no vam competir i no vam estar a l'altura de l'escut que portem al pit. I això és el que hem de fer, és demà sortir a competir per guanyar una autèntica final. Sabem com hem d'afrontar una final, la responsabilitat que tenim tots, i això anem. I d'això va el play-off.
2: En waterpolo, avui el Club Natació Sabadell ha presentat els entrenadors del nou projecte. Enric Arnella per a l'equip femení i Albert Espanyol per al masculí, després de dos projectes molt exitosos amb David Palma i Quim Colet a les banquetes vallesanes. Canvi de cicle i relleu per al present i futur de l'entitat centenària que presideix Claudi Martí. En futbol, l'Espanyol ha comunicat l'adeu d'un total de 9 futbolistes del primer equip femení que acabaven contracte aquest mateix estiu. D'aquesta llarga llista hi ha noms destacats dels darrers anys al club català, com són Daniela Caracas, Ainhoa Campo o Laia Ballester. Encara en futbol femení, el Badalona Women ha anunciat un moviment important. Es tracta de la renovació de la defensa Itziar Pinillos, i el Barça femení no continua, acaba contracte Txell Font.
1: Moltíssimes gràcies, Joan. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joan Barberà als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que acabin de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local. Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població? Ràdio Arenys t'ofereix tota la informació esportiva relativa a la teva comunitat d'una manera dinàmica i propera. Les notícies, la informació esportiva més rellevant de la comunitat arenyenca. La trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM, també en forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en esport local.
6: Finques Blaumar.
7: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
6: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
7: 93 792 0440.
6: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
7: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
8: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
9: Com pot ser, si sempre feu fotos?
8: Sí, però no són de veritat.
9: I si li regalem un reportatge?
8: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
10: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
11: A AXA Capgròs Assegurances treballem per oferir-te solucions asseguradores adaptades a les teves necessitats.
12: A Arenys de Mar, l'Estefania Comí i l'Agustí Massuet lideren un equip expert en assegurances de salut, vida, llar i empreses, amb un servei proper, eficient i totalment personalitzat.
11: Confia en l'experiència d'AXA. Protegeix el teu present i assegura el teu futur amb la professionalitat que et mereixes.
13: Dones és un programa sobre dones fet per dones. Participa i amb missatges de veu sobre el teu dia a dia. Què et mou, on vas, què t'agrada. Farem camí juntes amb mirada de dona. I trobarem aquell espai més adequat per a nosaltres. Dones, cada dijous a partir de les 9 del vespre, amb Rim Garcia.
14: Segueix-nos a les xarxes socials.
15: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Lleu 14 s'ha reunit finalment amb 6 víctimes d'abusos sexuals en el si de l'Església Espanyola, una trobada que no constava a l'agenda oficial i que ha estat criticada per entitats com la del primer denunciant d'abusos de l'abadia Montserrat, Miguel Hurtado, que ha lamentat que el papa només s'hagi reunit amb víctimes de perfil baix. Segons una nota del Vaticà, la reunió ha durat una hora i el papa ha escoltat amb afecte i atenció els testimonis de les víctimes i ha reafirmat el seu compromís perquè les propostes rebudes serveixin de base per a futurs esforços. Avui el papa ha condemnat els abusos comesos dins l'Església davant de representants de la Conferència Episcopal Espanyola.
2: Como veis, nuestro viaje está hecho de encuentros. En ellos no faltarán los que viven momentos de oscuridad y nos reclaman que nos hagamos para ellos samaritanos. Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado.
1: L'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona investiga si l'acceleració del drenatge linfàtic pot frenar els símptomes d'Alzheimer, com la pèrdua de memòria o desorientació. El centre hospitalari lidera un estudi europeu que posa tècniques de microcirurgia plàstica al servei de la lluita contra la malaltia. L'estudi participarà en una desena de pacients, als que se'ls farà un seguiment durant un any després de la intervenció per avaluar sobretot la seguretat. I el veïnat de la Verneda de Malgrat demana una línia de bus que permeti connectar el barri amb la resta del poble. L'entitat diu que la Verneda viu i viu molta gent gran i que aquesta línia facilitaria l'accés del veïnat al CAP o al mercat de roba. L'associació de veïns ha traslladat la demanda a l'alcaldessa Sònia Vinyoles. I pla pioner de la Generalitat per restaurar els ecosistemes marins de tot el litoral català amb l'horitzó del 2030. Se centra en 4 ecosistemes clau per la biodiversitat, la pesca i les activitats subaquàtiques i suposa una inversió de 3 milions d'euros. El primer equip està fent una diagnosi ja a la Costa Brava. I les obres del campanar de l'església de Sant Bartomeu i Santa Tecla de Sitges avancen a bon ritme i està previst que estiguin enllestides durant la primera quinzena de juliol. Aquests dies han escollit el color exacte amb el qual es revestirà una part del campanar de la punta, la icònica església de Sitges. D'aquí una hora, més notícies en xarxa.
0: Ràdio Arenys, la primera en esports. Arenys en joc, amb Oriol Leo.
3: Molt bon vespre. Comencem un nou programa esportiu des dels estudis de Ràdio Arenys, dia 8 de juny. Ja passen uns minuts de les 8 del vespre. Estem a l'Arenys en joc. Avui parlarem de vòlei i celebrarem un dels 2 ascensos possibles que podia aconseguir l'Arenys aquest cap de setmana. El Sènior B ha pujat a tercera catalana. El Sènior A, però, no ha pogut ascendir a primera. El cadet juvenil també ha mantingut la categoria a les fases disputades a Roquetes. I avui farem un programa molt centrat en les opcions de casal d'estiu que ofereixen les entitats esportives. Parlarem amb el Club de Futbol Arenys, el Cinera United, amb l'Arenys Bàsquet, el Club Hoquei d'Arenys de Mar, també el Club Nàutic. Aquest és més o menys el menú que tenim preparat per avui. Per tant, com cada dilluns a aquesta hora, comencem l'Arenys en joc.

0: Mama mia, mare meva, quin cap de setmana hem tingut de voler i aquest cap de setmana aquí a Arenys, perquè avui hem d'arrencar el programa i no ho podem fer d'altra manera que no sigui comentant les fases d'ascens de voler que s'han disputat al Fondo de les Creus aquest cap de setmana aquí a Arenys. Ho hem avançat en titulars, però vaja, ara ja ho tenim tot a punt per parlar-ne amb el president del voler Arenys, amb Albert Ferran, que el tenim en línia. Albert, molt bona tarda.
1: Bona tarda, què tal?
0: Doncs molt bé, interessats en saber tot el que ha passat en aquestes fases d'ascens jugades aquí a Arenys aquest cap de setmana, on els dos sèniors femenins, tant l'A com el B, es jugaven pujar de categoria. I bé, en tenim una de freda i una de calenta, no, Albert? Com ha anat això?
1: Sí, sí, sí. Bueno, el senyor A, el senyor de segona, el que estava postulant a pujar a primera, aquest no va aconseguir l'ascens. De fet, va ser una pena perquè són aquells partits que a tothom m'agrada jugar, i són aquells partits que arriben fins al punt àlgid on pots passar o pots caure. I en aquest cas vam caure. Val? Ho dic perquè va ser un partit a 5 sets, trepidant, amb els sets molt igualats, i al final es va arribar al tie-break, i tot molt èpic, però en l'últim moment perdem el set, perdem el tie-break, 15-13, per tant, un tie-break superigualat i super emocionant fins a l'últim moment. Que, esclar, són aquelles coses que després les emocions, saps? Són uns altibaixos que... Però, bueno, al final és la... Jo crec que quan vas a fases i disputes aquests partits, són aquests partits els que agraden jugar. Que siguin així, que siguin trepidants i que no siguin partits que estàs guanyant per molt o perdent per molt. Saps què vull dir? Que al final tampoc no tenen l'emoció aquesta... De fins a l'últim moment, no? I en aquest cas ens va tocar perdre i res, seguir treballant amb aquest sènior i no, cap problema. En l'altre cantó de la balança hi havia el sènior de quarta, que aquest sí, aquest va poder quedar segon del seu grup, per tant, ja té plaça tercera, i perquè pujaven dos de cada grup, i doncs res... L'any que ve, doncs, un sènior a segona i un sènior a tercera.
0: Uh-huh. I tant, es van acostant,
1: també, molt contents, les noies molt contentes, també, i bueno, el format de les fases era diferent, el del sènior A era una eliminatòria, per tant, si perdies t'anaves al carrer, el sènior A va guanyar el primer partit i va perdre el segon, per tant, el segon se'n va anar al carrer. En uh-huh. canvi, el sènior B eren dos quadrangulars, que donaven dos posicions per quadrangular a l'hora de pujar. Uh-huh. I aquest vam haver d'esperar fins a l'últim moment, fins a l'últim partit, perquè es decidís els dos que pujaven. Uh-huh. I van ser Virolai i l'Arenys.
0: Perfecte, perfecte. Doncs mira, almenys una bona notícia. I ara, mentre m'ho estaves explicant, pensar si un partit molt èpic és això, d'aquells tan intensos que dius, pots guanyar, pots perdre, quina llàstima perdre a casa, amb la teva afició.
1: Sí,
0: en aquell moment la decepció deu ser màxima, però després vist en perspectiva...
1: Clar, perquè... Sí, perquè és una muntanya russa. Les emocions a cada set pugen i baixen molt, arribes al tie-break, és un tie-break molt disputat, a més, un tie-break que no recordo ben bé la puntuació, però hi va haver un moment que guanyàvem nosaltres 13-12. O sí, 13-12. I ens el van girar i vam quedar 15-13. Saps què vull dir? Que hi va haver un moment que fins i tot ja quasi bé ho veiem a tocar, saps? I a l'últim moment, doncs, ens vam quedar sense el carmelet a la boca. I sí, és una decepció molt, molt bèstia, perquè estàs a dalt i de cop estàs a baix de tot, emocionalment. Però bueno, com al final deia l'entrenador, la xerrada, són coses que passen i s'han de treure la part positiva d'aquestes vivències, perquè segurament aquestes jugadores tornaran a tenir la possibilitat i l'oportunitat de tornar-les a fer, unes fases per ascendir, perquè aquest equip ja fa anys que estan allà intentant-ho i sempre queda per la part de dalt, no cada any entrem a fases, però... però és un equip que un dia o un altre ho aconseguirà pujar. I aquestes experiències doncs compten i sumen i en l'intel·lecte, en el cervell de les jugadores, això els hi ha de quedar marcat i els hi ha de servir d'experiència per pròximes ocasions.
0: I tant, no, sens dubte, segur que serà així. Al final, aquest ascens caurà, com fruita madura, un dia o altre arribarà, i totes aquestes experiències prèvies, després les recordes, dius, te'n recordes aquell
1: Correcte.
0: Any que vam estar a punt, que... i tot això,
1: sí,
0: el dia
1: sí,
0: que puges,
1: sí.
0: després
1: no,
0: ho recordes i suma.
1: I fins i tot si hi ha alguna cosa que no s'ha fet bé i que pots corregir, i, doncs tot això val per pròximes ocasions.
0: I tant, doncs bé, en qualsevol cas, així estarem la temporada vinent amb els dos sèniors, ja més juntets, de categories, ja una categoria a tocar de l'altra.
1: Una darrere l'altra.
0: Una darrere l'altra. Bé, en qualsevol cas...
1: I després...
0: Sí, exacte, aquí anàvem. Tot... Després el de Roquetes, que aquí també tenim una bona notícia.
1: Això. També el de Roquetes, que també era molt important per nosaltres, poder mantenir aquesta categoria. Va, el juvenil cadet femení van anar a aquestes fases de, en aquest cas, ascens, però per nosaltres eren descens, perquè nosaltres estàvem a segona i lluitàvem per no caure a tercera. I doncs també va anar molt bé i també unes fases amb molta que les seguíem des d'aquí, i vull dir que ha sigut un cap de setmana tan intens entre lo d'aquí i lo d'allà, i anar seguint-los per YouTube i anar mirant, i també al final les fases de Roquetes es decideixen a l'últim partit, diumenge a la tarda, i sí, doncs una gran alegria que aquest cadet i aquest juvenil es puguin mantenir a la segona divisió. I el mateix que els altres, a lluitar l'any que ve per fer una millor temporada que aquesta, en aquest cas. I res, i això, que està molt bé tenir un cadet juvenil a la segona, que és molt complicat en el vòlei femení català, que hi ha tanta, tanta competència. Doncs estar a segona doncs és un gran què.
0: I tant, sens dubte. Doncs mira, felicitats també a les noies del cadet, el juvenil, cadet juvenil femení, que han aconseguit mantenir aquesta categoria. Ara ja sí, Albert, que donem temporada per tancada, però al tanto que encara us queda feina, He llegit que teniu la festa com de final de temporada i ja mateix també les proves de nivell.
1: Sí. A punt de tancar temporada... i ganes de descansar una miqueta aquest estiu, que al final seran 4 dies, perquè després ja comencem amb la propera. Però sí, ara aquest cap de setmana fem la Festa Cloenda, on fem un torneig en el pavelló, un torneig familiar, amb pares, amb els jugadors, amb la gent del club, i després fem una mica de dinar allà a la pista exterior, i bueno, farem una mica d'MVPs de la temporada per cada equip, farem una mica de gresca i res, i acabarem no sé, cap a la tarda acabarem amb la festa aquesta que volem instaurar per cada temporada. I després, doncs, la setmana que ve, o sigui, després del cap de setmana, dimarts i dijous, proves de nivell per gent del club que vulgui anar-hi, però sobretot per gent que vulgui venir a l'Arenys a la temporada que ve, doncs, per saber una mica els nivells i en quin equip poden acabar encaixant, i bueno, per organitzar una mica ja cada la temporada que ve tota la cosa més esportiva, la cosa més d'organització de jugadors i així.
0: Sí, ja recordo haver-ho comentat també altres anys, altres temporades, aquestes proves, una mica per, doncs, si algú vol venir a jugar a l'Arenys, doncs saber una miqueta cap a quin equip pot anar. Els jugadors i jugadores vostres, diguem-ne, ja us coneixeu, sí. Ja sabeu el nivell que tenen, però clar, si ve algú de fora, doncs saber exactament
1: Correcte.
0: Allà... Perquè clar, molta gent vol venir a jugar a l'Arenys, aquí hi ha molt nivell.
1: Sí. Sobretot amb la branca masculina, que és on nosaltres som forts, tots els equips a primera. Clar, això no passa des de Barcelona fins a Girona. Vull dir, Llavors, nanos de per aquí el cantó, de Sant Pol, o de fins i tot nanos de Mataró, nanos que volen venir a jugar a primera, doncs sí que tenim demanda i per això hem d'organitzar una mica aquestes proves de nivell, perquè sabem que hi haurà gent que vindrà i, per tant, distribuir una mica tota la branca esportiva cara a la temporada que ve.
2: Ara recordava, Albert, l'any passat entrevistar aquí a l'Arenys en Joc a les noies d'aquest cadet juvenil, que ara han lluitat per mantenir la categoria, haver-les entrevistat perquè havien pujat, i recordo parlar amb un parell de noies que no són d'Arenys, que són de fora, de les que van venir, un parell de noies de Calella, precisament, i ens deien que ja no només per una qüestió de qualitat dels jugadors i jugadores que té l'Arenys, sinó també per una qüestió ja de club, d'organització de club, de funcionament, de que si vols progressar, si vols dedicar-te al vòlei, si vols fer alguna cosa seriosa amb vòlei i ets de per aquí la comarca, has de venir a Arenys. Això és el que ens deien.
1: Bueno, sí. Bueno, mal m'estan a mi posar-me floretes i... Però bueno...
2: Posa-te-les, Albert, posa-te-les, que es pot fer avui.
1: No, però és veritat que nosaltres... En aquest sentit, sempre mirem de tenir bons entrenadors. Hi ha una organització, ja no parlo de tant de club, però sinó aquest caire més esportiu, aquest vetllar perquè hi hagin bons entrenadors que segueixin una línia de progrés en els nanos, que els treballin bé. Això és una cosa que sempre s'ha mirat aquí a l'Arenys. I, de fet, són coses que si tu consideres que necessites qualitat en els jugadors i que necessites esportivament tenir els equips a divisions altes, ho has d'anar treballant des de la base i amb entrenadors que sàpiguen el que es fan. No només entrenadors perquè portin equips, sinó entrenadors que sàpiguen el que es fan. I aquesta línia d'entrenaments que va dirigida amb un camí fort i recte, saps què vull dir? Tots en la mateixa, fa que els nanos, des de petits fins a júniors, vagin pel mateix camí, sí? Amb una mena de, diguem-ho així, de filosofia, de aquesta filosofia del treballar, sí, que tot segueixi en una línia i que no vagi fent toms d'un infantil, després amb un cadet, que vagin tombant com un cantó cap a l'altre, no? Que sigui una línia recta i que ells no se sentin desubicats d'una categoria en una altra, no? Que tot tingui una harmonia en el club. I sí, això ho intentem treballar i ho intentem que sigui així. Jo crec que aquest és un dels secrets per què l'Arenys té aquesta fama o això que estaves dient, no? Que no ho he dit jo, que ho han dit aquelles noies de Casella.
2: Sí, sí.
1: Però intento raonar el per què poder la gent pensa una mica en això. Penso una mica així.
2: Bé, no avancis cap més secret. Això ja cosa interna, cosa vostra, funcioneu bé, per tant, que ens escoltaran clubs de fora i us copiaran. No, no, manteniu els secrets.
1: No, hi ha clubs que ho fan bé, eh? Hi ha clubs que treballen bé, també. No. No és un secret només de l'Arenys, això, eh? Vull dir, hi ha gent que fa les coses bé, també.
2: Evidentment, era broma,
1: sí,
2: evidentment.
1: Sí.
2: Perfecte, Albert. Doncs bé, avui t'agraïm moltíssim també que ens hagis atès aquesta estona aquí al programa Arenys en Joc i haver pogut celebrar bé almenys dels dos possibles ascensos, doncs un dels dos, no del sènior A, però sí del sènior B, i també aquest manteniment de categoria del cadet juvenil. I res, ara ja desitjar-te molta sort de cara a aquesta festa final de temporada, a les proves de nivell, i res, descanseu 4 dies, que nosaltres també descansarem uns quants dies d'esports, però de seguida tornarem a ser tots plegats aquí.
1: Tornarem, sí, i tant que sí.
2: Perfecte, Albert, moltíssimes
1: gràcies.
2: Molt bé,
1: moltes gràcies. Gràcies, adéu.

0: Doncs en aquest inici de programa que hem parlat de vòlei i ara ens centrarem d'aquí fins més o menys al final a parlar de les diferents propostes estiuenques que ens ofereixen els clubs esportius d'aquí d'Arenys, el que venen a ser els casals d'estiu. Doncs bé, comencem per els de futbol, concretament amb el club de futbol Arenys. Qui ens ho explica, la seva oferta? El que tenen preparat és el Quim Montell. També el tenim en línia. Quim, bona tarda.
1: Molt bona tarda.
2: Bé, Quim, volem saber tots els detalls d'aquesta proposta estiuenca que oferiu des del club de futbol Arenys. Què teniu preparat?
1: Doncs bé, farem un casal on barregem també l'Acadèmia de Canet, que ha creat aquest any en Xavi Herrero, on fem una tecnificació individual per cada nen, on treballem els aspectes que jo també, a part, soc entrenador i són aspectes on no es poden treballar en l'equip, sinó ja que es busca el joc col·lectiu. Doncs en aquesta acadèmia, en comptes de buscar el joc col·lectiu, doncs busquem millorar aspectes individuals de cada jugador. I aquest casal el dividirem en dos grups, més petits i més grans, no? I això, treballarem una miqueta doncs aquests aspectes que treballem a l'acadèmia, a part de fer un casal doncs d'estiu.
2: És a dir, que hi haurà la tecnificació de futbol, que la gent, que la mainada que vingui podrà practicar futbol, podrà aprendre, podrà millorar, i també, imagino, doncs, activitats complementàries, típiques de casal d'estiu.
1: Sí, i al final també activitats de, doncs, més lúdiques, més per disfrutar, que al final és això, és l'estiu, ja els nens ja han passat l'escola i la temporada i així, també està bé desconnectar i gaudir, creiem.
2: I tant, home, sempre és bo, doncs això, ja que és tot l'estiu, poder diversificar, fer una mica d'activitats que serveixin per passar-s'ho bé, en definitiva. Feu alguna sortida, aprofiteu recursos del municipi, aneu fora, com ho teniu plantejat, això?
1: Cada any anem a Illa Fantasia, al Parc Aquàtic, però estem mirant-ho tot, encara bé, ho estem acabant de mirar i de quadrar, també amb els espais de municipals i de fora.
2: Perfecte, sí, perquè el casal el deveu començar, imagino, Quim, passat Sant Joan, no?
1: Sí, exactament, comencem passat Sant Joan.
2: I durant tot el juliol?
1: Sí, aquest any sí que són 5 setmanes, no en són 6 com han sigut aquests darrers 2 últims anys, però sí, aquestes 5 setmanes, un cop passat ja Sant Joan.
2: Perfecte. Com es pot inscriure la gent, Quim? Va per setmanes, això, com funciona?
1: Va per setmanes i si et vols inscriure, doncs, o pots mirar-ho per la pàgina, per les xarxes socials de l'Arenys, que es pot fer també, et pots inscriure online, telemàticament, seguint els passos, o si no, a les oficines de l'Arenys, també pots anar i inscriure't com li vagi millor a cadascú.
2: Perfecte. Per tant, a través de les xarxes, a través de la pàgina web, també podem consultar tarifes, consultar, doncs, això, programació, les setmanes, triar les setmanes en què s'hi vulgui anar. Tot és, les noves tecnologies ho faciliten molt, això?
1: Sí, es pot fer de les dues maneres, sí.
2: Perfecte. Doncs una nova proposta d'estiu del Club de Futbol Arenys, un nou casal d'estiu que té el futbol com a base, també la tecnificació, la millora en aquest esport, però, òbviament, també les activitats que són pròpies estiuenques, perquè la mainada que ve doncs faci una mica de tot i sobretot que s'ho passi molt bé, no, Quim? Aquest és l'objectiu.
1: Sí, aquest és l'objectiu, disfrutar tots junts, també millorar la tecnificació i seguir la dinàmica que hem seguit aquest any a una acadèmia que hem muntat a Canet i que properament volem obrir a l'Arenys damunt. Doncs barrejar una mica la dinàmica de l'acadèmia nova de tecnificació que hem muntat i també disfrutar de l'estiu i del casal.
2: Perfecte, doncs Quim Montell, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquesta estoneta aquí al programa Arenys en Joc i sort, que vagi molt bé, que la mainada que vingui a fer aquest casal d'estiu doncs s'ho passi molt bé, juguin a futbol, juguin a tot el que els hi proposeu, que com facin les sortides que toqui i això, que hi hagi molta sort i que vagi tot molt bé. Moltes gràcies.
1: A vosaltres, adeu, que vagi bé.
3: Futbol a Ràdio Arenys.
0: I del club de futbol Arenys passem al Cinera United i ara podem explicar la seva oferta del casal d'estiu parlant amb Albert Comas, que és el director esportiu del Cinera United. Albert, bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
2: Bé, Albert, parlem de primer lloc del campus, del campus d'estiu, del casal d'estiu del Cinera, que bé, ja ho tornem a tenir aquí, un any més, torna la calor, torna l'estiu, per tant, el Cinera torna a oferir aquest casal.
4: Correcte. Fem una mica aquest és el format en quant a estructura de cada estiu. Fem que no deixa de ser del, bueno, que és intentar abarcar totes les setmanes que les famílies ho puguin necessitar, que és del 22 de juny al 31 de juliol. I en quant a metodologia, en quant a contingut de campus, doncs també és similar. Sí que hi ha un fil conductor, que és el futbol, on treballem, doncs intentem fer per setmanes els diferents continguts a treballar, mm-hmm. però sí que ho englobem també amb el que és l'estiu, no? I amb el com entenem nosaltres l'estiu. Nosaltres, vull dir, poder un altre no, però nosaltres ho entenem així, que l'estiu és un espai on passar-ho bé i on doncs, també fugir una miqueta dels rols establerts durant l'any i per tant, tot això el que et vull és que fem, també treballem multiesport, amb diferents esports, a l'escola Cinera o també al camp on fem esports més tradicionals, com poden ser el pitxi o el matà o el mataconill, vull dir, esports més que poden ser més inclús curriculars a l'escola, uh-huh. i el futbol. I després ho combinem amb molta aigua també perquè és necessari. Fem dies de platja, fem sortides a parcs aquàtics, això ens remullem bastant perquè fa calor. I així una mica en quant a estructura del contingut del que treballem, doncs aquest seria una miqueta el... Què em puc trobar jo al campus, no? Doncs futbol, multiesports, estones d'aigua, moltes estones d'aigua, i sortides. Sortides a això, a l'Aia Fantasia, aquest any, bueno, a la base nàutica d'aquí d'Arenys, vull dir, intentar també potenciar molt la relació amb les diferents entitats o els diferents espais del poble.
2: Mm-hmm. Una mica això, la combinació entre, diguem-ne, la pràctica del futbol, és un campus de futbol, mm-hmm. per tant, evidentment, això correcte. Hi ha de ser com a base de les activitats, però després mm-hmm. l'estiu és molt llarg i dona per fer moltes activitats més i totes aquestes estiuenques que fan que la mainada s'ho passi bé, que és el que ha de ser.
4: Exacte, és el que ha de ser l'estiu, trencar una mica amb la rigidesa de hivern o de la temporada més això, més tant d'escola com de futbol club, i doncs això, hi sorgeixen altres, com deia abans, altres rols i altres relacions entre iguals, de fet, que poder durant l'any doncs no estan tan o no són tan fàcils de que sorgeixin, perquè ja estan més estructurades, més quadrades.
2: I tant, pel que fa a les inscripcions en aquest casal del Cinera United, això suposo a través de la pàgina web del club, xarxes socials...

0: doncs, totes les setmanes, o et pots apuntar per setmanes sueltes, perquè poder tu t'interessa la setmana del 22 de juny, la del 6 de juliol i la del 13 de juliol, per dir-ne tres.
1: Sí.
0: Doncs ho pots fer, no hi ha problema. Pots apuntar o setmanes sueltes o totes.
1: Perfecte, doncs queda explicada aquesta proposta i a més també, Albert, amb tu mateix podem parlar també de la proposta d'estiu, en aquest cas del Cinera.
0: Correcte, del Viu l'Estiu d'aquí de l'Escola Cinera. Si bé en el campus soc el director i, per tant, aquí estructura, programació, horaris, etc. Aquí no, però sí que us puc explicar, perquè també en formo part i col·laboro. I, per tant, doncs, és el mateix format de dates, del 22 de juny al 31 de juliol, amb mateixos preus, que no els hem comentat, però bueno, els podeu trobar doncs això, a xarxes socials i a webs. I aquest sí que té un caire, una vessant, doncs una miqueta més de... Sobretot en aquest del Viu l'Estiu del col·le, doncs, evidentment, al ser una escola primària, l'edat és més dels inscrits, acostuma a ser més petita, més jove, doncs des de partir d'I3 a segon de primària és el gran volum d'inscrits i no deixa de ser un casalet doncs molt més artístic, molt més on treballen més les manualitats i on treballen més doncs tot aquest contingut que no treballem al camp en pilota. I per tant és una miqueta en funció del meu interès, doncs puc anar un o l'altre. I com a novetat, i ja acabo, aquest any, el Viu l'Estiu, hem arribat a un acord amb Quinzenars, i per tant tu pots fer el Viu l'Estiu 100%, el de tota la vida, el que coneixem, com sempre, o pots incorporar el Quinzenars dins de la mateixa, de la pròpia programació, i per tant barregen les activitats de Viu l'Estiu amb 2 hores diàries de Quinzenars també.
1: Perfecte, doncs
0: oferta... Això serien les dues propostes.
1: Exacte, una oferta més, que déu-n'hi-do, l'oferta d'activitat d'estiu, de casals, de lliure, d'activitats d'entitats esportives, de l'Ajuntament, de les escoles...
0: És un poble viu.
1: I tant, qui no va un casal aquí a Arenys és ben bé perquè no li interessa, perquè no en té ganes,
0: exacte,
1: perquè té possibilitats, en té moltes,
0: sí. Sí, totalment. I ara que dius això, i que jo també sóc molt de... A part de ser fill d'Arenys, sóc molt de poble i del barri, nosaltres sempre intentem que el preu sigui un preu popular i no sigui un preu desorbitat, doncs perquè tots venim de pobre i per tant, això, vull dir que es pot, que no és algo prohibitiu, evidentment la realitat de cadascú és la de cadascú, però que intentem això, que tothom hi pugui formar part, tant d'una activitat de camp com d'una activitat de Viu l'Estiu al col·le.
1: Perfecte. Doncs, Albert Comas, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquesta estona i per haver-nos dibuixat aquestes dues propostes d'estiu, el Cinera United i el Viu l'Estiu de l'Escola. Moltes gràcies. Bona tarda.
0: Molt bé, a vosaltres. Gràcies.
1: Del futbol passarem al bàsquet, perquè també ofereixen casal d'estiu des del bàsquet d'Arenys, i això ho podem desgranar amb un dels responsables d'aquest casal i d'aquesta entitat del bàsquet, el Xavi Morago. Xavi, bona tarda.
2: Bona tarda, com anem?
1: Doncs molt bé, volem desgranar aquest casal d'estiu, aquesta proposta ja habitual, Sempre als estius hi ha casals d'entitats esportives i també del bàsquet, de l'Arenys Bàsquet. Com està plantejat aquest any, Xavi?
2: Bueno, volem que segueixi la mateixa dinàmica que tots aquests anys, que els crios s'ho passin bé, que disfrutem tots, que sigui amè, que sigui variat, que sigui divertit, i enllestint pues, les últimes cosetes que ens queden per tancar, per fer alguna sorpreseta, i això, el que t'he comentat, passant-s'ho el millor possible.
1: I tant, la sorpreseta imagino que potser encara no la podem dir, però de les activitats, diguem-ne, del dia a dia, més o menys com s'organitzarà aquest casal?
2: Sí, com cada any tenim, bueno, nosaltres durant la setmana fent activitats, evidentment, de bàsquet, però també tenim activitats de pintura, dibuix, cinema, rutes, platja, i llavors cada setmana tenim una activitat especial, que tenim els clàssics de la marinada, que últimament té molt èxit, perquè donem pues, això, una volta amb barca, sortim a alta mar, I ahir els nanos, doncs, els grans,

0: es poden banyar i aquest sorrall que hi ha enfront del Caprabo a Altamar, doncs hi ha un sorrall que no hi ha molta alçada, bueno, doncs allí es poden tirar. Llavors també tenim la cadira de rodes, que venen un dia amb cadira de rodes i ens ensenyen a jugar com es juga a bàsquet amb cadira de rodes, que és superdivertit i té molt d'èxit entre els nanos. Anem a Illa Fantasia un altre dia de la setmana. Què més tenim? Ah, l'Humor Amarillo, també anem. Mm-hmm. Bueno, activitats extres, que a part de les que fem durant la setmana, aquestes, bueno, donen un punx més al casal.
1: I tant, és un casal, doncs, això, amb diverses activitats per fer bàsquet, però que no és un casal d'aquells de tecnificació, que estàs tota l'estona fent bàsquet i perfeccionant tècnica, sinó que amb el bàsquet com a base, podríem dir, no? Perquè és el club de bàsquet, fas moltes més activitats. Mm-hmm.
0: Correcte. Nosaltres hem encarat una mica, com que quasi tots els nanos que tenim nosaltres són del poble, l'encarem una mica i som part de també... Bueno, venen de moltes entitats i venen nanos que no han fet bàsquet mai i llavors els intentem introduir amb el bàsquet i això sí, si tenim grups que a vegades passa, grups de nanos del bàsquet, doncs sí, amb aquests potser sí els donem un èmfasi més d'una tecnificació, alguna més en concret, algun dia de la setmana treballem alguna més concret perquè els nanos que fan casal i que són del club, doncs també tinguin un punx, no? Però estem oberts a tot i el que volem és que la gent coneixi el bàsquet, els nanos coneixin el bàsquet i a part fer activitats que a l'estiu la veritat també ve de gust fer moltes coses, no? I aprofitar el temps. Tenim un poble molt maco que té molts llocs on podem fer activitats i això crec que ens ajuda a que els nanos ho passin bé.
1: I tant. Qüestions ja més logístiques, podríem dir, Abans de parlar per apuntar-s'hi, més o menys quanta gent sou en el casal? Com s'organitza?
0: Nosaltres tenim ara la matrícula oberta. El que passa que tenim un tope, evidentment, perquè el que no volem fer és saturar els espais, no? I volem donar un bon servei als pares perquè estiguin tranquils i que els nanos ho passin bé. Llavors, anem per setmanes, comencem passat Sant Joan i acabem l'1 d'agost. Uh-huh. Llavors, cada setmana, doncs, com t'he comentat, es fa una activitat especial i els nois doncs, es poden anar apuntant per setmanes o tot el mes. Llavors, clar, segons com t'apuntis o els germans que s'apuntin, doncs, hi ha uns descomptes, si fas totes les setmanes, fas menys setmanes... Bueno, doncs, ve una sèrie de descomptes en funció del temps que estàs al casal. Donem una samarreta, també, que sempre és una novetat i és una cosa rara, perquè fem un disseny especial, uh-huh. i així funcionem.
1: Perfecte. I de cara a inscriure's, Xavi, imagino, a través d'internet, pàgina web, xarxes socials, heu poder trobar tota la informació i fer la inscripció.
0: Sí. Aquí, si accediu a la pàgina d'Arenys Bàsquet, allí trobareu uns enllaços en el que podeu inscriure i omplir la fitxa, posar la talla que gasten de samarreta, totes aquestes coses perquè ho tingueu senzill i fàcil. I si teniu alguna dificultat, sempre podeu acudir al club els dilluns, dimecres i divendres per la tarda, des de les 5 fins les 8, sempre estarem allí i us podrem atendre i resoldre qualsevol dificultat que tingueu.
1: Perfecte, doncs tota la informació donada al voltant d'aquesta proposta, d'aquest casal d'estiu de l'Arenys Bàsquet, una proposta doncs, ja clàssica i habitual que molts infants de la vila d'Arenys doncs, aprofiten a l'estiu per apuntar-se i per fer aquest casal d'estiu amb vosaltres, amb el bàsquet.
0: Correcte, sí.
1: Xavi Morago, moltíssimes gràcies per atendre'ns doncs, aquesta estona i que vagi molt bé, que s'apuntin molts nens, moltes nenes i sobretot que s'ho passin molt bé tot l'estiu.
0: Això és el principal, que ens ho passem tots bé i disfrutem d'un estiu guapo a la nostra vila.
1: I tant, Xavi, moltíssimes gràcies, bona tarda.
0: A vosaltres, bona tarda, adeu.
1: I ara temps per l'hoquei, perquè també s'ofereix un casal d'estiu amb aquest esport com a protagonista. Qui ens en parles? El director esportiu del Club Hoquei d'Arenys de Mar, el Xavi Gallén. També el tenim al telèfon i per això el volem saludar. Xavi, molt bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Bé, Xavi, tornem a tenir l'estiu aquí, eh? Ja fa dies que l'estem notant amb la calor, però ara ja s'acosta i, per tant, s'acosta també aquestes propostes de casals d'estiu esportius. Des del Club d'Hoquei no falleu a la cita i també hi ha casal, eh, aquest any?
2: Sí, sí, hi ha casal. Està clar que estem treballant amb el casal, ja tenim bastants nens inscrits i que esperem que sigui tot un èxit.
1: Doncs vinga, parlem-ne, comentem una mica com està plantejat aquest casal, què és el que teniu pensat fer?
2: Bueno, estem oferint molts horaris perquè totes les famílies que tinguin que portar els seus nens es puguin aprofitar-les. Tenim horari de 9 a 1, recollida si fa falta a partir de les 8 del matí, tenim horari de migdia, tenim dinar inclòs, tenim dinar amb carmanyola, i estem mirant d'allargar l'activitat, si hi ha quòrum, si les famílies ho necessiten, fins a les 5 de la tarda. Uh-huh. Aquesta és, penso que és la funció del club, donar totes les alternatives possibles i després, evidentment, aprofitar per formar els jugadors del club que puguin fer una mica de tecnificació, que puguin tenir les seves millores i, sobretot, els nens que no fan hockey, que aprenguin a patinar, que penso que és una cosa maca i que porta molts valors, aprendre un esport nou, mica en mica, que es vagin introduint i que hi hagi molta convivència i, sobretot, que els nens s'ho passin bé, que és del que es tracta.
1: Mm, i tant, segur que clar, per força, diguem-ne que l'hoquei ha de ser una mica el fil vertebrador, eh, d'aquest casal. Potser el ser més, doncs, de l'estiu, el ser més llarg en el temps, no és tant de tecnificació com pot ser un campus més reduït, com el d'una Setmana Santa. En aquest cas, doncs, deu donar pel ventall per fer més activitats, no?, a part de patinar i jugar hoquei.
2: Per descomptat, jocs, platja, oferirem inflables, farem excursions, intentarem omplir tot el dia de, sobretot de jocs que els nanos sobretot s'ho passin molt bé, que és del que es tracta, no?, a l'estiu, que els nanos ho disfrutin, que els nanos facin exercici, estiguin ocupats, millorin sobretot la seva autoestima, que tots millorin l'autoestima personal. Penso que és també una de les fites d'aquest campus. I que els que ja són jugadors d'hoquei, evidentment, aprofitar també perquè tinguin certa millora en el seu esport.
1: I tant, per tant, combinar-ho, eh? Els que ja fan hoquei i són del club, doncs, seguir fent aquest esport, eh? No refredar-se durant l'estiu, i el canalla que vingui, que no hagi jugat mai, doncs bé, mira, que faci un primer tast, i ves, potser després s'hi queda i s'apunta al club.
2: Bueno, benvinguts, evidentment, que a l'hoquei jo estic convençut que aquests pròxims anys tindrem un creixement molt important a la localitat i que acabarem sent un esport referent, un club referent en el Maresme, d'això n'estic convençut. Però més enllà de la canalla del club, estem oberts, sobretot, a que els nanos d'Arenys de Mar s'apuntin, vinguin, ho disfrutin. I insisteixo, sobretot, una de les funcions importants d'aquest any serà fer pujar l'autoestima personal de cada un dels nens que vinguin. Buscarem sempre afegir jocs on cadascú dels nens se sentin importants, se sentin necessaris dins de cada grup i els hi pugi l'autoestima, que en aquests moments és molt necessari.
1: I tant, i que s'ho passin bé, eh? Això és principal.
2: És principal, principal, que es diverteixin. Això és bàsic. Tenen l'edat de passar-s'ho bé, de divertir-se. Tots recordem quan érem petits les ganes que teníem d'apuntar-se sempre a qualsevol casal, allà estarem, perquè els nanos ho passin bé.
1: I tant. Acabem amb qüestions ja més de caire, diguem-ne, logístic, podríem dir, per fer les inscripcions, per tenir tota la informació, Xavi, imagino, a través d'internet, xarxes socials, hi podrem accedir, oi?
2: Sí, sí, sí, es pot accedir a través de la web del club, xarxes socials. Hi ha un link que us faré arribar a continuació, també, i no és gens complicat, evidentment.
1: Perfecte. Doncs és això, eh? Buscar-vos i formalitzar la inscripció.
2: i us esperem a tots. Esperem que sigui un èxit.
1: Perfecte. Doncs Xavi Gallén, director esportiu del Club Hoquei d'Arenys de Mar, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquesta estona i que vagi molt bé, que sigui un bon estiu, que la mainada que vingui al casal gaudeixi, s'ho passi molt bé i això, endavant, que hi hagi sort.
2: Moltes gràcies, així serà. Gràcies a vosaltres. You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like it makes me feel like
1: Seguim avançant en aquest programa en què majoritàriament hem parlat de les fases d'ascens de Boga, però també estem repassant les diferents propostes d'estiu, els casals d'estiu que hi ha d'activitats esportives aquí a Arenys de cara a aquesta temporada estiuenca. Doncs ens queda baixar cap al mar, cap al mar i cap a ram de platja. Primer que tot passem per al Club Nàutic, descobrirem les propostes d'estiu que ens ofereixen des d'aquesta entitat, que en tenen unes quantes. Vaja, ara ho parlem amb la Mònica Azón, que és la coordinadora esportiva del Nàutic d'Arenys de Mar. Mònica, bona tarda.
3: Sí, hola, bona tarda. Com esteu?
1: Doncs molt bé, ja encarats de cara a aquest estiu. I avui et truquem, Mònica, per això, per saber doncs una mica quines són les diferents propostes, diferents activitats que es poden fer al mar, que es poden fer al Nàutic aquest estiu.
3: Sabem que la calor ja ha entrat aviat. Nosaltres ja estem oferint ja l'activitat des de la base nàutica, per exemple, amb el tema del lloguer dels pàdels, dels caiacs, dels subs, vull dir que qualsevol persona, o els cursos també, però el més fàcil a vegades és jugar aquests elements que demanen o que requereixen menys coneixements nàutics, en el sentit que bueno, al final un caiac és aprendre a remar una miqueta i gaudir del mar, el sub igual, i aleshores doncs, això ja està pràcticament els caps de setmana, ja tenim horari de 9 a 7 de la tarda, obert per a tothom, per socis i no socis. Uh-huh. I més enllà d'això, doncs, bueno, ja comencen també a haver certes activitats, aniversaris que ja gaudeixen doncs, bueno, quan tens un nano que fa la comunió i després vol convidar els amics, doncs, també estan venint a la base nàutica doncs, a fer aquestes celebracions, aniversaris. I després, evidentment, com totes les entitats, quan arriba a finals de juny, doncs, ja arrencarem amb els nostres campus d'estiu, que tenim els tres campus, no? Tenim el caslet infantil, que són des de nanos de 4 a 7 anys, els més petits, que venen aquí al Club Nàutic i fan una miqueta de navegació, però molt dirigida, molt amb embarcacions molt segures, amb els raqueros, i després tenim ja doncs, el campus del club i el campus de la base nàutica, que al final doncs, són similars. Segurament a la base hi ha una miqueta més d'oci o utilitzen altres embarcacions, com el que us comentava més ara, Wilsurf, Catamarà, i aquí al club doncs, utilitzem més les embarcacions que tenim, no? Els raqueros, els vaïlles, els làsers, els Optimis, vull dir, els Open Big, vull dir que al final a la que acabin les escoles ja estem tots preparats per poder oferir servei, i al final també doncs, bueno, el club de mar segueix en marxa i és ara quan més es pot gaudir de l'aire lliure, doncs amb la secció nostra darrere, més el gimnàs que tenim. És pràcticament un non-stop de la temporada, però evidentment sempre que l'estiu és molt més agradable fer activitats a l'aire lliure.
1: I tant, sens dubte, i em deies, aquesta oferta de casals, en aquest cas vosaltres no us limiteu a fer un casal, com la majoria d'entitats que preparen un casal d'estiu, vosaltres n'oferiu tres, perquè tothom, segons la seva edat i això, pugui trobar el seu concretament.
3: Sí, tenim tres casals, tots són casals del Club Nàutic, però sí que és veritat que són ben diferenciats. Un és per edat, el dels petits, doncs, evidentment estic marcant l'edat de 4, 6, 7 anys màxim, i l'altre doncs, és una miqueta doncs, la seu que tu vulguis triar i una mica les expectatives que vulguis fer. Un és més beach area, com si diguéssim, de més llocs de platja i més utilitzar doncs, la instal·lació a la platja, i l'altre és més club, més navegació. Però al final, com som el mateix producte, si un nen comença, a vegades hi ha nens que fan una setmana a la platja i una setmana al club, o hi ha nens que comencen al club i després volen passar a platja, i si hi ha possibilitat de moure'ls, al final som la mateixa entitat. I els que fan intensiu amb nosaltres al club van a la tarda a la platja, vull dir, i a vegades quan hi ha mala mar els de la platja venen amb nosaltres. Jo crec que l'important és que al final tot és Club Nàutic, però sí que és veritat que tenim tres productes diferenciats per poder gaudir dels campus.
1: I tant. I de cara a les inscripcions, Mònica, la gent que vulgui apuntar apuntar-se a un d'aquests cursos, a un d'aquests casals, vaja, això suposo que telemàticament deu ser molt fàcil, no?
3: Sí, sí, sí. Nosaltres tenim a la nostra web, a nauticarenys.com, doncs tenim tota la informació penjada i amb el programa informàtic que fem servir, pràcticament pots ja seleccionar les setmanes, pots adjuntar tota la documentació que requereix per fer la inscripció i també ja pots penjar, ja pots fer el pagament també i també hi ha els descomptes per als que són vilatans o gent que viu del poble d'Arenys, també tenen descomptes per ser d'aquí del poble.
1: Mm, perfecte.
3: I el descompte de soci i després també el descompte per la gent que són d'aquí d'Arenys de Mar, Arenys amunt.
1: Mm-hmm. D'acord, doncs una oferta més d'aquest estiu que, déu-n'hi-do, totes les entitats esportives ofereixen els seus casals. Per tant, la mainada d'Arenys, en aquest cas, té molt per triar, però és bo que també tingui, doncs, en aquest cas, poder triar una oferta al mar, poder triar una oferta al nàutic, en aquest cas de les tres ofertes que oferiu, doncs també que aquesta proximitat amb el mar és una opció de cara als casals d'estiu.
3: Sí, al final la nostra instal·lació doncs, la gaudim tots i la tenim per gaudir-la entre tots. No? Al final els nens que venen també a fer el campus o casal, doncs, amb el teu moment de quan acaben de navegar, doncs, mitja hora, tres quarts de la piscina també el tenen, no? Una miqueta per poder descansar, relaxar-se, jugar. Vull dir que al final la nostra instal·lació ens permet molta flexibilitat d'activitats i també doncs, poder gaudir de tota la vessant d'instal·lació que tenim.
1: I tant, sens dubte. Doncs una oferta més, que dèiem de cara a aquest estiu, ara quan s'acabin les classes, quan s'acabi doncs, tot el curs, ja es posa en marxa tota la maquinària estiuenca. Mònica Azón, directora esportiva del Nàutic d'Arenys, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquesta estona i que vagi tot molt bé, sobretot molt bon estiu.
3: Perfecte, doncs igualment. Moltes gràcies per sempre donar-nos cobertura des de la Ràdio Arenys.

0: I continuem, tenim més temes, tenim més esports dels quals volem parlar aquí a l'Arenys en Joc, de Boga i Platja, perquè el Club Boga i Platja d'aquí d'Arenys organitza un curs d'aquest esport dirigit a tots els infants que hi vulguin jugar. Es fa 3 dies a la setmana per a infants i joves de 8 a 18 anys. Bé, parlant-ne, Laura Buján, coordinadora esportiva de l'entitat, la tenim en línia. Laura, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
2: Bé, Laura, t'hem trucat perquè volem parlar d'un curs, eh? Hem vist a xarxes socials que feu un curs de Boga i Platja. La veritat és que comença l'estiu, eh? Comença l'època d'anar a la platja i de jugar-hi a Boga. I explica'ns una mica, Laura, quina és la intenció que teniu amb aquest curs.
1: Doncs mira, estem supercontents perquè fa molts anys que el fem i aquest any sembla que tindrem molts nens. És un curs que fem 3 dies a la setmana, dilluns, dimecres i divendres, per nens de 8 a 18 anys. Segurament aquest any, com que preveiem tenir molts, el farem amb 2 torns, i el segon torn serà pels nens de competició, que ara mateix estem començant a preparar ja la competició d'estiu. I a part d'això, també fem entrenaments per adults i veterans, que seran els dimarts, els dijous i els divendres de 7 a 9. Així que tindrem boli platja per tothom que s'animi.
2: I tant, no, sens dubte que n'hi ha, de boga i platja, i aquí a Arenys, a més, hi ha força nivell, força tradició. Què t'anava a dir, l'objectiu d'aquest curs, Laura, quin seria? Seria engrescar més gent a jugar-hi, formar equips? Quin és exactament l'objectiu, el que vulgueu aconseguir, o que vulgueu aconseguir cada any, amb aquest curs?
1: Doncs mira, els dos volem començar a tornar a fer força amb la base. De fet, aquest any hem estat amb 2 escoles col·laborant i hem fet sessions d'educació física. I també volem, doncs, engrescar els nens a començar a competir i a descobrir l'esport d'una manera més seriosa.
2: Perfecte, perquè, clar, Boga i Platja, clar, només es juga a l'estiu, Laura, les competicions, tot, només és a l'estiu. Durant l'any, què feu? Esteu parats?
1: No, durant l'any també entrenem. Durant l'any també entrenem i tenim alguns nens que fins i tot s'animen a competir i combinen la platja i la pista, o només fan platja, vull dir, al final estem sempre actius.
2: Perfecte, i de cara a la competició aquest any, com es presenta tot plegat? És a dir, els que ens dediquem una mica a seguir-vos, a seguir l'actualitat esportiva, en què ens haurem de fixar concretament?
1: Doncs mira, tenim equips de totes les categories, infantil, masculí, femení, tenim 3 cadets femenins, 3 cadets masculins, sots 19 masculins i femenins també tenim un munt, i a veure com va. Esperem poder classificar amb algun equip per campionats d'Espanya, que jo crec que sí, i anirem veient. Ara són 4 proves fins al juliol, i si classifiquem, doncs a partir del juliol viatjaríem a diferents punts d'Espanya per competir a nivell nacional.
2: Perfecte, home, aquest seria l'objectiu. Recordo que l'any passat es va aconseguir, recordo haver parlat de diferents equips, cap a on era, cap a la línia de la Concepción, pot ser, oi?
1: Sí, a la línia de la Concepción vam enviar els cadets masculins i femenins, i els masculins van fer 5ens d'Espanya, que està superbé.
2: I tant, doncs a veure si aquest any es pot repetir o millorar algun èxit d'aquest tipus.
1: I tant, esperem que sí, la veritat.
2: I per això també ha de servir una mica aquest curs, aquest curs que comentàvem, que bé, ha de servir una mica d'escalfament, no?, per anar preparant, per anar fent bullir l'olla, podríem dir.
1: Sí, exacte. I si no, per la gent que s'ho vol passar bé, també és perfecte. Vull dir, ja acabo de part de tothom.
2: Perfecte. Només ens queda per saber, la gent que vulgui, doncs, acostar-se, participar d'aquest curs que comentàvem, què ha de fer? S'ha d'apuntar prèviament? Venir a la platja els dies que hi sou? Com funciona això?
1: Doncs mira, hem d'entrar a la nostra web, que és clubvoleiplatjarenys.com, i allà teniu tota la informació i els formularis per inscriure-us, i a l'Instagram també. I si no, em poden trucar, que estem al telèfon també al Google del Boga i Platja, i jo els explico sense cap mena de problema i compromís. I ara, abans del curset, si volen entrenar, poden venir a provar, i si no, tot el tema casal, doncs ja es veuria.
2: Perfecte. Doncs queda dit, tothom que estigui interessat en aquest esport, en el Boga i Platja, que ara, com dèiem, tot l'any es pot anar entrenant, però ara sembla que l'estiu venen com més ganes, no?, d'anar a la platja i jugar.
1: Sí, sí, no, a més és ideal, perquè a la tarda no fa tanta calor, s'està superbé, és genial.
2: Doncs amb aquest esport genial avui n'hem volgut parlar, amb aquest curset, a través de la Laura Buján, la coordinadora d'aquí del Club Vòlei Platja d'Arenys. Laura, moltíssimes gràcies per haver-nos atès aquesta estona i que hi hagi molta sort amb aquest curs i a la temporada, i segur, segur que des de la ràdio, des de la secció d'esports, haurem de comentar algun èxit i, per tant, segur que estem en contacte.
1: Perfecte, moltíssimes gràcies.

Doncs arribem al final del programa d'avui. De fet, amb una cançó que resumeix el que estem fent ara. Estem escoltant música a la ràdio, doncs es diu Music on the Radio, i ens lliga molt amb l'estiu perquè és d'un grup que es diu Empire of the Sun, l'imperi del sol, que és el que tindrem aquí aquests propers mesos d'estiu. Va, vinga, fins aquí el programa d'avui. Us hem acompanyat Marina Cabrera des del control tècnic i jo mateix, Oriol Leo. Recordeu que ens retrobem dilluns vinent a les 8 del vespre i ens escoltem també a la secció d'esports de l'informatiu diari. Que passeu una molt bona nit. Adéu-siau.

0: Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa JM Chalts. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655 630086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut JM Chalts. Ciència i caliu humà Arenys.
1: Des del Cor Aixa us volem dir que ja fa 35 anys que cantem i que ho fem amb més ganes que mai. Enguany, el concert de Sant Zenon el farem amb els nostres amics de la Societat Coral El Vallès de Ripollet. Us presentarem l'obra Stabat Mater de Joseph Haydn, 65 cantaires, 15 músics de l'orquestra Terrassa 48, 4 solistes i la direcció d'Alfred Canyamero. I tots vosaltres gaudint de la música, no hi podeu faltar. Dissabte, 4 de juliol de 2026, a les 10 del vespre, a l'Església Santa Maria d'Arenys de Mar. Us hi esperem. Entrades a Antràpolis i a la Riera Perafita número 1.
2: Nou Confort, Lampisteria General. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
3: Notícies en xarxa.
4: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. 197 voluntaris de Protecció Civil provinents de 35 municipis participaran al dispositiu preventiu amb motiu dels diferents actes del Papa Lleó 14 a Catalunya demà dimarts i dimecres. Les seves funcions seran principalment d'informació i orientació a la ciutadania, suport i acompanyament als assistents, així com la detecció i comunicació d'incidències als serveis operatius. El dispositiu s'ha organitzat de manera coordinada amb els Mossos d'Esquadra i compta també amb la col·laboració de Creu Roja en les tasques de suport logístic. I les nou rutes catalanes del vi s'uneixen en una mateixa xarxa per rellançar l'enoturisme a Catalunya, un sector que mou 700.000 visitants amb un impacte econòmic de 46 milions d'euros. Nou rutes que han decidit anar plegades i construir una xarxa que treballi per convertir l'enoturisme en un referent europeu. Un sector que permet a la Generalitat defensar un model turístic d'alt valor, desestacionalitzat i descentralitzat. A través de les rutes del vi s'aconsegueix vendre un 8% de la producció vinícola i l'objectiu del govern és incrementar-lo fins al 25%. Miquel Samper és conseller d'Empresa.
5: Hi ha destinacions de vi doncs que tenen la possibilitat o la capacitat de fer que es venguin fins al 80% de la producció dels cellers precisament amb experiències com aquesta. Nosaltres aquí venim d'un 7, un 8% aproximadament i tenim com a objectiu arribar a un 25%. Però us diria més, no ens hem de quedar amb el 25%.
4: I l'Ajuntament de Malgrat engega la campanya informativa del nou sistema de recollida porta a porta. El consistori malgratenc preveu que s'implanti a partir del novembre. Aquest mes de juny posa en marxa una campanya informativa que començarà amb l'enviament d'una carta a tots els malgratems que expliqui com s'aplicarà el nou servei. No serà igual per a tots. El consistori aposta per un sistema híbrid. Hi haurà porta a porta individual i també amb bujols comunitaris pensats per grans blocs de pisos. I ecologistes, entitats ecologistes i socials de les Terres de l'Ebre denuncien que ni ajuntaments ni regants del Delta estan reclamant els sediments necessaris per protegir-lo. Alerten d'un pacte de silenci de les conseqüències que pot tenir a curt termini. Han remès conjuntament al·legacions sobre el pla hidrològic de la Conca de l'Ebre, reclamant un increment notable dels recursos destinats a la circulació de sediment. Diuen que la norma només preveu un 0,25% i en caldria un 30%. I 8 detinguts a GURB a Osona per fer reagrupaments familiars fraudulents. La policia ha desarticulat un grup que havia creat una estructura amb la qual estrangers en residència legal a Espanya portaven familiars a través de la reagrupació familiar.
6: Ràdio Arenys.

0: Molt bones, família. Doncs un altre mes més i ja estem aquí amb el nostre podcast. Aquest mes, per això, tenim un integrant que no hi és, oi que no, senyor Raül Pardal?
1: Hola, Catulo. Doncs sí, falta el nostre presentador, que és el Sendrowski, que per un compromís no podrà estar, però segur que parlarem molt de cinema i ja li hem demanat que ens faci unes gravacions i parlarà de pel·lícules i de sèries, eh? No faltarà. El Sendrowski no ha de faltar mai. O sigui que benvinguts als oients de les ràdios, del podcast, de les xarxes socials. Gràcies per seguir-nos al YouTube, a Instagram, a les xarxes socials. I, Catulo, com comencem? Vinga, comencem amb alguna pel·li. Vinga,
0: una pel·lícula sí. de cartellera, Until Dawn. No sé si ho coneixeu, un videojoc de PlayStation.
1: A veure, jo vaig veure el tràiler, eh? Però sé que era un videojoc i la van estrenar, però és que aquestes de terror ja no sé diferenciar. Tu em dius si val la pena o no.
0: Bueno, a veure, val la pena. Si t'agrada el tema i t'agrada passar l'estona veient una pel·lícula de terror adolescent amb un slasher adolescent típic, amb algun matís diferent que la fa diferent a altres, està bé. Però al final són coses que ja hem vist i que hem vist moltes vegades. Ara, els fans del videojoc, els que han jugat, sense ser una còpia exacta ni molt menys del videojoc, segueix una mica doncs, la teoria i el que ens presenta el videojoc. Llavors, està bé perquè és un slasher en el qual la nit es repeteix, però això ja ho hem vist moltes vegades. També per això et dic que alhora es repeteix altres pel·lícules com pot ser Feliz Día de tu Muerte, ¿vale? Perquè et faig una idea. Arriben a, no diré res exacte d'això, però arriben a un lloc i han de sobreviure a la nit. Si no sobreviuen a la nit aquella es va repetint. I cada cop els van matant de manera més violenta i, bueno, és això, és intentar escapar-se i intentar sobreviure aquella nit.
1: Però un grup, és a dir, no només és una persona, sinó que repeteix el grup, no?
0: Exacte, són un grup d'amics. Són un grup d'amics que van a buscar la germana d'una del grup que va desaparèixer fa anys en aquest, en aquest parat, en aquest paratge, i quan arriben allà veuen que hi ha alguna cosa rara. I això els hi comença a passar amb ells. I veuen llavors que allà ha desaparegut molta gent. Llavors són ells intentant com podem sortir-nos-en d'aquí i com entre tots ens podem ajudar per superar, sobreviure tota la nit i d'aquesta manera doncs trencar aquesta maledicció, diguéssim.
1: I a gore?
0: Molt gore, molt gore. Molt gore. Explosions de cossos, de caps, puf! Aquestes així hi són. Rebentem caps amb martells, vull dir que el que faci falta i més.
1: Bueno, això mola, perquè ja que veus una pel·li d'aquest estil que tingui contingut violent, o sigui, si vas amb això, no?, que per disfrutar, vull dir.
0: És més 18, és contingut molt violent. I després, a veure, hi ha un, el dolent, diguéssim, és el Peter Stormare, que,
1: m'encanta.
0: Que, és una, que a mi m'agrada molt. Llavors també això li dona un punt guai, saps? Que fa, bueno, ja el coneixem i ja sabem com és. I la veritat sí. És que això em va agradar. La resta, ja et dic, per mi, o sigui, la idea és bona, però la manera de portar-la cap a la fi, diguéssim, que li falta alguna cosa. No sé si és que després el muntatge han hagut de tallar molts trossos i tal, però està tot com molt tallat, saps? Com molt per escenes, saps? Al final són molts de dies, són moltes nits que es van repetint i, clar, tampoc poden concentrar-se, saps? I dir, va, anem a fer totes les hores de la nit o tot, saps? O cada nit això, sinó que al final són com molts trossos, molt sueltos, ara estic aquí, ara estic allà i penses, ostres, està bé, però podríeu, no sé, li falta per mi una mica de treball en el que sí. És el muntatge, crec.
1: Bueno, vés a saber la postproducció. Ja sabem que a Hollywood, sobretot, després hi ha reshoots que es tornen a gravar, s'eliminen escenes. A veure, a vegades l'estudi pren la... Bueno, canvia el director... Però...
0: Que sí, que sí.
1: I a més, això ja ho he dit diverses vegades, és molt difícil acabar una pel·lícula. Jo crec que la premissa és fàcil, començar-la, ja tens una bona idea, però com acabar una pel·lícula és el que li fa la diferència entre una gran pel·lícula i una pel·li més mediocre.
0: Sí, no, tal qual. El que passa és que ja et dic, en general dius, és una pel·lícula perfecta? No, és una merda? Tampoc. És una pel·lícula, jo, saps, sobre un 6, una pel·lícula que està molt bé i que els fans del gènere jo crec que s'entretindran.
1: Vaja, ja està bé.
0: Sense més.
1: Catulo, si has acabat, et sembla, parlem d'una pel·li catalana que hem vist els dos, que és la de Pare Nostre.
0: Hombre.
1: Sí, la veritat és que jo no el tenia molt amb mi perquè coneixem el Jordi Pujol, parla de Jordi Pujol i l'escàndol financer de la seva família. I clar, el Sendrowski el va entrevistar I ell deia que era una gran aposta dels creadors de la pel·lícula, perquè, clar, físicament és totalment diferent, oposat al Jordi Pujol, no? Però és la seva personalitat, la seva identitat, l'ànima, no?, que ell encarna, i crec que se'n surt prou bé, sí, sí.
0: Se'n surt prou bé, i jo crec que sense buscar imitar-lo, que això també jo crec que és molt important, perquè no anem a buscar els, saps, els típics de Pujol, sí. ni els tics, ni aquestes coses. I després, també una altra cosa que m'agrada o trobo molt correcta de la pel·lícula és que crec que no es posiciona. Simplement ens planteja els fets com van ser o com es creu que van ser. Evidentment, tu prens part cap a un costat o cap a un altre, tu decideixes creure el que tu vulguis. No el blanqueja, saps què vull dir? Que jo tenia por d'això al principi.
1: Sí, a veure, és un thriller polític. El Toni Soler, que és molt conegut, és el guionista i el productor de la pel·lícula, volia fer un thriller polític, que aquí diu i té raó que no es fan, històries reals que donen molt de joc. El director és el Manuel Huerga, que és un director català especialitzat en fer encàrrecs de com la que va fer de Salvador, no?, el Puig Antic. A mi em va agradar una que es deia Antàrtida, la seva òpera prima, que sortia a l'Ariadna Gil, i ja jugava amb escenaris i amb decorats, volia dir, amb decorats. I en aquesta pel·li és molt de decorat, i és pantalla verda, és molt de digital.
0: I molt d'espai tancat, no? No? Pràcticament no hi ha exteriors, no? És com, sí. com molt de diàleg tancat, molt com un punt teatre, no? Podríem
1: sí,
0: dir.
1: Sí, sí. Juga amb això, amb aquesta posada en escena, que en final de la pel·lícula, sense fer cap spoiler, t'ho acaba dient amb aquesta proposta, com dius tu, més teatral, més de decorat, més de pantalla verda. Hi ha alguna cosa digital que, sobretot amb la pluja, quan vol fer algun escenari exterior, costa, que es quedi molt bé, però se'n surt bé. I és veritat que jo, personalment, la trobo ben encertada, més que una pel·li de cinema, el trobo com un bon telefilm en el sentit de la qualitat, encara que és per cinema, i és veritat que a algun punt el trobo una mica les interpretacions teatrals, en el sentit de que semblava que estiguessin més en un escenari que propers, però jo crec que és més per repartiment, que és molt de teatre, no? I a vegades diferenciar i actuar pel cinema i pel teatre té una línia molt fina.
0: Home, al final, a veure, teatre, Pere Arquilloé, David Selves, Sílvia Abril, Carme Sansa, el mateix Josep Maria Pou, vull dir, tots són grans actors de teatre, la veritat, sí. I treballen molt més en teatre, han treballat molt més en teatre que en cinema. Després han fet sèries i sobretot col·laborant d'aquests catalans n'han fet pràcticament tots. Però sí que és veritat que han treballat molt més en teatre. Llavors, el punt aquest més d'expressivitat, sobretot en alguns, o més... És que tampoc és més teatralitzat, no? Perquè seria molt fàcil fer servir la mateixa paraula. Sinó aquest punt més expressiu, no?, de com voler dir, quan estàs en cinema potser no s'utilitza tant, i ells aquí sí. Però tot i això, ostres, jo, els personatges... Jo els trobo amb la seva justa mesura, vull dir, no crec que es passin, crec que ensenyen el que volen ensenyar, no? Vull dir, una Carme Sansa que és la que mana, no? O...
1: Sí, sí.
0: O això és el que et fan veure aquí. Un fill que és un dèspota. Sí. Un fill que és un dèspota i d'això l'altre fill que no. Ell que al final dius, què faig o què deixo de fer, no? Al final està lluitant per la seva família, bàsicament.
1: Sí, és un biòpic també, és a dir, que hi ha flashbacks que expliquen una mica l'origen del Jordi Pujol, de nen, de jove, no? El sentit tan gran que tenia ell com a projecte de Catalunya, però ja també hi ha coses fosquetes, banca catalana, l'origen de la seva fortuna, no? I és veritat que hi ha un parell d'escenes que jo vaig trobar divertides, bueno, la més divertida és la de la Sílvia Abril amb el fill del Pujol, que és el Pere Arquilloé, que és boníssima quan la visita ell a casa seva i té una relació curiosa i molt, molt divertida. I també surt l'Alberto San Juan fent del rei, Juan Carlos I, i el de Chen fent del Villarejo. I aquestes dues escenes les vaig trobar una mica amb broxa gorda, diria. No les vaig trobar massa... Jo crec que no fila prim. És una mica massa... El discurs que el Toni Soler vol demostrar és massa evident i per mi repetitiu, no? Això a mi no em va... No vaig veure que estigués tan aconseguit.
0: Jo crec que ells mateixos, i a més, bueno, no només ho crec, he vist alguna entrevista en el director i una de les coses de les que més tenien por era de les crítiques que tindrien després per com presentaven ells a la família, vale? Llavors, en postproducció es veu que van tallar moltíssim, en plan perquè no es veiés en cap moment, saps, que es pogués intuir ni que es pogués dir, saps, és que ens estan intentant portar cap a aquest costat o és que ens estan intentant fer veure aquesta altra cosa. I tot i així deia, i tot i haver fet això, ens estan fotent hòsties per tot arreu i ens estan criticant igual.
1: No ho sabia, això, que aquesta, hi ha tant de material que se sol tallar edició, però tant. I el problema és que has d'anar a per totes, oblidar-te del que diran, perquè et criticaran, i més si és a casa nostra. Crítiques rebràs, no? I s'ha de ser, doncs, jo crec que els grans... Al final, aquestes històries petites, o sigui, familiars, són universals, no? Perquè arribin a la gent. Jo dic que és una pel·lícula que és entretinguda, però és veritat que per mi no aporta tampoc gran cosa. És a dir, tot això ho hem vist a les notícies, si ja està, tenim una edat, ja sabem del que parla la pel·lícula, no?
0: Però és això, bàsicament. Jo crec que precisament és el punt positiu, que no, o sigui, no ens descobrirà res aquesta pel·lícula, no és una investigació policial ni res. Llavors ell diu, va passar això, i t'ho ensenyo, i queda registrat, doncs mira, ja estarà per sempre aquesta pel·lícula on es veurà el que va passar això. I després dona tres o quatre matisos, que sí que és veritat, sobretot de la Carme Sansa, no? Alguna frase d'aquestes mítiques de quan, no? Fill està sortint tacat a tot arreu i li diu, ja saps què has de fer, saps? Vull dir...
1: Sí. No, hi ha bromes que són gracioses, perquè, a veure, el Tenis Soler és un humorista també, és historiador, però també és humorista, i això es nota. Doncs, bueno, l'hem vist al cinema i segur que a TV3 i a plataforma arribarà aviat.
0: Molt aviat, jo crec que arribarà aquesta.
1: Què més, Cthulhu? Vinga, parlem d'una altra.
0: Mira, per canviar... Bueno, si vols, seguim amb terror. Una que es va estrenar fa molt poc a Netflix, que es diu... De la sèrie La Calle del Terror, que ja en van fer la parte 1, parte 2 i parte 3.
1: Sí, sí.
0: Diria que estaven basats en uns llibres. No ho tinc del tot ben clar, però diria que sí.
1: Sí.
0: Pues han fet una nova, que és la Reina del Baile.
1: Sí, em sona.
0: Doncs mira, seguint amb els slashers que parlàvem, doncs potser una pel·lícula que s'ha vist no una ni dues, sinó 300.000 vegades. Una nit de la nit de la prom, que diuen, no? Sí. La nit de final de curs, on es fa el gran ball aquest que els nois van a buscar les noies supertrajats i els hi porten...
1: Sí, sí. Home, jo recordo... Carrie per mi és
0: l'exemple.
1: Sí.
0: Vale. Doncs quan arriben aquí ens comencem a trobar que les que estan, les candidates a ser reina del ball, aquella nit van desapareixent una a una. L'única diferència que pot tenir un scream, per dir-te alguna cosa, és que les morts són molt gores, ¿vale? És tallar un cap així amb una destral, tallar per la meitat una persona... No val la pena per mi, vull dir, ja t'ho dic ara. Ja saps que jo, igual que he comentat abans en Till Dawn, igual que ara dic aquesta, jo les miro totes, així com en Till Dawn per mi té un puntet més, es nota, ha anat directament al cine, i per mi tal, aquesta... Abans que mira aquesta, pots mirar 400.000 les slashers, que són molt millors com qualsevol, ja et dic ara, qualsevol scream o això, però bueno,
1: a veure,
0: és igual, ja l'he vist.
1: Ets el nostre expert en terror, està bé que els oients diguin, pues això val la pena o no, perquè tu, jo sé que t'agrada, si ets un fan d'un gènere, la veus, no? Però si tu ja em dius que no val la pena, hi ha tant de material que va un altre, no?
0: Home, abans que això, aprofit, sí, aquests dies, només per acabar, ja n'hem parlat mil vegades, per això només com per fer el comentari, aprofiteu que acaben de posar a plataforma Terrifier 3 i com a mínim aporta alguna cosa diferent.
1: Sí, jo és que no m'atreveixo a veure-la. Està a Movistar, si no m'equivoco, aquesta de Terrifier 3, ara. Canviant totalment de tema, una sèrie documental, ficció, és un gènere molt original, que vaig comentar ja una altra temporada, la primera temporada de la mateixa sèrie aquesta, que és Los Ensayos, de Rehearsal. I està Max. Per mi és fantàstica. El creador és el Nathan Fielder, si es pronuncia així, que és una espera en fer aquest tipus de sèries. I aquesta recrea ell un escenari, per exemple, una persona ha d'assajar, o sigui, té un problema que vol trobar una parella, no? I ell li proporciona un bar, per exemple, per relacionar-se amb com si fos un entorn real de la protagonista, de la persona a la que vol ajudar, i li recrea un escenari que com una vivenda, com el mateix personatge viu, i tot igual, tot ho fa perfectament igual al seu equip i després amb una actriu o amb un actor assaja les situacions aquestes, no?, per millorar i aconseguir el seu objectiu, no? I en aquesta segona temporada parla dels accidents d'avió. I parla de Sally, te'n recordes de la pel·li del Tom Hanks que va fer amb el Clint Eastwood?
0: Sí, l'aviador, sí.
1: Sí, sí. Doncs en un capítol surt el tracte d'aquest personatge i cada capítol, encara que tingui aquest tema central, va ficant cosetes i tal, i per mi, ja dic, per mi és una de les coses de televisió que és de més qualitat que es fa avui en dia. Són 6 capítols i jo crec que val molt la pena. És diferent. També dic que hi ha gent que potser la veu i diu això no és per mi, però per la gent que li entri és addictiva. És una cosa que val molt la pena.
0: Molt bé, doncs ens l'apuntem. A Max, que ja sabeu que si teniu Movistar actualment podeu accedir al... O sigui que per poc paquet que tingueu es pot accedir al contingut de Max.
1: Sí, sí, sí, és veritat. La podeu veure... És que és això que teniu... Jo no tinc el Movistar com vosaltres, com el Sendrowski i tu, i és veritat que sí que aquesta de los ensayos també es pot veure a Movistar. I també ara m'estic adonant que jo tenim el Prime, que també estan entrant a Prime Video moltes coses del Max. Estic veient pel·lis que es poden veure amb subscripció al Prime Video. O sigui que això està molt bé. Abans també ja, personalment, parlant de plataformes, jo tenia el Disney Plus, gràcies al meu germà, fins fa poc, i ja me l'han capat. Sabeu que estan fent com a Netflix, que estan prohibint, no?, compartir els comptes, i ja no puc veure Disney Plus. Tampoc per mi és un gran problema, eh? Estic molt content amb Filmin, que és una gran plataforma, i com ja sabeu, m'agrada anar molt al cinema, soc soci del Cinema Maldà de Barcelona, que fa molt bones pel·lícules de qualitat, i si no, pago una entrada per veure una pel·lícula comercial com la Missió Impossible 8, que vam fer la presentació a Blanes, i va anar molt bé, no, Cthulhu?
0: Va, i tant, molt, molt xulo, la gent molt contenta. A més, vam, independentment de la presentació, que vam fer una mica un repàs de tota la saga, juntament amb el públic que teníem allà davant, i vam aprofitar per sortejar 4 coses gentilesa del cine, o sigui que ens ho vam passar molt bé, crec que al públic li va anar bé, i quan va acabar la pel·lícula així ens ho va transmetre la gent, o sigui que sí. Si tot va bé, repetirem.
1: Sí, sí, si tot va bé i no canvien les coses, ja tenim data pel 20 de juny a l'Ocine Blanes, i farem la presentació de la tercera part d'una, crec que és una molt bona saga, que és Cthulhu,
0: 28 dies després, meses, i ara 28 anys després.
1: Sí, i crec que era setmanes, 28 setmanes després.
0: Hem de donar un toc d'humor, és igual. Sí. Però aquest és 28 anys, eh, que sí?
1: Sí, sí, sí.
0: Sí, no? O sigui que els meses ens els hem saltat, no? Hem passat de dies a meses i passem a anys.
1: És veritat que...
0: Dies a
1: que...
0: setmanes, a anys.
1: Hauria de ser meses, però com ha passat tants anys des de que vam fer ja la segona... que és del Juan Carlos Fresnadillo, que és el director canari, que la veritat que la trobo una molt bona seqüela, i que ja en parlarem tant al podcast proper com a la presentació, no? Crec que és una bona saga.
0: Sí, perquè sembla, per això, sembla que sigui anglesa la pel·lícula.
1: No, ho és. És que és anglesa.
0: Sí, és anglesa, sí, sí, però sí. Va sorprendre, no? Ja en parlarem més a fons, però d'aquella pel·lícula no va sorprendre el tema dels zombis ràpids, no? Els zombis...
1: Sí. Va sorprendre molt això, i també l'estil, que es va rodar amb càmera digital, i que també va ser com si fos una previsió del que va passar després amb el coronavirus, no? Que hi havia una pandèmia i després ens va baixar. I vam descobrir un gran actor, també. Jo vaig descobrir en aquella pel·lícula l'Oppenheimer, no? L'actor.
0: Sí, que ho fa realment, realment bé. No, estan molt bé, tant la primera com la segona. A mi em van agradar molt.
1: Sí, sí, el Danny Boyle, jo crec que és una pel·li emblemàtica amb la de Trainspotting. Espero que sigui molt millor que la de Trainspotting 2, perquè per mi va ser... La trobo bastant fluixa, la de Trainspotting 2, tio.
0: Jo crec que també anàvem amb moltes expectatives després de la 1, però sí que va ser un... És que no s'havia d'haver fet, segurament. Però bueno.
1: I mira que està basada en la novel·la del mateix autor, Irving Welsh, crec que es diu, que és porno. Però és que
0: sí, a més me l'he llegit, la novel·la, jo.
1: Ah, i sí, què tal? Sí. Millor la novel·la, suposo,
0: millor
1: no?
0: Millor la novel·la, molt millor.
1: És que la pel·li... Vaig anar al Fenomen amb moltes ganes, una gran pantalla, i adapta els temps moderns, no? El tema de tot això, no? Que està en les xarxes i tal. Però, bueno, tornant
0: aprofitant,
1: al tema...
0: Sí, que aprofitant que obres aquest meló d'anar fent l'homena, sí, d'anar al Maldà i aquestes coses. Va, em tiro així una mica a la piscina i em poso gent en contra o no. Ostres, últimament, i ho he vist ja a les últimes, a més diria que m'ha passat a totes les últimes pel·lícules que he anat. Hi ha gent que estàs a mitja pel·lícula i agafa i obre el mòbil i es posa a mirar el WhatsApp. Ja hem fet una creuada amb el tema de menjar al cinema i en podem parlar llargament, si voleu, del que penso d'estar menjant en segons quines pel·lícules, perquè crec que molesta el del costat. Però independentment d'això, a sobre, ara hem d'aguantar la gent que mitja pel·lícula, encara que duri 3 hores, m'és igual, no pots estar 3 hores sense mirar el mòbil. Aquell foc de llum molesta, és que molesta, no us en doneu compte i molesta.
1: Sí, sí, i tant que molesta. I no només al cinema, al teatre. Jo vaig al teatre a vegades i l'altre dia a les primeres files, jo estava més lluny, i una persona amb el mòbil, obrint-lo, el va obrir com 4 o 5 cops. I dic, quina paranoia, quina obsessió, com tu dius, amb el WhatsApp dels collons, amb internet, i em passa en cada sessió. I això podíem mirar, ara parlant, havíem parlat el Catulo i jo de parlar una mica de les primeres pel·lis al cinema, pel·lis que ens han marcat, coses de... que ja tenim una edat, no?, i que la sala de cinema tenia aquesta màgia, no? Per mi, això que has dit tu, per mi és un gran problema. Jo diria els manaments del pardal, els manaments... en coses que em molesten molt, no? I una és aquesta. Jo crec que, ja per posar una mica en ordre, per començar, te'n recordes que hi havia l'acomodador, no?, fa anys?
0: Sí.
1: No eren numerades, i llavors el que passava és que perquè l'espai s'aprofités amb la llanterna... Això és.
0: Aquí li dèiem era linterna. Vale. Ja està, sí.
1: Bueno, doncs ara em molesta molt aquesta gent que està a la pel·lícula començada i entra amb la llanterna del mòbil a tutiplen i com si estigués a casa seva, tio. A veure, una miqueta de respecte. Jo dic el que faig. Jo m'espero, si està en l'escena que sigui fosca, doncs m'espero de peu una miqueta, un minut, no passa res. I quan es vegi millor, ja m'assec i no molesto a la gent. Vale, això per començar. Parlo de quan està la pel·lícula ja començada, no amb un tràiler o el que sigui. Vale? No sé si a tu et molesta això.
0: És que jo ja considero que haurien de fer... Tu saps que ja el teatre et posa... Diu, si la sessió ja ha començat, ja no es podrà entrar.
1: Ja.
0: És que s'hauria de fer... Ja ho sé, potser és molt radical i potser encara, ja et dic, ens tirem gent a sobre. Però és que al final són com interrupcions que tens allà mateix. Cony, però respectem-nos.
1: Ja, és que hi ha coses més greus. O sigui,
0: home, ara... Ja.
1: Hi ha pel·lis que... No, és gent parlant per telèfon, tio. Parlant per telèfon a la pel·lícula.
0: Jo m'aixeco i li dic alguna cosa. De fet, amb els del mòbil m'he aixecat, eh? M'he aixecat alguna vegada i li he dit, sisplau, no ho tornis a obrir més, perquè molestes.
1: Molt bé. Mira, jo hi ha pel·lis, parlant ja una mica, entrant també en el tema, que ho farem una barreja amb això dels manaments. Me recordo una pel·lícula que vaig veure i me'n recordo perquè ho vaig passar molt malament. És a dir, la pel·li potser no recordaria la pel·li i la sessió, però era El sabor de la muerte, que era una pel·li que sortia el Nicolas Cage amb el David Caruso.
0: CSI, perdoneu.
1: Sí. Doncs, que va fer la de Miami. Doncs era un remake d'un clàssic amb el Burt Lancaster. I la pel·li estava bastant bé, està bé, correcta, era de finals dels 90, Barbet Schroeder, gran director, i hi havia tota la sessió, eren les sales aquestes grans, Catulo, quan eren cinemes de veritat,
0: sí, sí.
1: No multisales. Un parell de dones van estar parlant tota la pel·lícula, tio, és increïble. Jo estava pensant, potser tenien problemes i només podien parlar dintre de la sala i estaven assetjades fora pels marits, no sé, una bogeria. I me'n recordo casualment d'aquesta sessió per això, per aquestes dues dones, tio.
0: Tu no et recordes d'estar davant de la cua del cinema i gent decidir allà a veure què van a veure? Allà fent, a veure què fan, anem a veure aquesta.
1: Llavors, fa temps que no, però abans passava, sí.
0: Clar, llavors abans tenies el problema aquest, jo crec que podies trobar amb algú que t'has equivocat.
1: Sí.
0: Cony, no costa res avui en dia saber què vas a veure.
1: Sí, i també parlant de seguint amb aquest tema... Jo crec que també hem de ser una mica tolerants. Jo me'n recordo també el cas contrari. Estava amb un amic veient, per veure una pel·lícula, no? A l'Icària, que ja l'han tancat, un dels cinemes que van tancar aquí a Barcelona, multisales, que van començar, eren multisales de versió original, cosa molt novedosa, sí, a l'època, no? Doncs, i estava veient, per veure la pel·li, i estàvem fent un tràiler, i jo comentava el tràiler amb l'amic. I la parella davant es va girar com una mica ja amb una mala cara, com dient, què, et calles o no? Com amb aquesta mirada, no? I ja me recordo un altre cinema, parlant d'aquest tema, que li va dir l'acomodador, li va dir a una dona, no, no, si, en els trailers jo no puc dir una persona que es calli. És a dir, quan comenci la peli, si vols, ja li

0: ja minimal, i si no, hi ha gent, me'n recordo veient una pel·lícula, i era un guarro, el tio amb unes patates fregides, d'aquestes de supermercat, d'aquestes típiques, i amb la Coca-Cola, jo dic, però tio, que no estàs a casa teva, tio, no fotis. És a dir, clar, és que és la mesura, no?
1: Però és que cada cop s'ha tendit més a això, a poder entrar. Hi ha cinemes que pots entrar amb l'hamburguesa, eh? I el problema ja no és quan estàs que estiguis... Mira, que et beguis la Coca-Cola, l'aigua, el que sigui. Si això no fa remor. El problema és quan ja, saps, al final aquest, amb el gel, quasi bé. No ho sé, no sé si és que no hi ha cultura a vegades d'aquestes coses o que sigui, o... Tampoc ho defineix. Jo vull pensar que no es donen compte, eh? Que és...
0: No, hi ha de tot. És com aquests que et donen el copet de... el cop de peu a la butaca, a poc, fins que explotes, no? O a l'inrevés, a mi em va passar a l'inrevés, però ets inconscient. Però a mi el que més em fot, em van fotre la pel·lícula, la sessió de Furiosa, una parella darrere meu, i el tio era alt, jo reconeixo que era alt, i s'estava movent, però m'estava donant cops, i jo em girava i tal, i l'experiència d'una pel·lícula te la foten, és a dir, és, tu estàs ensimismat, i per mi una pel·lícula és com si fos un somni, com si fos un truc de màgia. Jo crec que hi ha una decadència de les sales de cinema, evident, i falta el personal de sala, que estigui, si està tot correcte, de que controli el públic i que l'experiència sigui bona, no? El cinema ens ha marcat, i avui en dia amb el TikTok és una altra generació, un altre contingut, no? YouTube... És diferent.
1: Estem acostumats ara, o s'està acostumant totes aquestes generacions, a les coses molt més ràpides, vídeos que captin molt, molt l'atenció en molt poc espai de temps, que també crec que és culpa de la societat, que ha aconseguit això, el que hem parlat moltes vegades, el tema de la paciència zero en tot. Saps? Coses que et mantinguin allà d'això.
0: Sí,
1: hi ha una conversa
0: sí.
1: De més de 2 minuts, ja merda, perquè ja canviaran. Saps què vull dir?
0: Sí, et dono la raó, però també li dono una mica més la volta. I també jo crec que passa això, però alhora també el que es fa és que s'allarguen les pel·lícules. És a dir, hi ha massa sobreexplicació. Abans, a les pel·lis de cinema, hi havia 5 escenes i ja t'ho explicaven. I ara li posen 8 o et posen 3 finals. I no cal parlar tant. Abans el cinema és visual i és la síntesi, els diàlegs. No és la sobreexplicació. I jo crec que s'està abusant avui en dia pel tema de l'streaming i el contingut. Parlant d'això, jo crec que l'streaming... Jo ja saps que critico molt, vale, però també té coses positives. També li dona una veu als directors, però els dona com a vegades com carta blanca. I això ho hem parlat a vegades, que els directors, a l'edició, jo crec que es podrien tallar més coses, que es fa, eh? Però hi ha d'altres que dic, bueno, jo deixo coses, no? I a vegades dius, ostres, aquesta pel·li tan llarga no, potser no calia, no? És la seva visió, eh? No, jo ho defenso, però que no estava malament també el filtre a vegades dels productors abans.
1: Entenc que l'streaming ha donat veu i està donant feina a molta gent, que sense això, al final, quan si tirem 30 anys o 40 anys enrere, coneixíem, hi havia 4 directors coneguts i 4 actors coneguts. I pràcticament era molt difícil fer una pel·lícula. Segueix sent molt difícil, però era molt difícil fer una pel·lícula. Actualment, no et diré que qualsevol pot fer una pel·lícula, perquè això no és veritat, però realment sí que s'ha obert molt més. Hi ha molta més gent que no estaria treballant i està treballant. Això què vol dir? Quan ho obres a més gent, tens 2 coses. Pots trobar més coses, perquè és veritat, però també trobes coses molt més mediocres. Al final, clar, abans saps què vull dir? Si tenim tants diners per fer 10 projectes en tot l'any, ens els gastem amb aquests 10 projectes. Si ara tenim aquests mateixos diners, però per streaming, per fer no 10 projectes, sinó que en podeu fer 200 i us els donaré tot, doncs, evidentment, la qualitat baixa, també.
0: Sí, baixa.
1: És un tema complicat.
0: Sí, és un tema complicat. També les sèries han guanyat molt la predominància a nivell de contingut. És més fàcil que una... vegis més hores, no?, de contingut veient una sèrie que una pel·li. Per l'streaming li va millor. Però també és veritat que tenia les sèries d'or, no?, que Los Soprano, aquestes de Breaking Bad, van tenir, o sigui, hi ha sèries de molta qualitat, amb la gent de guionista que ha marxat del cinema cap a les sèries, sobretot americanes, i tenen molta qualitat, però hi ara una sobreexplotació de sèries, això és un altre tema, no?, del consum, però és veritat que quan hi ha tant de material, ja no, a nivell de popular, ja no neixen estrelles, és a dir, perquè la gent té tantes coses per veure, que és complicat, no? És un tema que té moltes ramificacions.
1: Jo volia acabar amb una pel·li que, ja, mira, amb això mateix que hem comentat, i per tancar ja aquest tema del

0: cinema, plataforma, tot això, que justament va estar al cinema i va durar molt poquet i de seguida ha estat a plataforma perquè ja està a Movistar, que és la pel·lícula espanyola El secreto de l'orfebre, amb el Mario Casas, dirigida per la Olga Osorio. Una pel·lícula que em va sorprendre no pel que em proposa, sinó pel tema que era, que jo, la veritat és que no tenia idea de què seria, i té un punt de ciència-ficció que no me l'esperava, i em va sorprendre això. Després també haig de dir que hi surt un Mario Casas que és que depèn de com es mou, jo sempre el veig igual, no sé, aquest posat que fa, saps, com una mica encorbat i que camina així, no? No sé per bueno, què aquest home sempre té aquest posat.
1: Fa moltes pel·lícules, es fa una mica l'interessant també. Jo crec que ha guanyat qualitat interpretativa amb els anys, no? Perquè tenia molta presència. La veu bastant fluixeta, eh? Té un tipus de veu que se la criticava molt que no vocalitzava quan parlava. Però
0: ha millorat, eh? Ha millorat i molt, jo crec, amb totes les pel·lícules
1: sí,
0: que ha
1: sí,
0: fet.
1: Sí, no, sí, sí.
0: I aquí amb la Michael Jenner, que la veritat és que els dos estan molt bé, estan molt correctes. La història és correcta i és entretinguda.
1: És romàntica.
0: Sí, romàntica amb ciència-ficció. Sí, és una història romàntica amb ciència-ficció.
1: Ha passat molt desapercebuda, eh? Jo, és que és això que tu dius, que passa pel cinema molt ràpid, no?
0: Rapidíssim. Que sí, em sembla que ha estat 2 o 3 setmanes al cinema i ja ha saltat a plataforma.
1: Sí,
0: és que no sé ni si ha conviscut al mateix temps a cinema i a plataforma, mira què et dic.
1: Sí. Doncs res, a veure el Sandro que ens explicarà moltes coses, que és molt fan del Disney i a veure si li agrada la Lilo i Stitch.
2: Bon dia, bona tarda, bona nit, família, com esteu? No sé si sóc molt fan de Disney, però estic segur que el senyor Pardal ho és més del que ens explica. Però bueno, d'aquest tema ja en debatrem en un altre programa. L'últim fenomen de taquilla, que sí, és Lilo i Stitch, que s'estrena en Missió Impossible el mateix cap de setmana, el fin d'aquest del Memorial Day dels Estats Units, on les dues la peten, ja es parlava del Lilo Possible, no? Allò com el Barbenheimer. I la veritat que Lilo i Stitch, bueno, tenint en compte que està fent una taquilla total, és veritat, i veurem com acaba, no és res de l'altre diumenge, no. Pensar en Super Mario, per exemple, no? Aquest últim gran taquillasso que hi va haver de pel·li d'animació, i per mi tenia més motius. Aquesta, ok, divertida, entretinguda. Sí que ens fa pensar en totes les distàncies del món, eh? Amb l'ET o amb els Gremlins de l'època actual, no? Parlo del tema i del protagonista, no de la qualitat. Però està prou bé, està prou bé. Després us vull parlar de La Canción, ¿vale? Aquesta sèrie que teniu a Movistar Plus. 3 capítols? Hòstia, que bé. És una bona mida. Una bona sèrie que parla de com Serrat va estar a punt de cantar a Eurovisió i de com i per què finalment ho va fer la Maciel i va guanyar. Un document ben explicat, de mida adequada, molt ben vestit, vull dir ambientat, sabent la història, que me la sabia, evidentment, tots ens sona, no?, què va passar. Doncs em va interessar, i això ja és molt. Així que recomano la sèrie, i Lilo i Stitch, bueno, per veure en família, per què no?
1: Catulo, seguim? Mira, jo comentar també, parlant de que tu deies de pel·lis de cinema i plataforma, jo fa un parell de mesos vaig anar a veure una que es diu La Tutoria i arriba ara a Filmin, o sigui que ja la podré veure a Filmin. Una pel·lícula d'aquestes petitones que va estar a Cannes i a festivals, i a veure, el que passa és que el director i el guionista és el net de l'Ingmar Bergman. Això ja li dona una miqueta de, no?, de pedigrí. I és una pel·li noruega i a mi el que em va cridar l'atenció és perquè està protagonitzada per la Renate Reinsve, que em vaig enamorar d'ella amb aquesta pel·li que ens encanta, no?, a tots, que és aquesta de La peor persona del mundo.
0: Saps que, no, saps que encara no l'he vist, jo? Jo la tinc pendent, aquesta, encara. Sí, jo encara la tinc pendent.
1: Doncs,
0: no, tu i el Carme n'heu parlat molt, però
1: sí,
0: jo encara...
1: Sí, jo crec que t'agradarà molt i la tens a Maxi a Filmin. Ja em diràs quan la veguis. Doncs crec que bueno, ara avui en dia és l'actriu de Noruega més internacional de l'actualitat, no? Perquè està rodant a Hollywood també, va sortir amb aquesta que em va agradar molt també, que va fer fa poc, que vaig comentar a Different Man,
0: sí.
1: Ella sortia també i fa un paper molt divertit. Doncs aquesta, per entrar en matèria, és com una història, diríem que no ho és, però teatral, en el sentit que passa en un interior d'un col·legi i aquesta és la mare d'un nen. I aquest nen l'acusen d'haver agredit sexualment a un company de classe, no? i allà es troben els pares i els familiars de, dels fills amb els responsables de l'institut. Allà comencem amb la correcció política, a la correcció de bueno, això s'ha de mirar una mica els temps actuals a nivell de cuidar les formes. És veritat que la Renate Reis interpreta una actriu famosa, això ja també predisposa, no?, a tenir cuidado amb com tractar-la. Hi ha secrets familiars, és una pel·li que té aquest així com thriller psicològic, drama, amb final que canvia tot, però vaja...
0: Digues. Un dios salvaje?
1: No, un dios salvaje...
0: Per lo que has dit,
1: podria ser. La veritat és que sí, però aquesta... Dios salvaje, primer que el text el trobo superior, que és d'una obra de teatre, i tenim com a pel·li el Polanski i els actors eren meravellosos.
0: Sí, però deia com a temàtica...
1: Tal qual. És com un dios salvaje, aquesta seria més dramàtica. Aniríem més cap al drama, i jo crec que comença bé... La part del mig ja es fa llargueta, perquè són dues hores, i jo crec que es fa llarga, però la part final té un final que el vaig trobar molt interessant, i visual, i molt de cinema. Va ser un final metafòric que, quan sense fer cap spoiler, li dona això que parlàvem, que té un bon final. Per mi, té un bon final de pel·lícula i fa que pugi la qualitat, no? Quan
0: acaba. Te'n vas amb un bon sabor de boca, almenys.
1: Sí.
0: No, que surts i dius... Bueno.
1: Sí, ja us dic, pels amants del cinema europeu, de personatges, està bé. Tampoc la trobo una gran pel·lícula. Es diu La tutoria, i el títol original és Armand, que és el nom del fill. També dic que els nois no surten, és a dir, tot és com això, com la pel·li que tu dius d'Un dios salvaje, no? En off, parlant els pares i els responsables.
0: La Renate Reins ve, que em sonava, dic, la vaig veure una pel·lícula una mica irregular, per mi, que no acaba d'això, però que està molt bé, que és Descansa en Paz.
1: Sí. Aquesta la vaig comentar, la vaig veure al Barcelona Film Fest de l'any passat, i sí, i és una pel·li de zombis, parlant del tema, no?, ja que farem aquesta de zombis, del Danny Boyle, que és com més d'art i assaig, diríem, no?
0: Per això et dic, més irregular, perquè no és...
1: Sí.
0: És difícil.
1: Ella està molt bé, jo crec que el seu personatge és bastant potent, i l'atmosfera de la pel·li també està molt bé, amb una música i tal, però no és per fans dels zombis. Jo no la veig com... És com una reflexió, no?, de la mort, de l'amor, és una cosa metafòrica.
0: Bueno, és Noruega.
1: Sí, home, clar, si tenen aquesta... O fan coses criminals o amb força, no? Com tu dius, el seu caràcter... Jo crec que el clima afecta sempre la persona, no? La societat, la cultura. Què, donem pas també que segueixi parlant una miqueta als Cendros, que a veure què ens diu, no?
2: Doncs, família, torno... Heu parlat de Pare Nostre i vull parlar d'una altra pel·li catalana que crec que l'hauria de petar. Hem entrevistat a tot el seu equip, es pot anar veient per Instagram i per les nostres xarxes. Estic parlant d'Esmorza amb mi. Estrena de 13 de juny... Per mi ara mateix la gran favorita per guanyar els Gaudí, pel·lícula en llengua catalana, parlant en català. L'Ivan Morales, el director, sabeu que és actor també, és director de teatre. Va crear aquesta... En aquell moment era l'obra de teatre. Aquí l'Ivan Morales crec que fa un salt amb un repartiment de luxe, una pel·li dramàtica de problemes de persones, de parelles, de relacions creuades, de gent que pilla, que pringa, que podem ser nosaltres a la nostra vida, no? Espero que triomfi perquè s'ho mereix. La vaig veure al Blanes Costa Brava International Film Festival i em va agradar molt. Compta amb l'Agnès Piqué, una fotografia que ja va guanyar el Gaudí per la imatge permanent, o amb la música de la Nora Haddad, la Lia Kali i la Nares Neus. La música està molt bé, una música i una pel·li molt urbana, molt del Raval, que recomano totalment. I després d'això va passar per La Semilla de la Higuera Sagrada, que va ser el Premi Especial del Jurat al Cannes d'any passat, el 24, nominada a l'Oscar Pel·li Internacional per Alemanya, del Mohamed Rasulov, el de la també bona, entre d'altres, Un Hombre Íntegro, que recomano. Doncs La Semilla de la Higuera Sagrada és una bona pel·li, massa llarga, potser sí, 2 hores 45, no sé si cal, tot i que va agafant ritme, sobretot meitat, tercer acte, amb un gir de guió, de decisions que es prenen, que et fan prestar atenció i voler saber què passarà. Crítica, evidentment, amb el règim iranià, una pel·li molt política. Com diu Costa Brava, tot el cine és polític, el cinema social més, encara si cal. I en aquest cas es parla de fets reals, contextualitzats en el moment que se suposa que té lloc la pel·li, com és el cas de la noia que van detenir per no portar el niqab i que va morir a comissaria. La versió oficial diu que és per un infart, una noia jove, no? I es parla d'aquest tema. Cinema que s'ha de mirar, que s'ha de repassar, el cinema que potser no canviarà el món, però pot ajudar a fer, que la, a fer canviar les persones. Després vull parlar d'un tomatasso, perquè diverses persones, amics, em parlaven de Sin Instrucciones, pel·lícula del Netflix, seguidors de Bojos m'havien empenyat a veure-la, no? Dient-me que tenia molts detalls, que és una comèdia del Paco León, però que també hi havia drames, situacions quotidianes que la feien molt natural. I dic, vinga, va, ja que m'han dit uns quants, unes quantes, vaig a veure-la. Poso Netflix, com la poso? Era fa un parell de setmanes, estava el número 10, la número 10 a Espanya de visionats. I vaig dir, ai, ai, ai, que això no em sembla que sigui un bon auguri, però bueno, quanta raó que tenia. La trobo un producte, un artifici per trobar la llàgrima fàcil, un ple de clichés i de trampes, situacions que hem vist massa, que estan manides, que no em fan gràcia. La part final busca fer plorar, sense vergonya, em sembla que es passen amb el tema, i a qui li hagi emocionat, si ha passat una bona estona, doncs millor per ells o per elles. A mi no m'ha colat, Sin Instrucciones per mi, més de Sin Instrucciones s'hauria de dir No hay vergüenza. I, per cert, és un remake d'una pel·li mexicana que es diu No se acepten devoluciones del 2013, que no he vist i que tampoc veuré. I, per últim, deixeu-me rematar, hem parlat de cinema català, Esmorza amb mi, hem parlat de Pare Nostre. Vull parlar de Marco. Se m'estava resistint, al final m'he posat el Movistar Plus, l'he pogut veure. Primer, que el senyor que ja sabem que està en una altra lliga, que es transforma completament amb l'Enric Marco, és l'Eduard Fernández. I no parlo de com s'hi transformi amb els prostètics ni les vestimentes. Parlo que el que mires i veus que li surt de les entranyes, que ha absorbit el personatge d'una forma excel·lent, impressionant. I la pel·li molt millor del que m'havia arribat. L'he agafada des de sota, sense cap pretensió, i m'ha entrat de fàbula. Hi ha els directors, ja sabeu, els de Trinxera Infinita, els de Jandia, són molt bons i normalment ho fan molt bé. I per mi ho tornen a fer bé. Com si talment veiés un documental sobre el personatge, doncs per mi està molt bé, que m'havien transmès, m'havien intentat transmetre que era una pel·li mediocre. No hi estic d'acord, crec que Marco està molt bé i com toca el tema, i bueno, i l'Eduard Fernández, que és Déu, és Déu. Així que res, senyors, seguiu vosaltres, ja que jo avui no hi soc, però he aparegut, que ja és algo.
1: Doncs a veure, ja portem una estoneta. Que tu, què més? Que alguna cosa per acabar ja més o menys el programa? Què et sembla?
0: Espero aprofitar, ja sé que quan s'hagi gravat el podcast segurament no, però recordeu que cada any es fa això de la Festa del Cine.
1: Sí.
0: I pues, cada cop que es fa aprofitem aquella setmana per anar sí. Encara més al cinema, un preu molt barat.
1: Sí, i val molt la pena. La veritat és que és una molt bona ocasió, amb molts bons preus. Hi ha pel·lis en cartellera molt comercials, interessants. I mira, parlant d'un documental, no sé si coneixes la Pauline Kael, que és una crítica de cinema molt important dels 70 dels Estats Units, i mirant pel catàleg de Filmin hi ha un documental que parla d'ella mateixa, no? Que es diu Pauline Kael, El arte de la crítica. I és com un biòpic, una mica de la seva vida, de la seva influència amb l'art de la crítica, que avui ja no hi és, perquè s'ha democratitzat, ens ha anat molt bé, gràcies als podcasts nosaltres podem parlar amb la gent, parlar de nosaltres, del cinema, però en aquella època doncs, era molt difícil, no? I ella va trobar la seva veu, escrivia molt bé, i va ser molt polèmica també, perquè aquesta actriu, hi ha moments al documental que parlen de crítica cap a ella, no? I podia destrossar una pel·lícula. Parla de que va, gràcies a ella, la de L'último tango en París, del Marlon Brando, que rebia crítiques molt dolentes, li va fer una gran crítica i va portar cues al cinema. Va escriure molt a la revista New Yorker i tenia una secció fixa allà, però també va destrossar grans pel·lícules. I un exemple és la de Blade Runner, que la va posar molt malament, i el Ridley Scott li guarda molt de rancor perquè va destrossar la pel·lícula i diu que no ho veia just. I això va passar amb Filles i fòbies, amb directors que l'estimaven molt i altres que l'odiaven, no? Ja dic que és una figura molt important en el tema de la crítica i de l'art, no? D'escriure sobre les pel·lícules, no? No només fer un... És donar una visió personal i també, si tenia una cosa bona, estiguessis d'acord amb ella o no, és que deia el que pensava i no li importava criticar una pel·li si el corrent era totalment diferent o si rebia les pressions perquè l'havien acomiadat de revistes, perquè clar, diu, si tu parles malament d'aquesta pel·lícula productora que ens paga publicitat, doncs anem malament, i la despatxaven. Tenia coherència i tenia... era honesta, i això, doncs és positiu, no? Ja dic, és un documental que està bé per descobrir-la, i és que és això, no? Al cinema tenim llibres, tenim podcasts, jo escolto podcasts en anglès i en francès, ja un dia ja parlarem d'altres podcasts molt interessants, aquí també tenim els nostres amics, no? Los Tres Amigos, i d'altra gent com nosaltres que parla, no? I és que és tan interessant fomentar una mica el debat, no? Donar punts de vista diferents, per això m'agrada fer el melocotonasso, no? De parlar, d'analitzar una pel·lícula i dir el que pensem, i sempre descobreixes coses, no?
0: Tal qual. El que passa que també el que vull o m'agradaria és que no vol dir que tinguem nosaltres la veritat absoluta. Amb això que has dit ara precisament, que passava abans de les crítiques, que a nosaltres no ens agrada, que nosaltres ho critiquem, pot agafar una persona i dir això que he dit jo, que és un tomatasso, potser ho agafes i t'agrada. I això crec que és el bo, no, del cinema, que al final tots tenim els nostres gustos, les nostres idees, i no perquè... I crec que això és el que ha canviat, no perquè un crític al qual abans veus feia això i portava gent a les sales o el que sigui, no perquè un crític es carregui alguna cosa, hem de deixar de veure-ho o no. Tot i que crec que segueix passant, com ha passat recentment, si vols, amb Megalòpolis, per dir-te una pel·lícula que la crítica se l'ha carregat, o ja no et diré, actualment, ja que entrem en temes ja inclús polítics, com ha pogut passar amb Blancaneus, que no l'he vist, però gran part de les crítiques són per temes polítics, o sigui que...
1: Sí. Sí, el tema de les xarxes. També podem dir que el Meloco proper serà Missió Impossible 1, del Brian De Palma, una pel·li que crec que és una pel·li d'autor, molt comercial, però també és una pel·lícula d'autor, i parlem també de la saga, no? I comentarem Missió Impossible 8, la de Sentència Final, que és l'última, i segur que tots tres farem un bon programa per tancar ja la temporada Bojos pel Cine fins al proper setembre.
0: Doncs sí, moltes ganes de parlar-ne. Ja saps que aquesta sí que és una pel·lícula que hem vist i més d'una vegada, em consta, tots tres, i que a més ens agrada molt.
1: Sí.
0: Amb tot.
1: Sí, i si no m'equivoco, aquestes de Missió Impossible entraran ara a Disney?
0: Que tu no tens? Ja ens ho has explicat abans.
1: Ja no tinc. Però bueno, sempre hi ha les biblioteques, hi ha el format físic.
0: Ja sí, sí.
1: Som defensors de Blu-ray, de la 4K, tio, amb els extras, tio, és una meravella. Això no s'ha de deixar morir. Tenim la tenda al 79 aquí a Barcelona, que ja tallés, que és magnífica. Sí, per trobar pel·lícules fabuloses i antigues que no es troben, doncs sempre tenim la solució, sempre es pot veure. I dir això, que Missió Impossible 1 està en moltes plataformes, o sigui que serà molt fàcil que la veieu i la comentem. I bueno, ja estarem amb el Sendrowski i tots contents.
0: Sí, la pròxima.
1: On ens veurem?
0: Ens veurem a les sales. A les sales ens hem de veure i allà ens veurem, tant que sí. Cada cop hi ha menys, però a les poques que hi ha, allà ens veurem.
1: Ens veurem. I ja per acabar, postdata, si us plau, si està una persona al cinema, no us seieu davant. Si està a la sala buida o hi ha poca gent, jo, mira, si et posa la fila de davant de la persona... Posa't dues butaques al costat, saps? No al davant, ni, no tapis, tio. Vigila una mica de cuidado. Amb això acabo.
0: Vinga, família. Fins a la pròxima.
1: Vinga, ciao. Gràcies.
3: Ràdio Arenys.
4: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
3: Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. Lleu 14 s'ha acomiadat de Madrid en una trobada a l'estadi Santiago Bernabéu amb 70.000 persones. El papa ha omplert el Bernabéu amb comunitats cristianes, estudiants, grups parroquials i sacerdots, els quals ha demanat que s'aturin regularment a interpretar la vida dels barris de canvis culturals i les tensions socials. Lleu 14 ha recordat que la veritat és simfònica i sempre ens supera.
2: Por eso es tan importante no dispersarnos ni encerrarnos cada uno en el grupo o en el entorno en el que ya nos sentimos seguros, entre personas que siempre cantan la misma melodía. Para llegar al corazón de la ciudad hay que cultivar la conciencia de que la verdad es sinfónica y siempre nos supera.
1: Catalunya espera l'arribada del papa demà al migdia a Barcelona. Arribarà a l'aeroport del Prat a 1:15 i el rebran representants de la Generalitat amb Salvador Illa, el president al capdavant. Anirà directament a la catedral de Barcelona on serà rebut per autoritats eclesiàstiques encapçalades pel cardenal Joan Josep Omella. I farà una homilia, una benedicció i visitarà la capella de Santa Eulàlia. A la tarda hi haurà un acte més multitudinari amb 40.000 participants a l'Estadi Olímpic de Montjuïc a les 8 on farà una pregària. I dimecres anirà a la presó de Brians, a Montserrat i a la Sagrada Família, on farà l'acte oficial coincident amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí i la benedicció de la Torre de Jesús. La visita del papa a Catalunya provocarà importants afectacions de mobilitat, especialment a Barcelona i a Montserrat, la capital catalana. Diversos carrers de l'Eixample, Ciutat Vella i Montjuïc han quedat tallats i tindran restriccions d'accés coincidint amb aquests actes a la catedral, a l'Estadi Olímpic, al Raval i a la Sagrada Família. Hi ha una quarantena de línies d'autobús i 4 de metro que tindran alteracions per la visita del pontífex. I demà es faran les proves de selectivitat d'aquest curs, a les quals s'han inscrit gairebé 46.000 estudiants, una xifra rècord. Els exàmens de demà són els de llengua castellana i literatura i llengua estrangera, i així com algunes optatives. Una de les novetats d'aquesta edició serà la incorporació de detectors de freqüència als centres d'examen en una prova pilot. Per cert, que coincidint amb la visita del papa i les proves de selectivitat, els sindicats educatius han convocat una vaga de docents que comença a les 11 a la plaça Espanya i arribarà finalment al Parlament. Un darrer punt, perquè l'escriptor i poeta mallorquí Biel Mesquida ha guanyat aquest vespre el 58è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes que atorga Òmnium Cultural.
0: Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.

0: Benvolguda audiència. Sou a la tercera temporada de La Línia Vermella. Aquell punt en el qual t'atures abans de traspassar-lo, perquè no saps si ho encertaràs o no. La Línia Vermella, un magazín que vol donar veu tant a qüestions lúdiques com també serioses. Qüestions que de ben segur us resultaran interessants. Algunes divertides i unes altres potser atractives. És important que ens escolteu amb la ment oberta i que ens hi deixeu entrar. Us parla en Joan Carles Martín amb la col·laboració de l'Albert Estenga. Però res, som-hi amb un munt de coses en el nostre serró de malifetes. A veure, jo en dic malifetes per fer-ho més atractiu, però són coses del més normal. De malifetes, ja us anireu trobant. I ara us presentem un relat teatralitzat a càrrec de la Mayra Planells i d'un servidor. Un relat que l'Albert Estenga ha fet que li donguéssim un to divertit i que, finalment, amb el seu savoir-faire, l'ha fet, a més, molt engrescador. Es tracta del relat que porta per títol La fe, del llibre de Quim Monzó, El perquè de tot plegat.
1: I ara, un conte. Potser és que no m'estimes.
2: T'estimo?
1: Com ho saps?
2: Ai, no ho sé. Ho sento. Ho noto.
1: Com pots estar segur que el que notes és que m'estimes i no una altra cosa?
2: T'estimo perquè ets diferent de totes les dones que he conegut a la vida. T'estimo com no he estimat mai a ningú.
1: Ja.
2: I com no podré mai estimar. T'estimo més que a mi mateix.
1: Sí.
2: Per tu donaria la vida. Em deixaria escorxar de viu en viu. Deixaria que juguessis amb els meus ulls com si fossin bales. Que em llancessin en un mar de sal fumant. T'estimo. Estimo cada plec del teu cos. Sóc feliç només de mirar-te els ulls. Dins de les teves nines m'hi veig jo, petitet.
1: Oh, ho dius de debò? Oh, Raül, si sabés que de debò m'estimes, que puc creure't, que no t'enganyes a tu mateix i, doncs, a mi. De debò m'estimes?
2: Sí, t'estimo. T'estimo com mai ningú no ha estat capaç d'estimar. T'estimaria encara que em rebutgessis. Encara que no volguessis veure'm. T'estimaria en silenci, d'amagat. M'esperaria que sortissis de la feina només per veure't de lluny.
1: Bé.
2: Com pots dubtar que t'estimo?
1: Com vols que no en dubti? Quina prova tinc real que m'estimes? Dius que m'estimes, sí, però són paraules. I les paraules són convencions. Jo sé que t'estimo molt a tu, però com puc tenir la certesa que tu m'estimes?
2: No sé, mirar-me els ulls. No ets capaç de llegir-hi que t'estimo de veritat? Mira'm els ulls. Creus que podrien enganyar-te? Ai, em deceps.
1: Et decebo? Poc m'estimes i tan poca cosa fa que te'n decebis. I encara em preguntes com és que dubto del teu amor?
2: T'estimo. M'escoltes bé? T'estimo.
1: Oh, t'estimo. És molt fàcil dir t'estimo.
2: I què vols que faci? Que em mati per demostrar-t'ho?
1: No siguis melodramàtic. No m'agrada gens aquest to. De seguida perds la paciència. Si de debò m'estimessis, no la perdries tan fàcilment.
2: Jo no perdo res. Només et pregunto una cosa. Què et demostraria que t'estimo?
1: No sóc jo qui ho ha de dir. Ha de sortir de tu. Les coses no són tan fàcils com sembla. Potser sí que t'he de creure.
2: És clar que m'has de creure.
1: Però per què? Què m'assegura que no m'enganyes? O fins i tot que tu mateix t'ho creus que m'estimes i per això m'ho dius, encara que en el fons del fons, sense tu saber-ho, no m'estimes de debò?
2: Yeah.
1: Pot molt ben ser que t'equivoquis. No crec que vagis a mala fe. Crec que quan em dius que m'estimes és perquè ho creus. Però i si t'equivoques?
2: Bueno.
1: I si el que sents per mi no és amor sinó afecte o alguna cosa semblant? Com ho saps que és amor de debò?
2: No ho sé. Ai, m'atabales.
1: Perdona.
2: Ai, és que només sé que t'estimo. I tu m'estarotes amb preguntes. Ai, és que m'atipes.
1: Doncs potser és que no m'estimes. Ai,

0: Ràdio Arenys. La primera en entreteniment.
1: La ràdio que ens fa viure la literatura.
2: Ahir, quan me'n vaig anar a dormir, me la vaig tornar a pelar. Pensava en la pel·lícula. M'imaginava posant la tita. Què dic, la tita? La polla a la boca de la Marta. Llàstima que la Marta porti ferros. Al final m'ha quedat la punta ben vermella. No sé si dels ferros o de la palla. Potser és que és dolent fer-s'ho dues vegades al mateix dia. M'he hagut d'aixugar amb el pijama, perquè no en tenia cap mocador a la mà. La meva mare ja tornarà a trobar taquetes sospitoses que diu quan em vol fer enfadar. M'he dormit pensant si ella i el meu pare fan tot el que he arribat a veure a la pel·lícula. A veure, tot no ho crec. El meu pare no en té pinta. Aquest és un fragment del llibre que ha arribat a les meves mans gràcies a la glòria de la nostra biblioteca Fidel Fita. Un llibre que té el suggerent títol de... Ah, 12 contes eròtics. Els autors són els germans Miranda i d'aquesta obra publicada el 1998 es van vendre 50.000 exemplars. Ah! Aplega 12 contes amb un tema comú, el sexe. I van ser escrits per 12 germans que feia molts anys que no es veien i a l'any 1998 finalment van aconseguir muntar una reunió familiar. En aquesta trobada van coincidir amb ben poques coses perquè cadascú ha fet la seva vida i ha seguit camins molt diversos. Una de les coincidències va ser la seva inquietud literària. L'altra, una certa tendència a parlar de qüestions de caràcter sexual que, a l'hora del comiat, es van decidir a fer públiques en un llibre que no us deixarà indiferents si el llegiu, clar. Un llibre que us farà tornar vermells o vermelles o us posarà calentes o calents. Us ensenyarà noves tècniques, us farà enveja també, us farà riure i, sobretot, us farà esperar l'aparició d'un nou llibre d'aquests germans, perquè segur que fa molt de temps que no us ho passeu també llegint un llibre de contes. Germans Miranda és en realitat un pseudònim col·lectiu fet servir per diversos escriptors catalans amb què publicaren 6 llibres entre l'any 1998 i el 2003. El motor de la iniciativa fou en Piti Espanyol i en formaren part en Pep Bras, en Carles Capdevila, en Xavier Caçador, David Cirici, el mateix Piti Espanyol, en Jordi Galceran, l'Enric Gomà, Guillem Martínez, Manel Bonany, Gerard Pruies, Jordi Puntí, Jordi Serra i Matthew Tree. També hi participaren puntualment l'Albert Tom i Antoni Soler. Recordeu, el títol és... Ah, 12 contes eròtics, i el podeu trobar a la nostra biblioteca Fidel Fita.
3: Diccionari pornogràfic d'en Jordi Bilbeny.
2: Fent una repassada al diccionari pornogràfic d'en Jordi Bilbeny, ens hem aturat a les diferents variants sobre el mot anomenat cul. I amb l'ajut de la Lídia en farem un repàs. I n'hi ha 23. Som-hi, Lídia. Colador.
4: Cul emprat per filtrar qualsevol mena de líquids.
2: Colafre.
4: Que menja pel cul en excés.
2: Colandès.
4: Cul d'holandès.
2: Colsasses.
4: Cul excessivament condescendent.
2: Cul codril.
4: Cocodril menja culs.
2: Culcular.
4: Pensa les mides d'un cul.
2: Culdejar.
4: Deixa que s'escalfi un cul a la temperatura adient.
2: Culiflor.
4: La flor del cul.
2: Culiós.
4: Cul tafaner.
2: Col·lega.
4: Company de cul.
2: Col·legial.
4: Cul en edat escolar.
2: Col·loqui.
4: Diàleg de culs.
2: Col·lumuflar.
4: Dissimular-se el cul.
2: Cul palpable.
4: Culpable de grapejar cul i carall.
2: Culpular.
4: Fer el coit anal.
2: Cult.
4: Cul saberut.
2: Culbard.
4: Cul espantadís.
2: Ejacular.
4: Ejacular el cul d'ella.
2: Enculipar.
4: Enredar el cul.
2: Encolomar.
4: Passar totes les feines o totes les culpes al cul.
2: Encultipat.
4: Culipàndria.
2: Enculbalcar.
4: Cavalcar un cul.
2: I enrecordar.
4: Enrecordar-se d'un cul.
1: I ara...
4: ens besarem i ens tornarem a besar. Els Burger Kings, els carrers que envolten les catedrals, a les avingudes de totes les ciutats. Ens besarem i ens tornarem a besar sota els ponts antics, darrere les persianes, davant del portal de casa, damunt de les teulades. Ens besarem a dins dels cotxes i fora dels armaris, a la terrassa d'un edifici d'oficines i vora les màquines de cafè, a l'infern dels suburbis i al cor d'un bosc nevat, de cara al mar i d'esquena a les muntanyes. Ens besarem perquè sí, perquè també, perquè abans no podíem, perquè podem avui, perquè volem poder demà. Ens besarem i ens tornarem a besar amb gust de tabac i sucre entre les dents, amb llavis tallats, llengües amb pírcings, genives vermelles i galtes esblanqueïdes. Ens besarem amb amor i amb desig. Amb amor solament, únicament amb desig, amb ganes de jugar i amb ganes de riure. Ens besarem perquè sí i perquè també, perquè ahir no, perquè demà segur, perquè volem tenir-nos els ulls a prop, els cossos a prop, l'amor a prop. Ens besarem, ens besarem, ens besarem i ens tornarem a besar.

0: us presento una convidada. Un oient del nostre programa que s'ha decidit a venir per explicar-nos una història de creació pròpia. Hola, Lídia. Benvinguda a la Línia Vermella.
1: Hola, què tal?
0: Doncs molt bé, i molt contenta que siguis amb nosaltres. Vens a llegir-nos un relat, oi?
1: Sí.
0: Com es titula el teu relat?
1: Darrere teu.
0: Endavant, quan vulguis.
1: Aquest relat es diu Darrere teu, i bé, voldria dir que estava escrit més aviat des del punt de vista d'un home, val? L'he escrit jo, però és més aviat des d'un punt de vista masculí. No sé com sortirà, però bueno, ho intentem.
0: Sortirà bé, segur. Endavant.

0: saps perfectament el que passarà. I això fa que es barregin en tu la por i l'excitació. Sí, sé que estàs cada vegada més excitada i fins i tot una mica insegura, perquè entrarem en un territori en el que no hi has estat mai. Somric. Sé que durant el viatge a l'ascensor deus estar mirant-te al mirall i t'has estirat la faldilla, t'has recol·locat els pits i has apretat els llavis per assegurar-te de que el color vermell que els tenyeix està al seu lloc. T'obro la porta, vestit amb un taxà i una samarreta. Et quedes mirant els meus braços i els tatuatges que estan a la vista i noto que et poses vermella. Sense més preàmbuls, et faig passar a la meva habitació. No perdo l'ocasió de deixar-te passar davant meu. Camines sinuosament davant meu. Mous el cul descaradament i et saps observada i acaronada per la meva mirada. Saps que això m'excita. I aprofito per donar-te una galtada al cul. M'encanta, no me'n puc amagar. T'encanta, no saps dissimular. Mira, no sé d'on l'he tret, però tinc un petit pot d'oli d'ametlles a les mans. Et noto excitada. Molt. Estàs oberta i sé que ets capaç de lliurar-te a mi. I si ens hem de fixar en el meu entrecuix, jo també. Crec que el taxà explotarà. Et començo a treure els tirants de la samarreta amb tendresa. Acarono el teu coll, petonejo les teves mans, els teus braços, les teves espatlles, i tu et llences a la meva boca i t'aturo. Amb un mig somriure et dic, calma, tot el seu temps, anem a gaudir-ne. T'estiro sobre el llit i xiuxuejo el teu coll. Deixa'm que desemboliqui el meu regal i començo a treure't la roba. Agafo l'oli d'ametlles i en llenço una mica sobre el teu cony. Et dic, poc a poc, pas a pas. Et somric, et deixes fer. Has deixat enrere la por i els nervis. Faig que et giris i et poses a quatre grapes sobre el meu llit. Noto com el gland està a l'entrada. Una entrada xopa, vermella, desitjosa. Acarono el teu clítoris amb els dits. Me'ls has lubricat molt bé amb la teva boca, però també jo els llepo després d'una breu i lleu incursió en el teu interior. Mous el cul poc a poc, com si fos un espasme. Aquella meravellosa entrada es dilata una mica més. Ara ja no són els dits, sinó el meu penis famolenc de tu. Avança una mica més. Te m'ofereixes i segueixo avançant. Et dilates una mica més. Ja no surt la punta i per això agafo els teus malucs. Una mica més d'oli i segueixo entrant. Sé que t'agrada, perquè no deixes de bellugar-te i de gemegar. Estiro el cap enrere i sense veure't et sento, t'oloro, et toco. És una combinació de sentits plaents i temptadors. Et deixes fer i faig. Per això agafo les teves tetes per sota i les espremo. Noto que anem un pas més enllà perquè encara et mous més. Més, més, em dius entre sospirs. No deixes de bellugar-te i cada cop sóc més endins. M'estic posant a 100. Estic més calent a cada segon que passa. Noto com les venes de la meva verga estan cada cop més plenes. Quan notes els meus ous donant cops al teu cony, és que ja està tot endins. Em poso la gatzoneta i sense treure la meva polla de dins teu, recolzo el meu ventre en la teva esquena. Començo a follar-te el cul més ràpid i seguit, però sense ser brusc. Només vull que s'obri a poc perquè seguim gaudint. Noto per fi com t'escorres i estic a punt d'anar-me'n jo també. Quan em dius, pràcticament sense alè que t'encanta, jo surto. Et dono la volta i estirada al llit, poso els teus peus a les meves espatlles. Petonejo els teus peus i les teves cames. Llepo els teus panxells i per fi et miro. Ara entra millor. Puc besar-te la boca. Puc menjar-te la boca. Mirar-te als ulls. Llepar les teves tetes i veure la teva cara mentre et segueixo follant. Em moc més de pressa, perquè vull que notis la meva llet sortint del teu culet. Em vull buidar dins teu. Sí, així. Més, sense parar. Més, buidar-me. Sentir espasmes. Oh, notar com t'omplo borbolls de semen mentre ens mengem la boca. Ens somriem i estem a punt de perdre la respiració. Oh, que surti tot mentre no deixem de moure'ns. Sí, sí, una mica més. Oh, sí. Oh, caiga el teu cantó al llit, panteixes, em suggereixes una dutxa i anem plegats. Entre rialles ens ensabonem i es bandim. T'abraço i ressegueixo la teva esquena amb les meves mans. Sortim del bany i ens estirem al llit. Em somrius, et miro i aporto una mica de cabell moll que t'ha quedat enganxat a la cara.
1: Saps com ve de gust fer ara?
0: Et pregunto. El què? Respons amb to juganer i amb un somriure astut. Perquè saps que el que jo desitjo és que sentis el meu pes i la meva pressió del pubis contra el teu, que em deixis fer-te petons i que et pugui acaronar, així que ens besem i tu comences a acaronar la meva polla. Perquè saps que quan me l'hagis aixecat de nou, farem l'amor sense pressa.
2: Ràdio Arenys.
3: I ara?
4: Amo l'aroma d'aquest brot de menta que dus lligada dintre el teu somrís. Fes-me en penyora, tu, minyona esquerpa, com vela nova que torba el garbí. Les xicres blanques dels pals del telègraf, si ets a la ruta, guarden't un camí. Pel brot de menta cap d'elles pledeja, pledejarien si em veien sofrir, perquè vindria de la boca teva, la posaria al mossec de les dents. Fes-me empenyora del teu brot de menta, jo, per pagar-la, ja em donaré teu.
1: Abans d'acomiadar-nos, us volia recordar que podeu visitar-nos al nostre compte d'Instagram, La Línia Vermella. Esperem que us hagi agradat el programa d'avui. Us volem deixar amb una cançó de les 28 cançons més sexis per una nit de passió. Porta per títol Turn Me On, que vol dir encena'm. I la canta la Nora Jones. Bon vespre.

0: Ràdio Arenys. Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bar Nostrum a Arenys de Mar.
1: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
0: Veniu a veure el futbol en companyia.
1: Disposem de terrassa.
0: Som a la Riera, Parafita 117.
1: Truqueu al 93 792 0019.
0: Bar Nostrum, des del 98, al servei dels arenyencs.
2: Sabies que quan surt la primera dent cal anar al dentista?
3: I que és el moment de començar amb el raspallat? O molt millor, t'imagines que al teu fill o filla no li fes por anar al dentista?
2: Doncs a Punt Dental és possible. Cuidem la salut bucodental infantil des de la primera dent, amb revisions periòdiques per detectar i prevenir problemes i perquè els infants se sentin còmodes.
3: Demana la primera visita gratuïta amb l'especialista infantil.
2: Punt Dental. El nostre compromís amb les famílies és el més important.
3: Som a la Riera Bisbe Pol número 3. T'hi esperem. Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa J.M. Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655 630086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut JM Chals. Ciència i caliu humà Arenys.
0: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
2: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última en música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
3: Doncs som-hi, què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts a Estrenes en aquesta nova setmana i, com sempre, en aquesta nova oportunitat que tenim a partir d'ara mateix d'escoltar algunes interessants novetats musicals d'aquesta setmana mateix. Les comencem avui a casa nostra, a Catalunya, amb la gent dels Amics de les Arts, que tenen nova cançó que es diu Segurament t'estimo i que és el primer avançament del seu nou disc que està previst que surti l'any vinent. Els Amics de les Arts, doncs, per començar avui aquestes estrenes i el seu Segurament t'estimo.

Així sona la nova cançó de Els Amics de les Arts, Segurament t'estimo. És un avançament, com us deia, del seu nou disc que veurà la llum l'any vinent. Així hem començat amb ells, amb Els Amics de les Arts, aquest recorregut musical que ens portarà per diferents històries d'aquí i d'allà, que ara mateix és el que anem a fer, obrir fronteres i anar-nos-en fins a Nord-Amèrica per escoltar la cantant, actriu i ballarina nord-americana Ariana Grande, també amb nova cançó sota el braç i que es diu Hate That I Made You Love Me.

La cantant, actriu i ballarina nord-americana Ariana Grande, la seva nova cançó Hate That I Made You Love Me. Així també ens ha acompanyat en aquestes estrenes que segueix el seu camí. I ara mateix tornem a Catalunya. Ell és nascut a Girona, es diu David Mauricio, i extret del seu nou disc, Deixar-ho escrit, amb 7 cançons que en formen part, hi ha aquesta, que és la nova, El que serà de mi.

El que serà de mi, aquesta és la cançó més nova de David Mauricio, aquest cantant nascut a Girona, amb el seu nou disc, Deixar-ho escrit, amb 7 cançons i entre elles aquesta que hem escoltat. Tornem a fer un viatge, en aquest cas, amb la DJ, productora musical i cantant britànica Elisa Rose. La seva nova cançó, Morning Lights.

Morning Light, aquesta és la nova cançó d'Elisa Rose, aquesta DJ, productora musical i cantant britànica. Una altra novetat de la setmana en aquestes estrenes. Tornem a Catalunya. Ella es diu Aina Machuca, és una cantant, model i artista i guanyadora de la quarta edició del programa de talents Eufòria de 3CAT. Des de l'Ametlla del Vallès, així ens arriba amb una cançó que ja ens prepara per l'estiu. L'estiu ets tu. Quan...

L'estiu ets tu, aquesta és la nova cançó d'Aina Machuca, la seva cançó que ja, com us deia, ens prepara per l'estiu. La història que ens ha portat la cantant, model i artista, guanyadora de la quarta edició del programa de talents Eufòria de 3CAT. Des de l'Ametlla del Vallès, ens ha acompanyat. I ara fem un viatge de nou cap a Anglaterra per escoltar el DJ i productor anglès Jonas Blue, amb nova cançó que es diu Girl.

És el més nou del DJ i productor anglès Jonas Blue, la seva nova història, que així de bé ha sonat i que es diu Girl. Seguim, i ara mateix anem a escoltar a una gent que es diuen Potser Dimarts. És, segons ells, diuen indie pop rural. Arriben des de Sants, Barcelona, i de l'Alt Penedès. La cançó que ens proposen és aquesta que escoltarem. Digue'm, per què m'has fet venir?

Aquesta és una de les sis cançons que trobem en el disc Disculpeu, l'enrenou, el nou disc dels Potser Dimarts. Aquest grup d'indie pop en rural que ens arriben des del barri de Sants i des de l'Alt Penedès. La cançó Digue'm, per què m'has fet venir? Una altra novetat de la setmana en aquestes estrenes. Anem ara mateix a compartir una de les cançons de Perry, el projecte en solitari de Perry Edwards, exintegrant del famós grup britànic Little Mix. El passat mes de maig va treure una nova cançó que ara escoltarem i que es diu Passenger Princess.

Una de les cançons que enganxaran segurament aquest estiu es diuen Flashy Ice Cream, són sabadellencs, i aquesta és la seva nova cançó que avui ha sonat aquest estrenes. Es diu Imagina. Seguim endavant el nostre camí a través d'estrenes, acompanyant-te, siguis on siguis, envoltats, com sempre, de bona música, de bones històries, que ara mateix passen per compartir el més nou del productor Michael Gray i la col·laboració en la veu d'Audrey Martels. Això es diu Beautiful.

La cançó es diu Beautiful, ens la porta Michael Gray, el DJ i productor anglès, i amb la col·laboració d'Audrey Martels, aquesta compositora, cantant i actriu nord-americana, vocalista de gira de la mítica banda Nile Rodgers and Chic. Beautiful, un altre dels temes interessants de la setmana, com també ho és Ivan Herzog. Ell és de Cambrils i ens presenta nova cançó que es diu Des de lluny.

Ivan Herzog, aquesta és la seva cançó des de lluny, des de Cambrils ens arriba, i amb la seva cançó que hem escoltat en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Es diu Donna Lewis, és una cantant galesa, i amb la col·laboració de David Lowe ens proposen aquesta peça anomenada Fall Back Girl.

Donna Lewis, la cantant galesa, amb la col·laboració de David Lowe i aquesta cançó que es diu Fall Back Girl, una altra interessant novetat de la setmana. Es diu Ningú, és un projecte liderat per Guillem Obradors, que és originari de la comarca del Bages, concretament de la zona de Navàs i amb un fort vincle artístic i professional a Manresa i Rodalies, a la Catalunya Central. I la cançó que escoltarem d'ell és I mai t'ho he dit. Aquest és el projecte musical Ningú.

El projecte Ningú, com us deia, liderat per Guillem Obradors, des de la comarca del Bages, ens ha acompanyat amb aquest I mai t'ho he dit. Seguim ja pràcticament a la part final del nostre camí, ara mateix amb el més nou de Paul McCartney. Té nou àlbum i noves històries musicals que sonen d'aquesta manera. Come Inside és una d'elles.

Come Inside, aquesta és la nova creació musical de Paul McCartney amb un disc que porta com a nom The Voice of Dungeon Lane. I acabem, posem el punt i final avui aquest estrenes amb el cantant Tito Martí, nom artístic d'en David Martí, és un cantautor musicalment establert a Castellfollit del Boix, a la comarca del Bages, tot i que va néixer a Menorca i té unes profundes arrels menorquines. La seva família és de Ferreries i Maó. Per tant, escoltarem una de les seves cançons, la més nova, Si no fos un covard, i així acabem aquest estrenes amb Tito Martí. La setmana que ve tornem, aquí mateix. Rebeu una salutació de Joan Soler. Que vagi bé. Salut. Adéu-siau.

0: Ràdio Arenys. La primera en informació.
1: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
0: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

Cada vespre dedicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serialitzadors. Posem el focus en la cultura, de dilluns a dijous, a les 10 del vespre, a ICAT.

Space where you're supposed to be.

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada. Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La base que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el Def Boy!